0: científiques i membre del grup de recerca en ciències de l'activitat física i l'esport, el GICAFA, i de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa, l'IRIE, de la UIP. I ja ens escolta d'altre costat del fil telefònic. Molt bon dia, doctor Vidal, com està?
1: Molt bon dia, i moltes gràcies per aquesta convidada.
0: Com du l'estiu?
1: Calorós, però bé, el duim endavant i moltes ganes de fer coses i aprofitar aquests dies d'estiu.
0: Ben de dir que el plaer de conversar amb vostè és nostre, perquè és un orgull. A veure, què suposa per a vostè i el seu company Adrià Montaner, i per la UIP en general, haver participat d'aquest estudi internacional?
1: A veure, a nivell particular és un orgull. Com bé comentàveu a la introducció, estem parlant d'un macroestudi que inclou de res 40 anys de més de 4.000 estudis fets arreu del món. Per tant, de qualque manera, hem tingut l'oportunitat de jugar amb els millors. Així que és tot un orgull. I a nivell més a universitari, al marge de temes d'indicadors, de rànquings, etc. Clar, estem parlant d'una revista com Nature, que per si gent com jo que no ho coneix, a nivell de revistes científiques, a nivell mundial, n'hi ha milers, però n'hi ha dues que destaquen per damunt la resta, que són Nature i Science. Per tant, estem parlant d'un gran impacte a nivell mundial. I sobretot també voldria destacar que és una manera de posar una altra veu a l'UIB, no? A la Universitat Pública de les Balears, i demostrar que no té res que envejar a altres universitats.
0: Mm-hmm. Quines serien les conclusions més importants que voldria destacar?
1: Bueno, com dèiem, és un macroestudi on tenim milers de dades. És complicat treure conclusions. De xerrar, potser, una o dues. Jo me quedaria en què s'oblidat se pot lluitar amb la velocitat, és a dir, duem molt d'anys quasi tirant-se a taveola, perquè veiem que l'estat de velocitat anaven creixent de forma desmesurada a nivell global, i amb aquest estudi he pogut comprovar que no és així, que ja tenim molts de països que han aconseguit estabilitzar-se, i fins i tot alguns que ja han començat a revertir aquesta situació. I lligat amb això, destacaria que en el cas d'Espanya i Itàlia, per exemple, som capdavanters en aquesta tendència negativa de la ciutat.
2: Bon dia, senyor Vidal. Anem a veure.
1: Bon dia.
2: L'obesitat no evoluciona de manera uniforme. I, a veure, les polítiques de salut pública en poden influir de manera significativa en la seva trajectòria?
1: 100% convençut. És a dir, quan xerrem de canviar tendències a nivell global, no són mesures que se puguin aconseguir d'un any per l'altre. Necessiten de sistemes d'implementació a llarg termini. I quan seran de llarg termini, evidentment, el que seria l'administració pública ha de ser capdavantera i apostar per aquest tipus de canvis de societat. I no només des d'un punt de vista més mèdic, sinó també voldria donar un poc d'èmfasi a la part més educativa. D'acord? És importantíssim aquesta conscienciació de la societat, de la importància i de la gravetat que té l'obesitat en el nostre col·lectiu.
2: Per tant, és diferent el risc d'obesitat segons els països i les condicions socioeconòmiques.
1: Sí, mira, aquesta és una de les conclusions un poc més potents que han sortit de macroestudi, i és que és just això. És a dir, tenim per un costat el que serien els països diguem, coneguts com a més desenvolupats, on sí que se veu una tendència a la baixa de la obesitat. Hi ha certs països que encara estan en fase d'estabilització, però, com hem dit, ja en tenim d'altres que estem revertint aquesta tendència. I llavors, per altra banda, tenim els països que diríem que estan més en vies de desenvolupament. Estem parlant, sobretot, de part asiàtica, Àfrica subsahariana, Sud-amèrica, que en aquests casos ens trobam que l'obesitat encara segueix creixent a uns valors preocupants. Val? Ara bé, si volem de qualsevol manera explicar per què aquest tipus de països tenen una tendència i els altres tenen una altra, jo crec que podríem parlar de, com deia abans, tema de la conscienciació, aquest tema d'inversió en educació i de preocupació per la salut de les persones, que seria un factor diferencial. I també això va molt lligat en temes d'adquisició d'hàbits saludables. Aquí també volíem ficar i comentar la part de l'exercici físic. Quan seran d'obesitat, a vegades caim només amb alimentació, però va agafat de la mà en temes d'exercici. I vinculant-ho a la part més econòmica, no pots, ja a nivell més individual, quan anava a fer la compra, jo veig que menjar és car, i si volen menjar saludable és molt més car. Per tant, sí, crec que pot ser un element diferencial el tema de la qualitat dels aliments en funció del poder adquisitiu de la societat.
0: L'obesitat és la pandèmia del segle XXI, doctor Vidal?
1: A veure, crec que per desgràcia en tenim més d'una de pandèmia en aquest segle XXI, però jo diria que sí. El que passa que l'ajuntaria també en salut mental. Uh-huh. Crec que ara mateix, que encara més d'un quart de segle, posaria la salut mental i l'obesitat a dalt de tot d'aquest rànquing, diríem, de pandèmies. Uh-huh. En escala de l'obesitat, ho sabem, que provoca moltes altres malalties i trastorns, però en escala mateixa l'obesitat està considerada una malaltia en si mateixa, per tots els efectes negatius que du tant a nivell individual com a nivell de població.
0: Sí, xerrant d'obesitat infantil, coincideix amb els pediatres que han consultat en el programa que l'estiu és una època perillosa pel sobrepès i l'obesitat, perquè deixen la seva rutina i estan a casa seva i no se mouen, els nins?
1: A veure, si hagués de dir entre sí i no, també me decantaria cap a sí. Però m'agradaria matisar-ho, dir també un altre punt de vista. Està clar, és a dir, a nivell infantil, durant l'estiu, rompem les rutines. Ara, amb aquesta calorada que estem patint d'aquest estiu, tenim moltes hores centrals de dia, que en vez de fer activitats que podrien ser més actives, més dinàmiques, però també jo estic tancat dins casa amb el ventilador, l'aire condicionat, amb actituds més sedentàries, més consum de gelat en el cas infantil, o millor més socialització en general, i socialització a la nostra cultura sempre va envoltada d'una taula i de menjar. Per tant, sí, considero que sí, és una època, diguem, perillosa, però la part que voldria remarcar és que en el cap a la fi són 2 mesos a l'any i crec que me preocuparia més què feim els altres 10 mesos que no en aquests 2 mesos. És a dir, si entenem l'estiu com una excepció, té riscos, evidentment, però crec que el risc més gros seria quan aquesta excepció se converteix en una normalitat al llarg de l'any.
2: Doctor Vidal, un altre dels riscos que se veuen moltíssim entre els nens i els joves són les pantalles. Podria ser un factor que afecta l'augment de l'obesitat, les pantalles i el sedentarisme?
1: A veure, sense cap tipus de dubte, com deia abans, alimentació i exercici físic han d'anar agafats de sa mà, i els temps de pantalla, que és un altre tema. No sé si arribarà a nivell de pandèmia, com dèiem abans, però sí que és preocupant les hores de pantalla, el consum de pantalla que tenen els infants a dia d'avui, tant entre setmana com en cap de setmana, i evidentment sí que pot ser un factor més a tenir en compte dins d'aquests factors de risc vinculats a la obesitat. Sí que voldria fer un petit matís, i igual que abans he fet l'excepció de l'estiu i de la resta de l'any, sí que voldria diferenciar, o jo personalment m'agrada diferenciar, quan xerrant un temps de pantalla que substitueix activitats actives o quan no ho fa. Yeah. És a dir, no posa en el mateix lloc aquell infant que de matins es va a escola, se la baixa a fer les seves extraescolars i juga a un esport, o se'n va al parc a jugar, corre, bota i fa tot el que ha de fer. I llavors, a un temps que té lliure, dedica un temps sempre controlat pels pares i mares, pantalla, que no un altre infant que canvia anar al parc o canvia anar a jugar amb els nits per estar davant una pantalla. Per tant, en qualsevol cas, en termes globals, és negatiu, però sobretot crec que és molt més negatiu quan això substitueix activitats, diríem, més saludables.
2: Clar. Ja per acabar, doctor, quines recomanacions donaria la nostra audiència? Dieta mediterrània, moure's, encara que amb aquesta calorada se fa difícil?
1: Sí, evidentment, ara en l'estiu fa peresa, però crec que donau a sa base el que seria una molt bona recomanació, jo pel que m'he estat xerrant abans, és a dir, per un costat xerrant d'una alimentació adequada i un exercici físic regular. I per anar un poc més enllà, jo crec que en temes d'alimentació moltes vegades la gent tot d'una pensa en quantitats i, evidentment, també hi ha temes de quantitats, però jo intentaria girar un poc la mirada cap a temes més de la qualitat de lo que menjam, la qualitat dels productes que menjam, sempre hi ha les possibilitats econòmiques que tinguem i de temps, Però sí que, per donar un consell, diria intentant no perdre la bona costum que teníem de menjar, el menjar fet a casa, val? I intentar evitar a vegades la comoditat de tirar de productes ultraprocessats i productes dels quals no en coneixem el seu origen o el procés que han sofert fins que arriben a la nostra paladar. I en quant a l'exercici físic, evidentment no estem en una època molt bona per promoure l'exercici amb aquestes calades que estem passant, però jo afegiria que no només és important, segant un poc més col·loquialment, anar al gimnàs o fer exercici 3-4 per setmana o una hora, perquè la setmana en el final té 160 i pico d'hores, així que aquests 3 dies de fer exercici estan molt bé i són molt recomanables, però sí que jo recomanaria a la gent que faci un canvi d'estil de vida, intentar que passem més activitat física en el nostre dia a dia, incloure l'exercici de forma regular. És a dir, no sé, me posen el cas de no fa falta fer mitja hora de volta en el cotxe per aplicar davant la porta. Si llavors de caminar 5 minuts, no passarà, no serà
2: així
1: cap
2: tram. Sí, sí, una vida activa.
0: Perfecte.
1: He intentat una vida activa i si llavors més podem anar 3 o 4 vegades a la setmana a fer exercici de forma dirigida, molt millor.
0: Molt bé.
2: Doctor Josep Vidal Conti, catedràtic del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques i membre del grup de recerca de les ciències de l'activitat física i de l'esport, la GICAFE, i de l'Institut de Recerca i Innovació Educativa IRIE de la UIP. Moltes gràcies i fins una altra.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Un plaer.
0: Seguim amb més temes. Aquesta primera setmana d'agost s'ha celebrat la Setmana Mundial de la Lactància Materna.
2: I en aquest programa som clars defensors d'aquest allotament que té la màxima evidència científica pel que fa als beneficis per a la salut tant del nadó com de la mare. En aquest sentit, feim ara una estoneta de ràdio amb Araceli Navas, membre de la Comissió de Comares del COIBA i presidenta de l'Associació Balear de Comares. Bon dia, Araceli, benvinguda a Vida Saludable, Divetres Ràdio.
3: Hola, buenos días.
2: Amem, les mares, en general, desitgen amamentar?
3: Sí, sabemos que entre un 80 y un 90% de las madres, cuando deciden cómo van a alimentar a sus bebés, deciden, optan por la lactancia materna. Y sí que es verdad que se observa una disminución de esta lactancia hasta ser más o menos de un 47% a los 6 meses de vida, como lactancia materna exclusiva.
2: I a mi, si aquesta majoria de dones volen alletar, per què tantes abandonen abans dels 6 mesos, quan deia vostè? Quines són les principals barreres o motius per abandonar la lactància?
3: Bueno, he de decir que la lactancia materna pues no fracasa por una falta de voluntad de las madres. Con frecuencia es un resultado de barreras estructurales que incluyen pues dificultades en el inicio y en el mantenimiento de la lactancia no resueltas, escaso apoyo profesional y familiar y luego desigualdades sociales y una organización laboral poco compatible con la crianza. Dentro de los factores que más motivan a las mujeres a dejar la lactancia pues está entre los problemas en la lactancia no resueltos y en la incorporación a la vida laboral.
2: Araceli, ¿trobo vostè que és important protegir la lactància materna com una qüestió de salut pública i no només com una decisió individual?
3: Bueno, es que lo consideramos como una estrategia preventiva de alto valor, sobre todo en los primeros 1000 días de vida del bebé, ya que tiene un impacto importantísimo tanto a nivel de la salud para el bebé o en la edad infantil como para la madre, disminuyendo enfermedades, infecciones, y no solamente en el momento en el que se está dando lactancia materna, sino que ese bebé en la edad adulta tiene menos riesgo de diabetes y menos riesgo de síndrome metabólico, obesidad, enfermedades complejas y crónicas que en la sociedad pues están en crecimiento. Con lo cual, a nivel de salud tiene un impacto muy, muy grande. También tiene un impacto a nivel social porque reduce costes, sabemos que hay menos bajas laborales, reduce tiempos de consulta. Tiene un impacto a nivel de la economía de la familia, ya que mejora la economía familiar, ya que no tiene a priori un gasto de compra. Y no solamente eso, sino que además a nivel medioambiental no genera ningún tipo de residuo.
2: I més enllà d'aquestes polítiques públiques, quines accions poden fer des de diferents àmbits per contribuir a donar suport?
3: Pues sobre todo, aparte de una implementación y unas políticas públicas como por ejemplo tener una baja maternal que promueva el poder realizar esa lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, que ahora mismo son 19 semanas, pero no es suficiente, por ejemplo, una política y un monitoreo de política a nivel nacional para darle una integridad y una visión global y sostenibilidad a largo plazo. una práctica, que la lactancia materna desde la sociedad sea una práctica visible y normalizada, un apoyo desde la comunidad, desde la familia, desde asociaciones de lactancia y desde el sistema sanitario. Poder promover y introducir dentro del sistema sanitario el poder hacer este apoyo y este sostén a la lactancia desde el punto de vista profesional es un paso importante.
2: Araceli, en quin missatge li agradaria que es quedessin les persones que ara mateix ens estan escoltant aquesta petita entrevista?
3: Bueno, pues que animaría a las mujeres a ofrecer lactancia a sus hijos y sobre todo el mayor consejo es que si ellas desean amamantar, busquen ayuda, información y sostén tanto en asociaciones de lactancia como en las profesionales sanitarios que tengan alrededor de su entorno.
2: Encara que sempre ho repetim com un mantra, mai està de més comentar-ho, la lactància materna té la màxima evidència científica pel que fa a beneficis per a la salut del nadó i de la mare. Així és, no, Araceli?
3: Sí.
2: Està d'acord amb jo?
0: Segur que sí.
3: Creo que s'ha cortat un momento.
0: Els beneficis, que són importants recordar-los, Araceli.
3: Ah, sí. Los beneficios de la lactancia. Pues desde... beneficios para el bebé o en este momento para el bebé de 0 a 6 meses, disminución de enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, menos riesgo de obesidad, menos riesgo de diabetes, tanto para el bebé, para el niño en la edad adulta como para la madre, disminución de cáncer de ovario, disminución de cáncer de mama para la madre y mejor estado metabólico. Eso creo que ya sería suficiente como estratègia primordial de salut pública.
2: Així és. Araceli Navas, membre de la Comissió de Comares del COIBA i presidenta de l'Associació Balear de Comares, moltes gràcies i fins una altra.
3: Gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai. Adiós.
0: Bé, Laura, anem amb la notícia de l'any, que més farà la gran part del programa d'avui, que és el famós eclipsi solar total. Aquest dia la Conselleria de Salut ha presentat les mesures en matèria de salut previstes per garantir l'atenció necessària a Balears amb motiu de l'eclipsi previst per al 12 d'agost, és a dir, d'aquí només 4 dies.
2: Així és, Carlos, tenint en compte la previsible afluència excepcional de persones en determinats punts de les illes per la major visibilitat del fenomen, que se suma a l'augment poblacional propi de l'època, i el risc que això pot suposar pels ciutadans, el govern s'anticipa les possibles incidències que hi pugui haver en matèria sanitària per tal de disposar de la màxima preparació davant d'un increment puntual de la demanda assistencial.
0: Per això s'ha creat un gabinet de seguiment presidit per la consellera de Salut que ha creat un protocol per facilitar l'actuació integrada entre atenció primària, SAMU 061, atenció hospitalària, en les mesures organitzatives necessàries. Atenció primària, Hospital de les Illes, SAMU 061, comptaran amb actuacions organitzatives que inclouen principalment el reforç dels equips de professionals en atenció de possibles successos que requereixin actuació extraordinària d'urgència i, en especial, tot el que faci referència a oftalmologia.
2: Des de la salut pública es recomana que els nens menors de 6 anys no contemplin l'eclipsi solar directament i només hi ha una manera segura de veure l'eclipsi amb unes ulleres homologades a la certificació ISO 12312-2 i adverteix a la població que no faci experiments amb filtres casolans com cristalls fumats, diapositives vetllades, radiografies usades, ulleres de sol, sigui quina sigui la seva protecció ultraviolada, filtres polaritzats o altres filtres que no compleixin la normativa obligatòria.
0: Més tard ho comentarem amb la nostra oftalmòloga, Laura Escudero, però recordant que l'eclipsi també podria provocar danys a la còrnia, els quals es manifestarien entre 6 i 48 hores després del fenomen. Els símptomes de la lesió podrien ser un envermelliment de l'ull, molèsties, picor, fins i tot coïssor, visió borrosa o llagrimeig constant.
2: Comentam ara tot el desplegament sanitari que s'ha previst per dia 12 i dies posteriors. Conversam ara mateix amb la doctora Rocío Amézaga, sosdirectora d'Atenció Hospitalària i Salut Mental al Servei de Salut de les Illes Balears. Molt bon dia, doctora. Gràcies per fer una estoneta de ràdio amb nosaltres. Com està?
4: Hola, bon dia. Molt bé. Gràcies.
2: Amb molta calor.
4: Com molta calor.
2: Tot a punt per l'eclipsi a nivell de previsions, gràcies a aquest gabinet que s'ha creat en coordinació amb Conselleria de Presidència.
4: Sí, llevamos mucho tiempo trabajando, pero la idea de este gabinete no era tenerlo todo previsto y poder coordinar toda la respuesta asistencial del Servicio de Salud de las Islas Baleares para que todos podamos disfrutar ese día del eclipse solar, el 12 de agosto, dentro de 4 días.
2: Sí, sí. ¿Y qué es el que más preocupa? Porque realmente la feina de previsión y de difusión se ha hecho. Igual las imprudencias de la población...
4: Sí, por un lado, o sea, nos preocupa los daños oculares, ¿no? Que es el específico realmente del eclipse solar, pero por otro lado, pues el riesgo asistencial que podemos tener por las aglomeraciones, por los accidentes de tráfico que pueda haber, por las actividades de ocio que se puedan tener ese día, ¿no? Va a haber gente, yo creo, durante mucho tiempo expuesta al sol, con lo cual puede haber golpes de calor, intoxicaciones, abusos de sustancias, con lo cual no solamente esperamos urgencias de tipo oftalmológico, sino pues también pues traumas, intoxicaciones, lo que he dicho, ¿no? Golpes de calor, otro tipo de presión asistencial en los hospitales, y es por lo que nos estamos preparando.
2: Claro.
0: El més important és dur les ulleres homologades, ho han dit. Crec que fins i tot la conselleria destruir les que no ho eren, no?
4: Des de la Direcció General de Salut Pública i Consum s'estan vigilant les gafes que no complen els requisits i retirant del mercat pues, totes les que s'encontren.
0: Es controlaran totes les illes, però tenim entès que especialment la platja de Palma, on és el lloc on més afluència s'espera, no és així?
4: Sí, es uno de los sitios donde mejor se va a ver y se calcula un aforo de unas 50.000 personas. Por eso hablamos del riesgo de aglomeración y de, bueno, que mucha gente se va a anticipar, ¿no? Va a ir pronto y va a pasar muchas horas al sol.
2: Doctora, xerrant del reforç, com dèiem a la introducció, en total el Servei de Salut reforçarà el dispositiu assistencial el dia de l'eclipsi i els dies successius amb fins a 160 professionals més. Com serà aquest desplegament?
4: Sí, nosotros, o sea, nuestro objetivo es mantener toda la atención sanitaria y que realmente, pues, no haya, ¿no? Un minimizar el efecto que puede tener. Para esto nos basamos, bueno, en varios principios, ¿no? Que es anticiparnos a todo lo que va a ocurrir y para eso tomar unas medidas que sean adecuadas y que sean proporcionales al riesgo que va a haber ese día. Tampoco queremos quedarnos cortos, con lo cual esas medidas se van a poder escalar, ¿no? Es decir, en el caso de que tengamos incidentes de múltiples víctimas o que ocurren pues algún imprevisto, nosotros ya digamos de alguna forma ya lo tenemos previsto y vamos a poder escalar estas medidas para que todo el mundo pueda tener asegurada la atención sanitaria, que haya una continuidad y que todos aquellos procesos que realmente sean urgentes se puedan tratar, pero también aquellos que necesitan esa continuidad o sean no demorables. Para ello hay una coordinación entre 061, atención hospitalaria y atención primaria, en el que se van a reforzar tanto la atención primaria con 18 centros de salud, el 061 con 20 dispositivos y en la atención hospitalaria vamos a reforzar los servicios estratégicos.
0: A més, que tenim entès que posaran oftalmòlegs localitzats. Tenim ja els estudis, a més, a una experta, com és la doctora Laura Escudero, amb ella xerrem en uns minuts, però com deien, a doctora Amezaga, què és això d'oftalmòlegs localitzats?
4: Sí, en todos los hospitales, o sea, no todos los hospitales de la isla tienen habitualmente oftalmólogos localizados, ¿vale? O oftalmólogos de guardia, de presencia física, pero ese día todos los hospitales contarán con un oftalmólogo al menos localizado. E incluso si vemos que la presión es muy alta o en zonas donde haya mucha necesidad, el oftalmólogo podrá pasar a estar de presencia física para que todas aquellas personas que tengan un problema ocular puedan ser atendidas. O sea, van a atender a la mayoría de las lesiones pueden ser atendidas en atención primaria, ¿vale? Se ha hecho unos protocolos, además, junto con los oftalmólogos para recibir esa atención y en el caso de que sean necesarios, hay un protocolo de derivación para ser atendidos en los hospitales lo más pronto posible, que se vayan del hospital cuando se les atiendan con una cita si necesitan seguimiento y que se le puedan hacer todos los estudios. Tenemos que recordar que hay dos tipos de lesiones provocadas por el eclipse solar. Uno son las fotoqueratites, que son los que producen el ojo rojo, la irritación, las molestias, ¿no? Que estas pueden tener un tratamiento y la evolución pues suele ser benigna. Y hay otras lesiones que son las que afectan a la mácula, es decir, a la retina, donde luego se transmiten las imágenes, ¿no? Al cerebro para que podamos ver. Que esas lesiones pueden llegar a ser irreversibles si se presentan y que realmente no hay un tratamiento eficaz. Pero para ello hace falta hacer un estudio, nuestros oftalmólogos están preparados y darles el mejor tratamiento y seguimiento para intentar que las secuelas sean las mínimas.
0: Per tant, Rocío, se fa una previsió, una planificació, un seguiment dies posteriors, però ara jo crec que falta un missatge de sentit comú, no?, a la població.
4: Totalmente. Yo creo que desde el Servei de Salud estamos poniendo todos los medios para asegurar esa asistencia sanitaria, pero tenemos que seguir todos ser conscientes de los peligros que hay y seguir las recomendaciones. Tener cuidado, bueno, la exposición al sol, las cremas solares y luego ver el eclipse pues con las gafas homologadas, como has bien dicho bien, con la ISO 123-12-2, ¿vale? Y no mirar nunca al sol, ni siquiera 10 segundos, 30 segundos, porque no vamos a sentir el dolor. En ese momento posiblemente no notemos nada, pero a las 6, 12 horas, 24 horas es cuando podemos empezar a notar estos síntomas y que en algunos casos ya sea un daño que sea irreversible. Entonces, por favor, seamos responsables, miremos al sol. Si vamos a disfrutar del eclipse con las gafas siempre, en todo momento, no tengamos la tentación de mirarlo directamente y ojo y mucho cuidado con los niños. Tienen que estar vigilados en todo momento y no pueden ver el sol sin las gafas. Y la recomendación es que los más pequeños, aquellos en los que no podemos garantizar que realmente van a cumplir las medidas, lo disfruten desde casa, viéndolo por televisión o internet.
0: Perfecte. Gràcies, doctora Rocío Amézaga. Sots directora d'Atenció Hospitalària i Salut Mental del Servei de Salut de les Illes Balears. Gràcies per participar al programa i queden clar totes aquestes recomanacions. Que vagin molt bé, Eclipsi. Bon estiu.
4: Bon estiu.
0: Fèiem una petita aturada, però ja ens acompanya aquí als estudis la doctora Laura Escudero, oftalmòloga, que ella també donarà el seu punt de vista sobre aquest Eclipsi. Ara mateix, a Vida Saludable.
5: Vida Saludable. IB3 Ràdio. TV3 Ràdio és entreteniment.
6: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
7: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
8: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
9: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Vida saludable, amb Carlos Hernández.
0: Entrem a la segona part del programa. Avui, lògicament, ho estem fent, estem parlant de l'esdeveniment més important, no ja de l'estiu, sinó de l'any. Les Balears són territori privilegiat per gaudir el famós eclipsi solar total, que tindrà lloc dia 12 d'agost, falten només 4 dies. Un eclipsi solar és un dels fenòmens astronòmics més espectaculars que podem observar, però també pot convertir-se en un risc important per a la nostra salut visual si no prenem les precaucions adequades. Mirar directament el sol, ho està explicant avui Rocío Amézaga, encara que sigui durant uns segons, pot provocar lesions irreversibles.
2: Per tant, avui dedicam el programa a la salut dels nostres ulls, un dels sentits més valuosos i sovint un dels més descuidats. Per parlar-ne, ens acompanya un oftalmòloga amb una trajectòria brillant tant en l'àmbit assistencial com en el quirúrgic i investigador. Es va llicenciar en Medicina i Cirurgia a la Universitat d'Oviedo i es va especialitzar en oftalmologia via MIR a l'Hospital Universitari de Son Espases, on també va completar una part molt important de la seva formació.
0: A més, ampliar coneixements en centres d'excel·lència internacional com el prestigiós Bascom Palmer i l'Institut de Miami, així com a l'Argentina, i compten diversos màsters i titulacions d'especialització en cirurgia oftalmològica, glaucoma, retina, patologia ocular, pediàtrica i medicina estètica.
2: Actualment és especialista en cirurgia refractiva a la Clínica Baviera de Mallorca i Eivissa i després d'haver exercit també com a facultativa especialista a Sant Espases i a l'Hospital Can Misses. Al llarg de la seva carrera ha estat reconeguda en nombrosos premis nacionals i internacionals, ha participat en desenes de congressos científics, ha publicat treballs d'investigació i fins i tot ha col·laborat en missions humanitàries de cirurgia de cataratas al Senegal. Amb ella parlarem dels principals problemes de salut visual, dels darrers avanços en cirurgia ocular i de com podem preservar una bona visió al llarg de tota la vida.
0: Podríem dir també que és una gran comunicadora, és influencer a xarxes socials i, a més, prediquen l'exemple, se cuida molt, d'un estil de vida saludable, fa molt d'esport. Donant ja la benvinguda a la doctora Laura Escudero, oftalmòloga experta en cirurgia refractiva, perquè ens explica com han de protegir els nostres ulls aquest dia 12 d'agost. Com està, doctora?
10: Muy bien, muchas gracias.
0: La tinc vista pel gimnàs de feina.

0: 2, Dial. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio... Seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
5: Josep, com
6: Hola.
5: Estàs?
6: Molt malament, fa per molta calor. És a dir,
5: Tens calor, posa'ns aire.
6: No, ara estic bé aquí.
5: Fa calor psicològic.
6: No ho sé jo.
2: Sí, psicològic.
6: Quan hi ha vacances?
5: Quan hi ha vacances?
6: Nosaltres?
5: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
6: Xiu-xiu és tot l'estiu.
5: Sí.
6: Ah, que bé.
5: Servei públic.
6: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Calor.
2: Moscars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot.
6: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic vel,
8: si a tu te dic mare,
9: si a tu te dic pinta,
10: mur, portada,
11: si a tu te dic gra,
12: que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.

Com pot contribuir la ciutadania en la ciència? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: un telèfon mòbil, saber utilitzar la càmera i la voluntat de participar. Això és precisament el que ha passat amb BESPAP, una aplicació desenvolupada per investigadors de la Universitat de les Illes Balears, que durant més de 8 anys ha permès detectar i seguir l'expansió de la vespa asiàtica gràcies a la col·laboració de milers de ciutadans. Un projecte pioner que no només ha ajudat a controlar una de les espècies invasores més preocupants per als ecosistemes, sinó que també ha demostrat el potencial de la tecnologia aplicada precisament a la conservació de la natura. La vespa asiàtica és una depredadora eficient de les abelles i d'altres insectes també pol·linitzadors, fonamentals per a la nostra biodiversitat i també per al manteniment de l'agricultura. Detectar la seva presència tan aviat com sigui possible és clau per impedir que s'estableixin noves colònies. En aquest context, la implicació de la ciutadania s'ha convertit en una eina tan valuosa com la feina dels mateixos investigadors. En parlarem tot d'una amb un dels responsables de la investigació i, a més, avui estrenam secció estiuenca de la mà del nostre físic de confiança, Adrià García, més conegut a xarxes com el Físico Barbudo. N'Adrià ens acostarà durant tot aquest mes d'agost a la ciència més absurda a través dels IG Nobels. Investigacions que primer ens faran riure, però després ens faran pensar. Avui encetarem la primera col·laboració parlant de lleis del dia a dia. Abans de començar, però, anem a veure si això arriba.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: Com cada setmana ens demanem si aixorba, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam d'una informació que s'ha viralitzat a la xarxa social X. Segons informa verificat.cat, es tracta d'una imatge de satèl·lit dels cels sobre el continent europeu on no s'aprecien pràcticament núvols. Aquesta imatge va acompanyada d'un text que insinua que aquest és un fet intencionat per augmentar la incidència del sol damunt la població. Aquest missatge s'ha amplificat per part d'usuaris que es fan ressò d'aquesta teoria de la conspiració de la manipulació climàtica, que ha estat àmpliament desmentida i que defensa que les elites controlen el clima. Ens desmenteix i ens explica científicament el que es pot veure en les imatges el meteoròleg d'IV3, Tomàs Salom.
1: Pensar que hi ha persones que es dediquen a fer desaparèixer els núvols per poder atribuir les onades de calor al canvi climàtic és una afirmació que realment no té cap tipus de sentit. Precisament aquesta imatge que s'ha fet viral amb el cel del continent europeu lliure de núvols i un episodi de calor extraordinari és allò que passa quan tenim un anticicló. Un anticicló és una zona de pressió més elevada que la que té al seu voltant i en el seu procés té una sèrie de característiques com que l'aire de les capes mitjanes i altes de l'atmosfera va davallant cap a la superfície. Això se'n diu subsidència i en aquest procés la temperatura augmenta i la humitat disminueix. I això no permet precisament la formació de núvols. Per tant, en termes generals, una onada de calor sol atribuir-se en una configuració atmosfèrica com aquesta, la presència d'un anticicló. És cert que no sempre amb anticicló tenim el cel estirat, perquè dins la meteorologia hi intervenen altres variables atmosfèriques, com pugui ser la direcció del vent o la diferència de temperatura entre les capes atmosfèriques. Però si ocorre allò que hem tingut, que és un anticicló i altes pressions a totes les capes de l'atmosfera, amb una gran subsidència i una baixa humitat, no poden tenir núvols. Per tant, no es tracta de manipulació climàtica.
0: Idò, ja ho sabeu, no es tracta de cap efecte provocat o intencionat, sinó que és habitual que en una situació atmosfèrica d'anticicló, com l'actual, la humitat relativa es redueixi. Aquest fet dificulta la condensació d'aigua i, com a conseqüència, es redueix la nuvolositat.

0: aquí donant pas ara a la nostra secció setmanal del nostre enviat especial, el món geek, el món freak tecnològic i informàtic. Pato Conde avui enceta una subsecció estiuenca sobre cinema i ens parlarà d'una pel·lícula que té el software lliure com a rerefons.
1: Benvinguts una vegada més a Cultura Geek, una secció del programa Codi Beta, una secció que ja sabeu que sempre ens trobam amb cosetes de l'internet o de l'informàtica més retro. I avui farem el primer capítol d'un especial d'estiu que volia anomenar Autocine. Autocine perquè això me retrotreu una sensació de pel·lícules d'exterior, de part de la mà, de poder veure aquest cine que no és... un cine més palomitero, que no... tant de culte o més entrincat o coses més per pensar, sinó un cine més divertit o més entretingut, sense... més que res per passar l'estona, no? Pues, ja havíem xerrat d'una pel·lícula que anomia Hackers. Jo crec que aquest és el tema que sempre ens envolta en aquesta secció, tot aquest tema d'informàtica retro i com veia Hollywood el futur més immediat de la tecnologia. I Hackers va ser una pel·lícula que anticipava molt, no? I compta amb dues pel·lícules més aquesta saga. Hi ha una que és Hackers 2, Operació Takedown, que sí, va ser una pel·lícula que se va estrenar l'any 2000. És una pel·lícula de baix pressupost, no, va passar un poquet desapercebuda i no una pel·lícula de suspensa, tenia una trama amb un informàtic, estava en llibertat condicional. Bé, era una cosa que no val molt la pena de veure, perquè és un poquet avorrida. Però sí que la tercera, que avui recomanarem, és Antitrust, Conspiració en la Red, se va dir aquí a Espanya, i és conta la història d'un informàtic, se va estrenar a l'any 2001, un any després de l'altre. I és la història d'un informàtic que el criden per fer feina a una companyia molt, molt gran d'informàtica, per fer feina amb aquest software. I, de fet, el protagonista l'amo de la companyia informàtica és Tim Robbins, i el protagonista informàtic és Ryan Phillip, que segur que l'heu vist a altres pel·lícules. Pues aquesta pel·lícula el conviden a fer feina allà amb un software nou, i al poc temps d'entrar a la companyia, pues el seu millor amic és assassinat, i ell pues, desplega tots els seus coneixements, perquè era un informàtic molt prometedor, pues, per intentar descobrir amb altres persones que l'ajuden aquest assassinat, a veure què ha passat, no? Més que l'argument, el que sí que volia destacar d'aquesta pel·li és que tracta sobretot de com fan feina les grans companyies informàtiques. Fa també un al·legat molt interessant de com funcionaria el software lliure, no? De tot el que coneixem ara. Ja hem xerrat moltíssim aquesta secció de software lliure, i aquesta pel·lícula actua un poquet en defensa d'aquest tipus de mecanismes informàtics, no? També hi ha com una espècie de simbologia d'aquesta empresa, de macroempresa, que es diu NURF, i és com una espècie de comparació amb l'empresa Microsoft, de com fa feina la gent allà de dins, de com se tracten els treballadors, de com tracten els drets de la gent que compra el software. També, evidentment, tot el que és... bé, en Bill Gates està molt representat allà, el personatge es diu Gary Winston, i fa com... No és com si fos directament Bill Gates, però sí que el podem relacionar amb ells, no? Així que esta, a part de ser també una pel·lícula de baix pressupost, va recaudar bastant i, bé, podem veure Tim Robbins allà bastant amb un bon paper, això m'ha agradat bastant. És una pel·lícula, això, molt lleugera, que se pot veure amb una estoneta aquest vespres ben calorosos que tenim. I ja us dic que disfrutareu d'un anticip a tot el que s'està tractant ara, el software libre, i sobretot a com estem tractant les dades de la gent. I bé, és una manera de pensar el present i també el futur immediat, no? Sobretot, ja no vull ni mencionar la IA, però és veritat que tots aquests anticips també toquen aquest tema. Així que, si voleu disfrutar de totes dues, jo me quedo amb aquesta, Antitrust, Conspiració en la Red, perquè l'altra, la veritat, és que l'hauria de tornar a veure perquè no me va cridar molt l'atenció. Però aquesta sí que va tocar un poquet el meu cervell, sobretot tots aquests temes que ara estan molt presents i en aquell moment pareixia un futur molt abstracte, no? Però ja sí que està tot aquí. Així que disfruteu d'aquesta primera recomanació i espereu a les següents, que tenim pel·lícules molt, molt interessants.
2: Codi Beta. Anna de la Salut. TV3 Ràdio és entreteniment.
3: Podem gravar, idò.
4: Dale play.
3: Raül Valls, com estàs?
4: Molt bé, Joan Mimàs.
3: Aquí fent un programa...
4: La gran vida.
3: Passen tantes coses.
4: Cada dissabte i cada diumenge.
3: A partir de les 9.
4: Duals a les 9.
3: No, i no t'uram.
4: Aquí, a IB3 Ràdio.
2: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
4: Saps què t'ho vull dir?
3: Sí.
2: En Joan Mimàs i Raül Valls.

0: Codi Beta. Anna de la Salut.
1: Un equip d'investigadors de la Universitat de les Illes Balears ha analitzat 8 anys de funcionament de VESPAP, una aplicació mòbil creada per detectar i controlar la vespa asiàtica, una espècie invasora que suposa una amenaça important per a les abelles mel·líferes i altres insectes pol·linitzadors. L'estudi publicat al Journal of Applied Entomology posa en relleu el paper de la ciència ciutadana com a estratègia per fer seguiment d'espècies invasores, que és un dels grans reptes actuals per a la biodiversitat. De fet, per participar en la recerca científica només fa falta un telèfon mòbil, sabrà fer una fotografia i la voluntat de participar. Això és precisament el que ha passat amb aquesta aplicació. És un projecte pioner que no només ha ajudat a controlar una de les espècies invasores més preocupants, sinó que també ha demostrat el potencial de la tecnologia aplicada a la conservació de la natura. D'ençà que es va posar en funcionament, el projecte VESPAP ha combinat diferents elements: una aplicació mòbil, un portal web per enviar avisos, l'ús de xarxes socials per difondre informació, entre d'altres, com un visor cartogràfic, per exemple. Aquest sistema ha permès crear una base de dades actualitzada i generar mapes de distribució per orientar les accions de control i d'erradicació. La vespa asiàtica és una depredadora molt eficient de les abelles i d'altres insectes pol·linitzadors, com deien, que són fonamentals per a la biodiversitat i l'agricultura. Per això, detectar la presència tan aviat com sigui possible és clau per impedir que s'estableixin noves colònies. En aquest context, la implicació de la ciutadania s'ha convertit en una eina valuosa, tant com la feina dels mateixos investigadors. De fet, el govern continua apel·lant a la col·laboració ciutadana en les campanyes de vigilància i detecció. I avui volem conèixer com va néixer aquesta iniciativa, quin balanç en fan després de tots aquests anys i com la combinació entre tecnologia, recerca i participació ciutadana està ajudant a protegir el patrimoni natural de les nostres illes. I avui vam parlar amb Cayetano Herrera, ell és investigador del grup d'entomologia aplicada al Bietal Lab. Benvingut a Codi Beta, Cayetano, moltes gràcies per atendre la nostra telefonada avui.
2: Bona tarda a tothom. Moltes gràcies a vosaltres per aquesta cridada, no?, per donar-nos veu amb la feina que feim tots junts.
1: Només faltaria, explica'ns, Mem, com neix aquesta idea de crear aquesta aplicació, aquesta VESPAP?
2: Doncs mira, hem d'anar ja que quasi 10 anys cap enrere, quan el 2015, deves l'octubre, un apicultor va donar la veu d'alarma perquè va veure una vespa molt grossa, molt estranya, a una de les seves trampes d'olivera, i la va dur en el Museu de Soia, que va rebotar cap a la universitat, i aquí se va identificar aquesta espècie com la vespa asiàtica. Per tant, sortia la notícia que aquesta espècie, encara que ja havia començat a envair tot el país d'Espanya, no?, la península Ibèrica, havia arribat a les nostres illes. Per tant, va començar tot una feina de camp per trobar el niu. De fet, se va retirar el primer niu allà, en el municipi de Soia. Però, clar, ens trobem en un moment del seu cicle biològic, d'haver ja l'octubre-novembre, que ja quasi està començant l'hivern, on l'activitat d'aquesta espècie s'atura. S'atura amb els individus d'aquest any, la reina d'aquest any, les mascles d'aquest any, i només les futures reines invasores entren en hibernació. Per tant, hivernen en cletxes, a lloc d'arbres, per tant, les tasques de gestió són molt difícils. I doncs, en aquest moment, se va plantejar de no quedar-se sense fer res, sinó decidir crear una eina que permet a la ciutadania involucrar-se en aquesta lluita contra aquesta espècie invasora. I d'aquí va néixer la idea de VESPAP, on la UIP i la Càtedra Vitíssimo van organitzar una marató informàtica per dissenyar aquesta aplicació mòbil.
1: Una iniciativa, Cayetano, que ha estat mereixedora de nombrosos reconeixements, entre els quals, per exemple, el Premi a la Divulgació Científica de la Societat Catalana de Biologia, o més recentment el Premi Internacional Golden Bee Award, que és l'atorga el govern d'Eslovènia per distingir contribucions destacades en l'àmbit de la recerca i la protecció de les abelles i altres insectes pol·linitzadors. Quan vareu començar tot aquest projecte, vareu tenir clar que havíeu d'apostar per una aplicació mòbil, quina importància tenia això, la implicació de la ciutadania des d'aquell primer moment?
2: Sabíem que un bon pla d'erradicació, un pla d'erradicació eficaç, és quan tothom està involucrat. És a dir, tant l'administració com l'òrgan gestor, les institucions de recerca, per donar, diguéssim, aquest suport l'estudi d'aquestes espècies invasores i, sobretot, la ciutadania. La ciutadania també és un paper clau a la detecció i gestió d'aquestes espècies. Per tant, vàrem decidir donar una eina el més fàcil possible per involucrar tota aquesta gent. I, sense cap dubte, teníem un objectiu de crear aquesta eina, però quan reps aquest tipus de reconeixement, ja no només a nivell, per exemple, regional, com és la ciutat catalana, sinó ja també internacional, com és el govern d'Eslovènia, molt de pics, quan fan feina hores en el camp, en el laboratori o en l'ordinador, que a vegades són feines una mica solitàries,
1: sí.
2: Però aquest tipus de reconeixement sí que donen tot una empenta, no? d'energia i de, ostres, tot està funcionant, que bé, i ens dona més ganes encara de continuar amb aquesta feina que estem fent.
1: Se pot dir que s'ha convertit de qualsevol manera en un referent d'aquesta manera de fer ciència en comú amb aquests diferents agents implicats que ens contaves. Explica'ns una miqueta, per a les persones que no coneguin aquesta aplicació encara, com funciona, com es valida una fotografia, com enviem una fotografia, com sabem que realment quan gestioneu aquestes imatges que és una vespa asiàtica...
2: Doncs aquesta aplicació té un flux de treball molt senzill, és a dir, quan qualcú té una sospita de que ha pogut veure tant un individu com un niu de vespa asiàtica, només ha de fer una foto. Amb això és suficient. Fa una foto, li demanen unes preguntes molt senzilles, com per exemple si ha vist més individus en aquesta mateixa zona, per exemple, demana també unes coordenades aproximades, o fins i tot hi ha un text lliure on pots afegir altres comentaris, i aquesta informació se centralitza en un servidor d'aquí de la UIP, on el nostre grup de recerca va revisant cada un d'aquests avisos per confirmar si se tracta de l'espècie invasora o, en aquest cas, de, per exemple, doncs molta fauna autòctona que tenim a les illes. En el cas de que en sigui un negatiu, s'avisa i se dona les gràcies al ciutadà, i en el cas de que sigui un positiu, s'avisa a l'administració competent, a la gestió d'espècies invasores, perquè donin i comenci tot el protocol de gestió i control d'aquesta espècie.
1: I teniu percentatges de quins avisos acaben sent correctes de tot el que vos han anat enviant i quines són errades, o bé, errades no, però que no s'identifiquen en sa espècie invasora que cercau?
2: Doncs mira, recentment hem publicat aquest article on analitzem aquests 8 anys de VESPAP, i hem de donar les gràcies a tothom que s'ha involucrat, perquè hem rebut avisos de quasi tota Espanya, no només de Balears, encara que, per exemple, reports de Balears han estat quasi 60% dels avisos, i que han rebut altres províncies i comunitats autònomes, i més o manco d'haver un 30% de tots els avisos han estat positius per a aquesta espècie invasora, i en el cas concret de les nostres illes ha permet eliminar, per exemple, entre el 2015 i el 2018, més de la meitat dels nius que es varen localitzar. Per tant, podem veure com de potent i eficaç és la ciència ciutadana per fer front a la invasió de les illes, que és les Illes Balears, per exemple.
1: Hi ha qualsevol resultat d'aquests 8 anys de funcionament que vos hagi sorprès, ara que heu fet aquest balanç que ens mencionaves?
2: Doncs, per una part, podríem xerrar, per exemple, d'aquestes fotografies que no són positives per a vespa velutina, és a dir, hi ha un percentatge representatiu d'insectes, en aquest cas, que se confonen normalment amb aquesta espècie invasora, i vàrem veure, per exemple, que sí, que de vespa, per exemple, espècies que són molt comuns aquí a les nostres illes, com és la vespa mamut, vespes alfareres, altres vespes papereres, o fins i tot qualque mosca de les flors, i potser ens estem referint a unes 6 espècies, representen un gran percentatge de negatius. Per tant, això ens permet elaborar campanyes de conscienciació molt focalitzades a poques espècies per augmentar molt la capacitat de reconèixer l'espècie invasora correctament. Això, per exemple, seria una part que va ser molt interessant en els resultats. I després vam veure que també, a mesura que La invasió anava avançant, és a dir, passaven els anys des de la primera detecció d'aquesta espècie, la capacitat de la ciutadania en reconèixer-la era molt major. Per tant, sospitant que hi ha segurament un emprenentatge, és a dir, a mesura que passen els anys, la ciutadania està exposada a l'arribada d'aquesta espècie, hi ha moltes més campanyes de divulgació i molta més curiositat per part dels ciutadans, aquesta capacitat de reconèixer-la és molt major. I, a més, vàrem veure que, efectivament, emplear una app més que un portal web donava més oportunitats per enviar avisos. Per tant, era un resultat que a nosaltres ens va agradar molt, no? Si se vol involucrar la ciutadania, quan més accessible sigui, que normalment sol ser a partir d'una aplicació mòbil, molt millor.
1: Perquè quin és l'estat actual de la vespa asiàtica a les Illes Balears o a Mallorca? No sé si hi ha més si hi ha presència a totes les illes.
2: Doncs des de que s'ha data, tant el 2015, s'ha arribat a erradicar en dos pics, un en el 21 i un altre en el 23, però malauradament, encara que pensem que som una illa i que estem aïllats, per exemple, del continent, estem veient que no és així. Moltes d'aquestes espècies invasores arriben mitjançant vaixells o avions. Per tant, anàlisi de l'equip d'investigació va determinar que va haver ja al manco dues entrades diferents d'aquestes espècies a les illes i actualment tenim una invasió activa. El 2024, després de 2 anys sense detecció d'aquesta espècie, se varen retirar uns 21 nius majoritàriament a la zona de Palma, i l'any següent, en el 25, un altre pic, 21 nius. Per tant, tenim una invasió activa d'aquesta espècie, perquè ja, per exemple, en el que duim d'any, s'han detectat, per exemple, 22 exemplars molt focalitzats, per exemple, a la zona de la Serra de Tramuntana.
1: Clar, parlaves de que per aventura el fet de ser una illa ens podia ajudar en aquest aspecte, però has dit que tampoc no gaire, perquè igualment arriben aquestes espècies aquí. Tenim factors, però, que juguin a favor amb aquest control o amb aquesta arribada?
2: Bueno, en aquest fals aïllament pot ser empleat, en aquest cas, per exemple, amb unes bones mesures de bioseguretat. És a dir, totes aquestes espècies arriben, el que hem dit, per ports o aeroports. Per tant, són punts molt concrets de l'illa per on segurament entren aquestes espècies. Per tant, si tenim bones mesures de bioseguretat amb un bon protocol de detecció temprana i erradicació, és una manera molt útil d'evitar una expansió, establiment i posterior impacte negatiu en els nostres ecosistemes.
1: Perquè què fa que aquesta vespa sigui tan, tan problemàtica? Per què representa aquesta amenaça tan important per les abelles, que sabem que alhora són molt importants per als nostres ecosistemes i per la biodiversitat?
2: Doncs els requeriments nutricionals d'aquesta espècie són diferents entre les larves i els adults. Mentre que, per exemple, els adults són majoritàriament, diguéssim, com vegetarians, no? S'alimenten de nèctar, de secrecions larvàries o fins i tot fruita, les cases, les larves, les que necessiten proteïna per créixer. I aquí és on les obreres surten a depredar altres insectes, majoritàriament les espècies ganaderes, com es pot ser l'abella de la mel, però també són unes depredadores generalistes. Per tant, poden depredar mosques, escarabats, papallones, libèl·lules, cuques, entre moltes d'altres.
1: I és més agressiva amb les persones que les vespes autòctones o que les abelles? Aquest és un dels grans mites.
2: Doncs, a finals de l'any passat, que van aparèixer unes notícies que va haver doncs, com 3 morts, una desgràcia, degut a un contacte amb aquesta espècie, molt de mitjans ens van cridar demanant si aquesta espècie era molt més perillosa que altres autòctones que tenim presentes a la península, però clar, teníem falta de dades per contestar aquesta pregunta tan sensible. Per tant, ens van plantejar demanar, per exemple, estadístiques de defunció a l'Institut Nacional d'Estadística relacionades amb un contacte amb vespes i abelles, i vàrem veure que, per exemple, no hi ha una evidència, no van detectar una evidència d'un augment d'aquesta mortalitat associat a la propagació i expansió d'aquesta espècie a Espanya. També hem de dir que aquesta mortalitat normalment és un efecte molt menys comú que altres subletals, com pot ser, per exemple, reaccions al·lèrgiques o fins i tot demanda, diguéssim, d'immunoteràpies, que se pot veure afectat aquesta espècie. Però alerta, que això no significa que no hem d'anar a molta cura. És a dir, estem parlant d'una espècie social, genera nius amb molt d'individus de dins, per tant, no dubtaran en protegir el seu niu si en qualsevol cas se senten amenaçades.
1: Per tant, alerta també amb aquesta vespa asiàtica, no només els nostres ecosistemes, els nostres animalons, sinó també les persones, tot i que no està comprovat que sigui més agressiva o que causi més mortalitat que d'altres. Si com sigui, has fet, si s'arribés a establir de manera permanent, quines conseqüències podria tenir això per la biodiversitat i per l'apicultura?
2: Doncs mira, un recent estudi a nivell europeu va identificar que més de 1.500 espècies diferents poden ser presa d'aquesta espècie, incloent insectes polinitzadors de cultius europeus clau, com per exemple la pomera, la ametler, entre d'altres. Per tant, seu establiment genera una preocupació significativa a causa de que els possibles efectes negatius sota els polinitzadors i altres insectes que també fan un servei ecosistèmic molt important. Aquesta seria la part de biodiversitat, però també tenim una part econòmica molt important a causa de les potencials morts de colònies de abella de semel. Per exemple, s'ha vist a França que pot reduir la producció derivada de l'apicultura, així com, per exemple, reducció de producció de cultius agrícoles i també, per exemple, totes les tasques relacionades amb la pròpia gestió, que també causen un impacte negatiu econòmic, no? Per tant, tenim tot un context de biodiversitat, de producció agrícola, apicultura i economia que està una mica està en risc si aquesta espècie arribés a expandir-se i establir-se a les nostres illes.
1: Per tant, tenim aquesta eina a mà, aquesta Vespap, i ja per acabat volíem demanar també precisament per aquesta passa que donau, perquè l'aplicació ha anat evolucionant i dona pas a Invas App. Explica'ns una miqueta quines altres espècies invasores es podran detectar, quan decidiu ampliar el projecte.
2: Doncs aquesta nova passa de Vespap a Invasap va sorgir amb un projecte finançat per la CAIP, que se deia Stop Invasores, on tenia una mica l'objectiu de desenvolupar tota una sèrie d'eines de detecció primerenca d'espècies invasores. I en aquest cas, vist l'èxit obtingut amb l'eina Vespap, varen pensar en ampliar aquesta eina a moltes altres espècies invasores, per exemple, doncs, la vespa oriental, que recentment també s'ha detectat a les illes, o, per exemple, tot un conjunt d'espècies que encara que no se troben a Europa, que se denominen plagues prioritàries, són unes espècies que la Unió Europea ha analitzat, ha realitzat tot un estudi de riscos i ha determinat que si arribessin i s'establissin, tindríem un greu impacte sota, per exemple, l'economia i l'agricultura de la Unió Europea. Per tant, vam ampliar aquest ventall d'espècies objectiu dins de la nova aplicació d'Invasap.
1: Cayetano Herrera, investigador d'aquest grup d'entomologia aplicada al Bietal Lab. Esperem que pugui tenir un llarg recorregut també aquesta Invas App, que funcioni al Manco 8 anys més com ho ha fet aquesta Vespa App i que serveixi per continuar fomentant aquest contacte entre la ciutadania i la recerca i sobretot que ajudi precisament això a identificar i aturar aquestes espècies invasores que ens poden fer molt de mal.
2: Sens dubte, moltes gràcies a tots.
1: Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies a tu.
0: Codi Beta.

0: Anna de la Salut.
1: IB3 Ràdio és diversió. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: amb aquesta nova sintonia que escoltem per primera vegada, podem donar la benvinguda de nou a Adrià García. Ell és la persona darrere del perfil del físico barbudo i que les properes setmanes ens acompanyarà amb una nova secció. Com estàs?
1: Molt bé, molt content d'estar aquí en aquesta nova secció estiuenca.
0: Ben tornat, amb moltes ganes també d'encetar-la i de saber-me què ens contes. Explica'ns una miqueta en què consistirà això que ens contaràs els pròxims programes.
1: Sí, doncs mira, jo pensava en ciència d'estiu i dic, doncs,

0: Ja, explica'ns una miqueta què són aquests premis que mencionaves.
1: Sí, doncs els IG Nobel són una paròdia dels premis Nobel, sí, no?, que es lliuren tots els anys i que volen guardonar investigacions científiques reals, sí, i en principi serioses, no?, però que primer fan riure i després fan pensar. No? Veurem què significa això. Uh-huh. Bé, un parell de dades es varen crear el 91, no?, uh-huh, per un investigador, el Mark Abrams, que va cofundar una revista d'humor científic, sí, perquè això existeix, no? I bé, són uns premis una mica així, bueno, curiosos, no? No tenen categories fixes, tots els anys canvien les categories. Fan també lliuren els premis de manera presencial a Harvard, a la Universitat de Harvard, i fan algunes coses estranyes. Tenen una nina de 8 anys que quan els discursos d'agraïments són massa llargs comença a cridar i a dir que s'està morint. No sé, són bastant curiosos de veure, interessants. I bé, hi ha curiositats com que guanyadors de premis IG Nobel després han guanyat premis Nobel de veritat.
0: Ah, veus?
1: Això és tenir el màxim reconeixement de la comunitat.
0: Ja tens tots els Nobels possibles, no?
1: Exacte. Sí.
0: Ostres, idò, i vengui, humor científic i aplicat una miqueta en aquest dia a dia, en aquestes lleis del dia a dia, que és en la part que ens endinsam avui. Explica'ns una miqueta quins has seleccionat, quins premiats, quines teories...
1: Sí, bé, l'he anomenat lleis del dia a dia per no dir física, no?
0: Clar.
1: Perquè seran tots un...
0: Perquè serà això.
1: Els estudis d'avui seran un poc relacionats amb la física, no?
0: Sí.
1: I bé, que hi ha més físic que les lleis del moviment, no? Uh-huh. I d'això va el primer estudi que he triat, que és un estudi del 96, que va guanyar el Premi IG Nobel en el 96, i té a veure amb les torrades de pa i el berenar. No? Mm-hmm. Això que diuen de la llei de Murphy, no?
0: Sí.
1: Que és molt típica. Si una torrada amb mantega o amb crema de cacau et cau al terra, sempre ho farà pel costat on hi ha el condumio, no?
0: Correcte.
1: Tot això. Doncs bé, aquest estudi analitza això, no? Va analitzar si era realitat que aquest mite quotidià succeïa i si era així, per què, no? Bé, i el que va trobar... és que realment sí que succeeix.
0: Sí.
1: No pel que tothom es pensava, no? Jo em manco quan m'ha passat això, perquè a tots ens ha passat.
0: A tots ens ha passat, evidentment. Té una lògica, té una resposta científica.
1: Sí. Un podria pensar que, bé, és com que té més pes per la part on li has posat tota la xixa,
0: sí,
1: on li has posat això, té més pes, llavors té el centre de massa una mica desviat, no? Mm-hmm. I per això comença a rotar, fa coses estranyes. I això va ser feina d'un científic, va veure que això no era ben bé cert. Amb un model matemàtic, el que va descobrir... és que la culpa de que el pa sempre caigui, o quasi sempre caigui així, té l'alçada de les taules.
0: Ah!
1: Perquè, clar, això, les taules més o manco sempre tenen una mateixa alçada, no?
0: Sí.
1: Entre 0,75, 1 metre,
0: sí,
1: coses així. El que va veure és que fent simulacions, les llesques de pa, que tenen de l'ordre de 10 centímetres, només tenen l'espai suficient per fer mitja volta. Clar, això... ens dona una resposta, però també ens deixa un problema. Com podem arreglar això? Com podem fer que no passi més? I el que ens diu aquesta causa és que no hi ha molt a fer. Perquè, clar, no farem les taules molt més altes, no? Sí que va calcular quina alçada haurien de tenir les taules si tinguéssim l'objectiu de que el pa fes una volta sencera i no mitja volta, i va veure que haurien de ser de 3 metres.
0: Llavors, poc pràctic, però
1: no.
0: Si ets una persona molt trebada, aquí li cau cada matí, per aventura, una inversió en una
1: també
0: taula...
1: També potser amb una taula d'aquestes més orientals, que són més baixetes,
0: també.
1: Això sí que també passaria, però aquí ho tenim una mica complicat, em sembla.
0: Ja.
1: Em sembla. Sí que va veure que també una altra manera de que la torrada de pa fes una volta sencera és donar-li més velocitat horitzontal. És a dir, que no caigui, sinó que quan t'està caigent li donis un cop i la tiris més enllà. No ens ha solucionat molt la vida, però bé, sempre està bé trobar respostes a les grans preguntes de la ciència.
0: I qui va ser qui va fer aquest estudi?
1: Això ho va fer un científic que es diu Matthews.
0: D'acord.
1: Va publicar la revista European Journal of Physics, que és una revista que...
0: important.
1: Que sigui això cafè per a molts cafeteros, però és una revista de física de les bones, no?
0: Ah, eh? Ja ho sabeu, si sou persones trebades a taules més altes, uns 3 metres més o manco, o més baixetes i que no acabi de fer la mitja volta i li puguis pegar.
1: Exacte.

0: que li puguis pegar un cop i ja el problema està solucionat. Sí, quan sigui, dona una miqueta de consol, sobre que això passa per qualque motiu i no és perquè...
1: Sí,
0: això,
1: perquè que són per lleis físiques i no la llei de Murphy.
0: Efectivament, efectivament. Vinga, què més tenim en aquestes... en aquesta física, en aquestes lleis del dia a dia.
1: Doncs continuem donant explicació a la gent trabada. Sí. Aquí vam crear una mica de bias en quant als temes que m'interessen.
0: Sí.
1: Perquè bé, això potser també a la gent li ha passat. Això sí que me passa tots els dies. I és caminar amb una tassa de cafè o de llet o el que sigui, i que bé, el moviment del caminar fa que n'hi hagi per tot, no? del contingut de la tassa.
0: Sí. Mm.
1: Doncs bé, això ho varen fer uns investigadors l'any 2012, varen investigar per què passava això i si es podia evitar d'alguna manera. Ho varen comprovar en cafè, tot i que és aplicable a qualsevol altre líquid, sempre que sigui líquid i no massa dens, no? Per això varen fer uns assajos empírics, no? Varen triar un munter de participants, un grup de participants, els varen posar una tassa a la mà amb líquid i els hi varen dir que havien de caminar a velocitat constant a diferents ritmes. I amb càmeres d'alta velocitat varen mirar què passava amb el contingut de les tasses, no? del berenar.
0: Sí.
1: Bé, el que varen veure, com tothom sap, és que és molt difícil mantenir l'equilibri d'això, però varen començar a explicar per què passava això. I és que aquí hi ha un fenomen físic molt rellevant, que és la ressonància.
0: Sí.
1: Que això, potser qui hagi jugat amb gronxadors, amb nins petits, els hi sona, no? I és que tu, quan tens el teu nebot, la teva filla, i l'has d'empenyar amb un gronxador, ho has de fer a un ritme determinat, no? No l'has d'empenyar a qualsevol moment. L'has d'empenyar just quan està en el moment més alt de la trajectòria, no? Quan fas la força en aquest moment, estàs fent una mica de ressonància, no? La ressonància és aplicar una força de manera periòdica, no? Que sempre esperant un temps determinat per tornar-la a aplicar. I això el que fa quan entra en ressonància és que el sistema respon d'una manera molt, molt dramàtica, molt gran. No? Un altre exemple d'això és un altre mite que succeeix de veritat, que són les cantants d'òpera que poden rompre una copa de vidre cantant. Per què succeeix això? Perquè canten una nota que entra en ressonància amb la copa de vidre. Això de la ressonància és molt important. Hi ha fins i tot ponts que han caigut per culpa de la ressonància amb el vent. No? Això de les tasses de cafè és molt menys dramàtic que un pont caiguent, però té un poc el mateix fenomen físic al darrere. I és que el ritme en el qual les persones caminem fa entrar en ressonància el líquid de les tasses. Què podem fer per evitar, això? Bé, una cosa és caminar molt més lent, així ja no entra en ressonància, o tenir tasses que tinguin un diàmetre molt diferent. I així llavors les propietats del líquid del sistema canvien i la ressonància, la freqüència de ressonància de la tassa ja no serà la mateixa que la que tenim al ritme de caminar.
0: I se podria veure amb aquestes tasses, amb aquesta forma diferent?
1: Veure. Sí. També proposen algunes altres coses, com ficar objectes que suren enmig. Tot això el que fa és trencar aquesta ressonància.
0: D'acord.
1: No? Això, bé, molt més bona resposta, no? No com l'anterior, que no tenia manera d'arreglar-ho. Això, comprant-se una tassa més gran o més petita, en principi ho solucionarà.
0: Sí.
1: Llavors s'han de deixar el cafè en llet i hem de passar a l'espresso solo. També és una altra manera d'arreglar-ho.
0: I també sempre podem posar una tapa.
1: També, això és una resposta. Els grans enigmes de la física moltes vegades tenen respostes molt senzilles.
0: Posar una tapa o bé intentar no fer cafè mentre xaminam i poder fer el cafè tranquil·lament a casa nostra.
1: Aquesta solució m'agrada molt més.
0: Que seria ser millor. Però, donat en els ritmes que duim, millor posar una tasseta o, ja ho has dit, una tassa amb una forma concreta que seria com a ser millor per no vessar si heu d'anar molt aviat pel xerrer i no podeu aturar el vostre ritme per fer un cafè 5 minutets. Ja tenim la millor tassa. I ara que està tan de moda això dels cafès per endur i tot això, està bé tenir en compte que la forma de la tassa és determinant. Quin és el fenomen? Mos has dit la ressonància, alguna cosa...
1: Bé, la ressonància és el més important, sí, sí. A més, bé, estudiar els fluids és una cosa molt complicada, no? Sí. En aquest estudi vàrem fer simulacions i també ho vàrem fer a la realitat, no? Experiments reals. Mm. Però bé, això, bàsicament la ressonància és molt important a tots els sistemes i on hi ha líquids, més encara.
0: Ens quedem, idoi, amb aquesta ressonància important per les tasses de cafè, per no vessar, per vessar. Quan caminam. I llavors aquí hi ha un altre, donant pas a un altre d'aquests premiats, els IG Nobels, que és un clàssic, eh?
1: Sí, de tant... Ara potser una mica
0: Un poc manco,
1: menys,
0: perquè...
1: Sí, però ja els que tenim certa edat ens en recordam del drama que era...
0: Ah, totalment.
1: Voler anar a escoltar música i donar-nos compte que el cable dels auriculars estava enredat i no hi havia manera de desfer aquest ensurt.
0: Sí.
1: I justament això, varen estudiar un grup de físics que, bé, el 2000, això, 2007, li van donar el premi de l'IG Nobel de Física el 2008, que varen estudiar per què succeïa això i potser com arreglar-ho, no? Com evitar que ens passés, no? Bé, això van fer un experiment molt interessant. Varen agafar unes caixes de plàstic, no? I varen ficar cables allà de dins. I amb un motor elèctric varen fer agitar aquestes capses. I bé, això ho varen fer més de 3.000 vegades. I de tant en tant aturaven el motor i feien una fotografia
0: del cable,
1: no? Sí. I amb un software de reconeixement d'imatge miraven si hi havia qualcun ús o no. Mm. I això ho varen fer amb cables de molt de tamanys, de molt de llargàries, tot això.
0: Vale.
1: Què varen trobar? Varen trobar que hi havia una longitud límit a la qual els cables deixaven de... És a dir, a partir de la qual començaven a fer-se nusos.
0: D'acord.
1: És a dir, si el cable de l'auricular feia manco de 46 centímetres, la probabilitat de que es formés un nus de manera espontània era gairebé del 0%. Quan sobrepassàvem aquest número, aquest 46 centímetres, la probabilitat de nusos creix de manera exponencial i s'estabilitza als 1,5 metres. És a dir, que qualsevol cable amb més de 46 centímetres ja és un problema i ja té la possibilitat de fer un nus de manera espontània. No? Aquí ens podríem ficar a explicar una mica l'entropia i el desordre, no?
0: Sí.
1: Tot. Però bé, la idea és aquesta, no? Que tenim cable llarg i que pel simple fet d'estar en moviment pot aparèixer de manera espontània, no? Perquè és probable que hi hagi desordre aquests nusos. Com es pot evitar?
0: Sí, per favor.
1: Bé, doncs...
0: Hi ha qualque auricular que no s'enredi. Bé,
1: sí,
0: a part dels inalàmbrics...
1: Els que no tenen cable, no? Els Bluetooth, que són els que s'empren ara més. Bé, solucions. Emprar uns cables de menys de 46 centímetres,
0: sí.
1: Que no és molt pràctic.
0: No sé si arriba a la butxaca.
1: No és molt pràctic. O triar cables que tinguin una major rigidesa mecànica. No? Hi ha aquests que tenen com a un... que semblen de corda, no? Per de fora.
0: Sí, que tenen com una altra capa, diguéssim,
1: sí,
0: no?
1: Sí, clar, aquests són més difícils de flexionar i és més difícil que es formin aquests nusos de manera
0: espontània. Perquè són més gruixats.
1: Exacte, sí.
0: Per tant, llargar-hi i gruixa determinarien una miqueta això.
1: Sí, és el més determinant, també. Mm-hmm. També podem, amb una pinça, agafar els extrems i així no hi ha problema, però bé... Ja hem vist que aquí m'agraden les solucions una mica més complicades.
0: Mira, jo això de la pinça no ho havia pensat mai, però es va de fer dur-la dins la bossa.
1: Sí,
0: és fàcil, ara ja, inalàmbric ja l'utilitz sempre, però hagués estat bé durant una temporada llarga amb el Disman, que pesava tant, a més, que l'havies de dur dins bosses i t'anaves amb el cap mig tort, també, i sempre s'enredaven els auriculars. Vinga, idoi, on en queda una més? Amb què acabam, Adrià?
1: Amb una cosa molt d'estiu.
0: Vinga.
1: La cortina de la dutxa. Perquè aquest dia segur que n'hi ha més d'un que es dutxa més d'un dues
0: pic.
1: I tres vegades en el dia. I bé, qui tingui una dutxa, potser li passa això de que de manera espontània sembla que la dutxa té una certa manera atracció magnètica amb el cos humà i se queda aferrada, no?
0: Sí.
1: Com que t'estàs dutxant i la cortina ve cap a tu. Bé, doncs el darrer estudi que vull presentar avui és un estudi que precisament va analitzar això, no? Aquest fenomen de la cortina de la dutxa. Li van donar el Premi Ig Nobel de Física l'any 2001. I bé, el primer era estudiar perquè succeïa això, no? I el que varen fer simulacions matemàtiques amb models avançats de física de fluids, i el que varen veure és que l'aigua calenta escalfa l'aire que hi ha de dins de la dutxa, i aquest aire puja, no? Va cap amunt, no? Això segur que ho hem vist, que comença a condensar fins i tot el sostre del bany. I això el que fa és que cau la pressió, i cau la pressió de dins la dutxa. I l'aire, què passa? Que quan cau la pressió, l'aire que està de fora de la dutxa vol entrar on hi ha una baixa pressió, no? Això és una cosa típica de meteorologia, els avions també passa, i a la dutxa també passa. Llavors, com que la cortina de la dutxa és una tela flexible, no? Aquesta massa d'aire que vol entrar de dins on hi ha aquesta baixa pressió, el que fa és que la cortina de la dutxa
0: s'aferra.
1: Ja. És com fer el buit a una bossa de patatilla, no? Que quan xucles, la bossa de patatilla es contreu.
0: Ma.
1: Més o manco, això és el que passa a la dutxa.
0: No és que vengui una mà misteriosa cada vegada a tocar la cortina per tirar-te-la damunt. Sí, no és que hi hagi ningú darrere la cortina.
1: Esperem que no.
0: té una explicació física i és la pressió.
1: La caiguda de la pressió de dins de la dutxa. Sí, sí.
0: I ben interessants aquests Ig Nobels. En repassarem més aquestes lleis del dia a dia, aquesta física, i sempre des d'aquesta perspectiva d'humor científic que mencionàvem a l'inici, i precisament que a l'inici parlàvem de la llei de Murphy i aquesta torrada, ens acomiadarem amb una cançó que es diu precisament la llei de Murphy's Law. Moltíssimes gràcies, Adrià. Fins la setmana que ve. I feel my story is still untold.

I en el retrovisor d'avui fem una mirada enrere fins al 8 d'agost de 1786, dia en què el metge Michel Gabriel Paccard i el guia de muntanya Jacques Balmat varen aconseguir fer per primera vegada el Mont Blanc, el cim més alt dels Alps i un dels grans símbols de l'alpinisme mundial. Aquella ascensió és considerada el naixement de l'alpinisme modern i va marcar també l'inici de l'exploració científica de les grans muntanyes. I és que l'expedició realment no perseguia únicament una gesta esportiva. Paccard era metge i apassionat per la física i la meteorologia i volia aprofitar aquest ascens per estudiar com variava la pressió atmosfèrica amb l'altitud mitjançant un baròmetre de mercuri en una època en què aquest fenomen encara era objecte d'investigació. Les seves observacions varen contribuir a aprofundir en el coneixement de l'atmosfera terrestre i varen demostrar que les expedicions a alta muntanya també podien convertir-se en grans laboratoris a l'aire lliure. Més de dos segles després, el Mont Blanc continua sent un referent tant per als alpinistes com per a la comunitat científica. Els seus glacials, de fet, constitueixen encara ara un observatori privilegiat dels efectes del canvi climàtic. Amb això, posant punt el codi beta d'avui, Maria Lídia Cifra ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.

0: Hola a tots, jo sóc Anna Regina Cortés i això és No Venim en Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IVETAR Ràdio que, com sempre, arriba carregat de continguts. Com tots els dissabtes, arrencam aquesta primera hora amb continguts relacionats amb educació i criança. Avui començarem amb la secció de l'especialista. Parlarem sobre com podem aprofitar les estones de joc en família aquest estiu perquè, a més de divertir-nos, ajudin els infants a desenvolupar habilitats socials i emocionals. També tindrem tertúlia amb la nostra psicopedagoga i amb pares i mares. Serà sobre un tema complicat. Com podem acompanyar els nostres fills quan el seu món social s'amplia i comencen a aparèixer noves amistats i les primeres parelles? Un tema ben interessant i, a més, com sempre, no faltarà el nostre recull d'iniciatives relacionades amb educació, divulgació i oci familiar. Esteu preparats? Idò, arrenca ja la primera hora de No Venim en Manual. L'estiu és una època en què passam més temps en família i en què moltes cases se recuperen els jocs de taula. Són una forma divertida de passar una estona junts, però també, gairebé sense adonar-nos-en, són eines que ajuden a desenvolupar habilitats com l'atenció, la memòria, el llenguatge, la planificació, també molt important la gestió de les emocions. Ara bé, també és vera que moltes partides no surten com ens agradaria. Hi ha discussions de vegades entre germans, infants i grans i no tan petits i grans, que s'enfaden perquè perden, dubtes en les normes, o adults que no saben molt bé quan intervenir o quan no fer-ho. Per això avui hem convidat a José Luis Ortego, psicopedagog especialitzat en la millora d'habilitats socials i competències d'autoregulació, perquè ens doni algunes recomanacions pràctiques perquè aquest estiu les estones de joc siguin agradables i, a més, aprofitem aquest potencial del joc. Com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me. Un altre pic.
0: Molt bé, vens preparat per donar-nos aquí estratègies de joc, eh? Perquè de vegades és un repte.
1: Sí.
0: Vinga, i doncs començam abans fins i tot d'obrir la caixa. Arriba el moment de triar el joc. Aquí tenim un drama de vegades perquè un vol jugar una cosa, l'altre una altra, aquell nen petit que sempre vol jugar en el mateix joc i tothom està cansat ja de jugar en aquell joc.
1: Sí, és veritat que...
0: Com ho gestionam, això?
1: Sí, jo crec que s'ha de donar l'oportunitat a tots de poder escollir en algun moment el joc que més li agrada, però també ha de tenir paciència de que ara jugarem en el que t'agrada a tu, ara haurem de jugar en el que ens agrada a tots. I jo crec que tots, o sigui, hi ha jocs per nens petits que poden ser molt divertits pels adults, també veient les respostes que els nens petits fan, no? que diuen que s'equivoquen o això, i podem aprofitar sempre de la broma, no? D'esperar un resultat super extraordinari, no? Sinó és un moment de diversió i de passar-ho bé, i hem de fer que el lot o que el nen tingui ganes de tornar a jugar amb nosaltres, no que sigui un drama i que, no? Per això jo crec que és molt important que ara te toca a tu, ara me toca jo, i tots així també podem tenir el nostre moment, no?, de ser protagonistes.
0: Anar canviant la tria i llevar-nos una mica la barrera, per exemple, de les edats o les temàtiques,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Hi ha jocs, jo he jugat a jocs amb els meus nebots que són superdivertits i que són per nens petits. Tot depèn de la teva intenció a l'hora de jugar. Si és guanyar, o si és compartir un espai de diversió i que pugui tenir aquesta vessant educativa, també, no?, aprofitar aquesta vessant educativa.
0: Molt bé. I ja hem triat el joc, ja el tenim, i arriben les normes. Si és un joc senzill, de vegades són molt intuïtives i molt fàcils, però de vegades no són tan fàcils les normes. Aquí tu què recomanes? Les expliques adults, se les llegeix i les expliquen els altres? Les poden explicar els infants? Si un joc és molt complicat, fins a quin punt podem adaptar aquestes normes?
1: Sí, bé, jo crec que sí, que se pot fer una primera... De fet, jo crec que sempre hi ha algú que sap explicar millor que un altre, perquè hi ha de vegades que t'explica... Jo, per exemple, ma mare explica fatal, i hem de dir però men, deixa'm ses instruccions.
0: No m'entès res,
1: no? Llavors, jo crec que és molt important també que se pot aprofitar de començar una partida que no sigui competitiva, no? Anem a jugar sense que guanyi ningú, una de prova. I llavors, des d'aquí, doncs, el lot observant, perquè l'aprenentatge, no? Els alots aprenen molt per observació, entendrà tot d'una les normes del joc, i ell tot sol pot desbrinar, no? I també és important aprofitar això com una eina educativa.
0: I estem a adaptar aquestes normes? On està aquí el límit? Fins a quin punt les podem adaptar? Hi ha gent que és molt purista, per dir-ho així, i les normes són així. Hi ha gent que adapta molt segons l'edat. Tu què recomanes?
1: Jo penso que és important respectar la norma del lloc, però també podem utilitzar el no respecte de la norma amb una funció educativa. Què vull dir amb això? També podem aprendre a enganar els altres. I què passa quan un engana els altres? Per la vida, tothom... La vida és una situació constant d'intentar esbrinar si m'estan enganant o no m'estan enganant. Llavors, podem aprofitar també el lloc com un espai segur en el que podem jugar. Quan fan trampes, què passen? Podem jugar a fer trampes. És superinteressant. Jo, de fet, bueno, no puc dir noms perquè a que meva no m'ho deixaran tornar a entrar, però hi ha gent que jo conec que fan moltes trampes i és divertit a vegades esbrinar quan t'està fent trampes. I ell, aquesta persona, per exemple, jo crec que ho fa aposta. Ho fa molt exagerat perquè tu te n'adonis que està fent trampes i és divertit. Però els nens petits podem utilitzar aquesta activitat de fer trampes amb els nens petits per ensenyar-los que no tot és sempre no? transparent, dir-ho d'alguna manera.
0: Un joc de dins el joc.
1: Sí. I aprofitar això per que sigui educatiu. No fer trampes per sempre guanyar i estar per damunt dels nens.
0: Després parlar-ne, no? Sí. Molt bé. Una altra situació habitual és que hi hagi germans de diferents edats, un més grans, un més petits. Aquí com ho fem perquè la partida sigui divertida per tothom, no? Perquè el gran se queixa que és massa fàcil i el petit diu que no ho entén. Com ho fem?
1: Jo crec que si és divertit serà igual, no passarà res. Hem d'aconseguir que sigui divertit. I sobretot això que te comentava abans de la intenció. Si la intenció és guanyar, és veritat que si jo estic jugant amb un nen petit, no m'ho passaré bé, perquè sempre li guanyaré. Però si la intenció és estar, trobar un moment de compartir un espai divertit, de millorar, per exemple, que no siguin jocs competitius. Per exemple, hi ha jocs ara que podrien cercar, i ara mateix a internet pot cercar jocs no competitius, o també fer no competitiu un joc que sigui competitiu. Per exemple, podem, si és un joc com que hem d'anar passant caselles per arribar al primer a un lloc, doncs igual ens podem llevar això altres caselles i només actuar dibuixant, pintant, que sigui l'experiència de fer el pallasso allà davant dels altres i no haver de guanyar a l'altre equip, sinó només l'activitat per fer l'activitat, no? De compartir, que sigui divertit, la broma que se fa. Jo crec que és més important això que no...
0: Podem donar-li tot un pot de volta en funció dels interessos educatius que tinguem, no? Per aprofitar aquell joc. Molt bé. Anem a començar la partida. Aquí passa una cosa de vegades amb els adults, que és que tendeixen a donar moltes pistes, no? Estàs jugant el nen i tu comences mig alerta, mira bé aquesta carta, estàs segur que vols fer això? Sí. Segur? Clar, quan això és positiu i ajudam així una mica com a exemple i quan hem de pensar, escolta, retira't una mica i deixa'l que s'equivoqui?
1: Sí, és això, la tolerància a l'errada o el perfeccionisme. Si el pare és molt perfeccionista i voldrà que el seu fill jugui perfecte, estarà estressant la partida i el nen voldrà deixar de jugar perquè troba que no fa bé i, a més, la conseqüència de la seva conducta està estressant a son pare i sa mare. Jo crec que el joc ha de ser sempre divertit. Sempre divertit. Sempre ha de ser una
0: màxim,
1: broma. Sí. Ha de ser que un motiu de riure, un motiu de compartir un espai de col·laboració, de cooperació, però també de competició, però una competició que faci ganes tornar a jugar en això, no? Si perdem de vista aquesta intenció, jo crec que estem malbaratant el temps que podem estar en aquesta situació, no? Que li poden dedicar.
0: Anem a un altre clàssic, les discussions. Ha fet trampes. No, eren dos tons sense tirar, que no, que eren tres, que tal, això no val. Aquí, sobretot si estan jugant els nins, quin ha de ser el paper d'adults? Hem de fer sempre d'àrbitres? Ens hem d'apartar? Com ho hem de fer?
1: Sí, amb això jo crec que hi ha una cosa interessant. Bueno, abans he parlat de la trampa com una eina també educativa, però sí que és veritat que de vegades crec que és molt important que els adults d'alguna manera puguin supervisar els jocs dels atlots per veure com estan duent a terme el joc, què s'estan dient, quines paraules utilitzen per resoldre conflictes. Jo me preocupa molt aquests lots que juguen, per exemple, pantalles i que juguen tots sols i que son pare i sa mare no tenen ni idea de què estan fent, amb què estan jugant, quines són les normes. Si estan disparant, qui li diu que jo no està ben fet o que a on estan els límits? Jo crec que els adults estem aquí, la nostra funció educativa amb els lots és ajudar-los a posar límits a les conductes, en la norma social, no? Per dir-ho d'alguna manera. I els jocs són molt importants per aprendre aquestes coses. Llavors, jo me preocupa molt, de vegades, els lots que juguen tots sols sense la supervisió d'un adult que pugui ajudar-los a entendre les conseqüències de les seves conductes. No des d'una posició de jutge, de dir això està bé o està malament, sinó ajudar-los a reflexionar sobre tu què penses d'això que has fet, què penses de quines conseqüències té, si continuem amb aquesta discussió, on arribarem, no? Quin serà el resultat de tot això? En lloc de construir, de cooperar, estem destruint, ens estan separant. Anem alerta amb això, no? Anem a veure com ens comunicàvem el conflicte, anem a veure com resolvem...
0: Sobre, primer de tot, sí, no? No sí. Tant quan t'intervendràs, uh-huh. sinó, com a mínim, sobre què està jugant en qui i com, sí, no? Sí, el teu sí. fill. Anem a una altra situació habitual, que és quan un infant veu que no guanyarà i vol deixar la partida mitges, això típic que pots estar jugant a l'oca uh-huh. i justament caus a la calavera i has de tornar a començar a l'inici, que això sempre es du, és una situació
1: encara que
0: complicada.
1: Siguis adult. Sí, encara que siguis adult.
0: Sempre fa una mica de ràbia. Sí. Què fem aquí? Insistim perquè segueixi o hi ha situacions en què també està bé deixar-ho estar?
1: Bé, hauríem de diferenciar si està cansat i ja no té la seva capacitat d'atenció, ja està esgotada, o si bé és que està frustrat i no vol continuar jugant a un lloc que mai juga. Aquí hem de diferenciar que ajudar-li a entendre que és aleatori i que no que hagi guanyat o perdut no és culpa nostra, sinó que és la vida que és així, no?
0: Sí,
1: I que és molt important continuar, que si ara no ell no ha guanyat, segurament guanyarà després, que ha de tenir aquesta paciència de continuar jugant. Però és per això que crec que aquest joc de taula són una oportunitat fonamental per ajudar a desenvolupar habilitats de la vida adulta, no? Estem utilitzant el joc, però estem aprenent habilitats i competències que seran superimportants a l'estudi, a la feina, a la vida de parella, a l'hora de, no? de viure, d'aprendre a viure de manera segura i autònoma.
0: I ara ve la pregunta del milió. Uh-huh. Deixant guanyar o no deixant guanyar els infants?
1: Sí,
0: això...
1: els han de deixar guanyar, no?
0: Sempre que... o de tant en tant?
1: Bueno, jo crec que és per motivar. O sigui, si tu sempre guanyes, si sempre perden, no voldran. Però
0: sí, clar.
1: Però si els he deixat guanyar de tant en quant...
0: Bueno, una mica,
1: no passa res. Sí.
0: A vegades sí, a vegades sí, sí. No.
1: Però també hem de veure mem què fan quan guanyen.
0: Clar, com s'ensenya a guanyar? Perquè hi ha molta gent que fa unes victòries, els pares
1: sí,
0: també,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Aquesta que gent que celebra...
1: Sí, que treu una sabotella de xampana allà i tal. No, sí que és veritat. Sobretot és aprendre... també quan hi ha conflicte és tenir aquesta empatia cap a l'altre de que jo he guanyat, tu has perdut, però igual tu després guanyaràs i perdré jo, no?
0: Allò de bona partida i
1: sí,
0: d'anar a sa mà,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. I bueno, i comentar com ha anat la partida, tal, però sí que crec que és important aprendre a perdre, però també aprendre a guanyar. I guanyar, no? Que pot ser que tu perdis després. No?
0: Clar, això és el que passa, també. Uh-huh. I ara parlaves de xerrar una mica, no? També una vegada has guanyat. Idò, una vegada acaba la partida, uh-huh. podem aprofitar també aquest moment, d'alguna manera?
1: Sí, jo crec que és superimportant, quan s'acaba la partida, poder reflexionar sobre... Escolta, m'ha encantat jugar amb tu, m'ho he passat superbé, crec que podríem demà jugar un altre pic, amb aquest joc podries jugar amb els teus amics, no? I també el moment de recollir. Que
0: sempre s'ho mengés mateix,
1: sí,
0: això no pot ser.
1: Sí, el lot se'n va, perd l'atenció i, escolta, no.
0: I si has de reconar el Monopoli, hi ha moltes fitxes.
1: Podem aprofitar i no deixar-ho tot pel mig, no? Sinó aprofitar que sempre ho deixem recollit. I estem ensenyant això, habilitats i competències superimportants per la vida adulta.
0: Molt bé, és a dir, important reconar tots plegats, no? Perquè vau comentar
1: sí, sí.
0: mentre reconàvem
1: en
0: contacte
1: amb un dia jo, saps? Depèn qui hagi guanyat. Qui guanya, no? Ha de recollir.
0: Qui guanya, reconar. Ja ningú podrà guanyar. Vinga, i d'anem a acabar un resum de consells. Mm-hmm. Què recomanaries, després de tot el que hem parlat? Ara tots els pares que venen, jugarem a jocs, mm-hmm. aquest estiu aprofitarem. què els recomanaries fer i què els recomanaries, també important, evitar.
1: Sí, jo crec que una recomanació seria aprofitar el joc de taula per crear grups. Jo crec que és molt important a la vida quotidiana nostra d'aquest moment. Hi ha moltes famílies monoparentals que està el pare i el nin, pare, mare i nins, però que de vegades és difícil poder crear un grup de 4, 5, 6 persones per jugar en grup. I seria interessant trobar aquests moments de trobada, de joc de taula, com una excusa per juntar lots i poder jugar en aquests jocs. No jugar tant a la tableta, a l'ordinador, connectats a internet, que això està molt bé perquè ens dona seguretat, veig en el meu fill allà a l'habitació, però sí que és veritat que aquest moment del joc de taula compartit per jo és un moment educatiu molt important a l'hora de cercar cooperació, perquè tu, hi ha llocs que són també de cooperació entre parelles, que com organitzar-se, com la tolerància i la frustració de deixar-te perdre perquè guanyis equip, no? És, per exemple, els parxís, que tu fas equip amb un altre i de vegades has de perdre tu o t'has de deixar menjar una fitxa
0: perquè l'altre té més oportunitats.
1: Perquè l'altre guanyi i després t'ajuda tu.
0: Clar.
1: Tot això són valors superimportants i són jocs que no són molt cars, que se poden aprofitar, que poden jugar adults amb nins de diferents edats i que se poden ajudar entre ells i que poden trobar que sigui divertit. Jo crec que el joc de taula l'hem de reivindicar d'alguna manera.
0: Molt bé, reunir a gent, alguna cosa a evitar?
1: Evitar, jo diria que el joc ha de ser natural, que ha de ser una cosa que s'instauri de manera... Anem a jugar, no, tot planificat allà, tot. I després també jo diria que hi hagi supervisió de l'adult, que ho he dit abans, crec que hi ha d'haver una certa supervisió per veure com se resol el conflicte, no de dir, anem a jugar i allà ho quedeu vosaltres i no hi hagi ningú. I que no sigui una obligació, sinó que sigui un moment això de... De gaudir, de passar-ho bé i que sigui divertit. Que sempre acabem el joc dient ei, que bé m'ho he passat jugant amb tu.
0: Estic tan content que ara em fa ganes de reconèixer-ho i tot.
1: Molt bé.
0: Molt bé, i de moltes gràcies, José Luis, per aquesta estona d'explicació de com podem aprofitar aquest potencial dels jocs com a eina educativa i també com a moment lúdic en família.
1: Moltes gràcies a vosaltres i bon estiu.
0: Bon estiu.

0: IV3 Ràdio és diversió.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Duals a les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IV3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Juan Mimàs i Raül Valls.
4: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
3: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IV3 Ràdio.
0: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.

0: Quan els fills són petits, en general, coneixem molt bé el seu món. Sabem qui són els seus amics, qui ve a casa nostra, amb qui juguen o amb quines famílies se relacionen. Però arriba un moment en què deixem de conèixer tan bé aquest món. Apareixen nous grups d'amics, amistats que ja no coneixem tant, comencen a quedar sense nosaltres i més endavant arriba la primera parella. I això genera moltes preguntes en els pares. Ens han d'interessar per aquest món? Fins a quin punt? Què passa quan una amistat no ens acaba de convèncer, quan veiem que el grup té molta influència o quan arriba la primera parella? Quin és el nostre paper en una etapa en què ja no podem decidir les relacions dels nostres fills, però sabem que poden tenir una gran influència en el seu desenvolupament? Avui en volem parlar amb un grup de pares i mares i també amb la nostra psicopedagoga, na Magdalena Bausada Mirabó. Bon dia, Magdalena, com estàs?
1: Bon dia.
0: Tema important.
1: Sí, com tots, i complicat com tots.
0: Per això tenim també pares i mares, no?, per fer treball de camp. Hola, César.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Hola, Salvador.
3: Hola.
0: Hola, Vicky.
4: Hola.
0: Hola, Malén.
5: Hola.
0: Hola, Pedro.
6: Hola.
0: Estau tots preparats per fer tertúlia?
3: Bueno, sí.
5: Sí. Sí. Quin remoi.
0: Vinga, i dona'm sempre, com sempre, a fer treball de camp. Eh? I si vos sembla, abans d'entrar en les situacions d'avui en dia, anem a fer una mirada enrere. Quan vosaltres éreu adolescents, us recordàveu o ja no?
4: Sí.
0: Una miqueta.
3: Fa molt de temps. Eh?
0: Vinga, i dona'm a recordar. Els vostres pares coneixien els vostres amics i opinaven sobre les vostres amistats? O era una part de la vostra vida en la que no hi entraven gaire? Amem, César.
2: Sí, sí, mis padres conocían a mis amigos y opinaban sobre... Me aconsejaban sobre cuál era bueno y cuál no.
0: Salvador?
3: Sí, los conocían. También yo les contaba cosas y bueno, hablábamos.
0: En general, por aquí
4: sí.
0: También, ¿tots?
4: Sí, sí, yo creo que era lo normal, ¿eh?
5: Sí, jo m'ho duc poquet amb ma mare i la veritat és que coneixia totes les meves amigues.
0: D'acord. I si ho comparau amb ara, creus que els pares d'avui en dia estan més pendents de les relacions dels fills? Els interessa més saber en qui van, com és el seu grup, o no, Vicky?
4: Mira, jo crec que a partir de certa edat, no tant. Vull dir, a la nostra època jo tenia 16 i mon pare i ma mare coneixien els meus amics, són pares els meus amics, allà on vivien i tot. I jo crec que ara, a partir de certa edat, tampoc no estan tan pendents amb qui surten, sí, però com són aquestes persones amb qui surten.
0: Veig que hi ha una cara a l'altre costat de no estar d'acord, a mi?
5: No, vale. No, jo les tinc totalment controlades a totes.
0: A tots.
5: Sí, sí, sí.
0: Te saps tota la llista?
5: Sí, sí, sí. A on vau? A on anau? Com veniu? Com anau? Vamos, tot controlat.
0: A mi, Salvador, tu que tens un jovenet encara, que té 14-15 anys...
3: Sí, quizá... Sí, se controla por esa, a lo mejor, sobreprotección que tenemos últimamente, pero coincido contigo en que a lo mejor no nos preocupamos tanto de cómo son. Antes sí que se conocían más las familias, quizá porque también vivimos en un ambiente
0: también
3: más urbano, ¿no?
0: También
3: puede ser
0: un poble, ¿no?
4: Sí.
0: I ara, amb en Pedro, tu què trobes?
6: Bueno, jo, quan era jovenet, o sigui, mon pare i ma mare sabien exactament on...
0: Tot.
6: Sí, qui eren qui, i on vivien. Vull dir, no... També era un poble, vull dir...
0: Clar, això també fa molt.
6: És molt diferent. I a part que jo també no vaig donar massa problemes. L'únic dia que me'n vaig anar sense dir res, me va caure una bronca al copón.
0: Clar, també hi havia potser altres conseqüències. Magdalena, amem, tu que treballes amb molts adolescents, les seves famílies... Tu què veus en aquest cas? Els pares se preocupen molt? No? Quins són els dubtes que plantegen quan parlen d'amistat dels seus fills?
1: Uf, és que és complicat, perquè cada família és molt distinta,
0: clar,
1: no? I la situació d'avui en dia és distinta a la de fa uns anys, també perquè tenim una variable nova, que és internet. I clar...
0: Tenim mòbils per tenir-los localitzats, també, no?
1: Mm. Exacte, però moltes vegades moltes interaccions són online. Per tant, és pràcticament impossible que els pares arribin a conèixer, no?
0: Clar.
1: A lo millor escolten... Ui, m'ha xerrat una mare, no? Dels tacos que sent quan el fill juga, no?
0: Online.
1: Però online. Però poca cosa més, no? Crec que els pares, que alguns estan preocupadíssims, però, clar, això s'ajunta amb no saber què fer. I... Avui en dia crec que hi ha com a més preocupació de si ho faig bé o ho faig malament. Antes estava com molt més clar si estic encertant o no. Jo el que dic és el que dic i ja està. No? I avui en dia, com que hi ha tantes veus, és molt més complicat. Així que, de vegades hi ha pares que directament no ho saben i tampoc els hi preocupa massa perquè veuen que es fia estar bé, i de vegades hi ha pares que sí que veuen que hi pot haver un problema, però, com que no saben què fer, de vegades la tentació és un poc mirar cap a un altre costat. Això també passa, eh?
7: Interessant. Anem a analitzar algunes de les situacions que potser generen més dubtes en els pares i intentarem veure com penseu que les aborden els pares o, tal vegada, com s'haurien d'abordar. Una de les situacions que més preocupen en els pares és quan hi ha una amistat que no ens acaba de convèncer perquè tenim la sensació que pot no ser un bon referent pel nostre fill, no? Pot ser perquè no li dona molta importància en els estudis, perquè se fica a vegades en embolics, perquè té actituds que no ens agraden gaire i que no ens agradaria que el nostre fill prengués com a model. Davant d'una situació així, de quina manera penseu, vosaltres, avui en dia, tenint en compte també com són els joves d'avui en dia, que haurien d'actuar els pares? Intentaríeu conèixer millor aquella amistat o la seva família? Parlaríeu amb el fill? Observaríeu abans d'intervenir?
4: Bé, jo penso que lo fonamental és xerrar. Vull dir, parlar amb el fill i xerrar amb ell i dir-li, mira, jo penso això, tinc aquesta opinió sobre aquesta persona. I tu per què? Vull dir, si tu trobes que té actituds o característiques que no t'agraden, dir-li, mira, aquestes característiques que té no m'agraden. Això, aquesta actitud no m'agrada a tu, perquè mantens una amistat amb una persona que té aquestes característiques i aquestes actituds.
7: Tu xerraries directament.
4: Jo xerraria directament. Lo d'anar a conèixer la família és que a vegades és impossible. Vull dir, primer perquè vivim separats, encara que visquem en un poble, no mos relacionam. I a vegades la família és com, i tu què vols xerrar de mi? Vull dir, perquè
7: no ho veus fàcil, aquesta
4: tassa. No. Jo xerrar amb la família i conèixer-la avui en dia és molt complicat.
7: A mi, Malen, tu com ho veus?
5: Jo crec que aquí és on hem de confiar com hem educat en els nostres fills, la veritat. És a dir, aquí és la base. És a dir, dels principis que tu li has donat als nins, aquí és quan ells tenen que aplicar-lo. Per exemple, no li pot negar a un nin que vagi amb una persona, perquè entonces li donarà més ganes d'anar amb ella. I aquí és el criteri de lo he hecho bien, le he dado unos principios, és a dir, has de confiar en ells.
7: A mi, Magdalena, com poden ser objectius en una situació així, no? Perquè no és fàcil. Com poden distingir si aquella amistat està tenint una influència negativa sobre el nostre fill, o si són les nostres expectatives, o prejudicis nostres, fins i tot?
1: Clar, és que jo pensava, perquè no mos agrada aquesta persona. Vull dir, tenim un motiu real perquè no mos agradi, o és més un tema de prejudicis, no? I perquè hi va el nostre fill. És que moltes vegades, més que dir-lo com es pareix, primer mos hem de demanar moltes perquès, no? Vull dir, perquè de vegades la gent que aparentment passa més, després de ser que més escoltes el nostre fill, i potser és perquè nosaltres no l'estem escoltant. I vull dir, primer hem d'averiguar quin és el nucli, no? Quin és el nucli de per què no m'agrada a mi i quin és el nucli de per què precisament el meu fill ha triat una persona que a mi no m'agrada.
7: Ara dos els pares fan que s'hi envescap de dir que difícil. ¿A que sí, César?
2: Sí, es muy difícil porque no les puedes prohibir nada tampoco, porque creo que es peor prohibirle. Entonces es aconsejarlo y dejar que se choquen, como decían, con la educación. Si ellos saben, les has dado una buena educación, con el tiempo se darán cuenta.
3: Sí, es que no puedes trabajar sobre lo que está dentro de tu círculo, lo que está fuera, y no lo puedes controlar. Entonces, claro. Él no puedes trabajar sobre terceros, ni los amigos ni las familias. Tienes que trabajar sobre tus hijos.
1: Sí, jo crec que hi ha una cosa molt important. Sempre xerrant molt de la comunicació amb els fills. I jo el que veig des de fora és que moltes vegades la majoria de pares en el seu cap tenen la idea molt correcta, però a la pràctica aquesta comunicació se converteix en vine aquí, que jo t'explicaré. I un adolescent...
7: Un monòleg, no?
1: Exacte. I jo crec que la comunicació amb un fill, sobretot adolescent, és 75% escoltar i 25% com a molt xerrar. Així que primer, antes de donar-li un consell de què penso jo del seu amic, estaria bé confiar un poc en el criteri del nostre fill i primer escoltar i demanar-li què t'agrada a tu d'aquesta persona. Perquè és que potser està fent coses que nosaltres no estan fent i aquesta influència no era tan dolenta. O si resulta que sí que era una influència dolenta, el nostre fill no deixarà d'anar amb aquesta persona perquè nosaltres els ho diguem sense un cost molt important. Per tant, l'única solució que tindríem en aquest cas seria intentar que sigui ell mateix el que raoni i se'n doni compte. Per tant, aquí no se tracta de dir-li jo el que ha de fer, perquè no ho aconseguiré.
7: Fer-lo pensar, no?
1: És guiar-lo, perquè ho vegi ell.
7: Anem a una altra situació que també genera de vegades dubtes relacionada amb amistats, no perquè una amistat sigui negativa, sinó perquè tenim la sensació que el nostre fill segueix massa un amic o en el grup, no? Que tot el que fa aquella persona o aquell grup, ell ho imita i pareix que li costa tenir criteri propi. Vosaltres fins a quin punt penseu que això forma part del procés normal de l'adolescència i que ho hem fet tots, no? A vegades idolatrar una mica algun amic. O hauríem d'intentar aquí reforçar el criteri propi dels fills. No sé, què trobeu, home, Malen?
5: Home, la meva és que té molta personalitat. La veritat és que no m'ha fet falta per veure que els nens d'avui en dia se deixen molt de dur en les redes socials i tot això, i se deixen influenciar molt. I hauríem de saber el que és real i el que no. És a dir, sempre hem anat amb un amic que és superguai, que no s'ha agradat, que és més xulo, que no sé què. Però, clar, això, quan tenc 15 anys, sí, però després tenc 18 i dius, pues no estava tan guai el que hacíamos.
7: Te n'adones, no?
5: Sí.
7: Això és un poc experiència personal, ara. Sí. A més, Magdalena, com ho fem per distingir si parlant d'admiració simplement pròpia de l'adolescència, de cercar referents, o realment hi ha una dependència i el nostre fill potser no té criteris o no té... o li falta una mica tenir aquella personalitat de poder triar una mica cap on vol anar.
1: Admiració. L'admiració és una cosa bona. Dependència. La dependència té molt mala fama, però és part de la naturalesa humana. Ja sé que sona molt raro el que estic dient, perquè no és el discurs habitual, però al final tots necessitem altres persones. Quan un adolescent està contínuament aferrat a un altre adolescent, el millor és perquè està cercant una cosa que nosaltres no li hem donat. I aquí... o que no li hem donat com ell necessitava, o potser li hem donat de qualque altra manera. Si veiem que això passa, no estaria de més demanar ajuda de qualcú. I què més? El tema de dependre, de tenir una dependència o una admiració impressionant, potser està relacionada amb una falta de criteri propi, que és el que xerràvem prèviament, però és que el criteri propi no apareix així màgia. És adolescència, sinó que és una cosa que s'ha d'haver treballant. Com se va treballant amb el temps? Deixen-li espais d'autonomia poquet a poquet. No poden fer de cop.
7: Molt bé, són moltes coses. Anau apuntant, pares.
8: Sí?
7: Sí. Bé, anem a un tema que no se xerra tant quan xerran d'amistats, perquè se xerra molt, ai, de si els altres poden influenciar els nostres fills, però després està l'altra cara de la moneda. Què passa quan són nosaltres els que començam a veure actituds del nostre fill que no ens acaben d'agradar amb els seus amics? Que potser sigui ell sempre el que tendeix a decidir, no? Que deixi davant d'algun company, que veiem alguna actitud que no ens acaba de convèncer, que faci comentaris que tampoc trobem massa afortunats, que no tractin els altres com nosaltres ens agradaria que els tractàs. O com a pares vos deman, penseu que en general en els pares ens costa veure això? Ho detectam o no ho volem veure?
8: Jo crec que aquesta és la part més complicada, per jo, de veure com són els teus fills. Vull donar-te compte de que no s'està comportant com tu trobes que s'hauria de comportar i fer-li veure. Com deia Magdalena, a lo millor el criteri dolent és el meu i no s'està comportant malament, només que jo tinc un prejudici damunt aquest comportament, perquè a vegades se comporta igual que els altres i tu dius, pues, que això no ho hauria de fer. I quan mires, tots ho fan. Llevant això de banda, a veure que fer-li veure que a lo millor aquesta manera de comportar-se o aquesta manera de deixar de banda qualcú perquè no me cau bé, no està bé o no està bé així com ho fas. I jo normalment el que faig és pensa què vols aconseguir amb aquest comportament. Vull dir, tu deixes de banda aquesta persona perquè no la vull tenir de vora. Vale. I ho has aconseguit? No, perquè estàs a la meva classe. Bueno, idò, per què no canvies d'actitud i fas d'una altra manera i no li fas mal? Ho dic com un exemple, vull dir, però t'has de donar compte. O el millor és que, mira, no, jo faig això, però és que tothom ho fa. Bueno, si tothom ho fa no està bé, però com aconsegueixes que no... No, no, trobo que és supercomplicat donar-te compte de que estan fent una cosa que potser no haurien de fer, xerrar amb ells i que potser canvien d'actitud o que tu canvies de criteri.
7: De Malen també posa cares.
5: Jo no m'acosta, la veritat.
7: Tu ho veus, quan hi ha una cosa que no t'agrada...
5: I jo sempre li dic, és a dir, tu has de pensar en empatia sempre, t'has de posar en el joc de l'altre. A ti te gustaría que te hicieran eso? Entonces no lo hagas.
7: Algú li costa detectar, pensau?
3: Bueno, es que lo que el primer problema es que nos falta información. La única versión que tenemos es la versión de nuestros propios hijos. Entonces, cuando son ellos los perjudicados, nos lo cuentan, nos lo dicen, lo entendemos. Pero cuando son ellos a lo mejor los que no tienen actitud, no tenemos tantas evidencias. Entonces ese es el primer problema que yo veo. Y luego yo entiendo que lo mejor es hacerles razonar y ponerlos en situación. O sea, que sean un poco más empáticos y que piensen eso. Si lo que han hecho o lo que están haciendo les gustaría que se lo hicieran a ellos.
7: Magdalena, a més dels pares que tenim aquí a la ràdio, tu tractes amb molts de pares i mares. Et costa aquesta objectivitat? Hi ha algun exercici per ser objectius amb els nostres fills?
1: És superdifícil perquè els fills són...

0: Clar, aquí el problema és que els adults hem arribat tard. I els adults m'ho refereixo que en els pares, però també, sobretot, en els mestres, no? Perquè no s'ha detectat, no, o s'ha detectat i no s'ha actuat. Així que sempre amb educació hem de començar per la part adulta i entendre molt bé com ens està passant a nosaltres, com estem actuant nosaltres, quin exemple estan donant. I només després ja xerrar amb el lot. Però primer hem de fer tot aquest exercici previ de reflexió nostra.
1: Introspecció. Anem a una darrera situació així d'amistat que també preocupa a les famílies, que és quan tenim la sensació que el nostre fill no acaba de trobar el seu lloc, que li costa mantenir un grup d'amics, que va canviant de grup, que no acaba d'encaixar. Vosaltres què penseu que han de fer els pares davant d'una situació així? Han d'animar-los a apuntar-se a coses, a fer activitats, facilitar que coneguin altres joves, han de respectar el seu ritme i esperar... No ho sé, què trobeu?
2: Jo pienso en este caso que hay que apuntarlos a actividades extraescolares, porque para que tenga distintos grupos y pueda encajar en uno, si no es en la extraescolar, en algún deporte, en el colegio, en la barriada, siempre tiene que encontrar su punto.
1: Clar, de vegades només tenen el grup classe i a vegades el grup classe no hi troben ningú, no? Tu què trobes, Pedro?
3: Bueno, jo penso que s'ha de deixar una miqueta d'espai.
1: Tenim les dues versions.
3: Perquè a vegades no sé si tenim tendència a apuntar-los a un munt d'activitats o animar-los a dir, fas això i això. I a ell potser no li agrada. O sigui, hem de tenir en compte que no és el que a nosaltres ens agradaria que fes el lot, el nin, sinó què és el que
1: li
3: agrada a ell. Perquè si no, és que si no li agrada pot anar d'activitat en activitat i se van frustrant. Perquè dius, ostres, no trob
1: el meu lloc. Magdalena, clar, en una situació així pot haver moltes coses darrere. Des d'un adolescent més tímid, una mala experiència, com tu comentaves també abans, no? Una miqueta amb altres amistats, o també hi pot haver un lot que tingui dificultats de socialització. Clar, depèn de cada cas, m'imagino, ho haurem d'afrontar d'una altra manera. Però quines recomanacions en general donaries en els pares sobre què fer i sobre què no fer en una situació així?
0: Crec que és superimportant no dir-li exactament t'has d'apuntar en això sí o sí, o no, sóc que sigui un cas molt extrem i que tinguem claríssim. Per què? Perquè de vegades els adults, quan no volen anar a qualque banda, no mos ho diran. Però és perquè hi ha coses dels adults... O sí, mos ho diran. Però de vegades és que hi ha coses dels adults d'aquell grup que no li agraden. I com que és adolescent, tampoc vol començar a acusar per si els pares se coneixen o el que siga, no? Però és vera que de vegades els mateixos adults estan protegint i de vegades se'ls pot arribar a forçar a fer coses que realment no són bones per ells. Això per un costat, no? I per l'altre, han d'averiguar per què no s'està socialitzant bé. A lo millor hi ha una neurodivergència que no està diagnosticada, això és una possibilitat, i cunyo publicitari, crec que és important que les neurodivergències estiguin diagnosticades, perquè així el lot se coneix ell mateix i se pot entendre, i els pares també podem entendre què és el que passa i podem actuar bé. Sense pressions.
4: Bueno, i no s'han d'oblidar que venim d'una pandèmia que la majoria dels nens han estat tancats a casa seva i això sí que li costa més ara. Ara, per exemple, la meva va tenir una temporada que és que li donava fòbia sortir després de la pandèmia. Ara, doncs, pues, ha canviat, ha madurat, ha crescut, però jo crec que la pandèmia també ha fet molt de mal amb aquestes coses.
5: Bueno, jo per experiència... El hecho de encajar en un grupo creo que también depende mucho de las circunstancias y, por supuesto, de cómo son tus hijos, pero también de los grupos con los que se relaciona. A mí no me preocupa tanto que no encajen, porque a veces, por lo que sea, no encajen, sino que se puedan sentir solos o fuera de lugar, ¿no? Pero veo casos, y tengo alguno en el que no acaban de encajar en grupos, pero no es un problema en sí. También es una muestra de que tienen... de que tienen personalidad y de que saben lo que quieren y a lo mejor no necesitan estar dentro de un grupo porque no tienen sus mismas aficiones o no tienen sus mismos pensamientos o lo que sea, ¿no? Entonces, mientras no se sienta solo y fuera de lugar, pues si encaja, perfecto, pero si no encaja, tampoco...
1: Clar, de vegades costa problema. Trobar aquella persona amb qui tenia afinitat, no?
0: És important intentar oferir-los alternatives.

0: Vives i ajudar-los a cercar distints grups i anar provant. I anar provant, tenint clar que en el principi no significa que estar en aquest grup sigui una cosa definitiva ni que trobaré la meva amistat fantàstica. Però també sabré socialitzant i en distintes un bon aprenentatge per quasi qualsevol, no? I després també hi ha un tema molt important que és diferenciar. Per això, bueno, me n'estic anant un poc, però és que és important diferenciar el que són coneguts de el que són amistats de veres.
1: També.
0: No? I a lo millor puc anar a un post o un grup perquè està bé que aprengui a estar amb coneguts sense que siguin els meus superamics íntims. I els meus amics íntims a lo millor en tenc un, que a lo millor resulta que és un altre poble i quasi no el puc veure, però quan mos veiem estem superbé.
1: Molt interessant. Anem ja a un altre punt encara més complicat, que és quan arriba la primera parella.
2: Ui.
1: Arriba un fill, una filla, i te diu: papà, mamà, te present a X. Home, pares, per la vostra experiència en aquests casos, quan apareix aquesta primera parella, què penseu que convé fer i que és millor evitar quan hem de parlar d'aquesta persona? Sobretot si pot ser alguna cosa que no ens agrada gaire. Amem, vinga, qui vol dir alguna cosa? Aixecau ses mans. Vinga, Pedro.
3: Bueno, jo, com que el meu ja ha passat el tema de l'adolescència, però va començar molt prest. És a dir, però també va dir: no volen posar etiquetes. Dius: ui, i si, com m'he de tractar, aquesta etiqueta? O sigui, te trobes que dius: bueno, si ells no se defineixen com a parella, però estan tot el dia junts, si paren, fan coses junts, dius, però no puc posar l'etiqueta, com m'he de tractar d'aquesta persona?
1: Clar, això és diferent. Home, Malen.
4: Poli bueno, poli malo.
1: Com és això, mem? Anem amb aquestes tàctiques.
4: Sa mamà és la comprensiva i la que s'interessa i no sé què, i després tenim son pare sempre de recurs perquè posi...
1: No m'ha agradat això.
4: Ai, la no.
1: I en César ha fet que així em vas dir quan dic: m'agrada aquesta tàctica.
5: Sí, poli malo, poli... En mi caso es al revés. Yo soy el poli bueno y la madre es la poli mala.
1: Li ha tocat a ella. Ha sortit tu beneficiat.
5: Claro. Bueno, y lo principal es aconsejarlo, ¿no? De todo. Y en el caso de las etiquetas, nosotros no ponemos etiqueta. O sea, son novios ellos, pero no, ni suegro, ni suegra, ni tía, ni...
1: Això no agrada.
4: Això mai.
1: A ver, Salvador.
6: Yo, para no utilizar etiquetas, utilizo el nombre propio. ¿Qué tal está fulanita? ¿Qué tal está menganita?
1: Y ya está, ¿no?
6: Sí, y poco más.
1: A ver, Vicky.
7: Yo voy a decir una otra cosa. No es igual que tú el coneguis a que no el coneguis.
1: Clar.
7: O sea, no és igual que t'hi digui: fulanito i jo hem decidit que hem de sortir i que, bueno, ara estarem més plegats sense etiqueta. O: mamà, resulta que ara surt amb una persona però tu no la coneixes.
1: Uix.
7: Vale. Aquí hi ha una gran diferència. Vull dir, si és una persona coneguda que sap com és, respires i dius: bé, compta'm. Si és una persona que no coneixes, se t'encenen totes les alarmes del món i diu: i de bona sortit. I...
1: Preocupació.
7: Preocupació. És normal preocupar-se i començar a demanar. I aquí anem a lo que va dir Malen fa una estona. Hem de confiar en l'educació que ens han donat. Perquè si no confiem en l'educació que ens han donat...
1: Estarem patint tot el temps.
7: Estarem patint tot el temps.
1: A mi, Magdalena, consells. Parlem de la part més efectiva, no només dels perills, que moltes vegades quan els olors comencen a sortir amb algú ens centrem només en els perills. Si parlem de la part més efectiva, què haurien de parlar amb ells sobre què esperar d'una relació, de què vol dir tenir una relació sana? Creus que ho haurien de tractar amb els nostres fills en algun moment, en això? Abans, pot ser, fins i tot?
0: Que hi ha un tema peligut. I és que se pot xerrar. Però els adolescents, més que escoltar, el que fan és mirar. Així que hem de començar per aquí.
1: Mostrant a casa, no? Sí.
3: Jo encara vaig una passa més. És a dir, si la parella o la nòvia o el que li vulguin dir...
1: Sí.
6: L'etiqueta.
3: Sí, l'etiqueta. Està canviant el caràcter del meu fill. Perquè, clar, tu ho veus de fora. O sigui, tu estàs mirant i dius: ostres, en els estudis comencen a baixar. Dius, uf, i la persona no m'acaba de fer perquè m'està influenciant en el nen. I dius, ostres, com li dic?
1: Com se diu? Com se xerra? Perquè ja si abans han dit de dificultat de xerrar sobre una amistat, jo crec que aquí podríem acabar amb això, precisament, Magdalena. Hem xerrat una miqueta de tot, però com se parla amb els fills sobre aquestes amistats que no ens agraden massa, que no ens acaben de convèncer, o quan veiem que pot ser una parella el fa patir, o la fa patir.
0: Quan una parella el fa patir, que és un tema que passa bastant sovint, crec que aquí hi ha una feina bastant important i que no se pot improvisar. I li han de dedicar el temps necessari a planificar-ho un poquet, no? Si jo li dic directament al meu fill i està en un moment super d'enganxe, perquè de vegades la paraula és aquesta, i doncs serà pitjor el que li diguem, perquè ell en el fons segurament ho estarà detectant, però no mos ho vol reconèixer. Lo qual l'únic que aconseguirem serà un super enfrontament. Així que l'estratègia hauria de ser una altra. Jo crec que és important quan els adults comencen a tenir parella que no se n'oblidin dels seus amics.
1: Sí que això passa, no?
0: Sí, per això és super important, perquè de cara a fer una prevenció, primer que les parelles en aquestes edats, i mai, no? Però en aquestes edats menys no seran eternes. Així que què faran quan s'acabin? Deixarà de tenir amics? Perquè ja els haurà perdut, perquè els altres estaran farts de que no quedi. Vale. Això per un costat, però per l'altre, si el lot té molts de punts de referència distints, és molt més fàcil que ell mateix vegi segons quines coses. Perquè dirà, ostres, en aquesta banda no me tracten així de malament.
1: O que els amics li diguin, també, no?
0: Exacte. Sí. Per tant, en realitat, la clau de les claus és aconseguir que el lot no estigui aïllat. I amb això... Clar, aquí dependrà dels amics que tingui i dels entorns que tingui, però nosaltres mateixos també podem fer un superexercici de menjar-nos tot el judici crític que tenim d'aquesta parella. I el que hem de fer és intentar amb bones que el lot s'arribi a donar compte, que vegi la diferència entre com la tracta aquesta persona i com nosaltres el tractam, o com ens tractam els adults... És més un tema, sobretot quan està molt enganxat, si estan en els principis és més fàcil. Però si hem arribat a cert punt, no podem anar de front.
1: Magdalena, hem d'acabar amb un mini resum de consells. Pares, agafeu paper i llapis. Vinga, que ara ens has donat molt consells avui, però ara volem aquí el decàleg. O bé, basta en tres. Vinga.
0: Jo crec que en realitat sempre qualsevol cosa, sempre que xerrem d'educació, comença per nosaltres mateixos. No xerrar tant i actuar més. No xerrar tant i escoltar més. Amb això jo crec que ja estaria.
1: Ah, mira, està ràpid i breu. Ho he apuntat.
7: Apuntat.
1: Molt bé. I jo crec que hem de fer un descans, perquè ha estat intens, això, que trobeu, sí?
7: Sí.
1: I de fer un descans i seguim amb més continguts.

0: IB3 Ràdio és coneixement. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: I després d'aquesta tertúlia tan intensa, ara arriba el nostre recull d'iniciatives relacionades amb educació, propostes divulgatives i oci infantil, juvenil i familiar. Començam amb una iniciativa relacionada amb l'escriptura.
2: Hola, som en Pere, de la Biblioteca de Sindioteria, i avui vos vull contar que posam en marxa un club d'escriptores. Bàsicament, serà un punt de trobada on, a partir d'exercicis d'escriptura creativa, entre totes anirem fent, anirem escrivint i anirem comentant les que en tinguem ganes. En el club s'hi poden apuntar des d'adolescents fins a persones adultes que els agradi escriure o que tinguin ganes de passar un bon moment. Així que animeu-vos, si vos fa ganes, només heu de mirar les xarxes socials de la Biblioteca de Sindioteria o telefonar o venir fins a la biblioteca i jo vos contaré més com funcionarà tot. Adeu!
1: Continuem amb propostes juvenils a Palma.
3: Si tens entre 14 i 30 anys, aquest agost tens una cita als Espais Joves de l'Ajuntament de Palma. El 8 d'agost a Litoral i el 29 d'agost a Tramuntana. A les 5:30 gaudeu de xil i joc. Una hora baixa de joc de taula amb un objectiu molt clar. Passar-ho bé intentant dur-te'n el premi. El dia 28 d'agost a les 5:30 a l'Espai Jove Llevant, posa't a prova amb el repte Murdoku, una gincana que combina sudokus i misteri, on també podràs guanyar un premi. Entrena durant tot el mes als nostres espais joves i prepara't per competir. Per a més informació o per conèixer les adreces dels nostres espais, no dubtis en visitar la nostra web, espaijoves.cat.
1: I avui també tenim l'agenda de plans per a infants, joves i famílies que han elaborat directament els nostres petits reporters.
4: Hola, som l'Amanda.
5: I jo, en Rubén.
4: I avui hem recopilat molts plans per fer aquests dies. Apuntau!
5: Dia 10 d'agost hi haurà una diada infantil aquàtica en el parc de Naraveta, organitzada per l'Espai Infantil de Porreres.
4: I dia 12, en el Casal Jove de Porreres, hi haurà un taller d'astronomia per infants, de 6 a 11 anys.
5: Dia 15 d'agost, l'Associació de Veïns i Veïnes Xaloc ha organitzat la bicicletada d'estiu.
4: I com aquest mes se celebra el Dia de la Joventut, hem recopilat molts plans juvenils.
5: Sí, Palma Jove farà una ruta misteriosa per Palma dia 13 d'agost. De joves a partir de 14 anys. I dia 8 de setembre hi haurà una activitat gratuïta de piragüisme i paddle surf a la Victòria. Per joves de Porreres, majors de 16 anys. Ara estan obertes les inscripcions.
4: I si vos agrada la fotografia i ja teniu 16 anys, la Fundació Aldaba ha creat el concurs de fotografia dels dies de la joventut 2026. El tema és Joves amb valors en acció. I fins aquí la nostra agenda de plans.
5: A passar-ho bé!
6: Adeu!
1: Moltes gràcies, Amanda i Rubén. Són plans ben variats. I de com heu pogut escoltar ja moltes propostes, nosaltres arribem ja a la recta final de la primera hora de programa i ens preparem per la segona hora, que comptarà amb molta participació infantil i juvenil amb una petició musical. Avui ens han demanat una cançó que és tot un clàssic de Xiula i on el protagonista comença amb un "això no ho vull", però al final acaba canviant d'opinió. Verdura i peix.

Continuem en la segona hora de No venim a manual, com sempre, amb molta participació infantil i juvenil. Començarem amb dues generacions de No venim a manual. En Joel, de 13 anys, habitual del programa, entrevistarà un altre Joel, de 25, que també va créixer a No venim a manual i que avui és investigador en arqueologia clàssica a la Universitat d'Oxford. Després continuarem amb un test a pares i fills i amb un descompte inventats i locutats pels al·lots de No venim a manual. Ja sabeu que aquest estiu són els infants els que trien l'audioconte de la nostra biblioteca i aquesta setmana ha tocat un conte bastant, podríem dir, refrescant per combatre la calor de l'estiu. És el conte de Nevilàndia, una ciutat on sempre nevava i cada dia era Nadal. També tindrem plans i recomanacions enviades per infants i adolescents i un taller molt creatiu. D'aquí una estoneta ho descobrireu. Preparats? Idò, arrenca ja la segona hora de No venim amb manual.

0: no? Venim amb manual, hi ha infants i joves que creixen amb el programa. Alguns hi participen uns anys, d'altres continuen vinculats quan ja són adults i de tant en tant se produeixen coincidències com la d'avui. Avui tenim en Joel, que ara té 13 anys i participa en el programa des de que era ben petit. Hola, Joel.
1: Hola.
0: I també tenim un altre Joel que fa uns anys era un dels adolescents habituals de No venim amb manual. Avui és investigador en arqueologia clàssica a la Universitat d'Oxford i aprofitam que té uns dies de vacances a Mallorca perquè torni a passar pels nostres micròfons. Bon dia, Joel.
2: Bon dia, com està?
0: Has tornat.
2: He tornat.
0: Molt bé. Hem de dir que compartiu nom, evidentment, i també compartiu que tots dos heu passat moltes hores en aquests estudis de ràdio, però mai havíeu coincidit davant dels micròfons, no?
2: No, mai.
0: No, perquè, clar, hi ha uns anys,
2: sí.
0: I d'avui vos tindrem, direm, en Joel Petit i en Joel Gran, junts, perquè en Joel Petit s'ha preparat unes quantes preguntes per conèixer millor el teu recorregut, Joel Gran. Que estàs preparat per l'entrevista?
2: Estic preparat. El que no estic preparat és encara amb el nom de Joel, que ara quan has dit Joel té 13 anys, crec que s'ha equivocat.
0: Clar, jo tinc 13 anys, has fet com un déjà vu.
2: He hagut de dubtar, sí.
0: Sí?
2: Dos sons.
0: I de dir Joel Petit i Joel Gran i ja està. Eh? Vinga, idò, Joel Petit, pregunta.
1: Vinga, començam. Quan tenies la meva edat, ja sabies que volies estudiar arqueologia o encara no tenies massa clar?
2: No, realment no. Jo sabia que m'agradava molt l'arqueologia. Però això vos adonareu que passa amb totes les professions, que realment jo la idea que tenia de lo que era l'arqueologia i lo que era ser arqueòleg realment no era lo que és en realitat. Per tant, jo crec que elegir la teva edat, que són 13 anys, realment has de ser grans pinzellades.
0: Fa falta més temps,
2: sí,
0: eh? I anar investigant.
2: Sí.
1: I com vas decidir que volies estudiar? Hi va haver algun moment que et va fer pensar això és el que més m'agrada?
2: Jo crec que vas veure Indiana Jones. No,
0: jo recordo que tenies un capell d'Indiana Jones. Has venir alguna vegada vestit a la ràdio.
2: Bueno, això és una història graciosíssima. Que no era Indiana Jones, era d'aviador.
0: Ai, és vera.
2: Que ja m'agrada l'arqueologia i vos pensàvem que era Indiana Jones.
0: Sempre pensàvem que venies d'Indiana Jones. Un dia vas venir disfressat i vas dir que era d'aviador.
2: Sí.
0: Tens raó.
2: Sí.
0: Perdó.
2: El moment realment... Un altre, crec que miniconsell, va ser quan vaig anar en un jaciment arqueològic d'aquí a Mallorca, a Polentia, Alcúdia, on vaig anar a excavar, però ja tenia 17 anys. I jo havia començat una carrera que era història a Barcelona i allà vaig dir, oh, m'encanta l'arqueologia, m'encanta la part pràctica, la part real. Vaig agafar un avió a Barcelona mentre estàvem excavant i en un dia vaig anar i tornar per fer la matrícula.
0: Wow.
2: Per tant, si vos agrada algo, tot i que sigui un poquet, aneu a fer pràctiques a algun lloc, aneu a demanar directament. Si vos agrada la carpinteria, aneu a un carpinter i demaneu si podeu fer un moble.
0: Molt bé, en pràctica, no?
2: Sí.
0: Una mica.
2: I sabreu si vos agrada o no.
0: Vinga, molt bé, més preguntetes, va.
1: Quan ets a l'etapa de l'institut, a vegades consta imaginar per què servirà tot el que estudies. Què creus que és el més important treballar quan estàs a l'institut si després vols fer una carrera concreta?
2: Hi ha moltes coses. Els idiomes serveixen per tot, pel món laboral. Després hi ha assignatures que moltes vegades diem matemàtiques, és que les mates no serveixen per res. És veritat que ara, amb una calculadora, mai mos posarem a fer equacions. Però per jo, per exemple, per la meva carrera, que és d'humanitats, que és arqueologia, tenir un fondó de mates o a vegades de física, o jo que vaig fer biologia a Sinsti, després m'ha suposat uns avantatges molt grans. Jo ara he trobat que la meva passió, per exemple, abans que dèiem, és l'economia. I ara estic fent història econòmica. Mai m'ho hagués plantejat en els 13 anys. Això de la vocació pot arribar supertard. A mi m'agraden molt les mates i és algo que he pogut recuperar ara i tenir moltes més sortides de treball, per exemple.
0: És a dir, que no saps realment després el
2: realment,
0: que te servirà.
2: Mai ho saps.
0: És a dir, has de gaudir una mica.
2: Exacte, mai sabrà.
0: Com seran les professions del futur, també, no?
2: A lo millor la ràdio, exacte.
0: També, també. Vinga, seguim. Més preguntetes.
1: Vinga. Tu te'n vas anar a estudiar fora la carrera. Com va ser aquella experiència? I què ha estat el millor de viure fora de casa i el que ha estat més difícil?
2: És una experiència fantàstica, que recoman a tothom. No fa falta anar-se molt, molt juny. Jo ara visc a Anglaterra, però vaig estar vivint 5 anys a Barcelona. Una cosa que permet tornar molt sovint a Mallorca. T'obliga a fer totes les coses per tu mateix. I coses que pensava que jo per mi mateix podria fer i tenir unes ganes, per exemple, les llepolies, els dolços, les gominoles. Jo me'n record que ho tenia un poc controlat a casa i només arribar a Barcelona vaig fer una compra i vaig comprar quilos de llepolies. Va ser una lliçó immediata. Crec que no vaig menjar ja llepolies en tot un any. Però també t'obliga a fer amics, fer coses que potser a casa no havies fet abans, com cuinar, netejar... És una experiència fantàstica. I després sempre pots tornar. Ara estàvem parlant de Pollença, Palma... Els amics es mantenen i els projectes també.
0: Molt bé, has d'aprendre fent, no? També una miqueta. Vinga, més preguntes, que en Joel en té moltes.
1: Després vas acabar estudiant a Oxford. És molt difícil anar estudiant a un altre país? S'han de fer molt de papers o, en el final, és més fàcil del que sembla?
2: És com tot, és molt difícil. Per exemple, l'idioma, integrar-se en un país que no s'esteu. La meva experiència personal va ser genial, immediatament. Sempre pensava que hi haurà gent amb la vostra mateixa situació i que la gent d'allà també vos ajudarà moltíssim. I tot és més fàcil de lo que sembla. També un gran, gran consell. Se nota és molt important. És molt important des d'un principi, de principi de carrera, des de batxillerat, per un tema molt fàcil, que és des de beques. Nosaltres tenim una gran sort que vivim en un país que té beques tant públiques com privades per anar-vos a Oxford, per exemple, que en el final és viure com a Hogwarts. Jo vaig tenir moltíssima sort, em van donar una beca de la Fundació La Caixa. Són unes beques, crec que úniques en el món, perquè es donen cada any a 100 persones. I jo crec que no me la mereixia, però no me la mereixia per un fet que és que crec que no aplica tanta gent com hauria d'aplicar. Per tant, des d'un principi, des de quan comenceu la carrera, buscau beques, què és el que necessiteu, i començau a preparar-vos perquè vos podria canviar la vida.
0: Bones notes i estar informats de totes les beques que hi ha, no?
2: Exacte.
0: Anar cercant. Molt bé. Vinga, què més li vols demanar, Joel?
1: Aquesta és molt interessant. Per estudiar investigador fora, és molt important dominar idiomes. I quins t'han estat més útils?
2: Sí, aquesta és superfàcil. L'anglès. I el consell sempre és anglès, per tot on aneu. A mi el que més me va servir, i en el final va ser el que em va facilitar anar a Oxford, perquè demanen un C1 o un C2, per anar allà, és veure les pel·lícules en versió original, no doblades. O llegir en anglès, o tenir el mòbil en anglès. Algo que realment no és des dia a dia.
0: La pràctica, tornem una vegada més, eh? La pràctica. Vinga, seguim.
1: Com tu ja saps, hem vist algunes fotos teves del nou anime manual quan eres un adolescent. Aquí, a Nou Anime Manual, tenim una secció d'arqueologia, de la Núria Jiménez, i hem après un munt de curiositats. O tu, des d'aquests arqueòleg, què és el que més t'ha sorprès?
2: El més sorprenent de tocar el material, de descobrir coses, és que fa 3.000 anys som les mateixes persones. Podeu anar a Pompeia i veureu inscripcions que diuen «He pasado por aquí». I els autors llatins de fa 2.300 anys, saps de què se queixaven més? De que les generacions d'ara no són com les d'abans.
0: Això és un clàssic.
2: I després els escriptors després es queixaven dels mateixos. I coses, bueno, un fun fact, algo, això, a tothom li agrada Egipte, a mi em fascina. Sabíeu que nosaltres estem més a prop de Cleopatra, que va viure la meitat de segle primer abans de Crist, que en Cleopatra va estar de les piràmides? Que daten del 2800-2600. Per tant, han passat molt menys anys, 2000, de nosaltres en Cleopatra que en Cleopatra a les piràmides.
0: Caram.
2: Va ser tan llarg que els propis... no sé si sabeu que a les tombes egípcies hi ha inscripcions de turistes romans dient, jo he vingut aquí i he visitat.
0: Ui, haurem de convidar en Joel a venir a les seccions d'arqueologia també, ho passarem molt bé. Què més li vols demanar, Joel? Encara tens més preguntes, no?
1: Sí, moltes.
0: Vinga.
1: Has participat en excavacions a Mallorca, Itàlia i Tunísia. I també has investigat molt Pogentia. Ens pot contar alguna curiositat que t'hagi cridat molt d'atenció?
0: Ara, aprofitant que ja ens has contat curiositats, ara en volem més.
2: Exacte. Bueno, realment, mira, he agafat quatre puestos que són molt diferents. Tunísia, Itàlia, Mallorca. El que més m'ha quedat l'atenció d'haver viatjat és que realment el Mediterrani és tot un mateix puesto. Jo recordo fer fotos i que gent es pensés a Tunísia, que encara estava a Mallorca, i que m'escriguessin, no, estàs per aquí, no, estic a Tunísia. El caràcter de la gent, amb diferències, realment és molt similar. I penseu que, per exemple, en època romana, Tunísia, Hispània, Itàlia formaven part del mateix imperi.
0: Clar.
2: I que no veien diferències. Emperadors, ni va haver hispans i ni va haver africans. Efectivament, de fet, un dels millors emperadors, dos dels millors emperadors, si se pot fer ser un bon emperador, un era hispà, Trajà, Adrià, i un altre era de Tunísia, bueno, de l'actual Líbia.
0: En el final, resulta que tant investigar, estàs descobrint un patró comú, no? I que
2: sí?
0: Passen molt de segles, però hi ha una essència que sempre se manté, no?
2: Exacte. I receptes.
0: I receptes.
2: Compartides, també.
0: Molt bé. Vinga, i dona'm a la part final, ja. Vinga.
1: Quins consells pràctics donaries a un infant o un adolescent que vulgui estudiar història o arqueologia?
2: Anau a molts museus. Insistiu en viatjar. Intentau visitar excavacions arqueològiques quan hi hagi gent excavant allà. Buscau les xarxes socials on s'està excavant, per exemple, ara mateix s'està excavant a Polèntia, i passeu-vos per jaciment i demanau coses i mirau com és en realitat.
0: Molt bé. Tens alguna més, Joel, o ja has acabat?
1: Tenc una darrera.
0: Tens una darrera, Mem. Què li vols demanar ja per acabar?
1: Vinga. A més de ser arqueòleg, sé que també ets el narrador d'alguns audiocontes més coneguts de Nou Anim en Manuel.
0: Clar, en Joel, has estat la veu durant la teva adolescència de molts dels audiocontes que han creat en el programa. És narrador. Què li vols demanar, Ido?
1: Per si algun dia me toca fer de narrador aquests anys, quins consells els donaries?
0: Vinga, consells per fer de narrador.
2: Tu series un gran narrador. Jo diria que escoltar els teus companys, que és un consell que també es pot aplicar
0: a tot.
2: En general, a tot.
0: Molt bé. T'ho has apuntat tot, Joel?
1: Tot apuntat.
0: Tot apuntat. Idò, moltes gràcies, Joels, a tots dos, en Joel Petit per l'entrevista i en Joel Gran per haver compartit aquesta estona amb nosaltres, esperant que sempre que tornis a Mallorca ens tornis a visitar, a participar, a fer curiositats.
2: Algun conte?
0: Algun conte. Tornaràs, idò.
2: Clar.
0: Has de dir allò, tornaré.
2: Et tornaré.
0: Molt bé.

0: IB3 Ràdio és formació.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Els tres que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
5: Tèntol!
4: Tèntol!
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
6: Ja sabeu que no venim amb manual, ens agrada molt de jugar, ens agrada fer test, ens agrada mesclar generacions. Per això avui tenim una mare i una filla que venen a fer un test sorpresa, i són la Sara i la Malen. Hola!
7: Hola!
6: Que estàu expectants?
7: Sí, sí, no sabem res.
6: No sabeu res?
7: No.
6: Idò, ara ho sabrem. Resulta que això és un test per veure si coneixeu els gustos i la manera de ser de l'altre. Què tal?
7: És que ayer digo que mi color favorito era el lila i nunca he tenido nada lila, y es el azul. I és que esto...
6: I ara, mira, t'acaba de donar una pista. T'ha vengut superbé, oi?
7: Sí, sí, sí, no, és que més, ahir me va tirar encara això.
6: I dona'm a veure què passa. Heu d'anar cooperativament, oi? Eh? Estan preparades?
7: Sí.
6: Sí. Vinga, idò, primer farem unes preguntes ràpides de qui és més. Jo diré una situació i vosaltres heu de dir jo o ella. Sí? Preparades?
7: Vale.
6: Porta't bé, Sara.
7: Sí, sí, sí, sí.
6: Vinga, qui dorm més?
7: Ella.
6: Sí?
7: Sí.
6: Qui té pitjor despertar de matí?
7: Ella.
6: Molt bé, però ara estàu cada una dient el que hi ha. Interessant. Qui menja més ràpid un tros de pastís?
7: Tu. Jo soc lenta. És que no som molt de tarda, tampoc.
6: No.
7: Eh?
6: No, bé, i si és un tros de qualsevol cosa que vos agradi, qui va més ràpid menjant?
7: Jo.
6: Bé, bé. Qui s'enfada més quan perd un joc?
7: Jo.
6: També. Molt bé,
7: però
6: molt autocrítica.
7: No pierdo, claro, como
6: ah, no estàs acostumada, passa, clar. No ha desenvolupat la tolerància a la frustració.
7: No.
6: Vinga, anem aquesta solen guanyar sempre els lots en aquesta pregunta. Qui diu més vegades? Ara vaig... I no va.
7: Les dues.
6: Sí, totes dues.
7: Les dues.
6: Idò, és la primera vegada que hi ha un empat aquí, eh? Sí. Molt bé, molt bé. A mi em pregunta molt transcendental. Qui canta pitjor sa dutxa?
7: Ella. Pues yo no canto.
8: Pero tú cantas fatal cuando te pones en el coche a cantar, es horrible.
7: No, pero porque yo lo hago aposta. Ella se piensa que es profesional y no canta bien.
6: Ah, tú fas por molestar.
7: Claro.
6: Ah, mira, ho tenia tot pensat.
8: Jo li dic, menos mal que t'has dedicat a bailar, porque lo que és a cantar...
6: Vinga, anem-nos aquí. Heu d'anar de bon rotllo, eh? Vinga, sí. Portau-vos bé. Qui deixa més coses desordenades per casa?
7: Ai, jo.
6: Sí, això és molt adolescent, aquesta la guanyen
7: no,
6: els adolescents.
7: No, però també te digo que és zero ordenada, eh?
6: I de feis un bon duet, eh? Ses dues. Qui té més paciència?
8: Jo.
6: Sí, això no. Guanyen ses mares. Vinga, diu que sí, na Sara.
7: Jo també tengo que tener mucha paciencia con ella, eh?
6: I aquesta és interessant. Qui conta els acudits més dolents, els xistes? Qui... O no en contau gaire?
8: No contau.
6: I de no saben si són bons o dolents. Ens hem perdut a saber això de vosaltres. Bé, preparades per la segona part del joc?
7: Sí.
6: Sí, vinga. Ara jo faré, aquí aprofita el tema d'escolor, Valent, la segona part del joc. Ara jo faré una pregunta sobre l'altre. Un contestarà, una contestarà, millor dit, i després l'altre dirà si ha encertat o no.
7: Vale.
6: Sí? Sí. Vinga, primera pregunta. Malen, quin és el color preferit de la teva filla Sara?
8: Blau.
6: Molt bé!
7: Yo se lo contaría como inválido, porque ayer se equivocó.
6: Bé, bé, bé, però mira. I tu saps quin és el color preferit de ta mare?
7: El verde.
6: Sí? Molt bé. Vinga, segona pregunta. Quin menjar li agrada més a la Sara?
8: És que n'hi ha dir, el arroz blanco le gusta,
6: sí?
8: La paella, però...
6: Bé, si encerta, està encertant.
7: Sí. Es que no tengo comida favorita, però sí, difícil. Me gusta.
6: Molt bé. I de ta mare?
7: L'arroz blanco.
6: Sí. També. Vos agrada? Sou senzilles de convidar.
8: Sí.
6: Li posam arròs blanc i ja ho tenim arreglat. Vinga, molt bé. Tercera. Aquesta no la sol encertar molta gent. Quina és la seva pel·lícula preferida de ta mare? Si en té alguna.
7: Todas las de miedo, Expediente Warren i tot això.
6: Totes les que facin por. Vinga, no me deixaron gèneres. Quin gènere de pel·lícula?
8: El mateix. Nos anàvem totes dues al cine i passàvem totes al baix.
6: Passàvem sí. Poses dues juntes. Molt bé, molt bé. Vinga, i la darrera. Quin penseu que és el pla, no plat, pla preferit per fer juntes? És a dir, Malen, què li agrada més fer a Sara amb tu?
8: Tot. Mentre estiguem juntes, tot.
6: Sí?
7: Es verdad. Y el suyo también. Es que yo soy la mejor, ¿no? Es obvio. Pero a mi madre lo que se dice dormir le encanta. Dormir, ver una peli, dormir.
6: Dormir plegades, anar sí. Al cinema... I a ta mare què li agrada més fer amb tu?
7: Eso, mirar una peli y se queda dormida.
8: I de compres.
6: I anar de compres...
7: Gastar. Però per a sacar-la cuesta mucho, ¿eh?
6: I venir a ràdio.
8: També.
6: Que avui hem hagut per 5 minuts, perquè després la Sara se'n va entrenar i he fet viatge express només per venir aquí a fer estes plegades.
8: Sí, vam començar juntes a la ràdio i començar...
6: I seguiu, eh? Sí. Ben juntetes. Molt bé. I teniu una supercompatibilitat.
7: Sí.
6: Que no ho esperàveu, o sí?
8: No el veiem, però sí.
6: Però vos estimau molt, sí. També.
8: Sí.
6: Molt bé. Idò, com ho feu massa bé, el proper test serà més complicat.
8: Vale.
6: Passeu a la fase següent del test.
8: Bien.
6: Molt bé. Ja podeu dir adéu.

0: IB3 Ràdio és diversitat. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
5: I després d'aquest test de pares i fills, ara arriba el moment d'escoltar propostes d'oci i recomanacions que ens expliquen directament infants i joves. Començam amb un nou reportatge d'un dels nostres petits reporters. Nenzo ha viatjat a la Xina i després de parlar-nos del que ha descobert amb els seus padrins, avui ens ha preparat algunes propostes. Escoltau.
6: Bueno, ni hao en xinès. Avui us donaré un munt de recomanacions de coses que podeu fer a la Xina. Perquè sí, com jo us he dit moltes vegades, a la Xina viuen el 2050. Una cosa que us recomano molt és anar a Chengdu, la ciutat dels pandes, perquè podreu veure els pandes normals i els pandes vermells. A Xangai us recomano un munt anar a la Torre de la Perla, que és la que representa la ciutat, o sigui, Shanghai. També anar a la Shanghai Tower, que és una de les més grans del món. A Hong Kong, per les nits, fan un espectacle de drons i és al·lucinant. A Shenzhen, la ciutat de l'electrònica, podreu teledirigir un cotxe amb la vostra ment, demanant ja i que vos lo dugui un robot o inclús un dron. També hi ha cotxes que circulen sense conductor. És al·lucinant. A Sanao Xian heu de visitar els famosos guerrers de terracota en persona. Són espectaculars. Bueno, adeu, espero que us hagi agradat les meves recomanacions, perquè Xina és espectacular.

0: Moltes gràcies, Enzo, per aquest nou reportatge. I ara continuem amb recomanacions enviades per infants i adolescents per aprofitar tot el temps lliure que tenim a l'estiu. La primera proposta té a veure amb un instrument musical.
1: Hola a tots i totes, sóc en Jairo, i aquest estiu vos anima a aprendre a tocar la guitarra, ja que és un instrument en el que pots tocar qualsevol estil musical. Alguns consells que vos vull donar és que us graveu tocant la guitarra, per veure les fallades o detalls que es pugui millorar. També, un altre consell és que no és necessari tocar un munt d'escales i no entendre cap. Millor que això és saber fer arregles que siguin coherents i saber posar-los en el millor moment.

0: I bé, això està tot. Moltíssimes gràcies per escoltar-me i, sobretot, disfruteu del procés.
1: Moltes gràcies, Jairo. I encara en tenim una altra relacionada amb el teatre.
2: Hola, sóc Emilce i jo recomano fer teatre. Personalment, el teatre és una de les meves passions més fortes i m'agradaria animar-vos a descobrir aquest art. Hi ha moltes maneres d'interpretar o fer teatre. A mi m'agraden totes, però avui explicaré només la improvisació. La improvisació jo crec que és especialment divertida si vols passar una bona estona amb amics, amb família o tot sol si t'animes a fer un parell de personatges. A la improvisació, almenys la que jo he fet, normalment es comença escollint un tema. Et dones un temps, per exemple, 2 minuts, per pensar com interpretaràs el tema i després exposes a un públic. Pot ser els pares, els avis, els amics, qualsevol qui li faci il·lusió. El que m'agrada més d'aquest tipus de teatre és que has de ser espontani. Si et quedes clavat o et petrificat, es perd la malla. A les primeres vegades és possible que no et surti, però en pràctica això et servirà per improvisar la vida. Després de tota aquesta explicació, us donaré uns consellets que m'han servit per fer teatre. El primer, si et fa vergonya, m'ha passat, no es regis, imagina que el públic no existeix. Només ets tu, el teu personatge i els teus amics. I el segon, i l'últim, gaudeix. Si estàs passant-ho bé, el públic ho nota i fa que sigui molt divertit per tots. Si ho passes bé, el públic també. Adeu!
1: Moltes gràcies, Emilce. Hem escoltat avui moltes recomanacions i propostes interessants i, a més, per totes les edats. I ara en tenim una altra. Segurament ja sabeu quina, que és, com vos deim tots els dissabtes, seguir escoltant No venim en manual. Perquè ara continuarem amb un dels nostres audiocontes i amb un taller on aprendrem, curiosament, sobre la recomanació que ens acaba de fer Emilce. Farem un nou taller d'improvisació.

0: Hi havia una vegada dos germans, en Rudolf i na Noelia, que vivien en una ciutat molt particular, Navilàndia, una ciutat on sempre nevava. I, com sempre nevava, la gent no anava en cotxe, sinó en trineu, i els carrers estaven plens de tobogans gelats. I, a més, com sempre nevava, i sempre era hivern, sempre era Nadal. Però no us penseu que en Rudolf i na Noelia eren feliços, tot i que cada dia tenien regals de Nadal.
1: Bon dia, nins. A obrir els regals.
2: Ai, com cada dia, mitja hora obrint regals.
3: I després toca muntar-los. Tinc tant de vaixells de Playmobil que no sé què de fer amb ells.
0: I el berenar?
2: Un altre dia xocolata calenta amb xurros.
3: I de postre, bombons. Cada dia igual.
0: I és que tot el que a vosaltres us pot semblar genial, ell ja els havia avorrit. Estaven farts d'obrir regals, de menjar dolços. I de cantar Nadales, ni us imagineu.
2: Per damunt la neu, no aguanto la neu.
4: Geuget dalt d'un trineu.
3: No m'ho parlis de trineu.
0: I és que al final tot cansa. La sort és que en Rudolf i na Noelia tenien un tiet Tomeu, un tiet molt divertit i que sabia moltíssimes coses. I que, a més, era molt fan dels anys 80 i parlava... bé, com es parlava abans.
1: Ei, nins, què voleu fer, un volti o un trineu?
2: No, gràcies. Aquí més ja hi hem anat com a 250 vegades.
1: I obrir joguines guai del Paraguai?
2: No, gràcies.
1: Ah, ja ho sé. Cantaran Nadal els Chachi Pirulis el 25 de desembre.
2: No, per favor.
1: Ah, ja veig el que passa. Estau cansats de neu, Nadal i hivern?
2: Sí, ja estan farts. Com algú em torni a donar un tros de torró, no sé què faré.
3: Ai, no m'aixerris de menjar, que m'acabo de menjar un altre plat de sopa de Nadal i no vull ni recordar-ho.
1: Us agradaria fer un viatge Kenny amb Willy Fogg?
2: Que ni qui? Ai, tiet, ja saps que no coneixem aquesta gent dels 80, de la que sempre parles. Ni amb Billy Fogg, ni amb MacGyver, ni en Spinete, ni cap d'aquests.
3: A més, ja saps que ningú pot sortir de Navilàndia, perquè fa tant de fred que els motors dels avions es congelen.
1: No vos anireu volant. Tenc una màquina que mola cantidubi, que li vaig comprar un inventor genial. El doctor Fulsdésseme de Fer, i que us permet teletransportar-se. Només heu de cantar una cançó i prema el botó tots dos al mateix temps i us durà a un lloc que s'assembli a la cançó.
0: Però, ai, només coneixien Nadales i no volien saber res de neu i Nadal. Així que el tiet va dir...
1: Cantaré jo.

0: Na Noelia i en Rudolf van aparèixer un camp de futbol molt gran, vestits amb la camiseta de l'equip de futbol New Team.
1: Rudolf, ho hem aconseguit! Fa sol! No hi ha neu!
2: I no hi ha Nadales ni silenci.
0: Estaven tan contents. I, de fet, al principi tot va anar genial. Però, passades 10 hores...
1: Ai, Rudolf, i aquest partit no s'acaba mai? Jo no m'estinto les cames.
3: Jo no ho entenc. Aquest camp fa com a mínim de 8 quilòmetres de llarg.
1: Però mira aquell, no, Oliver, no se cansa. Mira com cor.
3: Sí, sí, i a més quan va xutar pareix que vola i tot.
1: Jo crec que no estem fets per això.
3: I jo, millor tornar.
4: Ui, com ha anat això? Els heu demanat un autògraf a Oliver i en Benji? Si voleu més aventura, puc cantar Mazinger. Oh, espera, pot ser MacGyver.
1: No el deixis cantar, Rudolf, per favor, que ja me vaig desactivant una bomba amb un xiclet. Canta alguna cosa, el que sigui menys una Nadala.
3: Estiu. Patata.
1: Mare meva, quina cançó. Segues.
3: Patata, cançó, estiu.
0: I no em demaneu com, però va funcionar. Perquè hi havia una cançó amb aquesta lletra.

0: i varen aparèixer a casa d'una nina a Mallorca, que justament cantava aquesta cançó.
1: Pata patatata patata fregida! Qui sou? Què feu, boca meva?
2: Venim fugint de Nevilàndia, de dolços, regals i trineus.
1: Ah! Ostres, que curiós! Bé, jo sóc la Margarita i, si voleu, vos puc ensenyar a Mallorca. Aquí no hi ha neu.
2: Ah, perfecte!
3: Genial! Serà maravilloso
0: viajar hasta Mallorca. I la Margarita els va dur per tot. A la seu, al castell de Vallvé, al d'Alaró, al de Montueri, a platja, sobren passar la mà de bé.
2: Ai, Margarita, ens has fet tan feliços.
3: Sí, en conegut món. Ara ja poden tornar a Nevilàndia a obrir regals sense aturar.
1: Quina vida més dura, eh?
2: Sí, ja pots ben dir.
3: Però, Margarita, ens agradaria molt poder tornar. Com ho poden fer?
1: Ja sé. Si heu arribat per una cançó, us diré quina és la meva cançó preferida. La canto sempre, i així sempre em podeu trobar.
2: Genial!
3: Fins aviat, Margarita.
1: Adeu.
0: Dit i fet, na Noelia i en Rudolf varen tornar, però sempre que volen venir de visites a Silles per veure na Margarita, canten una cançó. Sabeu quina? Aquesta.

0: En un programa anterior varen descobrir el món de la improvisació en dos experts que ens varen demostrar que amb un poc d'imaginació es poden crear històries, personatges i situacions del no-res. Avui tornen en els nostres estudis en Quique Oliver, actor, director i guionista d'Impro Camaleónicos, i na Raquel Bustos, actriu i improvisadora de Monstres Impro. Hola, com estàs?
1: Hola, què tal?
2: Hola.
0: Hola. Han de dir que ells se dediquen a ensenyar improvisació i a crear espectacles on qualsevol cosa pot passar. Com aquí, ja no venim amb manual, que mai sabem què passarà, que no, Quique?
1: Nunca se sabe.
0: Mai se sap. I avui tenim, com sempre, a pares, a mares i a nins. Com estàu?
3: Bé!
0: I a joves?
4: Bé!
0: A Margarita i en Joel. Vam, us heu de posar d'acord, un, dos, tres?
5: Ué!
0: Bé, molt bé.
6: Bien,
0: tu no, Lida.
6: Jo soy joven.
0: Sí, venga, d'esperit.

0: Mes, venga, Lida, ya acabamos.
1: Voldemort, vamos a dejar esta discusión dándome a mí la razón y punto. ¿Te parece?
2: Alguien se ha tirado un pedo.
1: ¿En serio? ¿Has sido tú?
0: Això ha estat un, això ha estat un remember, perquè hi ha una situació molt graciosa, recordem-la, que era d'una Lida fent que s'havia tirat un pet a l'espai.
1: Sí, sí.
3: Qui ha estat és que s'ha tirat el pet?
1: Ha sido tu?
4: Te creus que no t'he vist, ha sido tu.
0: Molt bé, això només per gent que coneix molt bé tots els programes de No Venim al Manual. Fort aplaudiment, molt bé. Ai, això està gairebé un spin-off, eh?
5: Básicamente.
0: Venga, anem a canviar de canal, va.
5: Muy bien, venga, ahora os voy a proponer el canal de deporte. Uy. ¿Vale? El canal de deporte.
0: Molt bé. ¿Y qué farem en aquest canal d'esports?
5: Y mira, y en este canal de deporte lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora os vais a convertir en comentaristas deportivos. Pero no vais a retransmitir fútbol ni baloncesto, sino que vais a retransmitir competiciones muy especiales. Lo haréis por parejas, ¿vale? Así unos participantes serán los deportistas y otros serán los comentaristas.
0: Muy
5: y tendrán
0: bien.
5: Que narrar todo lo que ocurra como si estuvieran retransmitiendo una gran final internacional.
0: Molt bé. Bé, aquí en Rubén vol ser comentarista, li fa molta il·lusió, serà comentarista i... Amem, i vosaltres sereu esportistes.
6: Vinga.
0: Vosaltres sereu esportistes, heu de fer coses perquè en Rubén pugui fer els comentaris. Algú més vol ser comentarista amb en Rubén? No, que vosaltres sou els esportistes. No, no, no, Paula, vols comentar un pot també? Vinga. Idò, mireu-les cap a elles, eh? Perquè és campionat mundial de menjar una galleta sense fer miques. Eh? Heu d'intentar com que estàveu menjant una galleta i que no vos ha de caure ni una sola mica. No heu de parlar, només heu de fer renous, gesticular i... Els nostres comentaristes esportius hauran de retransmetre tot el que passi com si fos la final més important de l'any. Preparats? No, a posar musiqueta. Vinga. Que comenci la competició de menjar galletes.
7: Empieza todo, parece que no se le cae ninguna amiga de momento. Ojo, cuidado, la participante 1, la del top del ese, que no lo sé. Parece que no se le cae nada y luego ahí...
8: Casi, casi se le cae, pero la atrapa. Casi, casi, casi.
7: Y de momento Zoe casi lo tiene. Ojo, no se le cae ninguna amiga. ¡Cero cómico!
0: ¡Victoria! ¡Vale! Molt bé, que en tenim un altre, que és la gran final internacional d'aguantar un estornut.
6: Ui.
0: Dos participants han d'intentar aguantar un estornut mentre se suposa que els hi passen una ploma pel nas. I durant el màxim temps possible. No podran parlar, només podran fer gestos, cares i moviments. I els comentaristes seran... na Margarita i Nugo, i en Lida i en Joel seran els de ses cares. Se suposa que heu d'aguantar s'estornut. Se suposa, Vicky, tu fes com que els hi passa la ploma pel nas? Mira, amb aquell ventall mateix. Se suposa que els hi passa la ploma, molt bé. I vosaltres, com a molt, podeu dir... ai, ai, o algun mini comentari, No pareu lotes. Estau preparats?
1: Sí.
0: Idò, vinga. Comença la gran final internacional de Gone Town Estornut.
9: Sí, sembla que arriba. No acaba d'arribar. S'està posant blava, tota blava. No pot respirar. I comença, que arriba. I quasi una altra vegada.
3: Tenim en Joel fent una nova estratègia, bastant hàbil. S'està tapant el nas amb sa mà dreta. Sembla que fa trampes.
9: Això no pot ser legal, que vengui l'àrbit i mos digui...
3: Bar.
0: Molt bé.
5: Quiero saber cómo es el bar de esta competición.
7: Pues el bar es un sitio, es el bar de mi pueblo, ya está.
5: Totalmente.
0: Molt bé. No hemos cambiado de canal. Clic, on anam.
10: Pues ahora llegamos al canal de idiomas.
0: Uy,
10: y en este canal acaba de pasar algo extraordinario, ¿vale? Un extraterrestre acaba de aterrizar en Mallorca.
0: Uh-huh.
10: Y ha convocado una rueda de prensa para explicar por qué ha venido. El problema es que habla un idioma que nadie en la tierra entiende. Bueno, casi nadie, porque curiosamente hay una persona que resulta ser descendiente de extraterrestres y es la única capaz de traducir todo lo que dice.
0: Amem, no Zoe seràs extraterrestre.
10: ¡Ay, oh, qué bien!
0: Y vale. No Zoe has de fer un llenguatge totalment inventat, ¿eh? Sí, si vols, ¿no? Y no Amanda serà la traductora de l'extraterrestre, no? Tu has d'explicar, bé, tu has de xerrar en el teu idioma. I tu, Amanda, se suposa que aquest extraterrestre està donant una roda de premsa davant molta gent explicant que ha vengut a fer Mallorca, que cerca, quins són els seus plans. Ella va fent frases i tu vas traduint. Hola, sóc un extraterrestre, venc aquí cercant el que tu vulguis.
8: Vale.
0: Preparada? Anem a posar una música d'informatiu? Quan vulguis, començam. Xerra un poc més que se t'entengui com sons.
8: Soy un extraterrestre. Què tal? Vengo aquí para tirarme a la piscina. Y por eso me gusta usar muchos flotadores. Y me gusta mucho que me dé el solecito. Pero muchas veces no me pongo crema solar y me duele la espalda. Y me gusta tomar batidos mientras estoy en la playa.
0: ¡Volve! Molt bé, ho heu fet superbé, eh? Vos heu posat molt en el paper, molt bé. I anem a arribar ja en el darrer canal, que és un canal que aquí no venim amb manual. Ens costa. Què és el canal de què?
5: Es, vamos a hacer un canal muy especial, que es el canal del karaoke.
0: Aquí no ens fallen els karaoke, sobretot els que són en japonès.
5: Bueno, pero haremos un karaoke un poquito diferente, ¿vale? Es decir, sí, un japonés tiene que ser complicado. Pero aquí en esta ocasión lo que vais a hacer es lo siguiente. Porque cada canción, o sea, la canción será fácil, pero tendréis que cantarla todos juntos utilizando voces muy diferentes. Cantaremos una canción que prácticamente todo el mundo conoce y cada vez que nosotros lo indiquemos tendréis que cambiar la voz con la que estáis cantando.
0: Però
5: en
0: ese momento.
5: Però
0: tots en el mateix temps, eh?
1: Vale.
0: Vale. La cançó és fàcil. Susanita tiene un ratón. Tothom la sap.
11: Sí.
0: Més o menys, no? Clar, no és el mateix dir canta Susanita tiene un ratón com si fossis un nen petit, com si fossis una persona constipada.
1: Claro.
0: Estau preparats tots?
8: Sí.
0: Ells ens aniran dient com hem d'anar canviant, eh? Preparats?
11: Sí.
0: Vinga, que sona aquesta música.
5: Persona constipada.
12: Tiene un ratón. Un ratón.
10: Ahora como un robot.
12: Susanita tiene un ratón. Un ratón chiquitín.
5: Ahora como un narrador de documentales.
0: Susanita, un ratón.
11: Podeu anar-se a cançó,
0: però...
11: No podem, ens
0: hem perdut. No. Nita, ara. Vinga.
10: Como una persona que acaba de despertarse.
5: Y ahora como una persona que acaba de correr una maratón.
11: Susanita, tiene un ratón.
1: Agua, por favor.
10: Y como una cantante de ópera.
0: ¡Volve! Pobres oients.
1: Sí. Jo em canviava de canal, ja, eh?
0: Jo crec que... No sé si els haurà agradat la nostra programació, que trobau bé, eh?
1: Sí. Jo crec que sí.
0: Jo crec que sí. Hem passat per dibuixos animats, escoles de màgia, retransmissions esportives, idiomes impossibles i un karaoke que ha superat la dificultat dels nostres en japonès. Que ho heu passat bé?
12: Sí!
0: Quique i Raquel, que tornarà algun altre dia.
1: Claro.
5: Cuando nos llaméis.
0: Un aplaudiment per ells.
5: Gràcies.
0: Moltes gràcies per haver tornat aquí per ajudar-nos una vegada més a descobrir tot el que se pot fer en la improvisació i passar una bona estona. Ara hem d'acabar dient un adeu, com si cantàssim òpera, ja que total, ja que ens hem llançat.
5: Venga.
0: Preparats? Anem a fer aquesta 10. A la 1, a les 2, a les 3.

0: Bon dia, són les 8.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
0: En els darrers 25 anys, l'oferta de lloguer turístic a Sóller s'ha disparat fins al punt d'igualar a l'oferta d'hotels tradicionals. Això vol dir més que duplicar places, sobretot tenint en compte que no és possible comptabilitzar l'oferta il·legal de lloguer vacacional. Si ens fixem només en l'oferta legal, entre totes les modalitats, parlam d'unes 6.500 places, dada que es posa damunt la taula després que Sóller hagi acollit aquest dissabte una manifestació en contra de la turistificació. Els convocants argumenten que un poble d'aquestes dimensions no pot suportar una oferta turística tan gran i això es tradueix, apunten, en problemes de mobilitat, encariment de l'habitatge i pèrdua d'identitat. Una pèrdua d'identitat que els comerciants lamenten mentre veuen com tanquen negocis centenaris sense possibilitat que hi hagi relleu. Titulars. L'entitat ecologista Marillas alerta del risc de massificació de la mà amb motiu de l'eclipsi de dimecres. Laura Benrey, bon dia.
2: Bon dia. Les associacions del sector nàutic reconeixen que és difícil preveure quantes embarcacions sortiran a la mà i reclamen disposar d'informació clara sobre els millors punts d'observació.
0: La calor avança a la collita de garrova i això afectarà el mercat, ja que pesarà menys. Els productors preveuen que enguany es pagui uns 45 cèntims al quilo.
2: També s'avança la verema. Enguany el raïm blanc ha començat a entrar el 21 de maig, quan normalment es comença l'agost.
0: La Policia Nacional encara no ha rebut a les Balears cap notificació per dur a terme controls aleatoris de documentació als aeroports als viatgers que arribin d'Itàlia. A la resta d'aeroports, val a dir, uns 200 viatgers han hagut de passar aquest control.
2: Tot això després que aquest dissabte el Ministeri de l'Interior hagi fet públic que ampliaria els aeroports de Canàries i les Balears aquesta vigilància que ja es fa en altres aeròdroms i ports espanyols.
0: L'Ajuntament de Ciutadella preveu que durant tot el mes d'agost, la plaça d'Esborn continuï sense vehicles gràcies a l'aturada dels jutjats per vacances.
2: El consistori té recorreguda la decisió del Tribunal Superior de Justícia que els obliga a revertir la conversió a zona només de vianants a la plaça arran de la denúncia de 22 empresaris.
0: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. Un gol d'Antonio Sánchez a la segona part evita la derrota del Real Mallorca davant l'Edelberg Alemany amb empat a un final en el darrer partit de preparació abans de l'inici de la Lliga. I ahir es va tancar una nova edició de la Copa del Rei amb èxit per partida doble pel que fa a la representació balear amb els triomfs de Valeria Tín de Maria Bové a la classe Women's Cup i de Nadir de Pedro Vaquer a la classe Club Swan 42, sumant així el seu tercer trofeu.
0: Molta atenció avui a les temperatures perquè tornen a pujar. De fet, l'AEMET activarà la vista taronja a l'interior i al sud de Mallorca, mentre que la resta de l'arxipèlag clavit serà groc. Xesca Cifra, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Avui tornarà a ser un dia molt calorós a totes les illes. Tindran temperatures fins i tot una mica més altes que les que vàrem tenir ahir i, per tant, arribarem a fregar els 40 graus a punts de l'interior de Mallorca i els 36, 37 graus a Menorca, també a Eivissa. I a Formentera quedarem al voltant dels 33 o 34, però amb la humitat que tornarà a ser molt elevada, com ja va passar ahir, amb sensació de temperatures al voltant dels 40. El cel estarà gairebé destapat durant tota la jornada. Sí que avui a darrera hora podran arribar alguns nívols alts, però serà molt poqueta cosa. I la novetat serà la mà. Tindrem vent avui de component est, una mica més intens que el que vàrem tenir ahir, sobretot a punts del sud de Mallorca, el Canal i Eivissa i a Formentera. I això farà que en aquests redols tinguin ja molt de sectors amb maror, amb ones superiors a un metre d'altura. Però la resta de les illes, la situació a la mà serà tranquil·la, amb marejol o fins i tot també en redols de mà arrissada. La setmana que comença també serà tranquil·la, amb dorsal anticiclònica i amb temperatures altes. De fet, demà el termòmetre es mantindrà similar al d'avui. Tornarem a tenir avís taronja activat per temperatures màximes que poden arribar als 39 graus. I dimarts també un dia de temps molt tranquil, de cel pràcticament estirat. Avui pot arribar una mica de pols en suspensió, però just al sud, a la zona de Formentera i d'Eivissa, i demà es mantindrà així. De moment, cel poc ennivolat i temperatures a l'alça.
0: Gràcies, Xesca. Són les 8 i 4 minuts. Luis Menéndez, el control tècnic. Comencem.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: En els darrers 25 anys, les places de lloguer vacacional a la Solla s'han incrementat fins al punt d'igualar pràcticament les places hoteleres tradicionals. Si l'any 2000 aquesta era una oferta pràcticament inexistent, avui hi ha comptabilitzats 3.200 lloguers turístics, mentre les hoteleres són 3.300. Dades que es posen a damunt la taula, motiu de la manifestació contra la turistificació que s'ha duit a terme aquest dissabte a Solla.
2: Des del boom turístic per la seva bellesa i idiosincràsia, Solla ha estat dels primers a la llista de visita obligatòria dels turistes. La pressió sobre el municipi va en augment, no només per pujar fotografies a les xarxes socials, també pel creixement del lloguer vacacional regulat fa més d'una dècada i que ha multiplicat les places turístiques. I a tot això s'ha d'afegir l'oferta il·legal, incomptable i incontrolada. Per Lluís Rotllant, president de l'Associació Hotelera de Solla, una situació que hauria de canviar.
5: Hem fet denúncies davant la Consell de Turisme de, sobretot, molt de TVs il·legals, i la sensació és que no se fa prou damunt això, perquè nosaltres també fèiem un pot de canal, perquè molt de veïnats de Solla mos han dit, escolta, és que el meu veïnat està fet, i dic, bueno, envia un mail, perquè és tan bo de fer com enviar un mail i fer la denúncia. La sensació és que la conselleria hauria de fer més. Sobre aquest tema, que hem tingut també com està el nivell de crispació que hi ha a Mallorca damunt aquest tema.
2: Abans de ser gratuït l'accés al túnel, l'any 2017, de mitjana, el travessaven uns 9.500 vehicles cada dia. Ara, en temporada alta, poden arribar a ser 18.000 cada dia, sobretot quan està ennivolat o plou. Bartomeu Miró, membre de SOS Solla, ha volgut fer una advertència a la resta de pobles.
6: El túnel de Solla no té res que veure amb tot això, perquè qualsevol altra població de la Serra de Tramuntana tindrà el mateix problema, tingui túnel o no tingui túnel. Tenim sensació que nosaltres vivim un poquet en el futur del que serà la resta de Solla. Els problemes que té Solla, nosaltres creiem que són problemes que s'aniran estenent a la resta de Solla, a banda que ja els atenen.
2: L'Ajuntament recorda que han fet avanços per facilitar la mobilitat als residents i també remarquen que han cedit habitatges a l'Ibavi. Carlos Darder, el primer tinent de Batla de Solla, no amaga la seva preocupació per la situació actual.
7: Entenem perfectament aquestes queixes que la gent se queixa del nostre municipi i d'altres municipis veïnats, perquè sempre hem d'intentar nosaltres, com a governants, cercar un equilibri entre més qualitat, menys quantitat i qualitat de vida per resident.
0: La manifestació d'ahir, convocada pel moviment Jove de Solla i la plataforma Menys Turisme, Més Vida, va reunir unes 2.500 persones, segons els organitzadors, i un miler, segons la delegació del govern, sota el lema Solla al límit. La marxa va transcorrer sense incidents i va acabar davant l'Ajuntament, on es va llegir un manifest.
2: Els participants reclamen un canvi de model per les conseqüències que asseguren té la turistificació sobre l'habitatge, les condicions laborals, la mobilitat, el medi ambient o també el comerç local. Entre els lemes que van sentir, Mallorca per viure, no per especular, o també no es pot créixer fins a l'infinit.
8: Les pitjors conseqüències són, bé, una, a nivell energètic, molta energia consumida, a nivell de moure's, hi ha molt de cotxes que no se pot ni aparcar, i també a nivell de vivenda, que la gent de Mallorca se n'ha d'anar i no se pot ni estar aquí.
9: Estem en contra del lloguer turístic, en tant, destrossant l'economia de la classe treballadora mallorquina, és hora de sortir als carrers i alçar-se.
10: Molt important que el poble mallorquí s'unesqui per demanar un canvi en aquest model turístic actual que tenim, vull dir, si ja està saturada a tots els sentits i no pot seguir així de cap manera. Hem de fer un pot de renou i això s'ha de canviar.
2: Denuncien que el turisme està convertint el municipi de Solla en un decorat que expulsa els residents, com diu Dani Comas, portaveu de Menys Turisme, Més Vida.
11: Els carrers estan col·lapsats quan els negocis estan orientats completament cap al turisme i no únicament un turisme de base, sinó també un turisme de luxe. I, a més, veiem que amb l'aparició de les zones de baixes emissions o el poc transport públic que hi ha en el poble, la gent que viu aquí no pot arribar amb transport públic a Solla d'una manera garantida, no? Per tant, veiem cada vegada una major dependència del cotxe i això també, a nivell ecològic, és un desastre mediambiental.
2: També critiquen que les institucions hagin convertit el turisme en la seva principal aposta econòmica i reclamen mesures concretes per prioritzar el benestar dels residents. Sofia Zamric, del moviment Jove de Solla, els posa propostes.
12: Tots els ciutadans tenen dret a un habitatge digne, com és que ells estan obligats a lluitar contra l'especulació, cosa que no s'està fent, i exemples més concrets, que regulin els preus de lloguer, que regulin la compra d'habitatges per part d'estrangers, que regulin el tipus de comerç que s'estan obrint en el poble i que comencin a fer polítiques pensades amb els residents i no amb els visitants.
2: La convocatòria va comptar amb autobusos organitzats des de Palma i Manacor i els participants varen reivindicar la necessitat de continuar mobilitzant-se per defensar que Sóller i la resta de les illes no estan en banda.
0: Els comerços del carrer de Sa Lluna de Sóller, per on va passar la manifestació, entenen i respecten la convocatòria de la ciutadania. En comparteixen bona part de les reivindicacions, com ara la solució dels problemes de mobilitat, l'expulsió del petit comerç per la bombolla immobiliària o la pèrdua d'identitat.
2: Amb tot, segueixin estimant més que la concentració no hagués coincidit amb el matí precisament de mercat del dissabte, un dels dies que tenen més feina de la setmana. De fet, per raons de seguretat i ordre, fins a les dues del capvespre no varen poder treure expositors, taules i cadires al carrer.
0: Els comerciants insisteixen que molts de turistes cada dia al centre solleric no disparen necessàriament les seves caixes, si bé la temporada, quan encara queden setmanes per davant, no està sent dolenta.
2: I afegeixen una reivindicació referent a la zona de baixes emissions instaurada al centre de Sóller i la necessitat de no perdre el client local. Gràcia Andreu, presidenta de l'Associació de Comerciants del carrer de Sa Lluna i responsable també de l'espardenyeria Cat Serrier.
13: Aquest hivern mateix nosaltres ens trobarem en el problema de que a dins la zona de baixes emissions la gent que no paga un impost de circulació, la IDA, Fornalutx, no pot entrar en la zona de baixes emissions. I molta gent s'hi ha d'aparcar en els pàrquings dissuasoris, gent major, per exemple, que venia de Bunyol, la gent que venia d'Andrà, jo tinc clients de tota silla, aquesta gent serà fluixa de venir.
2: El carrer de Sa Lluna de Sóller, de fet, el pròxim establiment tradicional que tancarà etapa amb la retirada laboral dels seus responsables és la Merceria. L'Associació de Comerciants TAM, que sí, s'aprofita per pujar el preu del lloguer, no hi hagi ningú que en pugui agafar el relleu per traspàs.
13: Fins que no hi hagi topes de lloguer, fins que no hi hagi una llei que digui un negoci que havia un contracte no li pugui pujar de cop 2 o 3.000 euros, com està passant, o 1.000 euros de cop, molta gent s'ha hagut de moure, molta gent s'ha hagut de tancar. Ara tanca la merceria d'aquí un parell de mesos. Ningú se pot plantejar obrir una merceria que potser li demanin equis de lloguer de tant de mil.
0: Bona part del problema de convivència dels residents de Sóller amb el turisme té a veure amb la mobilitat i la falta d'aparcament. D'uns anys ençà s'han creat 4 zones d'aparcament dissuasiu als afores del poble, que suposen mig milenar de places, però no basten.
2: Quant al projecte de reforma de la carretera del desviament que va al port de Sóller, una via per on en dies punta han arribat a passar prop de 18.000 vehicles, el supòsit més optimista és que es pugui licitar el primer trimestre de 2027. La diferència de criteris a l'esborrany de la Direcció General de Trànsit, l'Ajuntament i els tècnics del Consell han obligat a reelaborar-lo. Més ràpid anirà, això sí, el reasfaltat de la carretera entre el túnel de Sóller i el de la Mola. El Consell de Mallorca informa que s'està acabant de redactar el projecte perquè surti en licitació, fet que es preveu els pròxims mesos.
0: I seguim parlant dels efectes de la pressió humana, però en aquest cas a la mà i per altres motius. L'entitat ecologista Marilla s'alerta del risc de massificació de la mà aquest dimecres a motiu de l'eclipsi solar. Recorden que mentre per terra s'han establert restriccions d'accés a alguns espais, no hi ha limitacions específiques per a la navegació. El govern prepara un dispositiu de control, però Marilla adverteix que si no respecten les normes, els danys sobre el medi marí podrien tardar dècades a recuperar-se.
2: Des del sector nàutic reconeixen que és difícil preveure quantes embarcacions sortiran a la mà aquell dia i reclamen disposar d'informació clara sobre els millors punts d'observació. Les associacions del sector també han traslladat recomanacions i pautes als seus membres per evitar impactes sobre l'entorn. Jaume Baquer és el president de l'Associació d'Empreses Nàutiques de Mallorca.
14: Els han recomanat comportaments que s'han de tenir en compte i que s'ha d'anar amb molta de cura aquest dia, perquè no només és tu i la teva embarcació, sinó que n'hi ha d'altres en revoltant teu que poden tenir un despiste o una avaria i ja no se comporten com tu te pensaves.
0: Per cert, queden només 3 dies per a l'eclipsi i a Menorca molts ja tenen decidit on, amb qui i com el viuran. D'altres improvisaran o fins i tot alguns prefereixen seguir-lo, diuen des de casa. Cristina Tomàs.
15: Compte enrere per a l'eclipsi i ja n'hi ha que ho tenen tot ben a punt.
16: Tot preparat.
17: El que sí que tenc són ses ueres.
18: Que ja és cosa.
17: Todo comprado, todo preparado.
15: D'altres encara no saben què faran.
19: Plan encara no. Allà va, feixia, valtros.
17: No hemos pensado aún.
15: Els més previsors hi arribaran hores abans.
20: Iremos muy pronto.
15: Volen evitar les aglomeracions, trobar un bon lloc i anar ben equipats.
21: Llevamos 4 móviles, el gimbal, el trípode.
22: 5:30, 6 a coger sitio.
23: Se va a poner aquello así.
22: Y pasar la tarde allí esperando el
16: gran momento.
15: Bona companyia.
18: Amb família i amics.
16: Amb mis hijos y mi marido.
15: Per a molts, aquesta és la combinació perfecta per viure aquest moment.
20: I ja està, i unes ulleres posades i... Iau.
15: També tenen molt clar des d'on el veuran.
16: Ah, són blanc.
22: Un puesto alt, que no sigui el toro.
20: A Cala Morello, allà estarem bé i tranquils.
23: Ponte en Gil, que no vaya nadie, eh? Iremos los primeritos.
15: Tot i que n'hi ha qui prefereix...
24: Claro, es secreto.
15: I alguns tindran la millor vista sense sortir de casa.
18: Puran directament de sa finca.
16: De dalt esterrat de casa.
15: I d'altres optaran per seguir-lo des de les pantalles gegants que s'instal·laran als municipis o des del toro.
24: Anem al teatre, ho veurem.
16: O d'aquí, des de la sala multifuncional, que diu que posaran una pantalla.
24: Farem la festa allà.
15: Sigui on sigui, la il·lusió és compartida.
16: Mucha ilusión nos hace verlo.
25: Y sí, que me'n faci.
22: Perquè això passa cada molt d'anys.
23: Un acontecimiento del siglo.
24: Això diuen.
25: Quedem a les fosques, sí, és molt emotiu que no estigui tapat. Esperem, eh?
15: Per viure un dels fenòmens astronòmics més esperats de les darreres dècades, encara que alguns ja tenen molt clar quin serà el millor lloc per seguir-lo.
26: Jo veuré el demà per la tele, tranquil·lament, sense agafes, sense fer coles, a IB3.
1: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: Vuit i 16 minuts. Aquest dissabte a Toro Baixa hi ha hagut dos incendis a Mallorca, tots dos de reduïdes dimensions. Una a Albufera, a Muro, on s'ha consumit mitja hectàrea de pinar, i l'altra a Montaner, a Palma, entre la base militar Jaume II i Son Vida, que ha pres a partir d'un munt de fems de vora la carretera.
2: Ha estat en una nova jornada en bona part del territori de les Illes en risc extrem d'incendi, situació que, un dia més, avui es manté. Luis Ortega és oficial de Bombers de Palma, que parla del segon dels dos focs.
27: No sabemos si es que alguien ha tirado una colilla, si había, porque también había escombros. Suerte que no había mucho viento. Los medios aéreos han empezado a trabajar rápido. Ibanat y bomberos de Palma lo hemos controlado en su momento.
0: Enguany, fins dia 1 d'agost, ha cremat a l'illa el 40% més de terreny que l'any passat, amb 37 focs declarats, segons dades de l'Ibanat. La major part, terreny sense arbres. Si l'any 2000 aquest era un... volien dir que l'any passat, amb 37 focs declarats, tot això, segons dades, volien dir de l'Ibanat.
2: A Formentera n'hi ha hagut 3 que, quan en els primers 7 mesos de l'any passat no n'hi havia hagut cap. A Eivissa s'ha fet més que duplicar la superfície afectada, tot i que en total, tot just, han estat poc més de 4 hectàrees. A Menorca ha baixat l'afectació amb només 2 incendis i poc manco de 2 hectàrees consumides.
0: Més preocupant és la situació dels incendis a la península, que es mantenen en el nivell 2 de perillositat i es despleguen més mitjans de suport a la unitat militar d'emergències.
2: A Niebla, Huelva continua sense control el que ha cremat 4.000 hectàrees i provocat l'evacuació de mig milenar de persones. A Castelló, València, treballen 200 efectius terrestres i 17 aeris per fer front als 3 incendis declarats els darrers dies. El que més preocupa, però, és el de Tírix, a 60 quilòmetres endins a Castelló de la Plana i que ha obligat a confinar veïnats d'una localitat, a Catí. L'orografia és el principal problema en aquests focs, tot i que l'evolució està favorable les darreres hores.
0: Seguim en clau de succeïts. Ahir cap vespre dues persones varen resultar ferides de molta gravetat, segons el 061, en la topada frontal entre dos vehicles a la carretera de Punta Prima, Sant Lluís. Dues més varen quedar ferides manco greus i una cinquena ferida lleu.
2: També a Menorca, un jove va ser traslladat ahir a l'Hospital Mateu Orfila després de fer-se un tall profund del peu amb un motor d'una embarcació al Caufà. La policia local de Sant Lluís i el 061 es varen desplaçar fins als molls per atendre el jove francès. Després de practicar-li una primera atenció allà mateix a la cala, el varen dur al centre hospitalari. S'investiguen ara les causes d'aquest accident. Suposadament feia un bany i pensaven que el motor estava en posició neutral.
0: Sant Antoni de Portmany manté una guerra oberta contra l'anomenat gas del riure des de fa anys. Per això valoren l'ajuda que pot suposar el decret de govern que en prohibeix la venda per ús lúdic, encara que creuen que amb això no basta. Diuen que fa falta saber qui en compra i per què. Alberto Ferrer.
28: L'òxid nitrós pot tenir conseqüències devastadores i es relaciona amb lesions medulars. A més, els envasos en què es consumeix són cada vegada més grans i representen un perill perquè parlem de bombones de gas a pressió. Sant Antoni pateix el problema des de fa anys i l'Ajuntament lidera la lluita per endurir la persecució d'una substància que es comercialitza sense restriccions perquè té un ús sanitari legítim i també és d'ús habitual a les cuines. Les multes del decret d'entre 6.000 i 60.000 euros ajudaran, però no és suficient. Marco Carlos Serra Colomàs, al Batle de Sant Antoni.
3: No sé que aquestes multes si podran arribar a fer gaire mal, ho dic perquè llavors millor es poden declarar insolvents o algunes altres qüestions que finalment no tinguen molta força. Per això crec que és una passa important.
28: Serra creu que s'ha d'impulsar alguna acció per garantir la traçabilitat del gas que arriba a l'illa amb palets i per això el seu partit treballa en una proposta al Senat que imposi alguna mena de registre.
3: Podem portar una llei que prohibeixi també en aquest sentit a nivell de tota Espanya i crec que encara es poden fer més feina en aquest sentit, com deia, de, sobretot a controlar l'arribada de certes quantitats que, evidentment, quan arriben botelles de 2 quilos, evidentment, es poden fer milers de pastils, crec, amb 2 quilos.
28: El que marcaria la diferència també seria incloure el gas del Riure a la llista de substàncies prohibides, amb el que els traficants arriscarien a penes de presó. Mentre això no arribi, el Batle adverteix que els que ho venen continuaran sortint al carrer 24 hores després de detenir-los.
0: Vuit i 20 minuts, la calor passa factura a un dels cultius més tradicionals de Mallorca. La collita de garrova s'ha avançat enguany unes 2 setmanes i afectarà també la quantitat perquè, diuen, pesarà menys. Els productors preveuen preus d'uns 45 cèntims al quilo.
2: La garrova ja cau dels arbres abans del que era habitual altres anys. Les altes temperatures han accelerat la maduració d'aquest fruit i molts pagesos han hagut de començar la collita abans d'hora. Escoltam Joana Maria Verger, que és presidenta de l'Associació de Trossejadors de Mallorca, i també Sebastià Gariques, productor de garrova.
4: S'ha adelantat 15 dies perquè, com és normal, amb aquesta calor, el que se popa se seca més, se xupa, se lleva l'humitat i el garrubí esperen que quedi intacte.
5: En tema quantitat, els que pesen menys. Normalment, si un garrubí dura 100 quilos, potser un guany només en durarà 70 o 80, perquè està molt més seca i té menys popa.
2: Però amb tot, la principal preocupació és el mercat. Després dels preus rècord registrats l'any 2022, on es va arribar a més de 2 euros al quilo, enguany el sector calcula que això es rebaixarà, es pagarà entorn als 45 cèntims al quilo, una xifra similar a l'any passat.
5: Aquests 2 anys que va ser com un boom i crec que no va ser bo per ningú, perquè després va pegar un esclat i ara, fins que se torni a recuperar, pues, hi haurà els millors anys de feina de... que s'estabilitzi o que pugi un poc els preus una altra vegada.
4: Creiem, nosaltres sortirem a uns 45 cèntims dilluns, més o menys un poc més que l'any passat, 45, però després se li ha de sumar si és convencional, si està certificada ecològica, el transport, la qualitat.
2: Per garantir el futur d'aquest cultiu tan arrelat al paisatge mallorquí, els productors reclamen impulsar el consum de productes elaborats en garrova com una línia de barrets amb creatina, proteïna i fibra.
4: Tot això fa que s'incentivi el consum, s'incentivi el preu i a poc a poc això pugui anar pujant de valor, que és el que volem.
2: Encara diuen hi ha molt marge perquè el consumidor local incorpori la garrova al seu dia a dia.
0: La calor també avança a la verema a les illes. Vida a la Terra Mallorca, la marca de qualitat i indicació geogràfica protegida que agrupa cellers de tota l'illa, ha informat que enguany el Raïm Blanc ha començat a entrar als cellers el 21 de juliol, una data molt més primerenca del que és habitual, ja que tradicionalment la verema comença a mitjans d'agost.
2: El sector apunta de forma clara al canvi climàtic. Els períodes cada vegada més llargs de temperatures elevades acceleren la maduració del raïm i obliguen el sector a adaptar-se. Un altre factor que explica l'avançament de la temporada és que el mercat, cada vegada més, demana vins amb una menor graduació alcohòlica. Per aconseguir aquest tipus de producte, cal collir, per tant, el raïm en un estat de maduració més primerenc.
0: També ha començat la verema a Formentera i les previsions són molt optimistes, tot i la continuïtat de la plaga del colom tudó. Els productors esperen unes collites un 50% superiors a les de l'any passat. Les pluges de l'hivern han propiciat aquest increment. Ens ho conta Regina Mallans.
6: El colom tudó continua sent l'enemic principal de les vinyes de Formentera. Els productors lluiten com poden contra aquesta plaga. Raúl Atxa és el director tècnic de la bodega Terramoll.
7: Este racimo, como han comido estos granitos, a pesar de que tenemos pues, toda esa protección, ¿no? Los cañones para orientarlas, las mallas tapando las viñas...
6: Tot i això, la panoràmica general de les vinyes enguany fa pensar en un increment del 50% de la producció gràcies a les pluges de la tardor i l'hivern.
7: El 20 23, 24 ya fueron muy secos y el 24 fue un poco como tocar fondo en producción. O sea, el año pasado ya empezó la viña a recuperar un poquito y este año pues ya con la lluvia todavía más y yo creo que igual tendremos un 50% más.
6: I aquest increment ha fet, curiosament, que la verema hagi començat una setmana més tard que l'any passat.
7: La viña estaba más fresca, ¿no? Y entonces pues ha tenido un ciclo de maduración más lento y también al tener un poquito más de uva, pues también le cuesta un poquito más madurarla.
6: La bodega Terramoll espera produir enguany de més 30.000 ampolles de vi que ajudaran a compensar la baixa producció de temporades passades.
1: Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio. Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
8: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
9: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
10: Podem gravar, idò.
11: Dale play.
10: Raúl Valls, com estàs?
11: Molt bé, Joan Mimàs.
10: Aquí fent un programa...
11: La gran vida.
10: Passen tantes coses.
11: Cada dissabte i cada diumenge.
10: A partir de les 9.
11: Duals a les 9.
10: No, i no t'obram, i no t'obram.
11: Aquí, a IB3 Ràdio.
12: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
11: Saps què t'ho vull dir?
10: Sí.
12: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
0: Vuit i 26, la Policia Nacional a les Illes ha informat que, de moment, no han rebut cap notificació per dur a terme controls aleatoris de documentació als aeroports, als viatgers que arribin d'Itàlia. Això després que aquest dissabte el Ministeri de l'Interior hagi fet públic que ampliaria als aeroports de Canàries i les Balears aquesta vigilància que ja es fa a altres aeròdroms i ports espanyols.
2: I que han suposat el control de devés 200 viatgers, segons ha informat l'executiu central. És la resposta al tancament de l'espai Schengen per part d'Itàlia als passatgers que arriben des d'Espanya després de l'entrada massiva de persones migrants a Ceuta.
0: Precisament, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, reclama al govern central un desplegament del manco miler d'agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a la ciutat autònoma.
2: També demana blindar la frontera amb el Marroc per impedir que es pugui repetir una entrada massiva de migrants.
13: Que se incrementen notablemente los cuerpos y fuerzas de seguridad con presencia en la calle de los mismos. Presencia policial. Toda la necesaria. La segunda cosa que les pedimos es que se desplieguen en recursos materiales, humanos y de todo tipo en el área de extranjería para que esa solución que estamos pidiendo de devolución, retorno inmediato.
2: Afegeix Juan Jesús Vives la denúncia d'una situació insostenible amb milers de menors no acompanyats que continuen a la ciutat autònoma i reclama la urgència d'intentar tornar-los amb les seves famílies al Marroc.
0: Més en clau estatal, el Senat ha advertit els ministres d'Interior Fernando Grande Marlaska, Defensa, Margarita Robles i Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, de les conseqüències legals que es derivarien de no comparèixer a la Cambra Baixa per a donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria a Ceuta.
2: Així ho ha notificat el seu president, Pedro Rollán, a través d'una carta aquest dissabte. Avisa que la negativa dels ministres de comparèixer els pròxims dies 12, 13 i 17 d'agost a petició del Partit Popular pot suposar l'adopció de mesures. Recorden que els ministres han sol·licitat, de fet, a petició pròpia comparèixer l'última setmana d'agost en el Congrés en considerar que és, de fet, la cambra prevalent i evitar així duplicitats.
0: A tot això, el president de Vots, Santiago Abascal, ha anunciat que pretén reclamar possibles responsabilitats penals el president del govern central i diversos ministres per traïció pels fets de Ceuta.
2: El partit impulsarà l'activació en concret de l'article 102 de la Constitució per delictes contra la seguretat de l'Estat. Així ho ha exposat en un missatge publicat a la xarxa social X aquest dissabte baixa, afegint que hi ha indicis i evidències més que suficients, apunta Santiago Abascal, com ara que l'executiu no tenia sí que tenia coneixement previ de la invasió.
0: I un darrer punt, en aquest cas en internacional, Turquia, segur que l'acord de defensa de la Meca, subscrit amb l'Aràbia Saudita i el Pakistan, estableix un compromís de defensa col·lectiva i remarca que l'iniciativa no està dirigida contra cap país, inclòs Iran.
2: El cap de la diplomàcia turca ha explicat que l'objectiu és garantir la seguretat i contra qualsevol acte d'agressió sense dependre exclusivament de potències externes com fins ara. Una opció per ocupar així el buit que deixen els Estats Units i guanyar projecció al Golf Pèrsic, alhora que contrarresta el poder creixent de l'Iran a la zona. Amb tot, no s'ha detallat quins compromisos ni obligacions ha adquirit cadascú en el marc d'aquest nou acord.

0: Són les 8:30, repassam ara els principals titulars. En els darrers 25 anys, les places de lloguer vacacional a Sóller s'han incrementat fins al punt d'igualar pràcticament les places hoteleres tradicionals. Dades que es posen a damunt la taula motiu de la manifestació contra la turistificació que s'ha duit a terme aquest dissabte a Sóller.
1: Si l'any 2000 el lloguer vacacional era una oferta pràcticament inexistent, avui hi ha comptabilitzades 3.200 places d'aquesta modalitat, mentre les hoteleres en sumen 3.300.
0: L'entitat ecologista Amarilles alerta del risc de massificació de la mà amb motiu de l'eclipsi de dimecres.
1: Les associacions del sector nàutic reconeixen que és difícil preveure quantes embarcacions sortiran a la mà i reclamen disposar d'informació clara sobre els millors punts d'observació.
0: La calor avança la collita de garrova i això afectarà el mercat, ja que pesarà menys. Els productors preveuen que enguany es pagui a uns 45 cèntims al quilo.
1: També s'avança la verema. Enguany el raïm blanc ha començat a entrar el 21 de juliol, quan normalment es comença a l'agost.
0: L'Ajuntament de Ciutadella preveu que durant tot el mes d'agost la plaça d'Esborn continuï sense vehicles gràcies a l'aturada dels jutjats per vacances.
1: El consistori té recorreguda, de fet, la decisió del Tribunal Superior de Justícia que els obliga a revertir la conversió a zona només de vianants de la plaça arran de la denúncia de 22 empresaris.
0: I la Policia Nacional encara no ha rebut a les Balears cap notificació per dur a terme controls aleatoris de documentació als aeroports als viatgers que arribin d'Itàlia. A la resta d'aeroports, uns 200 viatgers han hagut de passar aquest control.
1: Tot això després que aquest dissabte el Ministeri de l'Interior hagi fet públic que ampliaria els aeroports de Canàries i les Balears aquesta vigilància que ja es fa, com dèiem, en altres aeròdroms i ports espanyols.
2: Informatiu Matí. L'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.

0: I fem ara un cop d'ull a la premsa escrita, començant pels diaris publicats a Mallorca, que avui centren l'atenció en la protesta de Soia i la il·lustren amb la mateixa instantània de la plaça del Poble Plena. Soia planta cara a la massificació, llegim a última hora, i diu basta a la massificació, a Diari de Mallorca. Amb tot, en aquest darrer, el titular principal fa referència al fenomen astronòmic del pròxim dimecres.
1: Mallorca es posa a prova per l'eclipsi total de sol, diu, i detalla que el pla de seguretat no garanteix que tota la gent el pugui observar, segons admet el govern. En petit llegim que l'executiu rebutja pagar 52.000 euros per la defensa de l'exconseller Carlos Delgado, absolt del cas Calanova. També que les Balears és una de les províncies més multades per tràfic i que encara no s'ha pogut identificar l'home que es va llançar des de la Torre Madrid al Buit. Aquesta també és una de les notícies del rotatiu del grup Serra, que destaca els controls als viatgers d'Itàlia que s'han començat a fer en els aeroports espanyols i la importància de l'ús de les ulleres homologades per observar l'eclipsi sense riscos.
0: Els recursos hídrics són el tema de titular de Menorca Diario perquè determinaran un nou sostre de places del pla territorial. El Consell Insular ha encarregat un nou informe en considerar que l'estudi de capacitat de càrrega turística no és vàlid.
1: Les protagonistes, però, de la portada d'avui són les emprenedores i l'impuls que han rebut per obrir els seus negocis 45 dones de l'illa amb el suport de l'ONG Treball Solidari. També llegim que es Mercadal posa en marxa a partir de demà els aparcaments per a residents i ofereix una entrevista a la presidenta del govern, Marga Proens, que diu Menorca exerceix un paper clau en el pla d'indústria.
0: Pel que fa als diaris de les Pitiuses, avui les portades són bessones i centrades en les festes de Sant Ciriac i les paraules del president del Consell Insular. Marí vol prioritzar les cases per empadronats al Manco 10 anys a Eivissa, diu periòdico d'Eivissa Formentera.
1: I l'acompanya una imatge del final de festa amb un castell de focs artificials per il·luminar la nit de Sant Ciriac amb més de 400 quilos de pólvora. També llegim que Formentera torna a la càrrega per salvar els lots de platges rebutjats i també una frase textual de Vicent Roig, que es parla de Sant Josep. Paquita Marsan viu en una realitat paral·lela, diu, en referència a la denúncia penal presentada per l'ocupació de la finca Casa Lola.
0: Mateix patró segueix la primera plana de Diari d'Eivissa amb la prioritat en l'accés a l'habitatge per als residents de més de 10 anys a l'illa, anunciat per Vicent Marí, i afegeix que no es permetrà una ampliació encoberta, entre cometes, de l'aeroport.
1: La meitat de la pàgina l'ocupa, això sí, una espectacular imatge dels focs artificials que s'apropien del cel abans de l'eclipsi a la cloenda de les festes. I un apunt laboral. 3 de cada 10 llocs de feina de l'estat a Eivissa estan vacants perquè falten 76 funcionaris dels serveis estatals.
0: Pel que fa als rotatius de tirada nacional, la majoria se centra en la darrera hora de Ceuta. El Mundo mostra una composició de retrats dels desapareguts en l'assalt massiu i també ofereix una enquesta pròpia. El 82% militaritzaria la frontera sud i el 47% culpa el Marroc dels fets. També fa referència als controls als aeroports i diu el col·lapse de la seguretat dinamita la relació ambitària després de 4 anys d'equilibris.
1: A l'ABC hi veiem una imatge d'aquests controls precisament fronterers a l'aeroport madrileny i el titular, el desafiament Sánchez Meloni, condiciona a 85.000 passatgers al dia. Afegeix que Moncloa va fer cas a tots els avisos que l'alertaven d'un assalt a Ceuta. A La Vanguardia llegim el xoc entre Itàlia i Espanya ja impacta en el control de fronteres, tot i que encapçala aquesta plana la cita astronòmica i la preocupació davant la falera per veure l'eclipsi que obligarà a fer controls de carretera i tancar espais naturals. També és el tema principal de portada del País, que diu l'eclipsi de les nostres vides i l'acompanya d'un mapa amb les zones on es podrà veure el fenomen complet. En segon pla, menciona els controls de frontera amb el titular La inèdita marxa blava sobre Ceuta deixa en evidència a la Unió Europea, com s'ha batejat aquesta allau, amb prop de 70.000 persones que entraren a la ciutat autònoma espanyola.
0: Això és el que diuen les portades dels diaris. Són les 8:36, donant pas ara a l'actualitat esportiva.
2: Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
3: Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva a IBETA Ràdio. El Real Mallorca va tancar ahir el cicle de partits de preparació amb batagut davant l'Elversberg en un partit marcat per l'expulsió del central francès Juan Moro al minut 11 de partit, un fet que va condicionar la resta de la confrontació. Els alemanys es van avançar el marcador mitjançant error amb el cap al minut 65 de partit. Quatre minuts després, el mallorquí Antonio Sánchez, amb molta sanfreda, va posar el definitiu 1-1 a l'electrònic. Ara ja toca pensar en la Lliga, que recordem arrenca dissabte aquí ve amb el Real Mallorca-Real Valladolid. Un partit on hi serà, ben segur, Manu Morlanes, que ahir, abans de l'encontre, va fer oficial al club la seva renovació

0: bastante clara del equipo, juega quien juega, la identidad es clara. Y bueno, creo que nos vamos adaptando muy bien al nuevo staff, con gente muy joven que viene con muchas ganas también de aportar. Y bueno, ya estamos una semanita de lo bueno y con muchas ganas de que llegue, que empiece la liga, sentir el cariño también de nuestra gente como hemos sentido en estos dos partidos en pretemporada. Y bueno, pensando en ir día a día, sabiendo que va a ser una temporada muy complicada, pero que estamos preparados.
1: Més futbol, pel que fa a la primera federació, l'Audi Eivissa va superar ahir la Societat Esportiva Eivissa per 1-0 en partit corresponent a les Festes de la Terra. Un solitari gol d'Andel Joldi al minut 13 de la segona part permet als Blau i Cels tancar aquest segon assaig de temporada amb triomf, però amb molta feina encara per fer. Sentim el tècnic de l'UD, Raúl Giona, i el golejador d'ahir, Andel Joldi.
2: En general, pues eso, muy contento del esfuerzo del equipo, del trabajo y, bueno, intentando mecanizar pues esas situaciones, que esos comportamientos que estamos buscando trabajar toda la pretemporada para tener esas sensaciones positivas de cara al comienzo de la temporada de Liga.
3: Pues bien, muy bien. La verdad que hemos llevado todo el partido el ritmo, que es para lo que sirven estos partidos. Hemos generado muchas ocasiones. Y bueno, hemos quedado 1-0, podría haber sido alguna más, pero bueno, contentos.
1: Per altra banda, afegir que l'UD ja té fitxatge estrella. Es tracta del mitjapunta esquerrà José Carlos Lazo, futbolista de 30 anys amb recorregut a primera i segona divisió i que prové de l'Albacete. També ha rubricat ahir el seu compromís amb l'11 de Vila, el davanter centre Mano Justo, ets del Racing Santander, Ferrol i Cultural Leonesa. Més marcadors de partits de pretemporada, on aquest cas hi ha equips de la segona federació implicats. Atlètic Balears 1, amb el gol de Rubén Català, Platja de Calvià 1, Manacor 0, Poblense 2, en doblet de l'uruguaià Santi Riverón, i Penya Esportiva 4, amb els gols de Manuel Espósito Salinas, Dani Sancho, Joan Marí, Marc Fraile, Inter Eivissa 1. Parla Ramiro González, tècnic de la penya.
4: Y es difícil, ¿no?, porque al final hay una plantilla nueva prácticamente, pero estoy contento. Es un entrenamiento más, es verdad que la exigencia no es tan alta porque al fin sabes que es un partido amistoso con un equipo de inferior categoría, pero bien, me voy contento. Al final un equipo súper solidario y se ven cositas, ¿no? Al fin y al cabo va cogiendo forma la plantilla.
1: Competir i recuperar la categoria. Aquest és el propòsit del Balears Futbol Club. L'equip que prepara Miqui Mallans ha renovat el gruix de la passada temporada. I, a més, han arribat al club tres futbolistes per marcar diferències. Dit això, el projecte blanc i blau ja treballa des del passat 21 de juliol. I amb la il·lusió per senyera, sentim a la portera Blanca Noguera i a la golejadora de la passada campanya, Núria Pomé.
5: Molt il·lusionada per la temporada, moltes ganes ja de que comenci la lliga, de poder demostrar el nivell que tenim, i és veritat que moltes ganes de ja de començar la lliga.
6: Des del minut 1 ja ens hem ficat al cap tots els objectius, així que sí, que estem molt il·lusionats i a veure què passa en guany.
1: Un projecte engrescador que dona llum a un futbol femení balear que li falta al·licients per part de la resta de clubes. La davantera nascuda fa 26 anys a Eivissa, Núria Pomé, ho té molt clar.
6: És un poc trist que no hi hagi més equips que apostin pel femení, però això no té la culpa a l'Atlètic Balears ni molt menys, i al revés. Superagraïdes perquè almenys un equip de les Illes pues pugui apostar per nosaltres, així que superagraïdes.
1: I pel que fa a la Sollerica Coracoi, el que per cert encara li queda temps per recuperar-se de la seva lesió, està convençut que enguany hi ha equip per somiar amb el màxim.
7: Crec que sí que hi ha equip per lluitar per la zona alta i per què no pensar en l'ascens. Crec que hem de competir cada partit, donar-ho tot i sobretot disfrutar i fer disfrutar a la gent que m'ho ve a veure. I al final, quan competeixes cada partit i ho dones tot, els resultats arriben.
1: Canviant de registre, motociclisme, Joan Mir va acabar setè a la cursa sprint del Gran Premi de Gran Bretanya.

0: No, el gran protagonista va ser ahir Ethan Guevara, Moto2, que sortirà el primer després d'aconseguir la pole a la sessió de qualificació. A més, el pilot mallorquí ha establert un nou rècord al circuit de Silverstone. Sentim a Ethan Guevara.
1: Una pole de rècord, la verdad que no me esperaba esta increíble vuelta. Y nada, hemos conseguido la tercera pole del año en Moto2, muy feliz por ello y hemos cumplido el objetivo que teníamos, que era salir en primera o segunda línea. Así que nada, solo queda rematar la carrera de mañana.
0: Ahir es va posar punt i final la 44a edició de la Copa del Rei de Vela amb èxit per partida doble pel que fa a la representació balear amb els triomfs de Valeria Tint, de Maria Bové a la classe Women's Cup i de Nari de Pedro Baquer a la classe Club Swan 42, sumant així el seu tercer trofeu. Et sentim.
2: Un altre any supercontentes de poder guanyar una regata del nostre club, que sempre sentim molt d'apoyo per part de tothom, de Manu, d'en Pedro, de Hugo, de Navivi, de tothom que organitza la regata, de les nostres famílies.
3: M'ho ha costat moltíssim, tenint en compte que la regata d'avui hi ha hagut un moment que anàvem penúltims, no? I és la tercera copa que guanyem, o sigui que estem molt satisfets. Segons la meva tripulació, ha estat la més lluitada de totes.
0: De la resta de categories, destacar el triomf de l'embarcació espanyola Teatre dels Ojos Sant Miguel a la classe Uber ORC B. Anem tancant pel que fa al Tour de França. La polonesa Kasia Niewiadoma va cedir el mallot groc a Demi Bollering, que va atacar 6 quilòmetres de meta. D'aquesta forma, Bollering serà la guanyadora de la ronda francesa si avui supera la darrera etapa enfilant a Niza. Pel que fa a Mavi Garcia, la mallorquina va mantenir la 17a plaça a 23 minuts 32 segons de Bollering. I si no arreu de nou, la catalana Paula Blasi firmarà una magnífica 7a plaça final a 5.05 de la capdavantera del Tour. Per altra banda, la 5a i darrera etapa de la Vuelta a Burgos ha acabat amb el triomf d'etapa de l'italià Giulio Pellizzari. Enric Mas va acabar 5a a l'etapa d'ahir i també ha acabat 5a la general a només 41 segons del ja guanyador de la prova, Félix Gall. I en pàdel, Gemma Triay i Delphi Brea juguen avui la final del Premi Pàdel P1 a Londres, després de superar en semifinals a Ani Sánchez i Andrea Ustero en 3 sets, 7-6, 5-7 i 6-3 en 3 hores de partit. A la final es veuran les cares en la dupla formada per Martina Calvo i Claudia Fernández. Serà la reedició de la final de Pretòria, la quarta consecutiva que disputaran Triay i Brea. Amb aquesta punta ho deixem. Fins aquí els esports.
4: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
5: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
6: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
7: Vuit i 47 minuts, seguim en l'informatiu matí amb més informacions com aquesta. El govern renovarà un quilòmetre de la canonada que du aigua de salada d'Alcúdia a Pollença i que aquest estiu ha tornat a patir avaries que han compromès el subministrament pollensí. No debades, la meitat de l'aigua que es consumeix a Pollença i arriba de la planta alcudianca, i si la connexió falla, s'ha d'augmentar ostensiblement la pressió sobre els pous locals. Dijous, en la reunió entre la Conselleria del Cicle de l'Aigua i l'Ajuntament de Pollença, el batle pollencí Martí Marc va insistir en demanar que es renovi també, encara que sigui en una segona fase, un tram més de canonada de 800 metres on també hi ha hagut diverses avaries. El govern, que invertirà 1 milió d'euros en el projecte aprovat ara, s'ha compromès a estudiar-ho.
8: L'altre tros que nosaltres demanàvem hauria de tornar a Bac, hauríem de tornar a provar-ho, però les varen dir, per favor, ho feis, perquè això pot ser que se torni a rompre en aquest tros, de qualsevol manera.
7: I l'Ajuntament de Ciutadella preveu que el manco tot l'agost la plaça d'Esborn continuï sense vehicles. Recordem que el Tribunal Superior de Justícia de les Balears va ordenar revertir la zona de vianants aplicada en aquesta cèntrica plaça, considerant que es va executar sense els tràmits legals necessaris arran d'una denúncia de 22 empresaris.
9: El consistori està esgotant tots els recursos i afirma que els jutjats aquest mes es mantenen inhàbils i inoperatius. Per això es mantindrà tota la programació de fet d'activitats del Born sense vehicles i també per a les persones en mercats, mostres d'art, jornades de jocs o també ballades populars. L'equip de govern considera que perquè no tornin mai els cotxes tenen la clau els demandants si retiren la demanda. Això sí, ho explica Maria Jesús Begú, batllessa de Ciutadella.
10: Però no, qui té la clau perquè això deixi de ser, encara aquesta lluita de si cotxos o no cotxos, són realment els demandants que tenen aquesta clau per reinvertir això i poder retirar la demanda, que, bueno, que sé que entre ells també n'hi ha que, lògicament, no volen que els cotxos tornin, i per tant la clau de tornar i mantenir el Born així com està, realment el tenen els demandants.
7: Una vintena de nins i nines sarauís, participants en el programa Vacances en Pau, han gaudit d'una jornada lúdica en un parc aquàtic.
9: Acompanyats per les famílies d'acollida a Mallorca, han jugat i també practicat minigolf. Són menors totalment integrats amb les persones d'acollida i que formen part de la iniciativa de l'Associació d'Amics del Poble Sarauí de les Illes Balears. De fet, alguns ja fa 5 anys que venen a l'illa.
11: Estoy bien y lo pasa bomba. Y lo pasé súper bien y me gusta venir.
12: La piscina, playa, jugar fútbol.
13: Me gusta ir a la piscina y estar con mi familia y dibujar.
9: Des de la seva arribada, el 1 de juliol, han participat en diferents activitats i han rebut atenció sanitària gràcies a la col·laboració de nombrosos professionals i entitats solidàries. El 31 d'agost emprendran el viatge de retorn a casa després de gaudir d'un estiu en fora de les condicions extremes dels campaments de refugiats on viuen.
7: Gairebé la meitat dels residents de les illes no hi ha nascut, una realitat demogràfica que incideix directament en l'ús i el coneixement del català. Entre un 71 i un 77% dels residents diu saber parlar-lo, però només un 59,5% afirma fer-ho bé, segons les darreres dades disponibles de l'INE que corresponen a l'any 2021.
9: En aquest context sorgeixen qüestions que fan referència a com es pot fer per fomentar l'ús del català entre els nous residents. Segons Maria Dalmà Benrell, cap del grup de recerca en sociolingüística de les Illes Balears, la clau és l'acollida lingüística i cultural per part dels que tenen el català com a llengua inicial. També assenyala que sense la arribada d'aquests nous residents, la xifra de catalanoparlants seria encara menor.
14: És important que a casa mantinguin aquesta llengua, no? com a llengua d'herència, que es diu. Eh? Això és important per benestar, però també és molt important que s'adquireixi la llengua de la societat, perquè això també és fonamental, diríem, per l'arrelament, no? I per la cohesió social.
7: Maria Dalmà Benrell insisteix que els parlants inicials de català han de tenir paciència i ser respectuosos. Els nous parlants coincideixen a destacar que aprendre català els ha ajudat a sentir-se més integrats. Ho expliquen Azucena Bellino, d'Extremadura, i Lorena Hernández, de Madrid.
15: Aprendre català m'ha ajudat a integrar-me amb les meves companyes de feina, per exemple, quan estàs a una reunió de treball i les teves companyes de feina xerren mallorquí. És molt bonic tenir la sensació de que no les teves companyes no han de canviar.
16: Sí, clar, m'ha ajudat moltíssim, sobretot a comunicar-me amb la gent. M'encanta poder respondre a les persones en la seva llengua i sobretot a les persones grans. És vera que encara me fa un poc de vergonya, però a poc a poc.
9: El grup de recerca en sociolingüística alerta, però, que el català anà perdent capacitat d'ascens social. Per això considera que cal reforçar el seu valor com a eina d'oportunitats i vincular-ne l'aprenentatge a la realitat social i econòmica actual.
14: Que el fet de parlar català te pugui donar beneficis, com allò que dèiem, no? Beneficis de qualitat de vida, però també beneficis més de tipus econòmic o material, és a dir, que te doni accés, per exemple, a una millor feina, accés a un millor sol, o, per què no, accés a un millor habitatge, no?
9: Un altre àmbit clau és l'educació. Un 78,5% de les famílies ha triat el català com a primera llengua d'ensenyament per als fills, tot i que el percentatge baixa per segon any consecutiu. Els experts coincideixen que garantir la presència del català a escoles i centres de treball és fonamental per al seu futur.

0: És una casa més del poble, amb façana de pedra tradicional i just al davant de l'església. Però quan obres la porta, et capbusses en un espai eteri, de parets emblanquinades i on les obres d'art copsen l'espai. La galeria Sa Platafreda és un patrimoni desconegut a Son Servera, arrelat a la seva cultura i, sobretot, al món artístic. I ara compleix 50 anys.
1: Una efemèride que se celebra demà dilluns amb una taula rodona i una conversa amb un dels seus fundadors, Antoni Esteve. Era el 1976 quan decidí rehabilitar-la, aquesta construcció Miquel Cervera, i crear un espai de trobada artística composta per més de 400 metres quadrats. La regidora de Cultura Salvarina, Almudena Rodríguez, n'explica els inicis.
2: En un punto de patrimonio nuestro, ostras, creo que es muy potente para el pueblo. Este proyecto impulsó Son Servera en el mundo del arte, de la cultura. Desde su comienzo fue una apuesta muy ambiciosa para acercar el arte al pueblo. Ya en su inauguración acogió artistas de primer nivel como Miró, Chillida.
1: Noms de primer nivell, venguts d'arreu del món, que avui encara continuen delectant els visitants. El ventall de propostes, això sí, s'ha ampliat enguany amb la incorporació d'artistes locals escollits precisament per Antoni Esteve.
2: Él es el que elige sus exposiciones, las personas que quiere tener dentro, y este año ha querido que haya dos artistas cerverins dentro de... Es la primera vez que se hace dentro de su galería. La verdad que son espectaculares las exposiciones que tienen.
1: Són 5 dècades de trajectòria i anècdotes que es repassaran en una taula rodona amb el seu fundador i també convidats del món artístic, com ara el director del Casal Solleri, Fernando Gómez de la Cuesta. Serà aquest dilluns a les 7 de l'hora baixa a la Galeria Sa Platafreda de Son Servera. I per gaudir de les seves exposicions, l'espai està obert de dimarts a diumenge capvespre.

0: I també hi haurà música per ballar amb el cantant Alex Cuellar, a qui sentim ara i que hi posarà el ritme durant la nit.
1: Y la idea es evocar un poco los tablaos que se hacen, o aquí conocidas como verbenas, que se hacen en las calles y en los barrios. Se cierran las calles, ponen tarimas y van como orquestas o grupos, cantantes, y la gente disfruta, baila con la música pues tradicional, comidas tradicionales, es como lo que queremos evocar acá.
0: Serà la primera edició de la Fira de les Flors aquí a Palma, que vol aplegar la comunitat colombiana que resideix a l'illa per mantenir les seves tradicions i també donar-les a conèixer als mallorquins. La cita és a partir de les 7 del capvespre a la sala Cridar del polígon de Son Castelló.

I una darrera proposta. El Santuari de Montición a Porreres acollirà avui vespre una nova cita del Festival Sons de Nit, on l'artista Judith Nederman serà la protagonista. Serà a partir de les 10 del vespre.

0: Bon dia, han tocat les 9, repassam les notícies destacades de la jornada. En els darrers 25 anys, les places de lloguer vacacional a Sóller s'han incrementat fins al punt d'igualar pràcticament les places hoteleres tradicionals. És una de les preocupacions exposades aquest dissabte a la manifestació contra la massificació celebrada al municipi.
1: Si l'any 2000 el lloguer vacacional era una oferta pràcticament inexistent, avui hi ha comptabilitzades 3.200 places d'aquesta modalitat al municipi, mentre les hoteleres en sumen 3.300. Lluís Rullant, president de l'Associació Hotelera de Sóller, diu que és una situació que hauria de canviar.
2: Hem fet denúncies davant la Consell de Turisme de, sobretot, molt de TVs il·legals, i la sensació és que no se fa prou damunt això, perquè nosaltres també fèiem un pot de canal, perquè molt de veïnats de Sóller ens han dit escolta, és que el meu veïnat està fet... I dic, bueno, envia un mail, perquè és tan bo de fer com enviar un mail i fer la denúncia. La sensació és que la conselleria hauria de fer més. Sobre aquest tema, que hem tingut també com està el nivell de crispació que hi ha a Mallorca damunt d'aquest tema.
1: Els manifestants a Sóller han reclamat un canvi de model per les conseqüències que asseguren té l'accés de turistes sobre l'habitatge, les condicions laborals, la mobilitat, el medi ambient o el comerç local. Altres lemes que s'han sentit, Mallorca per viure, no per especular, o també no es pot créixer fins a l'infinit.
0: I l'entitat ecologista Marillas alerta del risc de massificació de la mà motiu de l'eclipsi de dimecres que ve.
1: Les associacions del sector nàutic reconeixen que és difícil preveure quantes embarcacions sortiran a la mà i reclamen disposar d'informació clara sobre els millors punts d'observació. Ho exposa Jaume Baquer, que és el president de l'Associació d'Empreses Nàutiques de Balears.
3: Els han recomanat comportaments que s'han de tenir en compte i que s'ha d'anar amb molta de cura aquest dia, perquè no només és tu i la teva embarcació, sinó que n'hi ha d'altres en revoltant teu que poden tenir un despiste o una avaria i ja no se comporten com tu te pensaves.
0: Per cert, perquè fa el dispositiu de seguretat, el programa La Gran Vida oferirà en uns minuts una entrevista a Mari Carmen Mollà, portaveu de la Guàrdia Civil a les Balears, que exposarà els detalls del desplegament a les Balears. Més temes. Enguany, fins al dia 1 d'agost, ha cremat a l'illa el 40% més de terreny que l'any passat, a Mallorca, amb 37 focs declarats, segons dades de l'Ivanat. La major part, terreny sense arbres.
1: En el cas de Formentera, n'hi ha hagut 3 incendis, quan en els primers 7 mesos de l'any passat no n'hi havia hagut cap. A Eivissa s'ha més que duplicat la superfície afectada, tot i que en total han estat poc més de 4 hectàrees. En el cas de Menorca, ha baixat l'afectació amb només 2 incendis i poc menys de 2 hectàrees consumides. Hem de dir que una jornada més, avui el risc d'incendi forestal és extrem a gairebé totes les Balears, per tant, no es pot encendre foc per seguretat.
0: De fet, la calor avança la collita de garrova i això afectarà el mercat, ja que pesarà menys. Els productors preveuen que enguany es pagui uns 45 cèntims al quilo.
1: Les altes temperatures han accelerat la maduració d'aquest fruit i molts pagesos han hagut de començar la collita abans d'hora, com expliquen Joana Maria Verger, presidenta de l'Associació de Trossejadors de Mallorca, i també Sebastià Gariques, productor de garrova.
4: S'ha adelantat 15 dies perquè, com és normal, amb aquesta calor, el que se popa se seca més, se xupa, se lleva humitat i el garrubí esperen que quedi intacte.
5: En tema quantitat, els que pesen menys. Normalment, si un garrubí du 100 quilos, potser un guany només durarà 70-80, perquè està molt més seca i té menys popa.
0: Hem arribat a les 9:04, comença ara La Gran Vida.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: Vinga, doncs, continuem aquí a La Gran Vida perquè són les 9:20 des de matí i ara és moment de fer una volteta, una volteta per Can Picafort, que estan de festes.
1: De 9 a 12, viu La Gran Vida.

0: Idò sí, Can Picafort, ja estem més dins les seves festes de la Mare de Déu d'Agost i unes festes que fins a dia 16 omplen els carrers i places de música, tradició, esports, activitats per a totes les edats. Un programa ben complet que enguany, a més, coincideix, com fins ara hem xerrat, amb un esdeveniment únic, és l'eclipsi total dia 12 d'agost. Hi ha moltíssimes activitats, com dèiem, per tots, i jo sé que ahir n'hi ha que els hi va tocar estar fins tard. És el cas del seu regidor de festes, Jaume Picó, bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Bueno, Jaume, t'han fet aixecar-te prest avui, eh?
1: Bueno, tot sigui això.
0: Tot sigui això. Clar, vos havíeu d'aixecar perquè deveu tenir qualque activitat d'aquí no res, no? També? Vull dir que no atureu a Can Picafort.
1: Sí, ara amb una horeta tenim el castell d'Arena, a la platja, i per tant, m'hi toca ser, per preparar-ho.
0: Bueno, ahir vespre, oi, cap vespre, més ben dit, vau tenir el Batucafort, després el Correfoc, i després un concert en la banda de música de Santa Margalida. Vull dir que no quedau curts, ja que vos hi posau fer qualque cosa grossa, no?
1: Sí, bueno, a mem, Can Picafort, jo crec que el secret de les festes és que són unes festes per tothom. Clar. Hi ha actes per tot tipus d'edats i són denses, les festes, són llargues.
0: Són llargues.
1: Per tant, no tenim temps de poder-nos.
0: Bueno, aquesta setmana comencen moltes activitats. El dilluns, per exemple, hi ha sessió de taller de DJs, el dimarts feix el sopar a la fresca, el dimecres l'eclipsi solar, que xerràvem amb la Guàrdia Civil. Ja teniu clar d'on se pot veure, des de Can Picafort, això o no?
1: Sí, bé, hem estat estudiant una mica el joc, perquè ja no només és que se pugui veure, sinó que també tenen disponibilitat de muntar un poc exacte de la forma més còmoda i millor possible. I, bueno, per ara el sol se deixa veure des d'allà on ho muntam. Ara veurem el dia que toca.
0: Ah, veurem si, que dia 12 no mor fa, que no s'hi niguli. Eh? Ja veurem.
1: Exacte.
0: Bé, a Can Picafort, per qui mos escolten de qualsevol punt de les nostres illes i qui no ho sàpiga, que crec que deu ser poca gent, si hi ha una cosa important són els patos de Can Picafort. Mem, quan han de venir a veure aquesta festa vostra dels patos de Can Picafort?
1: Bueno, els patos és una festa que se fa des de fa a prop de 100 anys, quasi. Uh-huh. I això ho fem dia 15, dia de la Mare de Déu d'Agost. Uh-huh. I la veritat que és una festa, a part de tradicional, molt guapa de veure, perquè així m'ho hi trobam moltes famílies, pares amb nens, i a prop d'unes 2.000, 3.000 persones.
0: Bueno, per qui no ho sàpiguen, hi ha diferents barques que mollen unes ànneres, en aquest cas, ara de fa bastant d'anys ja, són de plàstic, aquestes típiques de jugueta que dèiem, i tenen un número, i amb aquest número tens un sorteig, entres un sorteig que després se fa, no és vera?
1: Correcte.
0: Bueno, la qüestió no és això, la qüestió és que tu t'has de tirar la mà. Menys si agafes una de les àneres, tens sort en tota la gent que vols agafar-la. Vull dir, no per ahir fàcil, però no ves, eh? Vull dir, no... Han d'anar una bona estona, hi ha pares i fills, com tu dius. També molta gent d'esport, en aquest cas de Can Picafort, que surten les barques també a formar part de la festa, no?
1: Sí, la veritat és que fàcil no ves, perquè si tira tanta de gent que de cada vegada és més complicat.
0: Clar.
1: Però, bueno, la veritat és que a Can Picafort tenim la sort que tots els negocis de la zona i no de la zona sempre col·laboren, molt ajuden i hi ha un grapat de premis.
0: Bueno, i prèvia en aquesta festa vostra d'Espatos, el divendres 14, començau bé, ja començau en Socorre Bars. Flower. Es passa carrer Flower Power. I després la festa Flower Power Can Picafornia. És a dir, aquí hem de cercar el millor look, no? Flower Power per venir a festa.
1: Correcte. Jo sempre dic, qui no sigui capaç d'ambientar-se dins la festa, És millor ja que no ho provi.
0: Que ho deixi anar, eh? Que ho deixi anar.
1: Data.
0: Bueno, i d'això serà aquest proper divendres, dia 14 d'agost, quan dèiem un correbars flower que començarà a partir de les 6 del capvespre i després la festa ja serà de cara a les 8 i mitja. Això dels correbars, exactament, és anar de bar en bar i fer un poquet de xerana, no?
1: Sí, això és algo que m'he implantat enguany, és una novetat de les festes, i és allargar un poc més el que és la Flower Power, sí. Perquè donem un poc encara més de renda a la gent per disfrutar i per estar bé. Fèiem 4 bars de dins el poble, el Granero, el Poque de THB, el Nusa Dua i la Santa, que des d'aquí li mando un agraïment fort per voler col·laborar amb nosaltres. I duim una xaranga, allà on ambientam un poc l'estada, que és una estada de 20-30 minuts a cada bar, i anam seguint el recorregut fins a arribar allà on comencen les carrosses d'Espasacarrer Flower Power, i ja estarem preparats per sortir.
0: I ja, i vinga, llavors ja enganxant fins al vespre, no és vera?
1: Correcte.
0: Això va bé, idò ja ho sabeu. Si aneu a Can Picafort no vos avorrireu, eh? No vos avorrireu perquè, si deus, mira, jo és que dia 14 no hi puc anar, perquè una cosa o una altra, dia 15, també teniu l'oportunitat d'anar a la tradicional a Mollada d'Anneres, però després he vist quin el programa posa. De 7:30, After Patos. És que, clar, no vos basta una cosa que allargava un poc més que això de After Patos.
1: Bueno, After Patos és com una post-festa de la Mollada d'Anneres.
0: Sí.
1: Allà on podem un poquet de música a la plaça Marina i ambientam un poc el que és cap vespre antes de començar els focs.
0: Els focs, que també...
1: I des d'aquí volia agrair... Sí, des d'aquí volia agrair a en Toni Gilabert de Mari Paz, que sempre col·labora amb nosaltres, i, bueno, dona-li les gràcies.
0: Bueno, molta gent que col·labora, entenc, perquè aquestes festes se puguin dur a terme, gent que participa a l'organització, que a vegades no se veu, però per poder fer aquestes coses sempre hi ha d'haver gent que implicada, no?, amb les festes. Una altra cosa important d'aquestes festes, i jo els he viscut des de diferents anys, és el Gran Castell de Focs i aquest piro musical que és diferent, o és especial, és de Can Picafort, no? És un castell de focs com a molt de pobles, perquè vosaltres ho feis a la mà.
1: Exacte, sí, és una cosa que s'ha fent des de fa molt d'anys. És una tradició ja aquí a Can Picafort, i la veritat és que si no són el millor de Mallorca, de 20 segons.
0: Però s'hi fan, eh? Però s'hi fan.
1: Sí.
0: Molt bé. Idò, ja ho sabeu que si voleu anar i gaudir d'aquestes festes de la Mare de Déu d'agost a Can Picafort, vos hi esperen, hi ha multitud d'activitats, podeu consultar el programa Ajuntament de Santa Margalida.net i, com dèiem, hi ha activitats per a tots i no hi ha opció d'equivocar-se, de dir no hem pensat en fer això o l'altre. Res, Jaume, moltes gràcies per acompanyar-nos, bones festes i ja mos hi veurem, qualque cosa vendrem.
1: Vinga, allà t'espero i estàs convidat a veure's.
0: Vinga, així m'agrada. Gràcies, que vagi bé.
1: Venga, adeu, adeu. Un saludo. Adeu.

0: Vinga, doncs, no vormogueu perquè d'aquí no restornam uns consells publicitaris i continuam a la gran vida.
1: De 9 a 12, viu la gran vida. IB3 Ràdio és diversió.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
1: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
1: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
6: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Fins a les 12, escolta la gran vida.
0: Idò, això mateix, fins a les 12 podreu escoltar la gran vida. Ara, però, és moment de contar-vos tot allò que passa, tot allò que ha passat aquesta setmana en successos a les Illes Balears a través del seu delegat de OK Diario Baleares, en Julio Bastida. Julio, bon dia, com estàs?
7: Què tal? Bon dia a tots, com estàs?
0: Ja ho veus aquí, bon diumenge d'agost, en tu.
7: Molta calor.
0: Molta calor. I què passa, que hi ha gent que cau de molt amunt? No sabia que hi havia finques tan altes a Palma.
7: Crec que és un dels edificis més alts que hi ha a la ciutat.
0: L'edifici Madrid, no, eh?
7: Sí, de la plaça Madrid. La gent ha d'ubicar, està per allà de vora Lluís Sitjà, l'antic Lluís Sitjà, i resulta pues, que hi ha un edifici de 12 plantes i des de la terrassa va caure una persona. S'està investigant les causes per les que va caure aquesta persona. No se descarta absolutament res. Ho està duent el grup d'homicidis de la Policia Nacional. Però el problema no és que va caure, sinó és a on i damunt qui. És la gran qüestió. I és que resulta que això va passar de ben les 3 de l'hora baixa. Hi havia dos joves que havien acabat de fer feina, un jove de 22 i un altre de 29 anys, que havien acabat de fer feina aquell dia, i se'n varen seure Manuel de los Herreros, Francisco Manuel de los Herreros, allà pues, va seure a fer un cafè. A una terrassa, una terrasseta, molt a prop de on abans era Lluís Sitjà, a la plaça Madrid. Resulta que estan allà asseguts, tranquil·lament, i d'un moment a l'altre, de forma sobtada, els hi va caure aquesta persona, del pis número 12, els hi va caure damunt. O sigui, aquesta persona va caure, va passar per un arbre, va suavitzar un poc sa caiguda, i va caure damunt ells. Quin va ser les conseqüències? Que la persona que va caure està greu, perquè, evidentment, és una caiguda...
0: És que 12 pisos són molts.
7: 12 pisos, però el que està pitjor és un dels joves que està allà assegut fent el cafè tranquil·lament. I aquests dos joves estan greus, ara se troben a l'Hospital de Son Espases, i no s'ha de temps per la seva vida, però imagina't tu que estàs fent un cafè,
0: en sorti,
7: i te cau una persona damunt.
0: Bueno, clar, i la caiguda és caiguda. Vull dir, no se sap res més. En principi, per ara, és una caiguda.
7: De moment, una caiguda. S'està mirant si ha estat voluntària o involuntàriament. En aquest cas, o pot ser un intent de suïcidi, o pot ser que està fent qualque cosa allà i va caure. Com que no hi ha testimonis, perquè en aquell moment no n'hi ha, és el que s'està investigant. Per tant, sempre... Pues deixem ja, això que siguis a la policia qui ho decides.
8: Ja és que aquest jove no s'havia de morir perquè de 12 pisos se diu aviat, eh? Vull dir que, mare meva. No només tenim aquesta història, sinó que n'hi ha una altra que també me va sorprendre moltíssim, i és aquesta...

0: jazz que se ment, no sé, és una cosa molt loca.
1: Jo vull fer una crida a la gent, que la gent sàpiga que això que pareix que és una beneitura, mm-hmm. perquè pareix que és una beneitura, implica penes de presó importants. O sigui, no és només maltractament animal, és un allanamiento de morada, perquè has entrat a una casa, és un robatori amb força, que t'has robat un animal, a més, després de fer un xantatge. O sigui, comences a sumar delictes i te'n vas a 10 anys de presó. O sigui,
0: però, bueno, però aquesta gent no està lliure, entenc.
1: Ara sí, estan en llibertat en càrrecs, però s'enfrontaran quan li demanin. Ja veuràs com aquesta gent acabarà a presó.
0: Ai, Déu meu. Bé, la qüestió és que la senyora té el seu canet, no?
1: Té el canet. A Chihuahua ja està que seva.
0: Bé, normal. Segurament aquesta dona el cuida i l'estima moltíssim, no com aquest horror de finca a Eivissa, on hi ha cans morts i un altre que, pobret, estava ja...
1: Sí, són espodencos, el que nosaltres considerem Esca i Vicenç,
0: sí.
1: Que hem de dir que són animals protegits, són animals que són molt difícils de trobar. Uh-huh. Nosaltres aquí a Mallorca no els hi tenim, però sí que a Eivissa és un cas molt estimat. Si en que m'ho estigui escoltant des de Silla d'Eivissa, pues ho sap, que els hi tenen molta estima i que són molt difícils de tenir, costen molt de dobbers i, a més, de trobar, i és... o sigui, que són
0: molt... És una raça protegida.
1: Sí, és una raça protegida.
0: Raça autòctona d'Eivissa.
1: Una veïnada va cridar a la xaprona de la Guàrdia Civil i els va dir, tinc un veïnat que té uns animals que estan molt malament. Aquest podencos, aquest ca eivissenc, està molt malament. Va anar a la xaprona de la Guàrdia Civil, des de fora va veure que hi havia un que estava mort, i els altres quatre estaven desnutrits, estaven fatal, però fatal. No tenien aigua, no tenien menjar, s'estaven morint de fam. Què va passar? Varen intentar cedir, no hi havia ningú. Clar, això s'ha de demanar un ordre judicial. Però abans de fer tot això, en l'Ajuntament de crec que era Sant Jordi, uh-huh. varen cridar, varen trobar el propietari, i el propietari va anar cap allà, i va obrir voluntàriament. Varen agafar els cans, se'ls varen dur a una canera, i automàticament va quedar imputat per un delicte de maltractament animal.
0: És que, per favor...
1: I ara aquests animals ja se troben bé, estan protegits per una protectora d'animal d'Eivissa, i aquest home, pues, evidentment, està imputat d'un delicte de maltractament animal que tindrà conseqüències importants, inclús podria anar a presó, perquè un animal és un animal. Hem de fer una diferenciació, evidentment, entre animal i persones, però els animals se'ls ha de cuidar i no se pot maltratar mai a un animal, i això ha de caure tot després de ser llei contra ell.
0: Si no podeu tenir animals o no els podeu guardar o el que sigui, primer de tot no els heu de tenir. Segona, si els teniu, els cuideu quan toca, perquè en el final és una responsabilitat i són uns éssers vius que a més que els cans ho donen tot per les
1: correcte.
0: Persones.
1: I a més, ser un ca protegit, un ca d'un gran valor, si no ho vols, pues, ho dones.
0: No, és que segurament haurà gent que ho voldrà.
1: Vull dir,
0: que li donarà una millor vida, però bona. Bé, hi ha gent per tot. També un altre cas, i de fet fem aquesta i una altra, és que a un centre sanitari de salut de Palma s'han penjat pancartes a favor de Palestina, s'ha repassat la bandera d'Espanya... Què té que veure tot això amb un centre sanitari?
1: I què té que veure en successos? I ara t'ho explicaré. És molt fàcil. Centre de salut de Sant Gotleu. Resulta que sembla que el personal sanitari va penjar en els passadissos i a la recepció banderes pro-palestines. Van venir uns pacients, van fer protestes i se van queixar que allò era un centre de salut i que no havia d'haver cap proclama política, etcètera, etcètera. Un altre va venir i va dir, si hi ha aquests pro-palestinos, jo vull porar la bandera d'Espanya. La van porar, la van rebessar, un desastre. O sigui, aquí... per què està sí. això aquí a successos? Perquè això que pareix un doi, perquè és un doi que, primer, no hauria d'haver cap tipus de programes polítiques a cap banda de salut, perquè
0: públic.
1: Un centre de salut és un centre de salut i ja està, uh-huh. ho estan fent malament. És d'una banda i és dels altres. O sigui, aquí no se tracta de fer política. Tots ho fan malament perquè, evidentment, un centre de salut és per anar a curar-te i ja està. Pues tot això pot acabar amb un delicte d'odi, perquè s'ha denunciat. Ara la Policia Nacional haurà d'intervenir i, clar, quan ja apareixen proclames per palestines, l'altre de que m'has rebessat la bandera i tal, tot això ara se farà, se durà el judici, se farà una investigació, se judicialitzarà i això pot acabar amb un delicte d'odi. Per tant, una cosa que és un doi, de penjar quatre coses ara a un centre que no toca... pot acabar a un jutjat asseguts en els bancats.
0: Déu meu. Bueno, i un altre que també... va, quin altre? L'han trobat gravat...

0: A dones en estren, no?
1: Correcte. A dones no, a joves. A jovenetes. Aquest home té 66 anys, espanyol. Resulta que es trajecta des de Inca fins a Palma, un jove s'atura a Pont d'Inca. Uh-huh. I diu, se'n va a una lota i li diu, escolta, t'estan gravant. Abans de partir, diu, t'estan gravant, és aquell senyor. I aquella lota, que té 20 anys, se preocupa. Diu, hòstia, i per què m'estan gravant jo?
0: Clar.
1: El jove se'n va, aquesta lota no fa res, s'asseu, té por, evidentment, i veu que realment l'estan gravant, que aquest home l'està gravant. Ella fa una foto d'aquest home, dissimuladament, però no diu res, perquè com que no l'havien dit res, ella no diu res. I tot d'una que arriba a Palma, se'n va corregent cap al vigilant de seguretat de Trablissa, que havia l'estació intermodal, i li conta el que li ha passat. Automàticament, tu saps que l'estació intermodal ara té una comissaria de la policia local de Palma.
0: Sí, sí, just a dalt.
1: Que ha els ulls, els ocells, i bueno, la unitat d'èlit de la policia estan allà. El vigilant crida la policia local, va a una unitat d'intervenció immediata i agafen aquest home. Tenien la foto i se'n van a per ell. Li demanen que què ha fet, que li entregui el mòbil i voluntàriament ho entrega. I diu que li sap molt de greu, que no ho havia fet mai, però que no havia pogut evitar fent-li vídeos i fotos en aquesta nina perquè era molt guapa.
0: Déu meu.
1: Varen comprovar que realment la galeria tenien un munt de fotos i aquest home ha quedat imputat per un delicte d'abusos sexuals.
0: Ai, Déu meu, hem d'anar més viu que una centella. Julio, moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més.
1: Fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve.
1: De baixes les temperatures.
0: No. Vora't l'eclipsi.
1: Ja em bafa.
0: Ja em bafa, menys
1: escolta,
0: hi passa ja.
1: Ja em bafa, lo de l'eclipsi, ja està bé.
0: Menys hi passa ja l'eclipsi.
1: Ja
0: bueno,
1: està bé. Gràcies,
0: que vagi bé, Julio.
1: Adéu.
2: Els caps de setmana viu la gran vida. IB3 Ràdio és diversitat.

0: I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala baba, sí. Podrien dir.
4: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i Vetres Ràdio.
7: A Vetres Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a Ivetres.
8: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
9: En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
10: Notícies d'última hora.
11: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
12: Amb espais d'educació i criança.
13: Per pares i mares.
14: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
15: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
16: Amb continguts i reportatges.
4: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
17: Som una ràdio.
16: Efectivament.
4: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
18: Aquest programa de ràdio legendari.
19: És un factor.
20: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
21: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
20: Si a tu te dic pinta,
21: mur,
20: portada.
21: Si a tu te dic gra,
20: que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
22: Josep, com
23: Hola.
22: Estàs?
23: Molt malament, fa Porque? Molta calor. És a dir,
22: Tens calor, posa'ns aire.
23: No, no, ara estic bé aquí.
22: Fa calor psicològic.
23: Man, no ho sé jo.
24: Però,
23: quan hi ha vacances?
22: Quan hi ha vacances?
23: Nosaltres?
22: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
23: Xiu-xiu és tot l'estiu.
22: Sí.
23: Ah,
22: sí.
23: Que bé.
22: Servei públic.
23: Servei públic total.
4: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
25: Mira, anem
4: a
25: escoltar les castanyoles. Se les tocaran d'escoll. Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
26: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
25: Sí, sí, sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
25: Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
27: Calor.
25: Molts cars.
27: Gelats que se desfan massa ràpid.
28: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
25: Com les ganes de passar-ho bé.
27: I les converses que enganxen.
25: Les rialles.
27: La bona companyia.
28: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. A IB3 Ràdio, la gran vida.
0: Idò, això són les 9:52 minuts, quasi 53, i continuem en directe en aquesta casa Ivetres Ràdio. La gran vida per contar-vos tot allò que passa. Ara en passam dels successos de tota aquesta setmana i tornam a les fires i festes que hi ha arreu de les illes. Vos ho dèiem al principi del programa. S'està celebrant a molt de punts les festes de la Mare de Déu d'Agost. Abans xerràvem de Can Picafort, a Mallorca, i ara anem fins a un poble d'Esplà, de Mallorca. És concretament Sencelles, allà també ja estan de festa. Varen començar el passat divendres 31 de juliol, és a dir, ja duen més d'una setmana de festes, però avui, aquest diumenge 9, hi ha ja molta festa, molt de trull, perquè comença una de les neofestes més esperades de Mallorca. És l'Embàlat. Pregó, xeremiers, garbatjadors, joc, mobilets, dinar de fideus de roter, recollida de bales i continuar sa festa. Això és el que es viurà durant el dia d'avui en aquest municipi de Mallorca. Començarà a partir de les 12 del migdia i, és una festa, com dèiem, esperada no només per tota la gent de Sencelles, sinó també de tota sa contrada. Per això volem saludar en el batle d'aquest municipi de Mallorca, Joan Carles Ver. Bon dia, com anam?
1: Bon dia, Raül, bon dia.
0: Bueno, Joan Carles, estàu de festa, estàu de trull, de revel·la. Què suposen aquests dies per la gent de Sencelles?
1: Bé, les festes en general, ja sabeu que són dates molt esperades. Són dates per retrobar-nos amb els amics, amb els familiars, per sortir al carrer i per disfrutar la companyia de tots, sortir aquesta rutina que tenim durant la resta de l'any i passar gust de l'estiu, tot i que passar gust aquest estiu en aquesta colorada no passant gaire. Però bé, sí, el manco intentant passar gust de divertir-nos.
0: Exacte. Bueno, hi ha que dir que en aquesta festa de Sencelles són moltes edicions ja de Sant Balat, que moltes festes varen sorgir, deu fer 15 o 16 anys, no?, que ja se fa el manco, o no sé si més.
1: Bueno, la nostra, de fet, aquest terme, aquest neologisme de neofesta, sí, nosaltres també, però la nostra, qual que diurà deixar de ser d'educació?
0: Ja serà tradició, no?
1: Sí, ja duim 20 anys. L'any 2007 se'n va fer la primera edició, se'n compleixen. I va ser un moment de canvi senzill, de canvi polític també, i d'una efervescència social i una sèrie de novedats en aquell moment que es van impulsar, i una d'elles és aquesta, que amb el temps s'ha convertit en una festa, en una neofesta, si tant, si vol que ho mantenim.
0: Clar, els 20 anys ja fan que lo de neo ja no sigui tant.
1: Sí, sí. Amb una festa prou coneguda i prou arrelada com perquè, diguem que, és acte gran protagonista de les festes d'estiu de Sencelles.
0: Bueno, aquestes festes d'estiu de Sencelles, com de tot això començarà a partir de les 12, i hi ha una cosa que per tota la gent de fora també, ja no només les bales de palla o tot destruït de la festa, sinó aquests jocs en so mobilet, no? Que vosaltres heu hagut d'adaptar també a que molta gent pogués recuperar el mobilet de la predina, del tio, que poguessin arreglar i que pogués funcionar, passar ITVs, tot aquest remenat que vos ha costat però que l'heu aconseguit, no?
1: Sí, heu de pensar que era un tema certament delicat. Aquí hi havia una qüestió de responsabilitats en cas d'accidents, que feia que, fos una qüestió que s'havia de resoldre sí o sí, perquè si no, la festa, vull dir, no se podria celebrar sense tenir els propis vehicles mobilets assegurats. I perquè se'ls poguessin assegurar, evidentment, havien de passar les ITVs, etcètera, etcètera. Partien d'una situació que, en bon principi, no, sembla que no passa res. Un dia trec el mobilet, vaig a fer dues voltes, després dir, en què sigui fora paper, però això era assumir un risc des de l'Ajuntament. No podíem ni deixar que assumissin els joves del poble, ni assumir-los l'Ajuntament subsidiàriament. No hi ha cap asseguradora de responsabilitat civil, que t'asseguri aquest tipus d'activitats. Perquè se sobreentén que els propis vehicles han d'estar assegurats. Llavors, això ens va dur una sèrie d'anys de transició, però avui en dia, vull dir, poden dir ben tranquils i ben segurs que tots els vehicles que surten sob corresponent dorsal, tenen acreditada, a tenir CTV passada i poder disposar d'aquesta assegurança.
0: Bueno, aquests jocs de mobilets venen a ses corregudes de cintes o aquests jocs que s'hi fan, però en lloc d'anar damunt una bicicleta, si va damunt un mobilet que ve a una bicicleta amb motor, però vaja, hi ha bicicletes d'aquestes elèctriques que fan més via que mobilets.
1: I referent a això, evidentment, que encara hi pot haver qualque mobilitat que no tinguis papers, aquesta gent estan obligats a anar a peu fins a la plaça, com que la plaça és un recinte tancat, diguéssim, la caracterització de responsabilitats canvia. El que no se podia permetre era mobilitat circulant, sense tenir, diguéssim, els papers en regla. A partir d'aquí, evidentment, si qualcú ho fa sense tenir els permisos, la responsabilitat és exclusivament seva.
0: Clar que sí. Bueno, Sencelles és un poble de Mallorca que també conserva i potencia les seves tradicions, la cultura popular, i el dissabte dia 15, que serà el dia de la Mare de Déu d'agost, hi haurà la cercavila de Xeremiers, la colla de gegants, de caparrots de Sencelles, l'ofici, el refresc popular, les corregudes de joies i també sa verbena, no? Com dic, aquests dies molta gent de Sencelles que potser no hi pugui viure o visqui a fora o joves que estudien a fora o tot això, són dies de retrobament, entenc.
1: Sí, evidentment, ho tenim a part, retrobament entre el que dius tu, de gent que mos visita, de Sencelles que no estan, que no viuen en el poble, entre els propis Sencellers que estan dins el poble, perquè hi ha moltes activitats allà on la gent potser pot retrobar, pot tenir aquest minut de conversa, tant per exemple el trivial, com les conferències, com les exposicions, com la nit de l'art que van tenir ara fa dos dies amb un èxit impressionant, veure la gent del poble i tant de visitants.
0: Sempre és un gust.
1: I veient les exposicions. Sí, la veritat és que són dies que fan molta usó, duen molta feina, i des d'aquí sí que vull agrair de tot cop la tasca que es fa des de la regidoria, des de la brigada municipal, tots els elements de l'Ajuntament que hi posen els cos i l'ànima, i totes les comissions de festes, i tots els voluntaris i associacions.
0: Clar que sí, Idò, moltíssimes gràcies, Balla, i bones festes.
1: Igualment, esteu ben convidats, vosaltres, evidentment, l'equip, i tots els meus fills.
0: Gràcies, que vagi bé. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia, tenim una informació de darrera hora. Està localitzat mort a prop de la depuradora de Can Blanes, a Menorca, un ciclista el qual se'l va perdre la pista ahir i estava en cerca. Una informació que ampliarem, això sí, en els següents butlletí, en tenir més detalls. I encara en successos, la policia local de Palma investiga un home per gravar d'amagat a una jove sense el seu consentiment al tren d'Inca. Un passatger que viatjava en el mateix vagó en va advertir la víctima, una lota de 20 anys, que va aconseguir fotografiar el presumpte autor abans de demanar ajuda a ambaixada del transport. Es tracta d'un home de 66 anys que va reconèixer els fets després de ser retingut pel vigilant de seguretat de l'estació intermodal de la plaça d'Espanya, identificat pels agents de la unitat d'intervenció immediata que han tramitat la denúncia. Es declara controlat l'incendi forestal de Sierra d'Engarcerán a Castelló, segons ha informat el Centre de Coordinació d'Emergències de la Comunitat Valenciana a primera hora del dia. Un foc que ha cremat 45 hectàrees i un perímetre de 4 quilòmetres, obligant a evacuar mig milenar de persones que ja han pogut tornar a casa seva. En canvi, es manté el nivell 2 de perillositat de l'incendi de Tírix, hores d'ara el que més preocupa la comunitat perquè l'orografia dificulta l'operatiu d'extinció que compta amb centenars d'efectius terrestres i aeris, als quals s'han sumat les darreres hores més efectius de la Unitat Militar d'Emergències. I també hem de dir està actiu l'incendi forestal a Niebla, a Huelva, que continua sense control després d'afectar 4.000 hectàrees. El conseller de Presidència i director del Pla d'Emergències per Incendis Forestals d'Andalusia, Antonio Sanz, exposava ahir la situació dels residents.
2: Si tuviéramos que calificar algo distinto a este incendio, pero favorable, no ha habido que generar albergue, no ha habido que buscar ocupación para las personas, no hemos tenido que hacer grandes evacuaciones a diferencia de otros incendios, porque lo que se ha hecho es alejamiento preventivo. Y tenemos 70 personas de alejamiento preventivo, pero que todas eran, o prácticamente todas eran, segundas viviendas y por tanto están en sus casas.
1: En uns minuts està prevista la visita al punt de control de la vicepresidenta tercera i ministra per la transició ecològica, Sara Agnesen, que es reunirà amb els responsables del dispositiu d'extinció que compta hores d'ara amb més de 500 efectius. Cal afegir que avui, bona part de la península i també les Balears, el risc d'incendi és extrem i està prohibit fer foc en zona forestal. Això coincidint amb una jornada de calor i avisos a partir de migdia de nou, que serà taronja a l'interior i sud de Mallorca i groc a la resta de l'arxipèlag. La meteoròloga d'aquesta casa, Xesca Cifra, ens ha avançat la previsió.
3: Tindran temperatures fins i tot una mica més altes que les que vàrem tenir ahir i, per tant, arribarem a fregar els 40 graus a punts de l'interior de Mallorca i els 36-37 graus a Menorca, també a Eivissa. I a Formentera quedarem al voltant dels 33 o 34, però amb la humitat que tornarà a ser molt elevada, com ja va passar ahir, amb sensació de temperatures al voltant dels 40. El cel estarà gairebé destapat durant tota la jornada. Sí que avui a darrera hora podran arribar alguns níguls alts, però serà molt poqueta cosa. I la novetat serà la mà. Tindrem vent avui de component est, una mica més intens que el que vàrem tenir ahir, sobretot a punts del sud de Mallorca, el Canal i Eivissa i a Formentera. I això farà que en aquests redols tinguin ja molt de sectors amb maró, amb ones superiors a un metre d'altura. Però la resta de les illes, la situació a la mà serà tranquil·la, amb marejol o fins i tot també en redols de mà arrissada.
1: Amb la previsió del temps, acabam, arribarem a les 10 i 4 minuts. Més notícies al butlletí de les 11. Ara continua La Gran Vida.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. La Gran Vida, amb Juan Mimas i Raül Valls.
1: Idò, això mateix, són les 10 i 4 minuts i continuem en directe aquí a La Gran Vida. Ja sabeu que a la Ràdio Pública de les Illes Balears vos contam tot allò que passa arreu de les nostres illes. Actualitat, informació i també entreteniment. No sé on sereu vosaltres, on no, si aneu a la platja, si teniu un dinar familiar amb amics, si són les festes del vostre poble, barriada. La qüestió és que volem saber què feis, on aneu, qualsevol dubte que tingueu. I per això tenim un WhatsApp, escoltau.
0: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Idò, aquest és el nostre WhatsApp i en aquesta segona hora de programa anirem fins a Escorca. També farem una passejada per Mallorca i, atenció, entrarem ni més ni manco que a dins Mar i Vent. Sí, ens han convidat a la recepció reial a Mar i Vent. Parlarem amb una persona que ja fa uns anys que és convidada d'aquesta recepció dels Reis Felip i Letícia en aquest Palau de Mar i Vent de Palma i volem saber amb quins són aquests detalls, aquestes xafarderies que passen a Palau. També anirem amb el iot dels famosos, sí, perquè aquests dies, i per mort de la Copa del Rei de Vela, és a Palma un dels iots utilitzats per més famosos arreu de totes les illes Balears. Xerrarem amb el seu propietari. Mos contarà quins són aquests famosos que actuen i que participen d'aquest estiu, diguéssim, a damunt aquests Lutze, o aquests Rolls Royce, diguéssim, de la mà. La qüestió és que, a més d'això, també parlarem de Mallorca, terra d'honor, i és que grans artistes a nivell internacional han rebut aquesta primera edició dels Premis Mallorca, terra d'honor. Entre ells, Norma Duval i, bueno, amb diferents ambaixadors de l'illa de Mallorca. Què farem? Serà xerrar-ne de com ha estat aquesta gala d'entregues i, tot, sobretot, quina repercussió a nivell mediàtica ha tingut aquesta festa. I, com sempre, acabarem amb del rebost al plat, en Maribel Quirós, anirem fins a l'Esport de Solla, per contar-vos una recepta d'estiu, que sempre molt venen bé, per si tenim convidats a casa, o aquests dies d'estiu, que fa calor, i a vegades no sabem ben bé què cuinar. Bé, idò, això serà en aquesta segona hora, perquè després arriba la tercera hora amb l'Entre tu i jo, que avui vos he donat només una pista, i és que és d'esport d'endratx. I vos puc dir que sa mare té un bar que s'ha fet molt popular a través de les xarxes socials gràcies a el personatge que avui ens visita. Només vos puc dir això. Haureu d'esperar un poc més per donar-vos alguna pista més, però no en xerrem més i comencem aquesta segona hora de La Gran Vida.
0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Idò, com vos deia, avui posam rumb cap a un dels municipis més espectaculars i singulars de Mallorca. És Escorca, a plena serra de Tramuntana, entre muntanyes, torrents i una costa privilegiada. Trobam indrets tan emblemàtics com Lluc, Sa Calobre, o el torrent de Parells, o Cala Tuent. Idò, aquest cap de setmana, Sa Calobre i Tuent celebren les seves festes de Sant Llorenç, amb un programa que combina la tradició, la cultura, la música i, sobretot, la trobada entre els veïnats. Vermut, sopar, truc, música, actes religiosos i que fan o no en el patró d'aquest punt de Mallorca. Per això anem a saludar el seu bal, Antoni Solivelles. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Bueno, jo ho deia, és un municipi privilegiat, el vostre, el d'Escorca, no només per tot el vostre paisatge, tot el vostre terme municipal, sinó també perquè teniu llocs espectaculars i que, a més, també, com no, fan les seves festes patronals, les seves festes tradicionals d'estiu. Conta-nos que estàu fent aquests dies a Tuent i a Sa Calobre.
2: Sí, bueno, són unes festes molt estimades per veïnats, per estudiantins i escalobrins, perquè són uns dies de trobada, no? Uh-huh. De trobada de veïnats. N'hi ha que viuen part de l'any aquí, n'hi ha que estan més en l'estiu, n'hi ha que van i venen, i pues aquests dies més o manco hi sales pràcticament tothom, i són uns dies que realment pues són de germanor, de trobar-nos els veïnats, de fer aquests diferents actes culturals, que com hem fet ahir vam fer pues, una passejada recordant un poc d'història i dels racons de la calobra, de la feina duríssima que feia aquesta gent que vivia a dins aquest entorn, que havia de venir amb una vista per camins de muntanya o per la mar, dels traficants que hi havia en aquell temps,
1: els contrabandistes.
2: És a dir, ha estat una trobada i una excursió entre veïnats per recordar un poquet tota aquesta història nostra, que en el final sempre pues, mos acompanya, no? I clar, després pues, hem anat fent diferents actes, com un petit campionat de truc, una trobada i una vermutada, i un sopar i un poquet de música.
1: De rebel·la, que sempre va bé.
2: Sí, exacte.
1: Ara ho deieu, i és que, clar, moltes vegades no ho pensàvem avui en dia, perquè és com molt més fàcil accedir a qualsevol lloc, però municipis com el vostre, en aquest cas a Escorca, i en aquests indrets com Cala Tuent, per exemple, clar, molta de la gent que hi vivia en aquell moment, potser no viatjaven o no visitaven Palma amb bains, o no tenien un accés fàcil a altres llocs o racons de Mallorca, no? Ara és molt, molt diferent, i de fet teniu molta afluència de gent. Ara, per exemple, avui que n'han xerrat de l'eclipsi, no? Dia 12, sou un privilegiats per la vostra posició, però també això suposa una feina extra de la gent que vendrà, no? A veure-ho en el vostre terme municipal.
2: Sí. Sense cap dubte s'ha fet una gran feina per posar en marxa un desplegament important per part del govern per intentar que hi hagi una mica de control, perquè és veritat que tots mos agradaria estar a un lloc privilegiat per veure-ho, però la afluència de gent i la seguretat de les persones és el primer, no? I jo des del primer moment vaig estar demanant que les carreteres s'han de limitar,
1: clar,
2: perquè realment suposaria un perill de seguretat per tothom, no? És a dir, no poden quedar bloquejades les carreteres davant qualsevol incidència d'emergència que hi pogués haver. Estem en una temporada de com s'ha comentat, d'alt risc d'incendi.
1: Exacte.
2: I hi ha d'haver la possibilitat de poder circular, perquè, clar, són molts punts que se podria veure l'eclipse i no pot ser que serien per s'aturi qualsevol lloc i pot ser bloquegin les carreteres, i, per tant, la seguretat de les persones és el primer.
1: És
2: el
1: primer.
2: No? I és i amb això que, en el que s'ha fet feina principalment, i en el que nosaltres també intentem contribuir de la nostra petita contribució municipal, clar, i el poc personal que tenim, que hi hagi una mica d'ordre, no?
1: Clar que sí. Bueno, idò, esperant que arribi aquest eclipsi, avui, a partir de les 7, teniu la missa del patró de Sant Llorenç, l'ermita de Sant Llorenç, el refresc, i després una actuació musical, no? I aquest fi de festes.
2: Sí. Avui fem aquesta trobada oficial, que està, diguem, més oficial d'aquestes festes, a l'ermita de Sant Llorenç, que és l'ermita que està entre Cala Tuent i la Calobra. I se va posar allà un lloc al mig dels dos punts, dels dos nuclis. No?
1: Clar.
2: I un temps, que aquestes curiositats, que un temps és de la Calobra se sent a la part de la Vigna dins i és de Tuent a la part d'esquerra, no?
1: Està
2: bé. Són curiositats dels pobles històriques que a vegades tenim... Pues mira, i ara lo guapo és que tots formem família, no?
1: Que
2: tots estem junts allà, i que recordem un poc la nostra història, el nostre fill germanor i fill poble, que és un poble molt estimat arreu de Mallorca, sense cap dubte, però també molt estimat per la gent que hi viu i que està normalment, i que mos trobem amb aquestes festes pues, de tant en tant i feim poble, no?
1: Feim poble, que això és important.
2: Som poquets, però estimem molt el nostre poble.
1: Bueno, potser sou menys població, però dels més grossos en abstenció, eh? Vull dir que no pot ser tot, no pot ser tot.
2: Sí, i dels més visitats.
1: Exacte, dels més visitats, clar que sí. Idò, Balda d'Escorca, moltíssimes gràcies per acompanyar-vos i bones festes.
2: Moltes gràcies, però bon dia.
1: Que adéu.

0: Aquí a La Gran Vida, en directe, ja ho sabeu, a IB3 en ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Són les 10 i 32 minuts i abans vos parlàvem, bueno, hem xerrat dels Reis que són a Mallorca. Ahir, per cert, els varen trobar aquí, molt a prop d'aquests estudis d'IB3 en ràdio, sopant, en família, després d'aquesta entrega de premis dels trofeus de la Copa del Rei de Vela. I Mallorca té molt d'ambaixadors, no només el rei, sinó arreu del món. Persones de cultura, cinema, moda, periodisme o de l'empresa que han mantingut o mantenen un vincle molt especial amb Silla i que han contribuït a projectar una imatge més enllà de les nostres fronteres. Bé, idò, precisament aquesta tasca han nascut els Premis Mallorca Terra d'Honor, una nova distinció impulsada pel Consell de Mallorca i la Fundació Mallorca Turisme. Una primera edició que s'ha celebrat a Costa Nord, a Vall de Mossa, amb noms molt coneguts i molt vinculats a la nostra illa, a Mallorca, concretament. Per això tenim a l'altra banda del telèfon en el director insular de turisme, Tomi Ferragut. Bon dia.
1: Molt bon dia, Raül.
0: Bueno, Tomi, ara ho xerràvem. Xerràvem dels Reis, que evidentment són grans ambaixadors de la nostra illa, però amb aquests premis, Mallorca, Terra d'Honor, hem pogut comprovar que tenim grans ambaixadors i ambaixadores, no?
1: Això mateix, tenim grans ambaixadors i ambaixadores, com tu bé dius, i sobretot són gent que hagin nascut o no hagin nascut a Silla, per la seva feina, per la seva estimació cap a la nostra roqueta, i exerceixen d'aquests ambaixadors, donen una imatge o xerren o projecten aquesta imatge de tant sigui cultura, de feina, d'esforç, de molt de valors que crec que els han de reconèixer. I sobretot crec que les institucions se devien un poc fer aquest reconeixement, sobretot en aquestes persones, que una condició és que no rebin res a canvi. Me refereix, clar, no poden estar, diguéssim, ho fan perquè volen, perquè estimen Silla.
0: Clar, simplement un agraïment en allò que fan ells voluntàriament i que aquesta terra els ha conquerit, no?, de qualque manera, d'una banda o d'una altra, i que, a més, duen molt d'anys amb una relació amb Silla i promocionant gratuïtament, en aquest cas, a Mallorca, no només com a lloc turístic, sinó la cultura, la tradició, no?, i la nostra manera de viure o de ser, no?
1: Això mateix, la nostra manera de ser, la nostra manera de viure, que respecten aquesta manera i, sobretot, conviven amb aquesta manera de ser nostra.
0: Clar. Bueno, noms com Norma Duval, Rosario Nadal, Michael Douglas, Pablo Herroz, molts noms coneguts. També Maria Ángeles Alcázar, Maria Eugenia Yagüe, companyes de molts de programes. Bueno, són molts, no?, que enguany han rebut aquest reconeixement, però que és l'inici, no?, d'aquests reconeixements.
1: Això mateix, han estat 10 aquest any. Hi havia una mescla de diferents sectors, empresarials, cultural, periodístic, com bé tu has nombrat, en Maria Àngels, la Maria Eugènia o en Bernardo Paz, un gran fotoperiodista que du més de 35, i com ell se nom, mallorquín de verano. Sí, han estat 10, i que des del Consell i des de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca el que volem és continuar i que tingui una continuïtat i donar aquest reconeixement a aquestes persones que crec que s'ho mereixen. Perquè a vegades no només veiem tota aquella feina que d'altres coses, però no sé que realment ens ajuda a tenir un posicionament a Silla diferent.
0: Clar. Bueno, gent que ha triat aquesta terra per passar les seves vacances, inclús per molts d'ells per viure-hi o passar-hi llargues temporades, i que aquests premis han tancat també una gran o important repercussió mediàtica, no? Perquè les seves figures, en el final, interessen a mitjans de comunicació, no només d'Espanya, sinó a nivell internacional.
1: Totalment. Tu has dit, no només a Europa, sinó han pogut contrastar en el clipping de premsa que tenim fins dia d'avui, que ha sortit quasi arreu del món. No? O sigui, aquesta imatge que han donat, clar, també és molt bona. I més, quan han de valorar aquest nou mercat i aquest nou turisme de qualitat i sobretot aquest binomi cultural que tant en parlam i que tanta feina se fa des de les institucions.
0: Bueno, Tomi, a més de director insular de turisme, tots coneixem la teva carrera professional. Per tant, crec que tens molta tasca a fer i com que sabem que la faràs bé, i no, escolta, massa bé que sigui per molts anys aquests premis, Mallorca, Terra d'Honor, perquè, bueno, a la vista està que ha estat tot un èxit.
1: La veritat que ha estat un èxit i ara ja ens hem de posar a fer feina per la següent edició, clar, entre altres tasques que tenim.
0: Sí, bueno, teniu moltes de tasques, segurament, sí, més enllà dels premis, però bé, el manco aquesta part maca d'aquests premis i d'aquests reconeixements a totes aquestes personalitats que, a més, han vengut a recollir aquest reconeixement i que, com tu bé deies, promocionen els nostres valors, la nostra manera de ser d'aquesta terra de Mallorca. Tomi Ferragut, director insular de turisme, moltíssimes gràcies per acompanyar-vos.
1: A vosaltres, Raül, una ferrada.
0: Una ferrada, bon que vagi bé. Bon diumenge.

0: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
2: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavalls ni cavallers, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Els tres que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. En temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiols ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
5: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
0: Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
6: Vinga, idò, és moment d'anar a la nostra cuina. Hem de saber de què dinarem o soparem aquests dies i, com cada setmana, ja sabeu que aquí a la Gran Vida volen fer una recepta perquè tots els qui ens esteu escoltant d'arreu de les Balears pugueu prendre nota per si alguna cosa d'aquestes tan nostrades no la sabem. Qui mos du aquestes receptes? La nostra sollerica més estimada, la nostra Maribel Quirós. Bon dia.
7: Bon dia, com estàu?
6: Maribel, jo fos de calor.
7: No me'n parlis, no me'n parlis, perquè, en sèrio...
6: T'anava a dir en Remull...
7: Home, ningú li pot agradar.
6: T'anava a dir en Remull, però no. No estic en Remull perquè som aquí a l'estudi. Però tot d'una que surti, m'hi posaré en Remull.
7: Encara has de venir en sa barca?
6: Jo ho trob. No, és que, clar, és que hem de cercar. Tenim... Saps què passa? Que mos passa l'estiu tan aviat, perquè tenim tantes coses, una agenda tan completeta, si no és una cosa és una altra, i volem fer tantes coses en tan poc temps, que després mos passa l'estiu.
7: Deu ser la teva, que està completeta, perquè la meva...
6: Bueno...
7: Només té una cosa escrita.
6: Bé, però aquesta...
7: Mira, m'està apuntant. La teva vida social, ja està.
6: No, però escolta'm, l'agenda no significa només truï festa. Vull dir, l'agenda també hi va a la feina, ho dic, perquè està completeta.
7: Però que la meva està 14 hores, 12 hores, tot el dia ja mateix, i el meu dia lliure m'ha dit que tinc a nostre ensai de condicionar i que ni se li ha pres que ningú cridant, ensai.
6: Això està bé. És que, clar, veina Maribel, la podeu trobar en Esport de Solla, exactament, on te poden trobar, Maribel?
7: Mai restaurant.
6: En el restaurant. Sí. Que és, diguéssim, com a la part final d'Esport de Solla, anant cap al moll de pescadors, i d'allà la trobareu. Que, clar, tu en el teu dia a dia, amb els estrangers i tots els visitants i gent que està, diguéssim, de disbauxa, de vacances. Sí.
7: Que és la meva bauxa, ja més tirant de cibern. En cibern, m'ho podeu veure per tot. Això d'en s'estiu, tothom viu, m'ho pareix que hi ha gent que no viu.
6: Clar, diuen que en s'estiu tot el que viu, però no totes. Bé, Maribel, posarem data, la trobarem. Eh? Però, clar, no sé si has fet molt de sopar d'estiu o no, per lo que dius no tens gaire temps, però avui mordus per dinar, per sopar...
7: Mira, és que com que en l'estiu tinc ganes de fer coses i dubtenoles, la gent té ganes de dubtenoles, podríem fer una copa.

0: Val? I
1: Una
0: plan,
1: coca.
0: la receta de coca i després la podem damunt passa de trampó, de verdures en gatí, ho entens? Una coqueta. Feim la massa de la coca i després m'ho l'enduïm a teia de tot i està freda i m'ho la menjam i està tan bona, la coca de trampó.
1: Clar, és a dir, la base és la coca en trampó de tota la vida o coca amb verdures. No? Però, clar, de bo, ja hi ha l'imaginació de cada un o el que cada un hi vulgui sí. posar, perquè els italians presumeixen de ser pizza, però jo estic segur que és nostre, que ens ho han robat, el que passa que ells són més vius que nosaltres i ho han internacionalitzat, però clar, en el final la coca és una pizza. No. Ah,
0: i, a més, una cosa, ara s'ha fet com a més famosa en aquest cuiners més sofisticat,
1: sí.
0: que primer enfornen la pasta sí. i llavors hi fan la coca damunt, perquè sigui més cruixent.
1: Sí.
0: O jo, aquesta no m'agrada tant. O sigui, jo m'agrada quan la faci més per mi.
1: Humida.
0: La pasta humida, sí, amb el tramponet damunt que treu aquell de lloc, es costant el cruixent i en mi treu aquell humidat. Saps com a... Aquesta m'agrada jo.
1: Clar, és que...
0: Però nosaltres també me'ls de menjo, no te pensar-hi. Però jo trinxo de superdina.
1: Clar, perquè enmig, per qui mos està escoltant, deu dir... Aquestes coques de trampó, que són més gruixadetes, que enmig queda un poc cruet, perquè, clar, queda el sucat del trampó...
0: Sí.
1: Clar, això és la típica de tota la vida. Llavors, ja més cruixent, ja és més modern, això.
0: Sí. Mm? Nosaltres ni diríem, això és un pot antigons.
1: Clar. La perdina diria que això està cremat.
0: Sí, la cruixent, imagina't, la perdina treu la coca cruixent i diria, amb això, pues? I, a més, les fan petites, redones, individual i aquest rol que me donen, pues? No.
1: Clar, clar. Bé, idò, anem a... Bé, jo he de dir que a Consell em fan una molt bona, que és la coca en ceba o de ceba i formatge de cabra.
0: Ah, sí.
1: I una altra d'ubergines, també, que són... Boníssimes, boníssimes, boníssimes. Són un vici.
0: Què podem fer? Feim la pasta.
1: Sí.
0: I llavors ja veiem tot el que hi posem damunt.
1: Vinga, mem. És a dir, anem per lo bàsic i essencial. És a dir, la base de la coca, direm, i llavors ja sabrem de què és aquella coca.
0: Vinga. La coca de la meva predina, que estigui supercontenta, que és qui sempre fa, i la pasta de la coca de la predina. Que agafes un tassó. La meva predina que fa un tassó és d'aquest de cafè, de cafè en dieta tot la vida, d'aquest...
1: Sí.
0: Val, la seva perina agafava aquest tassó. Val?
1: Val.
0: I agafava un tassó d'aigua tova.
1: Un tassó d'aigua tova.
0: Un tassó d'oli. En el mateix tassó. I la farina que se vol. Val. Farina fluixa. I ja està. Tu agafes el tassó d'aigua tova, el tassó d'oli, fiques dins un ribell i vas tirant la farina fluixa que se vol. Quan se'n manxes de terra, un poquet de sal, si vols. Val? Quan se'n manxa de terra, ja tens la pasta feta. No pot ser res més fàcil que això.
1: Però, mem, jo ara m'has deixat un poc. No és tan fàcil, mem. Torna-ho a repetir, això.
0: Mem, agafes un ribell.
1: Sí.
0: Agafes un tassó d'aigua tova. Tova. Val?
1: Sí.
0: I llavors, dins el mateix tassó, la mateixa mesura, hi fiques un tassó d'oli. Si no, si l'oli d'oliva te puja molt, em fiques meitat de girassol i meitat d'oliva.
1: Val.
0: A un d'oliva d'aquest fluix, més fluixa, saps? Uh-huh. Perquè si te puja, no. I agafes, ho fiques dins el ribell i vas tirant farina fluixa.
1: Sí.
0: De la farina aquella mallorquina, que és la vermell.
1: Ah, t'anava a dir, quin color? La vermell o la blava? La vermell. Val, molt bé.
0: Sí. I li vas tirant farina i vas, saps, amassant així. I quan ja te queda aquesta boia, saps, que quan fiques el dit dins la farina, dins la massa, no se te ferra res.
1: Sí.
0: Ja la
1: tenim feta. Ah. Pensava era com més complicat, ara que vol que te digui.
0: No, la pots fer. La faràs i penjaràs una foto.
1: Jo ho trob. Hauré de fer-ho això. Ara que seran les festes de Consell, ara ho faré.
0: Vale.
1: Un dia d'aquests.
0: I llavors, què fa? Una llauna.
1: Sí.
0: D'aquelles que tenen pues, aquelles ruetes en els costats.
1: Sí,
0: cantons,
1: una llauna vella de tota la vida. Si és més,
0: sí,
1: si és negre, millor. Vella.
0: I li posàvem un poquet d'oli, si un cas, o un poquet de farina així per damunt, saps? Ja està. I anem pillant la nostra pasteta i la feim gruixada que ens agradi, val? Hi ha gent que li agrada més gruixada, hi ha gent que li agrada més prima. Això ja va en el gust del consumidor.
1: Sí.
0: Quan la passeu a cap vostra. Perfecte. I llavors allà damunt, què hi podem posar? Un trampó. Ara, que sent de trampó, de domàtigues, que mon pare té aquestes domàtigues, que està tan content amb elles... que fa concurs de domàtica, doncs també hi ha un menys qui la té més grossa que domàtica. Sí, sí, sí, sí, sí, així. Així m'ho passant d'estiu, menys qui té la domàtica més grossa. Després tenim les sabates aquestes blanques, que també en té de sembrar, del mon pare. Mm, ah. I proves. Aquests sí que han de ser mallorquins, aquest proves, eh?
1: Per fer estrampós, sí, ha de ser d'aquest prova mallorquí.
0: Sí, aquell prevot, aquell prevot dolç, allò, i que no.
1: Jo m'aclar perquè és el color verd més claret.
0: Sí, és claret. Esclaret, el verdot fort, ni aquell gruixador, no.
1: No, això són italians esclaret. O no sé de on.
0: Ho té en petitó, jo m'agrada ben petitó, val? I ho trempam. Oli i sal.
1: I t'anava a dir, per tero, perquè clar, el trampó jo sempre dic que és una cosa que el senyor Roig d'aquest supermercat tan famós hauria de, no sé, vendre ja fet, saps què te vull dir? Per la peresa de tea.
0: Jo, si m'he de menjar el trampó, si m'he de fer un trampó,
1: sí.
0: Jo m'agrada tear. Se sabe superfineta juliana, saps? Així?
1: Sí.
0: Juliana, saps com és Juliana,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Va, superpetito i la domàtica i es prou superpetit. Però, pues, la coca de trampó m'agrada tear-ho a daus.
1: Clar.
0: Brunuat.
1: Clar, un quadre de petits. Però,
0: sí.
1: Jo el que t'he dit, per tear on això... Els del forn, jo sé que té un aparato que posen les coses allà i fan crac-crac i ja queda fet.
0: Sí, pot comprar una, tampoc no val tant. Això ha fet crac-crac i que te quedi
1: sí.
0: Quatre.
1: Ah, ho cercarem. Ara ho cercarem.
0: El més difícil és un bonamandó, o tear-ho juliana, i com molt amb una mandolina, però per fer quadros és el més fàcil, crac-crac.
1: Però és que preva, automàtica, en soguina, és una feinada.
0: Bé, però, mira, Raül, si volen bou, hem de fer així, eh?
1: Man, per favor, qualcú que tingui una ferreteria arreu de les illes, si qualcú té un aparato d'aquest de teatre en por, m'ho pot informar per WhatsApp del programa, per favor.
0: Ben, per favor. És a dir... Raül, el del micro li va molt bé, ara, teatre en por. Quan, no.
1: És que és una feinada. I llavors, és un, dos, tres, aquí que fa massa petit, que fa gaspatxo. Saps què t'ho vull dir?
0: Sí.
1: No, no va bé. Ha de ser aquesta màquina del forners o que el senyor Roig mos ho va enguijar tejadet en el súper.
0: Idò, t'enviarem un mail.
1: Oi, per cent? Bé, no puc dir marques. Bé, idò, això, ja
0: m'ho entès. No us enganyi, no, perquè encara m'ho enllegaran.
1: No, això.
0: Bé, idò, i després el trempar. Però jo hi tinc un xurret de vinagre, perquè ja m'agrada molt de vinagre.
1: Ah, bé, està bé, un poquet.
0: Clar, però hi ha gent que se coca de trempó, i m'ha dit que oli i sal. Jo li poso un pot de vinagre, també, com si fos un trempó. Sí. I retica, i ho enforn, allà dins del forn, val?
1: Sí.
0: 180, por ahí. I la vaig mirant, que se vagi coguent, val? Que pintura, el que dèiem, que ara les fan massa cruixents i piquen la pasta, però jo també, a vegades, el que he fet és ficar-hi la pasta pinxada amb una forqueta, pintura, 5 minutets, no que quedi jo que fan ara tan cruixent. I després el trampó també no queda tan, saps? Fa més dia coure't la pasta.
1: Val. És a dir, si quan posant la pasta li feim un d'això, que sigui, un piquet en la forqueta, per exemple.
0: I la posam un poquet antes, saps?
1: Sí, ja...
0: I després la tornem a treure i ficam el trampó. No acabar de fer, sinó perquè se cogui un poc antes.
1: Sí, només que se cogui un poc, abans de posar el trampó, perquè clar... I el trampó, és a dir, primer ho fas que li lleves tot el suc, o no?
0: Sí, li lleves el suc, ni que sempre en queda.
1: Posta, sempre en queda.
0: Però jo no m'agrada tant suc, jo m'agrada que quedi humida.
1: Val,
0: tot
1: val.
0: Són buts.
1: Sí, no, clar. I d'això és l'opció de fer-ho en trampó. Però tindríem moltes d'altres. Jo te deia queixa de ceba, perquè és simplement ceba que crec, ara ho dic per dia, però crec que la fan un poc caramelitzada.
0: O, sí.
1: Així com, no ho sé, que està ben feta. I damunt li posen trossos com a rotllos de formatge de cabra.
0: Sí.
1: Això va, és bo o no? Lo següent.
0: I després la pot fer de verdura, val? Que hi pot ficar bledes, espinacs, saps el que t'ho vull dir?
1: Jo que això no m'agrada tant.
0: Ah, jo m'encanta.
1: Sí.
0: Després trossos de domàtica redona i compra el gatí. Oh, i fora el gatí.
1: També ha de ser
0: no
1: bo, això. Sí, sí, sí, això també ha de ser bo. Clar, clar, pot ser de peix. Llavors n'he vistes que són amb figues.
0: Ah, figues que poden anar menjades. Però aquesta de verdura l'has de trempar i has de ficar un pot de preva bo, un pot de preva bord, saps? Vermell, preva vermell.
1: Clar.
0: Sí, pentura un poc quanteta, també. Aquesta és bona. Sí, jo m'agrada amb verdura.
1: Bé.
0: Però ja està, tenint-se de trempó, tenint-se de verdura i tenint-se de ceba com a consell amb formatge.
1: Vinga, sí, nostres oients, de qualsevol lloc de les illes, teniu una idea o no heu fet una coca aquest estiu que dius, ai, que hem provat i hem posat allò, perquè a vegades se tracta de fer invents i trobar coses. Que ha estat boníssima, boníssima, per favor, mos enviar un WhatsApp en el WhatsApp del programa i mos deis, ei, mira, si teniu foto, millor que millor. Aquesta és la coca que hem fet nosaltres, l'hem feta d'això a altra. Així que quedam oberts a totes les opcions i veurem quina faig per Sant Bartomeu.
0: Vinga.
1: Te va bé.
0: I quan venguis en barca, em dus un tros?
1: Home, clar, és que per venir en barca, lo important d'anar en barca o d'anar a la platja no és anar en barca o anar a la platja, és el que menjarem anant en barca o anant a la platja.
0: I el que veurem.
1: Bé, el que veurem també. Però...
0: el vermutet.
1: Clar. Ara hi ha una cosa, Maribel, que és que tot loco. Tot loco. Que és de bo. Un frisante, què hi ha?
0: Oh, my God.
1: Se diu frisante, ja no sé per què, però se diu frisante.
0: Perquè tu vas molt per Itàlia.
1: No, ho venen aquí. Això de parar passete. Ho vaig veure. Però ho venen aquí, a Mallorca, bé, per tot, vaja.
0: Una vieja i un viejo van pel passete.
1: No, ho fabriquen al passete perquè vaig dir això, deu ser italià, res. Que ho fan al passete. La qüestió, un frisante de meló que no sap que veus. No sap que veus. El problema és això. Que no sap que veus. Molt bo, molt bo, molt bo. Ja t'enduré.
0: Pues sí, bo guàpero. Hi ha tot el dia bo guàpero. Però jo aquest que fan no m'agrada. Jo m'agrada que fa una amiga meva que és apple sour.
1: Ah.
0: Que és en suc de llimona.
1: Ah, que bo.
0: I un pot de sucre. Escolta, em puc... Perquè la llimona és molt àcida.
1: Clar.
0: Vale, fan suc de llimona amb un poquet de sucre. I allò, en gel picat, aquest apple m'agrada. Provar-ho, per favor. Boníssim.
1: Que bo, que bo.
0: Apple sour.
1: Troc que hem de provar moltes coses en aquesta barca.
0: No arribarem. Quedarem a mi de la mà i encara hauran de venir-me a rescatar.
1: Ai, Déu meu, deixeu-me anar. Res, Maribel, gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Fer bonda i no faig tanta feina.
0: Ho intentarem.
1: Gràcies, Maribel. Adéu.
0: Adéu.
2: No sé on vaig, no sé què serà de mi. Estic volant.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11. Bon dia. Investiguen la mort d'un ciclista a Menorca. L'home està trobat a primera hora del dia sense vida a prop de la depuradora de Cal en Blanes i després d'haver activat un dispositiu de recerca conjunt de la policia local i la Guàrdia Civil durant la jornada de dissabte, quan se'l va perdre la pista. I encara en successos, un conductor ha resultat ferit lleu en un accident a l'autopista de Llucmajor a l'altura del circuit, que ha provocat importants retencions poc abans de les 8:30 del matí. Segons informa la Guàrdia Civil, el conductor ha sortit de la via i s'ha incendiat el cotxe, que bloquejant completament un carril i dificultant el pas per l'altre. Els bombers de Palma s'han encarregat de l'extinció del foc i el conductor ha estat atès pels serveis sanitaris al lloc de l'accident, tot i que les ferides patides no són greus. La Guàrdia Civil ha preparat un ampli dispositiu per l'eclipsi de dimecres que ve. Més de 24.000 efectius es desplegaran a tot l'estat, present per terra, mar i aire, per reforçar així la seguretat, la mobilitat i la protecció del medi ambient. Pel que fa a les Balears, s'han implicat pràcticament totes les especialitats, com ha detallat Mari Carmen Mollà, portaveu de la Benemèrita, en el programa La Gran Vida.
1: Trabajamos sobre tres pilares fundamentales. El primero va a ser la seguridad vial. Se van a tener que tomar medidas de vigilancia, ordenación y regulación del tráfico. En segundo lugar, la seguridad del territorio, para intentar minimizar lo máximo posible el riesgo de incendio y, sobre todo, garantizar la seguridad ciudadana, ¿no?, de todos los que vamos a disfrutar de este acontecimiento. Y en tercer lugar, pues nuestra seguridad en el mar, ¿no?, ya que sabemos que muchas personas van a optar por embarcaciones para disfrutar de este acontecimiento desde el mar.
0: I pel que fa a les carreteres, es preveu que s'acumulin molts cotxes en punts determinats. Per això, la Guàrdia Civil recomana consultar les pàgines oficials habilitades pel govern abans d'iniciar el desplaçament i corroborar així si hi ha limitacions d'accés. També demana prudència per evitar incendis. I, de fet, el Consell de Direcció del Fogaiba autoritza un ajut d'un 1 milió d'euros a l'Ibanat per continuar reforçant la prevenció d'incendis forestals a les Balears. La subvenció permetrà executar en els pròxims mesos noves actuacions previstes en el pla anual per millorar així la gestió i conservació dels boscos i reduir el risc. Són, per exemple, la creació de faixes i àrees de prevenció, la gestió d'arbres afectats per desastres naturals i altres fenòmens, la recuperació de cultius i també la redacció dels instruments de planificació forestal a les finques públiques de Benifaldó i Menut, que estan ubicades al terme municipal d'Escorca. Això quan enguany, fins a dia 1 d'agost, ha cremat a Mallorca el 40% més de terreny que l'any passat, amb 37 focs declarats segons dades de l'Ibanat. La major part, terrenys sense arbres. També a Eivissa s'ha duplicat la superfície afectada, mentre que a Menorca ha baixat l'afectació amb només 2 incendis i poc manco de 2 hectàrees consumides. Amb tot, recordar que avui el risc d'incendi és extrem a gairebé tot l'arxipèlag, per tant, està prohibit fer foc en zona forestal. I pel que fa als incendis actius a Castelló, continuen diversos focus actius, la gran majoria provocats per tempestes seques i bona part, però, ja han estat controlats. Ho ha explicat Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències Interior de la Generalitat Valenciana, fa uns minuts al canal 24 Hores de Televisió Espanyola. Ha actualitzat també la situació del foc de Tírits, que continua sense control i s'ha decretat el nivell 2 d'emergència.
2: Sigue sí, activo. Tenemos aproximadamente ahora 395 hectáreas calcinadas y estamos hablando de un perímetro aproximado de 15 kilómetros que está afectando, ¿no? Ahora disponemos de 19 medios aéreos, de más de 300 efectivos trabajando y 50 medios terrestres para lograr, si es posible, el día de hoy que tenga una evolución más favorable.
0: És tot, actualitzem la informació al butlletí de les 12, ara una hora més de la Gran Vida.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
1: En el corazón de Palma, en la calle de San Miquel 60, está el rey de la plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el rey de la plata somos los mejores. El rey de la plata te espera. Teléfono 627-834-275.
2: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Idò, són les 11 del migdia, bon diumenge, ja sabeu que vos acompanyam en aquesta casa IB3 Ràdio, La Gran Vida, i sempre dedicam aquesta horeta a conèixer una micona més algun convidat o convidada que, per una cosa o una altra, destaca per la seva feina, la seva professió, o per ser un personatge conegut arreu de les illes. Bé, idò, avui m'on anem fins a Andratx, concretament. Allà diuen que hi ha amagat el tresor de Silla, sí, el tesorito de la isla. Segurament, si vos dic aquest nom, ja vos sonarà, però n'hem de conèixer una micona més. Com va començar tot? Qui és exactament? Quines són les seves arrels, andritxoles? I sobretot, sobretot, conèixer quins són els seus èxits actuals, perquè en té i molts. Així que, si vos pareix, començam aquesta, entre tu i jo, d'aquest diumenge, amb el tesorito de la isla.
0: Entre tu i jo.
1: Idò, sí, entre tu i jo, avui el dedicam a El tesorito de la isla, una de les cares més conegudes i estimades del panorama de les illes. Amb el seu humor, espontaneïtat i també autenticitat, s'ha fet un racó no només a les xarxes socials, sinó també en el món musical. Amb les receptes de tota la vida o coses molt nostrades, com la llengua mallorquina, fa arribar la cultura pròpia i les tradicions pròpies d'aquesta terra a altres racons de tota Espanya. A més, com dèiem, també la seva música s'ha fet molt popular. Així que avui ens acompanya, com dèiem, el tesorito de la isla. Bon dia.
2: Bon dia, Raül. Moltes gràcies per convidar-me.
1: No, a tu per ser aquí. Conta-mos, per favor, qui és el tesorito de la isla?
2: I de, el tesorito de la isla és... un cul inquieto. Faig música, faig contingut a xarxes, faig de tot perquè no puc estar aturat. És algo que m'és superior jo. I res, soc... T'has dit andritxol, soc andritxol, però el meu cos calviné.
1: Ah!
2: Vaig néixer calvià.
1: Ho hem d'aclarir, eh?
2: Soc andritxol, però de cos calviné.
1: Que no hagi dir-vis, entre
2: calvià
1: i andratx.
2: Exacte. I res, això...
1: Com comença? Com comença aquesta carrera, aquesta posar-te a les xarxes i es crear el tesorito de la isla?
2: Mm-hmm. I jo vaig tenir la sort que a casa meva tots són artistes. Lo normal era fer algo que no fos futbol, esports o lo que fos, així que vaig tenir molta sort. I de petit, tothom diu el mateix, però és que és vera. Vaig aprendre abans a cantar que a xerrar. I res, i tenia ganes de cantar les meves cançons i vaig començar a escriure cançons i vaig dir com puc fer arribar les meves cançons a la gent. I avui en dia no hi ha una altra manera que fer-ho que a través de les xarxes socials. Així que vaig començar a fer vídeos, així com feia vídeos. També anava per Espanya cantant les cançons i fent shows, perquè a part de cantar les meves cançons també feia shows. I seguint deia, Mallorca, Magaluf. Només destacava les coses que jo menys m'agraden de Mallorca. Vaig dir, no, això ho he d'arreglar de qualque manera. Així que a partir d'allà vaig començar a fer vídeos mostrant les coses que més estim de Mallorca.
1: Tu dius que des de ben petit a casa teva ja hi ha aquest món artístic, no? Però això de mamà quiero ser artista, tu ho tenies claríssim?
2: Ho tenia claríssim. I a casa meva sempre m'han apoyat. Sempre m'han dit, primer treu una carrera i després de treure la carrera pots fer el que t'ongui de gana.
1: Així... dir, primer una cosa com entre cometes sèrie, no? Exacte. I llavors ja ets artisteo.
2: Exacte. Per això mai fer mestre... d'escola, cosa que també m'encanta, però sempre he tingut el suport de casa meva.
1: És a dir, el tesorito de la isla no només és el personatge famós, conegut, cantant, influencer, creador de contingut, sinó també en el seu dia a dia és mestre. I els teus alumnes, com ho veuen, això de tenir un mestre artista?
2: Jo sempre dic que a l'escola me diuen a Hannah Montana, perquè...
1: A l'escola te diuen a Hannah Montana?
2: A Hannah Montana, perquè pues, de matí soc mestre i pues, vespre pues, me poso un tacó a una perruca i vaig a cantar pues, a qualque banda.
1: Molt bé.
2: Però no, jo he tingut molta sort, tinc unes famílies xulíssimes, que cada cop que faig un concert o faig qualque actuació me duen els nins. Jo m'emociono moltíssim perquè ojalà que quan jo hagués estat petit hagués hagut qualque mestre o qualcú que jo hagués pogut admirar així, de dir, uau, és diferent. I res, jo estic molt agraït a les famílies i a els nins que escolten la meva música i me la demanen, i sempre me demanen més, i, oi, he vist tu vídeo ensenyant-me esto, jo no lo sabia, i me fa sentir molt orgullós.
1: Quant d'any tenen els teus alumnes més o manco?
2: Ara, jo soc mestre d'imprimari, faig de 6 a 12 anys.
1: És a dir, que ja tots, més o manco, han entrat a YouTube i coneixen, exacte, i veuen,
2: exacte,
1: i saben,
2: exacte,
1: no?
2: Sí, no m'he pogut amagar.
1: No, és impossible amagar-se. I més que tots els teus seguidors, a més, perquè, clar, tu deies que tanta sort que quan eres petit haguessis pogut haver aquest referent, no? Com va ser la teva infància? A part de dir, vull ser artista, com recordes la teva infància?
2: Ja ho he dit, jo he tingut molta sort i he tingut una família meravellosa que sempre... Lo raro ha estat el meu germà, que està futbolista.
1: Ah, mira.
2: O sigui, jo crec que t'ho dic tot. Mon pare era director de teatre, feia teatre, jo me n'anava amb ell. De fet, vaig fer teatre amb mon pare i mon mare és la que maquillava tota la companyia de teatre. Així que...
1: Has viscut ja dins el món.
2: Sí. És que ja t'he dit, lo raro és la família del meu germà, que és futbolista.
1: Està bé, està bé. Bueno, la teva família i el teu germà, ta mare, en aquest cas, els han conegut recentment perquè has decidit... Com és això? Conta-m'ho.
2: Pues ja ho he dit, i no m'ho cansaré de dir. Estic molt orgullós de la meva família i en aquest cas és ma mare, que s'aixeca cada matí a les 4:30 de matí per obrir el seu bar, i vaig dir, va ser el dia de la mare, i vaig dir, necessito contar la història de la meva mare, fer aquest regal... Perquè moltes vegades no s'oblida dient a la gent que estimam, t'estim, o que bé ho fas, o estic molt orgullós de tu. Així que, com que el millor que se me dona és fer vídeos a les xarxes socials i contar històries, vaig decidir contar la meva mare. I va agradar molt, i estic amb el cop en pla.
1: Bueno, va agradar molt tant que jo crec que ara ja ta mare haurà de ser influencer, també, ja. No? Perquè, clar, ara aquest, tenen un bar a bon...
2: Andratx. El racó d'en Xesc.
1: El racó d'en Xesc, Andratx. I que si voleu conèixer la família del Tesorito, podeu anar allà i trobareu sa mare, no? Ben feina.
2: Amb ma mare, el meu germà, la meva cunyada, tots estan allà.
1: Tots estan allà. Dic que allà hi haurà tota sa família i ara, clar, els has ficat a dins aquest món i ara resulta que també tenen un exitazo a les xarxes.
2: Bueno, tant exitazo que fan més col·laboracions ells que jo, quasi.
1: Molt bé. Ara acabarem de xerrar de sa família, de sa teva carrera, però m'agradaria que escoltàssiu aquesta cançó. És que

0: Bueno, dona un bon rotllo aquesta música, aquesta cançó, més ho fas en català, i m'agrada perquè combines un poc, no? És a dir, fas música en català, però també fas temes en castellà, i d'altra vegada també fas contingut en castellà de coses de ca nostra, d'aquí, de ses illes. Perquè la gent, com tu deies, no només conegui a Mallorca Magaluf, sinó que conegui alguna cosa més. Quines són les reaccions que més se sorprenen de la gent? Perquè, jo què sé, un vídeo teu que vaig veure de les llengües mallorquines, no? Que la gent diu, ah, però això és de Mallorca, no? Mm-hmm.
1: Sí, sí. Bé, hi ha molta polèmica perquè no faig el meu contingut en mallorquí, però és que tot això vaig començar perquè quan sortia fora de silla i tothom no coneixia les nostres coses, coneixia les coses més fees, o saps que jo no estic res orgullós de que siguin de Mallorca... D'aquí va començar tot, i si no ho entén, que jo no estic fent això pels mallorquins. Jo, d'un parentesc que és mallorquín, ja sabem el que són les llengües mallorquines, el que és un bon frit mallorquí. Però, clar, molt de comentaris me diuen, molt estimes illo, però no estimes la nostra llengua. Jo estimo el mallorquí o català...
0: Clar, com ningú, no? Però se tracta, en el final, de és un contingut, esteu públic, que cerques, d'aquest contingut no és pròpiament nosaltres, o els catalanoparlants, sinó tota l'altra gent que és realment qui no coneix com som o què feim, no?
1: Exacte.
0: I que la gent que t'escriu comentaris, a part d'aquests, de fes-ho en català, sinó la gent de fora que ho veu, Què te solen dir? És a dir, se sorprenen de les coses que els hi contes d'aquí?
1: Se sorprenen, li fa ganes provar-ho, que això també em fa moltes ganes. Dir, ai, no conocía esta receta, pues ahora que tú me la has enseñado la voy a hacer. I és que per això faig aquest vídeo. Esto és de cuina, que veien que no només hi ha s'encimada i tenim moltes més coses i moltes coses més interessants i més... amb més condiment.
0: És que jo no sé si te passarà a tu o vos passarà a tots els qui ens escolteu, però quan viatjam moltíssim pel món, te'n dones compte, o inclús també per Espanya, no fa falta anar-se'n tant a fora, sinó te'n dones compte que a les Illes Balears tenim una gran quantitat de receptes, d'una gastronomia molt diversa que a altres regions d'Espanya no hi ha, perquè, vull dir, hi ha receptes, o hi ha el típic postre, però... ja està, n'hi ha un o dos, vull dir, no n'hi ha més. En canvi, aquí hi ha tal varietat de coses, de productes, que és com una gastronomia molt concreta la nostra. Jo em va fer molta gràcia escoltar aquesta recepta que vares fer d'una cosa molt nostrada, que ara vos contaré, però vaja.
2: En Mallorca comem la sopa con tenedor.
0: En Mallorca
2: comem la sopa con tenedor.
3: Las sopas mallorquinas son uno de los platos más antiguos y populares de la isla, sobre todo en los meses de frío. No son una sopa limpia, líquida como las que conoces. Son un plato hecho con pan, verduras y lo que hay en casa, que se empapa del caldo y se come con tenedor. Nacieron como un plato humilde, de aprovechamiento, para alimentar a muchas personas con pocos recursos y con productos de temporada. Por eso, no hay una sola receta. Hay tantas versiones como casas, pueblos y familias. Hay sopas solo de verduras, con carnes, con setas, con coliflor, con alcachofas, con lo que da el campo en cada momento. Se cocinan despacio, se montan por capas y se dejan reposar para que el pan absorba todo el sabor del caldo. Y por eso, aunque se llamen sopas, no se comen con cuchara. Se comen con tenedor. Y al final son un pedacito de Mallorca en un plato. ¿Y en tu casa?
0: Un trosset de Mallorca a un plat, les sopes mallorquines. A tu t'agraden les sopes?
1: M'encanten.
0: Sí?
1: M'encanten.
0: Ai, jo no sé si això ho puc dir, però és que jo no m'agraden. És que clar, jo no...
1: No, jo dedico tot el que cuino en els meus vídeos. M'encanta.
0: T'encanta, no?
1: M'encanta.
0: Jo és que m'encanten totes les recetes mallorquines i això, però és que les sopes no puc. No me va bé, jo, allò, aquella textura de pa banyat, no me va bé. Però, escolta, que molta gent els encanta, no? I jo, a la meva família també, però jo no, és un plat que no, però la gent, supos que se sorprèn, diu, com que sopes mallorquines, tu dius en el vídeo, no és la típica sopa de cuera. És en forcat. Clar, la gent deu flipar, no? La gent de fora.
1: Sí, la gent... Ja, que sí, que només hi ha unes sopes específiques mallorquines, ja això és un xoc per ells, i quan veuen que en realitat les sopes mallorquines ja se'n mengen en forcat, tenen pau amb...
0: Clar.
1: Col i tot, i que no duen la típica pasta de... per bullir d'una sopa normal, pues queden... van a quedar bastant sorpreses.
0: Van quedar bé, no? Però, clar, jo me demano. Aquestes receptes que tu fas, que tu dius, jo les faig i m'agraden, qui és l'autor o l'autora principal? És a dir, qui t'ha ensenyat a tu aquestes receptes?
1: Mon pare. Mon pare. A casa meva sempre ha cuinat mon pare, perquè com mon mare estava en el bar tot el dia, ell és que s'encarregava de cuinar. Mon pare li sempre ha estimat cuinar moltíssim. De la meva padrina li va ensenyar tot. I així, quan la meva padrina li va ensenyar mon pare m'ensenya jo.
0: Molt bé, molt bé. És a dir, que ja són receptes que tu fas per tothom, a YouTube, ja me direu, en castellà, que ho veu mig món, però són receptes tradicionals de família, no?
1: Sí, sí. Nosaltres no agafem cap llibre de receptes i mon pare ho té tot guardat en el cap del que li ensenyava sa mare i així ho feim.
0: Que bé. Escolta, i abans, tornant un poc en el principi, tu deies, vares començar amb això, volies dedicar-te en aquest món artístic, no sé, ets un cul inquiet, un poquet de tot, però el teu canal de comunicació per fer arribar la teva música és a través de les xarxes socials. Bueno, ha arribat un punt on tens molts de seguidors i seguidores arreu del món. La teva música s'escolta, la gent sap quines són les teves cançons. Quin és el moment en què dius, uau, potser això funcioni, no?
1: Bé, aquest moment encara no ha arribat. Eh?
0: No? No? Creus que no?
1: Jo, és que la música és molt difícil, molt difícil. I encara que tinguis molt de números, i encara que tinguis la sort d'omplir una plaça d'un poble... No dono per menjar.
0: Clar, has de seguir, però clar, hem de dir, aquí el que t'ha dit ton pare i ta mare de primer, una carrera, te serveix perquè continues fent feina a l'escola. Però si arribes l'oportunitat de dir puc viure només de la música, ho veus viable o necessites també tenir aquesta altra part de mestre?
1: No, jo... El meu somni seria que algun moment poder viure la meva música, clar, compaginar una mica en les xarxes socials, perquè és una cosa que m'encanta compartir, connectar amb gent, que siguin veí, no veïs típic influencer guapo i guapa, sinó que veí que també hi ha diversitat d'influencers i de persones i de sentiments i d'històries, i això és una cosa que no m'agradaria deixar-ho mai, però el meu somni és poder viure la música.
0: Molt bé, perquè clar, és una música... tu dius, fas per exemple música en català, també fas música en castellà, però clar, no només és dir, ah, vinga, trec una cançó, és a dir, s'ha d'escriure, s'ha de pensar, s'ha de produir, i això val un dop més, una feina. Com és aquest procés de crear una cançó?
1: Jo sempre començo a casa meva totes les cançons. Vull contar una història i necessito contar-la de qualque manera, agaf el meu ordenador, agaf la música, començo a escriure cançons i a partir d'allà ja vaig amb el productor, li conto la meva història... També m'agrada que fos que no només sigui una feina meva, sinó si tu i jo compartirem aquest rato i escriurem aquesta cançó junts, que tu també m'ajudis i aportis idees. I entro a un estudi, gravam i a partir d'allà...
0: I vinga.
1: Suerte.
0: Ja ho veurem, no? Si agrada o no agrada.
1: Exacte.
0: Però tot això ho fas aquí a Mallorca? És a dir, te cerques productors musicals aquí a Mallorca, te n'has d'anar fora? Conta-mos un poquet aquesta part, que potser desconeixem, que per ell molt fàcil de dir, ah, mira, ha tret una nova cançó. Sí, ja, però hi ha un procés previ, no?
1: Bé, jo ho trobo molt difícil perquè cada pic m'ho vull intentar superar i cada pic vull treure més qualitat i més qualitat i més qualitat. Si augmenta la qualitat, augmenta el valor de la cançó. Això vol dir que és més costós. I en aquest cas, jo feia molt de temps que seguia a un productor, que és productor de Naitana, de Lola Índigo, de Sebastián Yatra, bé, d'aquests grans noms de l'indústria.
0: Cada vegada sabes dir que és un nom més important, això que t'ho vull dir.
1: I jo me feia moltes ganes de fer feina amb ell, i gràcies a ell em coneixia una mica per les xarxes, així que vàrem poder començar un projecte junts. Estem acabant el projecte, saber un disc nou del Tesorito de la Isla.
0: Un disc o un disc complet?
1: Un senyor disc.
0: Mare
1: complet,
0: meva!
1: Per això estic tardant tant, però fa molt de temps que no treus cançons i no treus música nova. Ho sé, ho estic fent bé, ho estic intentant fent bé, moure'ns la gent que toca, posar-ho en el joc on toca... I no només faré música en castellà, sinó també vull fer música en mallorquí.
0: Molt bé.
1: Perquè pensant en tu, té un accent que no és molt el meu accent. Perquè com que m'ho vaig escriure en un valencià, s'escolta un accent una mica estrany.
0: Si parles un poquet el valencià, no?
1: El valencià, el català... Però...
0: Clar, no has guardat l'accent mallorquí.
1: Mallorquí. Ho van fer una mica consciència de dir, a lo millor funciona millor...
0: Clar, per la gent de Catalunya o de València els hi arribarà una mica de més, no? Però, clar, també he de dir que l'accent mallorquí, menorquí, balear en general, agrada molt a fora, també, no? Els catalans ens troben com molt exòtics amb el nostre accent català.
1: Ho sé, sí, per això en aquest nou disc venen cançons
0: íntegrament, amb accent mallorquí.
1: Exacte.
0: Mescla d'en Ritxol i Calvianer, no?
1: Una mica, sí.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, tu ara estàs fent aquest disc amb un productor important. Mm-hmm. Però, clar, aquestes cançons, per exemple, aquesta cançó que comento, ho vaig a fer amb un productor valencià, però tot això entenc que s'ha de pagar. És a dir, tu has de fer un estalvi per poder pagar-te, autopromocionar-te, pagar les produccions, no?
1: Exacte. Per això ma mare va tenir molt bona raó quan va dir primer estudia una carrera i ja després...
0: Després ja veurem,
1: no? Exacte. Així que en el que jo estalvi de mestre i la meva família també, si m'ha d'ajudar, m'ajuda, doncs pues anem fent.
0: És a dir, ara mateix, de les xarxes socials, s'hi pot viure?
1: S'hi pot viure. Jo encara no tinc el coratge de deixar això de mestre, perquè... Jo intent mantenir unes xarxes socials molt netes, que no vull que sigui pues, un canal de publicitat.
0: Clar, que no sigui només... allò que hi havia abans, no sé si encara és, però allò d'Estelatienda, no?
1: Exacte, no m'agrada gens ni mica perquè no faig les xarxes socials per això. Clar. És vera que si vull viure d'això, hauria de començar a fer el canvi, però tot el que m'arriba, si no, clar, realment no connect, o penso que no té res a veure amb el contingut que fa, de moment no ho estic agafant, però en qualque moment... Pens que hauria de començar.
0: Haurà de començar, no?
1: Sí, perquè, claro, de nou a 4 i mitja escola, després, entre repartir sobre baixa, entre música, entre xarxes, entre corregir, entre planificar el dia següent, no m'ho dona temps.
0: Clar, que al final no només és l'escola d'horari normal, sinó que llavors hi ha una feina darrere, clar. Jo te demanava això de si se pot viure de les xarxes socials o no, perquè, clar... tens molt de seguidors. No sé si també ho compensa els fans o la gent dels seguidors que tens amb el món hater, perquè això fa com molta de por, no?
1: Jo m'encanta.
0: A què t'encanten els haters? Sí. Conta-me'ls, per favor.
1: M'encanten.
0: Per què t'encanten els haters? Bé, és a dir, tens haters?
1: Jo he de dir que no tinc molt de haters.
0: No en tens molts.
1: I me molesta.
0: És a dir, t'agradaria tenir-ne més?
1: M'agradaria tenir-ne més.
0: Perquè te dona més visibilitat tenir haters?
1: M'agrada, o sigui... Bueno, com jo tota la meva vida he viscut així, en sou pel llarg, no he canviat, sempre he estat igual.
0: Ah,
1: no te'n pots imaginar...
0: La teva imatge, diguéssim?
1: Sempre ha estat la mateixa, o sigui, que he hagut de lidiar en haters tota la meva vida.
0: Clar, i més en persona, perquè abans no hi havia xarxes, no?
1: Exacte, així que un comentari a un vídeo meu...
0: Ja, t'és igual.
1: M'és igual. Però quan més comentaris, millor me funciona el vídeo.
0: Clar.
1: És a dir, i la gent és voto més fàcil per dir... Quina cosa més horrible que dir m'encanta.
0: És a dir, el món hater, en tens poc, però en realitat a tu no te molesta. Vull dir, estàs tan acostumat en aquest món que ja t'és indiferent i tot el contrari, te pot ajudar, no?
1: Exacte. Jo ho veig així. Uh-huh. És vera que hi ha molta gent que li costa processar o...
0: Clar, o millor, si no estàs acostumat, no?
1: Però com que jo m'he criat així...
0: T'has criat així, ja...
1: Un comentari darrere una pantalla de qualcú que està avorrit a casa seva...
0: Bueno, està molt bé, està molt bé. I això, mira, jo crec que tu més, siguem mestre, està molt bé que els nins, les nines, els adolescents de les illes, que puguin patir, potser, aquest hater, aquest bullying a l'escola, en el dia a dia... a vegades ara en el món de les xarxes que l'amiga tal ha penjat una foto i té 10 m'agrades i l'altra amiga l'ha penjada i en té 25 i ja ets guai de la classe, per exemple, no? Uh-huh. Aquest món, i tu amb aquesta edat que fas feina també ho deus viure, intentar no sé si relativitzar o no donar importància que potser se li dona en aquest món, no? Des m'agrades, dels haters, dels comentaris, no? Això supos que també ho pots treballar a l'escola, no?
1: Jo sempre dic que el comentari que més importa és de qualcú que t'importi.
0: Molt bé.
1: Si no t'importa, no li has de fer ni cas. A més, el meu nen sempre con la mateixa història, a la vida sempre hi ha dos camins. El que te fa la bona persona i el que te fa la mala persona. Uh-huh. Tu cada dia te passen 50.000 coses, pots estar enfadat, pots estar trist, te pot passar qualsevol cosa, però sempre has d'intentar triar la primera opció.
0: Això està molt bé. Apunta-ho-lo. Oients d'Ivetra Ràdio de la Gran Vida, aquest missatge, aquest comentari, aquest consell, no?, del tercer editor de la isla. És a dir, sempre hi ha dos camins.
1: Sempre hi ha dos camins. És que te fa ser bona persona i és que te fa ser mala persona.
0: I dos, primer, ets la millor opció.
1: Sempre.
0: Hauria de ser l'única, però vaja, ets la millor opció. Ara fa uns mesos va haver molta polèmica en el tema de, per exemple, cantants mallorquines, en aquest cas, que han tingut molt de hater pel fet de les seves cançons o trobar-se que li tiraven, no sé què tassons i tal, les actuacions.
1: Fades.
0: Saps? Fades. Estic xerrant de fades. Clar, tu, afortunadament, dius no tinc molt de hater, però quan veus aquestes coses no te fa un pot de por, un pot de respecte, de dir, uah, jo no sé si me val, si realment me compensa ser un personatge públic, no?
1: Quan veig aquestes coses, més ganes me fa de posar-me a escenaris i omplir espais, és a dir, una cosa, que nosaltres també no ens mereixem estar aquí, però el que tu dius, fa por. Fa por que sí, no tingui vergonya d'estar a una plaça plena de gent i públic que va veure, en aquest cas, a Fades, i no tingui la por ni la vergonya de fer aquest tipus d'actes, això sí que fa por.
0: Clar, perquè tu dius, és que està davant tothom, davant dels seus propis fans, i així tot hi ha gent que...
1: se veuen impunitat
0: sí, d'aquest acte. Sí, no passa res, i ho fan, i ja està, no? Això sí que fa por, però m'agrada que diguis el fet de... No, m'ho va donar més coratge de dir, no, hem de continuar, hem de seguir i hem de seguir allà. I hem de seguir, hem de seguir allà, però sobretot treure cançons i... Bueno, ara ja farà quasi un any, perquè, clar, passes temps volant. Vares treure una versió, diguéssim, molt teva, de la Belenguera, no?
1: Uh-huh. Bé, fa poc perquè ho he tret per centenari.
0: Claro, l'has tret per centenari, exacte. Però farà un any, me referia a la diada, ho dic perquè ara, dia 12 de setembre, serà de nou la diada, i clar, hi ha moltes versions de la Belenguera, però tothom se queda tota sa vida, llavors els que són millennials en Operació Triunfo, en Xenoa, que també la va tornar a popularitzar, i clar, tu ara per centenari vas dir, ostres...
1: Jo ja dic que volia fer un Xenoa, però no me va sortir molt bé. I se va...
0: Com és això que volia fer un Xenoa?
1: Volia fer un Xenoa perquè volia treure una versió i volia que, quan vaig fer el concepte del meu disc, volia que una versió de la Belenguera estigués en aquest disc.
0: Molt bé.
1: El problema va ser que sí o sí volia que la fes un productor mallorquí, perquè si no, no tenia sentit per jo. I va ser molt complicat, perquè ningú volia tocar la Belenguera.
0: No?
1: Ningú.
0: Perquè per respecte suposa
1: per respecte,
0: por, no?
1: O la meva versió potser no li s'interessava. Va ser tan complicat que al final va ser una idea que la vaig aparcar i vaig dir, bueno, no m'ho vull quedar amb aquestes ganes, així que faré un vídeo. I vaig fer un vídeo. Molta gent estic content que m'ha demanat que per favor la tragui sencera.
0: Clar.
1: Ara aquesta idea ha tornat a sorgir, no sé si ho faré o no. Però bé, si qualque productor mallorquí m'està escoltant i té ganes de fer-ho...
0: Clar, és que...
1: Per jo no té sentit fer-ho amb qualcú de fora. Ha de ser qualcú mallorquí.
0: És a dir, centenari de la Belenguera. Aquí el Tesorito ho va fer a través de les xarxes, no? És a dir, no està gravada com a tal, com a LP, com a CD, no? Diguéssim, sinó que és a través de les xarxes. El vídeo que veiem és el que...
1: Exacte. La meva idea era fer una cançó en condicions, un vídeo en condicions, i que fos una cançó en condicions com a homenatge a la Belenguera, perquè moltes amigues meves, quan vaig dir, ai, és que arribarà això, vull fer aquesta idea... Tothom me deia, però què és això de la Belenguera? Dir, és que és perfecte, perquè com puc arribar a un públic jove, crec que és el millor moment que la gent conegui que tenim un himne, que és la Belenguera. Doncs
0: pues molt bé.
1: Però
0: molt
1: me
0: bé.
1: Va sortir una mica regular, si idea.
0: Bueno, va regular, no, perquè va ser un èxit a través de les xarxes. Això vol dir que productors mallorquins, perquè aquí el Tesorito vol que sigui un productor de Mallorca, animau-vos, que bueno, encara hi som atents. A lo millor d'aquí a la diada 12 de setembre 2020, 26, arribam, ràpid, però arribam. S'ha de produir la cançó La Belenguera amb el Tesorito, que, com tu dius, és important que arribi a la gent jove, no? Perquè, al final, la continuïtat, jo crec que molta gent de la meva generació, que en tenen 30 i pico llargs, vàrem conèixer o vàrem assumir o tenir més proper i aprendre la cançó, la lletra de La Belenguera, gràcies a que quan Xenoa va anar a Operació Triunfo fa 20 i pico d'anys ja, va venir aquí Son Moix i va cantar la Balanguera, i d'aquí va ser on la van conèixer. De fet, se van fer CDs i coses d'aquestes en aquell temps que s'usava, però avui en dia que més fàcil és Spotify, no? poder-ho tenir, i va arribar i posta mosqueda. Per tant, tu que tens aquesta bona mà en la gent jove d'ara, estaria molt bé. I doncs, mos quedem amb això, una tasca pendent, fer la versió la Balanguera amb el Tesorido, que també, que ja vol dir, va ser tot un èxit a través de les xarxes. Bé, xerràvem d'això, de la música, però també has participat, o participes, durant tot l'estiu, durant tot l'hivern, a festivals, festes, concursos, bueno, un poc que tu... T'ho conviden a molt de llocs, no? Mm-hmm. Conta-mos com dus aquestes gires, per dir-ho de qualque manera, aquests bolos que diuen els artistes arreu de les illes i també a fora, no?
1: Bé, jo m'encanta. Poder compartir la meva música, o com he dit abans, omplir espais que a vegades mai m'he pensat imaginar, quan l'altre setembre de l'any passat vaig estar som fusteret davant 100.000 persones.
0: Clar.
1: És algo totalment impensable. I res, m'encanta. És addictiu.
0: Anava a dir, això és el que més t'agrada? Aquest moment, el moment de dir tenc un concert, o tenc una actuació, o he d'anar a tal festa, i tens aquest contacte directe amb el seu públic?
1: M'encanta, m'encanta. I veure que seguim coneixent les meves cançons, o simplement ve perquè li fa ganes, me coneix de les xarxes, i li fa ganes veure pues, com soc en directe, o allò que faig... poder omplir espais, contar les meves històries, poder transmetre els meus missatges, que no només me posa a ballar i ja està, sinó que m'agrada contar una mica què és el que faig, les meves idees, i res, m'encanta, estic superagraït que fa molt de temps que no trec música i encara així me conviden a actes. Ara he decidit, mentre el meu disc se cuina, com que la música m'apassiona, fer una mica de DJ, i ja tinc tot l'estiu ple de bolos, així que estic molt agraït, però encara ningú m'ha vist pinxar, però ja tothom m'ho vol tenir a la seva festa. I...
0: És a dir, un moment, vos, és que clar, han començat aquesta entrevista, aquesta entre
1: ja
0: tu i jo...
1: Ja he dit jo que era un cul inquiet.
0: Ara anam, ara ho has dit tu. És a dir, han començat dient que eres un cul inquiet. És a dir, ara també t'has fet DJ.
1: Exacte.
0: Com és això?
1: Perquè la gent volia tenir-me les seves festes. Jo vaig començar fent bolos com si fos una orquestra d'estiu, però jo no era una orquestra d'estiu. Era jo tot solet, amb dos o quatre ballarins, que anàvem a pobles i omplíem el mateix espai que omplia una orquestra.
0: Molt bé.
1: Una hora i mitja.
0: I que cantes amb aquesta hora i mitja, perquè clar, tens aquestes cançons, però no sé si pots omplir una hora, no?
1: No, clar, o sigui, no me contratava per les meves cançons, sinó me contratava pues, perquè feia versions de cançons i feia un show i feia un espectacle. Però després de 3 anys vaig acabar agotat i vaig dir, no, jo vull que sigui... M'encanta fer això, però jo vull que si em vengui a veure-me a jo i per les meves cançons.
0: Clar.
1: No per veure què edat té o...
0: Clar, perquè tu feies versió d'altres artistes, no?
1: I m'agradava, però no, al final ja no m'omplia.
0: Clar.
1: Vaig fer un paron i vaig dir, no, vull treure la meva música. I en aquest paron que estic fent, no me puc quedar aquí a casa meva sense fer res. I que el que més m'agrada i el que més estima la música, vaig dir, escolta, pues, com he fet molt de bolos a la nit... I si no, per què no prou de ser DJ? I mira, pues no m'està sortint malament.
0: No, bueno, és a dir, realment ningú t'ha vist, entre cometes?
1: Bé, vaig fer ja un Son Fusteret, la Gran Verbena.
0: Sí, la Gran Verbena.
1: M'haig estrenat de DJ.
0: Molt bé.
1: Així d'una miqueta, mentre la gent entrava, jo anava pinxant.
0: Està molt bé. I és a dir, i ja, aquí comença, però clar, és que, vull dir, anem a veure una persona que no ha fet de DJ mai, entre cometes.
1: No, però ja tinc el Festival de l'Atlàntida Film Festival, que faig de DJ.
0: És que clar...
1: És orgull de consell. Bé, ja no puc dir res més, però encara no ho he anunciat, però...
0: Bé, és igual, ho veurem. La qüestió que la gent te vol de DJ i te vol tenir la seva festa,
1: exacte,
0: tot i que no sigui cantant, el manco de DJ. I tu això com t'ho prepares? Perquè això...
1: Bé, tens la sort que tinc molt d'amics que són DJs.
0: I t'han donat allà...
1: M'han donat classes. Jo tinc, vull pensar que tinc el gust per saber estriar bé les cançons.
0: Sí,
1: i saber
0: que això ja és innat, això ja no és aquí...
1: El que tinc una amiga, Naina Lozano, no sé si la coneixeu, que és la DJ de Mallorca, la millor DJ de Mallorca, ella me deia, es que tu escuchas muy bien la música, sabes muy bien...

0: un link,
1: una notícia,
0: no?,
1: de d'algo, dic, què ha passat? I dic, papa, si és que això no és vera, això no ha passat. Ara, recentment, m'ha passat el concert de Bad Bunny.
0: Ah, mam, que... conta-m'ho... Mam, espera't. Per favor, conta-m'ho's la veritat. És a dir, nosaltres vàrem veure un titulàs a premsa, que era... ara m'ho inventa, no sé de memòria.
1: Del tesorito de Mallorca a la casita.
0: Exacte, del tesorito de Mallorca a la casita de Bad Bunny. Però això va passar o no va passar?
1: No va passar, sí. Jo, fent contingut a xarxes, m'he passat... M'he fet un vídeo, no, m'he fet tres vídeos contant aquesta història. Però jo mirant altres influencers, altres creadors de continguts que anaven al concert, sempre en el carrusel que se fa a Instagram, ell pujaven... com la típica foto amb intel·ligència artificial amb en Bad Bunny.
0: És a dir, clar, que tu era fas una foto i la IA te fa que si, com si estiguessis aferrat a ell,
1: exacte,
0: no?
1: Era una tendència i jo, sí, sí. Com a influencer, com a creador de contingut, vaig voler aferrar i vaig dir, bé, per si de cas la posaré enmig de les fotos, que no sigui la foto principal, per si qualcú se pensa que no pot saber, però jo ho tenia ben clar que estava... Claríssim.
0: És a dir, que era una tendència en aquest moment d'Instagram, en aquest cas.
1: A més que sabeu... Bueno, jo...
0: Que se nota perfectament que és IA, no?
1: Exacte.
0: Però d'això, tu te vas trobar en el titular.
1: Bueno, m'aixec un dematí, la xat de matí, amb 50 cridades, 50 missatges, i jo ja ha passat alguna cosa, perquè la xat de matí el meu mòbil no està tan actiu, i vaig veure la notícia de que...
0: Mare meva! És a dir, tu vas posar com una tendència, a més, ja vas tenir la precaució de ficar-ho pel mig perquè no fos la portada, però així i tot, qualsevol mitjà de comunicació ho van veure i a partir d'aquí se va fer la notícia.
1: I ara he estat a Madrid i encara me demanen i lo de Bad Bunny, cuéntamelo yo. ¿Qué quieres que te cuente?
0: Pues res, no? Que vas pagar una entrada meravellosa, no?
1: Exacte.
0: I ho vas veure de prop, d'en fora?
1: No, de prop vaig tenir sort.
0: Vas tenir sort i estaves a prop. Te va agradar... l'experiència, no? Però no vas estar dins la casita.
1: No vaig estar, per desgràcia, no vaig estar dins la casita.
0: Justament. Bueno, és que si arribes a la casita, clar, el que em tu dius, que haguessis fet allà un reportatge.
1: Claro, claro.
0: Ah, està bé. Ja me veig jo el reportatge del tesorito allà a la casita d'en Bad Bunny. Bé, mira, xerrant d'en Bad Bunny, anem a escoltar una cançó d'en Bad Bunny i ara continua.
2: Pensaba que contigo iba a envejecer.

0: Bueno, idò, amb Bad Bunny l'escoltàvem. Clar, té molt d'èxit. T'imagines d'aquí un temps, no sé, quan abans millor, escolta, tenir èxit no només a les illes, no només a arreu d'Espanya, que tu deies, també viatges molt, ara mos ho contaràs. Tenir un èxit brutal, és a dir, de què depèn tenir aquest èxit?
1: No sé, jo, si seguim, me diu, t'imagines, faràs això, jo dic, no m'ho imagino, ojalà passi, ja. Però ho veig molt...
0: Faig la feina perquè pugui ser, no?
1: Faig la feina perquè pugui ser i faig la feina perquè m'agrada. No faig la feina per arribar a res. El meu objectiu a la meva vida és viure de la meva música. M'és igual si és omplint un estadi que omplint sales cada dia, m'és igual.
0: És indiferent, la qüestió
1: és... indiferent. La qüestió és poder escriure les meves cançons, contar les meves històries, que connectin amb la gent. Això, per jo, ja m'ha donat per satisfet.
0: Mem, quan xerram de sortir de les illes, que sempre els artistes d'aquí, de les nostres illes, ho teniu un poc més difícil que la resta, pel fet d'això, que som illes, que estem aïllats, però sí que és vera que avui en dia les xarxes socials no tenen aquestes fronteres. Com ho veus tu? És a dir, t'és més complicat que altres artistes, per exemple, que te convidin a un festival a fora o no?
1: Bé, jo he tingut molta sort i seient fora de silla ha comptat més en jo sobretot en el principi, jo aquí no feia res.
0: És a dir, tu en el principi feia més feina fora que aquí?
1: Exacte, exacte.
0: I com era això?
1: Perquè seguien per xarxes, o els meus amics, o tenia un manager que m'enxufava aquí, m'enxufava allà, i feia més feina de fora que de dins. I era algo que me molestava, perquè jo, si entres a les meves xarxes socials, veus que estic a Mallorca molt.
0: Que és profundament, no?, de la terra.
1: I no trobava el meu lloc aquí de dins, i ara crec que a poc la gent ja me va coneixent, ja he pogut estar a dos pitxos en Fusteret, ja vaig fent festes importants, ja vaig fent o cant, o faig de DJ, jo seguint me coneix per xarxes, i ja a poc me vaig fent el meu petit lloc aquí a Mallorca.
0: Aquesta és la teva primera entrevista en aquesta casa?
1: Sí.
0: Ah, oïda, ja ho teniu. Amb exclusiva, la primera entrevista al Tesorito de la Isla en aquesta casa, que ja tocava. Perquè quan tu dius, a vegades, i això és vera, que pot ser que altres artistes que han passat per aquí també mos ho han dit, no? El fet de triomfar fora, per exemple, me'n recordo ara, ve de sa memòria, jo què sé, Maria Antònia Roses, mos deia, clar, jo és que a Catalunya, per exemple, faig moltíssima de feina, o també cantant que va estar Eufòria de TV3, fora tenim molt de concert, moltes festes, mos conviden a gales i això, i en canvi aquí moltes vegades no saben ni que som de ses illes, no? Per què creus que mos passa això?
1: No ho sé, m'agradaria saber-ho. Però a vegades m'he sentit més estimat fora de Síria, que quan he arribat a qualque banda m'han tratat com si fos una superestrella de uau, que viene de Mallorca, i a vegades aquí pareix que queda...
0: Clar, queda per tocar sa porta,
1: per
0: no?
1: Tocar sa porta per poder estar a qualque banda.
0: Clar.
1: No sé què ens passarà.
0: És que som així, nosaltres, no? Ja. Tenim aquest tarannà un poc estrany. Ja.
1: No, però crec que cada pic estic més còmode, cada pic penso que... Bé, m'imagino que la feina, pues, lo que tu dius, cada dia intentem fer la feina perquè puguis així, però penso que cada pic ja també...
0: La gent et reconeix.
1: Exacte.
0: Més,
1: no? I que me té en compte per fer coses, com per exemple aquesta entrevista.
0: Bueno, molt bé, estic encantat de ser l'autor d'aquesta primera entrevista a la casa.
1: Ja havia de dir que m'havien enviat de qualque banda... Però no me...
0: I a la tele? A IB3?
1: Tampoc.
0: Tampoc?
1: Però jo no m'atrevia, me feia una mica de cosa.
0: No,
1: però...
0: Jo xerraré amb el meu amic, en Toni Rigo. Toni Rigo, de 5 dies d'aquesta santa casa.
1: I m'agrada que la primera entrevista hagi estat en mallorquí.
0: Molt bé,
1: perquè la següent se pensa que no sé xerrar mallorquí.
0: Ah, oïda, ja ho tens.
1: Tot d'Andràs i el nostre mallorquí tampoc és el millor del món.
0: Bé, no sou els mallorquins, que t'hi diré jo, de Consell Vinicelens a Pobla, però...
1: Som mallorquins.
0: Som mallorquins, clar que sí, cadascú té el seu accent. Així que faig una cridada a en Toni Rigo, en Jero Mut, d'aquesta santa casa, de 5 dies, per favor, el Tesorito de la Isla ha de venir en els 5 dies i els contes com va el teu estiu. Aquí queda el missatge. Bé, clar, tu deies, fora la gent, vaig començar a fer més feina fora que allà. On has estat? Què has fet?
1: He estat a Fuerteventura, per exemple, en Sprite de Fuerteventura. Això és un altre tema que podríem aquí obrir.
0: Sí?
1: Sprite. Sempre en artistes com jo només nos conviden quan hi ha una bandereta d'arcoiris.
0: Sí?
1: A vegades que jo he encantat i crec que és el nostre lloc i és on està, però a vegades crec que també podem omplir un altre espai i crec que aquí a Mallorca la Gran Verbena ho està fent i m'està comiant jo, o Ojeras Hidratadas, que nos posa... Per exemple, Ojeras Hidratadas, que és un grup de dos...
0: Sí,
1: DJs,
0: sí, sí.
1: Que varen pinxar a Son Fusteret, ells dos tots solets.
0: De fet, he de dir una cosa. En Baldo era col·laborador meu d'un programa que jo feia, ja no existeix, a última hora ràdio, d'Escàndol, que fèiem cada vespre, i era col·laborador abans de que tragués música i tal, i ja ell ja tenia ganes de tal, i mireu, no? Ni tan mal com diuen en castellà, no? Molt bé. És a dir, el món Pride, també supos que no només vos dona suport o visibilitat, sinó que també és una porta, una finestra a feina, no?
1: Mm-hmm. Però jo sempre dic, no es dona feina, però és gent que ja no es coneix.
0: Clar.
1: M'agradaria poder estar a un altre tipus de cartells, un altre tipus de festivals. No només prides, no només orgulls, que ens encanta i ho gaudim i estem més segurs que mai. Alerta. Que a vegades te'n vas, pues, lo que li passa a Fada, se'n va a un festival...
0: No sigui poble,
1: i li passen les coses que li passen, que no haurien de passar. Uh-huh. I en Esprai no sortim pues, més acollits, més recollits i més...
0: És un poc més el vostre món, no? Uh-huh. El vostre, la vostra idiosincràsia i, sobretot, també la vostra sensibilitat que hi ha dins el col·lectiu, entenc, però... Vull dir, o vull entendre, que el que vols dir és que és important que anigueu a actuacions o festivals o festes o el que sigui que no estiguin dins el món Pride, no?
1: Exacte.
0: Perquè això és aquell públic on tu dius que no vos coneix.
1: Exacte. Uh-huh. I es rompa la barrera de veres. Dir, sí, tienes mucho trabajo, sí, però... Quin tipus de feina tinc? Té molta feina d'orgull, de Pride, de tal, però de l'altre no es convida un poc. Clar. I si tinc... Puc complir un Pride consell, també podria omplir un altre tipus de...
0: Que és important el fet que, vull dir, entenc que la vostra tasca i grups o cantants, com ara tu, clar, en el final teniu un públic o uns seguidors molt concrets, però això no vol dir que vos hagueu de tancar les portes i que només pugueu actuar per aquesta gent, sinó que està obert a tothom. Quan un pensa en un cantant, no pensa... És que què? En Bisbal només canta en els concerts dels fans d'en Bisbal. Exacte. No, cantarà a 50.000 llocs, on anirà a la ràdio, a la tele o a qualsevol altre, altre espai, no? Supos que és aquest,
1: no, jo sempre dic que la nostra música s'escolta per si en des col·lectiu, però també...
0: Clar.
1: Jo tinc la sort que tenim molt de públic que no,
0: que no té res a veure, clar.
1: Del col·lectiu, i jo sempre dic als promotors, aquesta gent també dona dos bes.
0: Clar,
1: si me convides a jo, també podràs tenir la pues, petita part que ve a posta només a veure amb jo.
0: Escolta, i... Bueno, no sé com és esteu, perquè, clar, a part de feina i bolos i actuacions, DJ, com dius, també, preparant aquest disc... fora a fer feina a l'escola, perquè teniu vacances, però en el teu dia a dia, en el teu dia lliure, com és el dia d'estiu del Tesorita?
1: Sense fer feina.
0: Sense fer feina.
1: I d'home, tempes de matí, moltes vegades vaig a berenar al bar de ma mare, així vaig a ma mare, el meu germà, la meva cunyada, que tens les meves amigues, tinc la sort de tenir la playa 3 minuts, si me fa ganes de playa, vaig a la playa.
0: Que bé.
1: Si no, he de dir que soc més de piscina...
0: Això que viu en Port d'Andràs, no?
1: Sí.
0: Mare meva.
1: Sí, sí.
0: Però piscina és com a més còmode, no?
1: Exacte. I menys massificada.
0: Això és vera. Això
1: perquè
0: és vera.
1: Un mallorquí...
0: ja no m'ho va bé.
1: Amb mitges de playa, jo no m'ho trobaràs.
0: Clar, clar. I ja està, no? I descansar, passar-ho bé.
1: Descansar, passar-ho bé, anar a les verbenes.
0: Ah, t'agrada molt ser
1: molt... M'agraden les verbenes... Uf. Moltíssim.
0: És a dir, tu ets una persona de regal, una persona de verbena. Exacte. Popular, no?
1: No per sa festa, sinó pel moment de fer poble,
0: sí, sí.
1: De dir, això és nostre, no ho hem perdut, no anar a una discoteca amb un nom ja famós i que ve un DJ de fora, no? Jo m'agrada anar enmig de sa poble amb un grup de mallorquins cantant cançons català, de Rafaela... Això és el que hi ha a casa.
0: Quan dèiem, es patxangueu de tota sa vida,
1: exacte,
0: no? Molt bé. Així que, si voleu trobar el tesorito de la isla a qualque racó d'aquestes illes aquest estiu, ja sabeu que podeu trobar per ser rebel·les, ser verbenes, o andratx en el bar de sa mare, que allà és que
1: té... O una piscina.
0: O una piscina, una piscina. Idò, nosaltres encantats de que hagi estat aquí, de que mos hagis contat un poc qui ets, què fas, què faràs, i bueno, ja que mos ho has dit, que és la primera entrevista en aquesta casa, i no, més contents encara de que sigui la primera i no la darrera.
1: Oh? Esperem.
0: La primera de moltes.
1: Jo molt agraïda que m'hagis convidat.
0: Tio. No, a tu per ser aquí i més en bon diumenge. Així que gràcies per acompanyar-nos i bon estiu.
1: Gràcies, igualment.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. L'Ajuntament de Sant Josep ha interposat 29 denúncies i ha realitzat 65 decomisos per venda ambulant. Tot i l'esforç d'aquest municipi eivissenc, els venedors continuen sent una presència habitual a les platges més turístiques, com ara Set Salines. La majoria dels banyistes s'han acostumat a la seva presència i n'adquireixen els productes, tot i que no sempre la transacció és satisfactòria. Enguany, els compradors s'exposen a multes de fins a 700 euros, una novetat que encara ningú coneix.
2: Y al final, la verdad, como las salinas hace mucho sol, pues les hemos comprado una sombrilla, pero vamos, nos han cobrado como 5 euros más de lo que vale en la tienda.
3: Pero pequeñísima, como para una persona, que no cabemos, de bajita y todo, y medio rota.
4: Desconocía que me pudieran multar por comprar, ya le digo. Este año no he comprado nada.
5: No tenía ni idea, la verdad que no.
1: I per aquest motiu, de fet, l'Ajuntament no ha sancionat encara cap comprador, perquè assegura s'està encara en una fase d'informació ciutadana. A Menorca investiguen la mort d'un ciclista de 49 anys. Ha estat trobat a primera hora del matí per un dels voluntaris que participava en l'operatiu de recerca activat ahir, quan es va interposar denúncia no tornar a casa, segons informa la policia local. Havia sortit a rodar amb un grup en una ruta entre el pont d'en Gili i el mirador de Sa Falconera, a la costa de Ciutadella, però es va trobar malament i es va separar de la resta. Aquest matí s'ha trobat el cos entre l'hipòdrom i la depuradora de Cal en Blanes. Tot apunta a una mort natural, tot i que cal esperar els resultats de l'autòpsia. I encara en plana de successos, a Pontevedra han detingut un home com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere després d'una discussió d'àmbit familiar. La dona va explicar que l'havia amenaçat, insultat i va relatar episodis violents amb agressions físiques prèvies, en les quals l'home suposadament l'hauria agafada pel coll. L'arrestat va confessar als agents de la policia local la mala convivència de la parella, tot i assegurar que no podia canviar de domicili per dificultats econòmiques. Educació assumirà el curs que ve la gestió directa de 10 escoletes més. Amb aquesta incorporació, la conselleria assumeix 1.687 places. Suposa un 575% més que el curs 2023-2024, passant així de 4 a 32 centres. Això permet garantir la gratuïtat del primer cicle d'educació infantil de 0 a 3 anys a les Balears, apunta la conselleria, que actualment compta amb aproximadament 15.300 places totals després d'haver-ne augmentat a 1.200 de cara al pròxim curs. Científics de l'associació SharkMed han posat en marxa un estudi pioner per investigar les poblacions de taurons que habiten a les profunditats de la Mar Balear. Es tracta d'una espècie poc coneguda, difícil d'observar i de les quals encara hi ha molt poca informació. Es fa a través d'un sistema innovador de càmeres amb esca que operen fins als 500 metres de profunditat. Ho explica el president de SharkMed, Agustí Torres.
6: Veient les imatges, podem veure quin tipus de taurons tenim, si són mascles, femelles, si mostren ferides. L'importància d'aquests sistemes ve donada pel fet de que n'hi ha tan pocs que si les volem estudiar en el seu medi natural podem passar molt de dies a la mà sense trobar-ne ni un.
1: Un apunt internacional, les autoritats de la Xina han emès una alerta vermella al nivell més alt per la imminent arribada del tifó Dolphin a l'est del país, que ha obligat a suspendre vols i serveis ferroviaris. És la segona alerta en poc menys d'un mes. El tifó ja ha tocat terra, està previst que fins dimecres que ve hi hagi pluges torrencials en diverses regions del país i fort vent, segons apunta l'agència de notícies Xinhua. Amb aquest apunt acabam. Més notícies al butlletí de la una. Ara, Nautilus.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Benvinguts al Nautilus. En aquesta travessia de l'estiu, el que farem serà recuperar bons moments emesos aquesta temporada que tanquem.
1: El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.

0: Aquesta nit, el Nautilus visita les darreres fronteres del coneixement humà, les que plantegen ara mateix els grans misteris de la humanitat. Avui viatjam a les profunditats de l'oceà, cosa que no és mica estranya en el rumb d'aquest submarí. I després m'ho anam a la Lluna, perquè hem tornat a la Lluna i n'hem de parlar. I per començar, una pregunta. Com veieu aquest objectiu de la NASA de crear una base lunar abans del 2030? Penseu que aquell any 2030 que marcàvem com a límit, com a punt d'inflexió per tantes coses, és ja, és d'aquí a 4 anys. Valtros, bon aniríeu a viure a la Lluna? O ja hi viviu? Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam amb en Pablo Morgantis, a Sala de Màquines, i en Dani Manau, al Pont de Comandament. Bona nit, Dani. Tu aniries a viure a la Lluna?
1: A viure, no, a fer una volta aquí, sí.
0: A fer una volta,
1: sí. Un cap de setmanet, una escapadeta.
0: Molt bé. Bé, abans d'anar a la Lluna, anirem a les profunditats de la mà. L'investigador de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, Enric Massutí, us parlarà del treball que estan fent per cartografiar els fons marins de les illes. I parlant de profunditats de fins 500 metres, on ja estem a la zona mesopelàgica i on trobam criatures fascinants i hàbitats molt importants per la salut del planeta. I després anirem a la Lluna.
2: And here we go. 10, 9, 8, 7, RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1, booster ignition. And lift off. The crew of Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins.
1: Anirem a la Lluna, on que sapiguem, no hi ha éssers fascinants, però sí un paisatge espectacular. Segur que heu vist algunes de les fotos que han enviat els astronautes i també moltes preguntes per respondre. Avui parlarem amb el responsable de la Unitat de Cultura Científica de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia.
0: És en Emilio García Gómez Caro. Li preguntarem què pensa de la possibilitat de que abans de 4 anys tinguem ja una base lunar. Bé, i també volem parlar-vos d'un estudi que revela que hi ha un submarí enfonsat al mar de Noruega en 1989 i que podria estar emetent radiació. Ja us ho explicarem en un ratet perquè, clar, mos preguntam si això pot estar passant en altres casos. I també haurem de treure el periscopi, amb més actualitat mediambiental.
1: Sí, perquè avui el periscopi xerrarem de la desprotecció de les glaceres a l'Argentina, perquè una llei que es debat al Congrés d'aquest país permetrà explotacions mineres en entorns periglaciars.
0: Aquest és el sumari i m'ho anam de viatge.
3: A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre.
0: L'Institut Espanyol d'Oceanografia ha estat treballant el mes de març per cartografiar els fons marins de les illes fins als 500 metres de fondària. Aquest estudi us permetrà conèixer millor els hàbitats de profunditat i els seus habitants, per així també poder protegir-los millor. Anem a parlar d'aquest projecte amb un científic que, de fet, és un referent si hem de baixar 500 metres de fondària. És investigador del Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia. Enric Massutí, molt bona nit. Ben tornat al Nautilus.
4: Hola. Hola, moltes gràcies. Bon vespre.
0: Bé, primer m'agradaria que mos explicassis quina tecnologia, quines ferramentes s'han utilitzat per cartografiar el fons.
4: Bé, nosaltres aquí el que fèiem és combinar diversos mètodes d'estudi. En primer lloc, utilitzem acústica, mètodes acústics, és a dir, ecosondes,
0: sí.
4: Multifeix, que mos permeten cartografiar el fons marí, fer un cartografia molt precís de fons marí, fins i tot hem arribat a resolucions d'un metre. A més d'aquestes ecosondes, també els combinam amb tecnologia d'imatges submarines, més concretament utilitzem un ROV, és un vehicle submarí que s'opera remotament des de superfície i se fan amb aquest vehicle uns transeptes sobre el fons marí que ens permeten veure en directe tant el tipus de fons com les espècies que hi viuen, i no només veure en directe, sinó també gravar tots aquests transceptes d'imatges submarines que després poden ser analitzades en més detall a superfície. També aquest vehicle, aquest ROV, ens permet agafar algunes mostres molt selectives per millorar les identificacions d'espècies. I a més d'aquestes dues tecnologies bastant avançades, també hem agafat mostres en dralles i patins, tant mostres de sediment com mostres de flora i fauna bentònica també, per complementar tota la informació que hem obtingut en les sondes i en Sorlov.
0: Uh-huh. L'estudi s'ha centrat especialment a Cabrera, però heu visitat altres zones durant l'expedició?
4: Sí, hem fet feina... L'objectiu principal era sobretot l'àrea de Cabrera, l'àrea ampliada de Cabrera, sí. És a dir, el 2019 el parc es va ampliar a una àrea cap en l'est de lo que era l'anterior parc, uh-huh. I això va fer que la fondària màxima, abans d'aquesta ampliació del parc, la fondària màxima era de 115 metres, i d'ençà que se va ampliar en el 2019, el 70% de la superfície del parc són ecosistemes profuns, de més de 200 metres de fondària. Fins i tot té fondàries, pot arribar a fondàries de 2.000 metres. Uh-huh. El nostre objectiu prioritari ha estat cartografiar aquesta zona ampliada fins a 500 metres de profunditat. Hem fet feina entre 70-80 metres fins a 500 metres de profunditat. També hem estudiat, o hem agafat informació, hem fet mostrejos a la costa nord de Mallorca, i a la costa sud. Hem fet feina des de Cabrera fins, perquè la gent m'entengui, fins a davant Solla, més o
0: menys. Bé, i dona'm el fons de Cabrera. Com us pots explicar d'aquestos fons, d'aquestos illots?
4: Bueno, ara, evidentment, ara mos queda la feina.
0: Clar, està clar.
4: En tota la informació, totes les dades, totes les mostres, totes les imatges, analitzant-les en profunditat, però... A priori, així una primera visió, sí que hem pogut identificar, hem pogut localitzar espècies i hàbitat d'interès per la conservació, com poden ser, per exemple, fonts de plataforma gorgònies vermelles, o també fins i tot corall vermell, i a més profunditat, altres gorgònies de fondària, o coralls grot, o coralls també negres, a més d'altre tipus d'espècies també d'interès per la conservació. La qual ara mos queda la feina de, en totes aquestes dades, desenvolupar models que mos permetin fer mapes, cartografiar on se localitzen aquestes espècies i aquests hàbitats, i no només on se localitzen, sinó també les superfícies, estimar les superfícies d'aquests hàbitats, que això mos permetrà, diguéssim, donar informació, millorar la informació de què ara és la gestió dels parcs.
0: Uh-huh. Heu pogut fotografiar o gravar amb aquest ROP algunes espècies poc habituals? Us ha sorprès alguna
4: cosa? Sí. Bé, hem vist espècies, clar, utilitzar aquest tipus d'equips te permeten veure espècies en el seu entorn. Nosaltres, clar, les espècies que hem vist, sí que els havíem vist, però la majoria dels casos... per agafar mostres i després els veïm en superfície. Utilitzar aquest equipament, sobretot el ROF, te permet veure com viuen les espècies en el seu entorn. I algunes vegades, no sempre, però algunes vegades te sorprèn perquè l'imatge que veus in situ, en directe, de vegades és bastant diferent a quan la veus una mostra agafada ja damunt la coberta del vaixell. Han de pensar que algunes d'aquestes espècies, per exemple, esponges, són ascidis, són organismes filtradors, que quan estan a la mà pues, estan més inflats,
0: sí,
4: etc. I això sí que te sorprèn. Més que espècies que no havíem vist mai, sí que veure-los en el seu entorn natural.
0: Clar, que a més són més polides, clar, molt més boniques, està clar. Bé, i per el que sabem fins ara, quins són els hàbitats que tenen més interès i haurien de protegir les illes? Bé, hàbitats de font, de fondària, en refereix, clar.
4: Bàsicament són moltes hàbitats i espècies que viuen sobretot a fonts rocosos, ja siguin gorgònies, a coralls... També esponges, també són molt abundants i molt diverses les esponges. Totes aquestes espècies en els fons rocosos formen uns hàbitats de gran complexitat estructural perquè li donen una tridimensió en els fons. Uh-huh. I clar, això el que fa és que crea un entorn que propicia una gran presència d'altres espècies, és a dir, són fonts d'elevada diversitat i també d'elevada densitat de biomassa bentònica. Però no només aquests fons rocosos, també hi ha fons tous, fons sedimentaris, que també presenten hàbitats d'interès per a conservació, com puguin ser, per exemple, fons de laminàries, el que els pescadors anomenen herbacol, que són unes algues que poden créixer fins a un metre de longitud, que també fan aquest efecte de donar una estructura tridimensional a fons de per si que no entendríem, font d'arena, i això també crea un hàbitat complet des del punt de vista estructural i també amb alta diversitat. La qual trobam, jo diria que trobam hàbitat d'interès per a la conservació tant a fons sedimentaris com a fons rocosos.
0: Els fons dels que estan parlant són encara dins la plataforma continental o han anat més enllà?
4: No, hem anat més enllà. Amb la plataforma continental, això depèn de la zona, lògicament, però pot arribar fins a 150-200 metres de fondària. A partir de 200 metres, i sobretot a Cabrera sí que se veu en el parc nacional de Cabrera, a partir de 200 metres ja hi ha una forta pendent que en poc més d'una milla passa d'una fondària de 200 metres a 2.000 metres de profunditat. Això és debut a que el parc de Cabrera inclou una part de lo que s'anomena l'escarpament de la Milbolot. L'escarpament de la Milbolot comença a la muntanya submarina de la Milbolot i se distribueix per tot el llevant de Cabrera i continua fins tot el llevant de Mallorca. És una zona amb una forta pendent que comunica fondàries de plataforma en gran profunditats amb molt poca distància.
0: El talut continental vendria a ser.
4: Exacte, el que se diria és talut continental, efectivament.
0: I aquesta cartografia ha de continuar per a tot Balears?
4: L'objectiu és intentar ampliar tota aquesta cartografia a Balears, efectivament, sí, amb diferents projectes. Aquests projectes concretament han estat projectes finançats per l'Organisme Autònom de Parcs Nacionals i per la Direcció General de Biodiversitat del Ministeri de Transició Ecològica amb fons de recuperació europeus, però l'objectiu és continuar ampliant la informació dels hàbitats i la cartografia dels hàbitats amb altres projectes que puguin desenvolupar en el futur, efectivament.
0: Ho dic també perquè ja mirant cap a la conservació, no? Cap a les zones que es tenen a conservar. A fi de comptes, Cabrera ja està protegit, però probablement a molts altres llocs de Balears hi ha fons de coralls, de gorgònies, de coralls negres, que potser no coneixem i tenen una pressió pesquera que no té Cabrera.
4: Sí, efectivament. Clar, la feina que estem fent ara i que intentarem desenvolupar també mantenint el futur és, en el final, poder fer mapes. És a dir, per gestionar el medi marí, en el que hi ha Cabrera, però també a altres zones, el que primer necessiten els gestors és saber on se localitzen i la distribució d'aquestes espècies, d'aquests hàbitats que s'han de protegir. I això, l'única manera que se pot fer és desenvolupar cartografia. Cartografia submarina, del fons marí, cartografia de les comunitats que viuen en aquest fons, cartografia de les espècies que viuen en aquest fons. Si tenim aquesta eina, sí que la gestió, se pot fer una gestió zonificant, és a dir, delimitant zones allà on se pugui pescar, zones allà on no se pugui pescar, ja no només fora del parc de Cabrera, fins i tot en el parc de Cabrera, un dia s'està hi ha un projecte de revisió d'Espruig de Cabrera, que és el que marqui les regulacions dels usos que se pot fer a Cabrera i se contempla pesca artesanal, el qual també és necessari conèixer la cartografia d'aquestes espècies, d'aquests hàbitats bentònics, per poder gestionar aquesta pesca, aquesta activitat pesquera artesanal que se pugui fer a Cabrera i a moltes altres zones, tant de les Balears com de la Mediterrània Occidental.
0: Bé, un dels objectius de la campanya, que s'ha fet, per cert, a bord del buc Ramon Margalef, és crear també un banc d'imatges. L'idea és que aquestes imatges arriben als ciutadans per crear consciència del que tenim aquestes profunditats que a vegades han pensat que eren buides i cada nova investigació demostra que hi ha més vida, clar.
4: Clar, sí. Poder utilitzar aquestes tecnologies ens permet veure imatges que, com deia abans, que no havíem vist fins ara, que nosaltres havíem vist imatges de les espècies, però ja agafades damunt la coberta del vaixell. Aquestes imatges, lògicament, se poden utilitzar, i esperant que així sigui, per difondre-les al gran públic. Ja sigui de Cabreres, ja sigui d'altres fonts marins. És una també de ses possibilitats que tenen aquestes tecnologies que te permet crear una font d'imatges, un bany d'imatges per poder divulgar no només la nostra feina, sinó també totes els valors naturals i els valors que té la mà de la mà balear.
0: Clar. És important que la gent entengui la riquesa que tenim allí baix i lo important també que és protegir-ho. Bé, Ido, mos ha encantat aquest viatge a les profunditats. Enric Masutí, investigador del Centre Balear de l'Institut Espanyol d'Oceanografia. Mil gràcies i molt bona nit.
4: Moltes gràcies per l'entrevista i bon vespre.

0: El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.
1: Tot d'una recuperant més moments i seccions que heu pogut escoltar aquesta temporada.
2: IB3 Ràdio és... Joc Nat.
0: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
2: A IB3 Ràdio... Seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
1: Tot d'una recuperant més moments i seccions que heu pogut escoltar aquesta temporada.
0: A IB3 Ràdio, El Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre.

Us volem parlar del com som OLEDs i dels riscos de tot allò que impliqui un desenvolupament nuclear. Perquè ja sabeu que hi ha un intens debat sobre l'ús de l'energia nuclear per les baixes emissions de carboni, però no podem oblidar-nos dels riscos i del problema a la gestió dels seus residus. Avui us recordarem la història del K-278 com som OLEDs, un submarí de la

0: I algunes esquerdes hi van segellar els tubs llançatorpedes pensant que n'hi hauria prou.
1: Estem situats el 7 d'abril de 1989, és a dir, només 3 anys després de l'accident de Txernòbil. Així que tothom estava una mica en estat d'alarma. Per cert, aquest any fa 40 anys de l'accident de Txernòbil. En tornarem a parlar, però avui us parlam del K-278. I per què us parlam avui d'un submarí enfonsat el 1989 en aigües de Noruega?
0: Idò perquè un estudi ha advertit que les restes del submarí podrien estar emetent radiació. Parlam d'un estudi que acaba de publicar a Proceedings of the National Academy of Science i que diu que el submarí filtra columnes de radiació, d'estronci i de cesi a causa de la corrosió del reactor.
1: Pel que sembla, tot això es dilueix a la mà ràpidament i no està molt clar com pot afectar l'entorn. Però una altra de les grans preguntes és què pot passar si la degradació de l'estructura provoca l'alliberament d'urani i de plutoni.
0: De fet, aquest cas fa que recordem que, més enllà d'aquest submarí enfonsat tràgicament, a diferents llocs del món hi ha estructures construïdes per emmagatzemar i segellar residus radioactius i que podrien degradar-se i alliberar-los.
1: Podem citar la cúpula de Runit a les Illes Marshall, que allotja tones de deixalles radioactives sota formigó. Molts científics ja han mostrat la seva preocupació perquè l'estructura pugui ressentir-se en l'augment del nivell de la mà o pels tifons cada vegada més freqüents. És a dir, les conseqüències del canvi climàtic també podrien posar en risc magatzems de residus radioactius.
0: Tot té conseqüències i el desenvolupament nuclear no m'ho surt gratis. Acabar amb aquest apunt recordant que es compleixen 40 anys de Txernòbil i que n'hem de parlar algun dia.
1: Per cert, us haureu fixat que com a fons d'aquesta notícia hem fet servir una cançó molt famosa dels 80 que molts haureu reconegut. Els 99 Red Balloons, originalment 99 Luftballons, de nena. El que potser no sabíeu és que la cançó és un himne pacifista que fa referència a la Guerra Freda i a la por d'un infern atòmic. Són 99 globus confosos amb una amenaça i que podien desencadenar un conflicte nuclear.

0: El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
1: Tot d'una recuperant més moments i seccions que heu pogut escoltar aquesta temporada.
2: IB3 Ràdio és actualitat.
3: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
6: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
1: Benvinguts al Nautilus. En aquesta travessia de l'estiu, el que farem serà recuperar bons moments emesos aquesta temporada que tanquem.
0: A IB3 Ràdio, el Nautilus, amb Cristina Mandatur. Dissabte a les 9 del vespre.

0: Traiem ja el periscopi del Nautilus i avui l'actualitat mos porta a Argentina, perquè el govern de Milei ha modificat la llei de glaceres per desprotegir-les. I tenim protestes davant el Congrés contra aquesta reforma. Dani, posa-mos al dia.
1: Sí, és un grup d'activistes de Greenpeace que s'ha plantat aquesta setmana davant el Congrés argentí. Clamen contra aquesta modificació de la llei de glaceres, una iniciativa del govern de Milei que s'havia de

0: discutir a la Cambra de Diputats argentina. Alguns dels manifestants es van enfilar a l'estàtua que hi ha just davant, l'estàtua de la República, a 23 metres d'alçada. És una estàtua situada just davant del Parlament argentí. Van penjar un cartell on demanen als diputats que no traeixin els argentins i que no es toqui aquesta llei de les glaceres.
1: Bé, quin és el perill que volen evitar?
0: D'entrada, l'argument que empra Greenpeace apunta que els canvis previstos de la normativa posaran en risc les principals reserves d'aigua dolça del país. Per a ells, la reforma representa un lliurament directe de l'aigua dels ciutadans a interessos econòmics.
1: Però no només defensen l'accés a l'aigua de milions d'habitants, que ja és important, les glaceres, us ho recordam sovint, tenen un paper ecològic vital.
0: I per això en parlem. Les glaceres tenen un rol clau com a reguladores del clima i dels ecosistemes. Hem de recordar que conserven el 70% de l'aigua dolça del planeta i moltes comunitats en depenen d'aquesta aigua, del desgel, per al consum humà, per regadiu, per generació d'energia i altres utilitzacions. Per la seva importància, de fet, l'ONU va declarar l'any 2025, l'any passat, com l'any internacional de la conservació de les glaceres i dedica des de llavors el 21 de març com a Dia Internacional de les Glaceres.
1: Ah, de fet, us ho varen recordar. I quina protecció tenen a l'Argentina fins ara?
0: Sí, la protecció que encara tenen es deu a una normativa que data de l'any 2010. És justament a prou feina 16 anys. Llavors va ser una llei pionera a Sud-amèrica que protegeix les glaceres i també l'entorn periglacial, no estrictament només les glaceres, però ho fa sota un prisma de que són reserves estratègiques d'aigua d'interès públic. A final de l'any passat, però, el Congrés va rebre aquesta nova iniciativa de desprotecció, la proposta que va ser ja aprovada al Senat el mes de febrer, i si ara rep la llum verda de la Cambra Baixa, adoptarà el rang de llei, sí. És a dir, una llei que pot significar un greu retrocés en la protecció d'aquestes glaceres.
1: Unes glaceres que, tot i la protecció vigent, ja es veuen afectades seriosament per la crisi climàtica.
0: Sí, segons dades oficials, a l'Argentina hi ha uns 17.000 cossos de gel, 16.000 als Andes, i uns 900 a les illes de l'Atlàntic Sud. Amb una superfície total són 8.000 quilòmetres quadrats de glaceres, i d'or recentment s'han actualitzat aquestes dades, que són les que dèiem d'entre els anys 2011 i 2018, i estan certificant que 48 de les principals 50 glaceres situades a la Patagònia Sud presenten ja una disminució cada volta més gran, referent a aquestes dades que us dèiem, entre elles una emblemàtica i coneguda com és el Perito Moreno, que en els darrers 7 anys ha perdut uns 700 metres de gel en un dels seus fronts. Una altra dada, les glaceres del nord dels Andes s'han reduït un 8% durant la darrera dècada.
1: Bé, sí, les glaceres de Patagònia, a part de ser molt importants, són un espectacle fabulós, Bé, i això en un context on hi ha una certa protecció.
0: Sí, nominalment almenys. De fet, la llei de protecció, que la que està encara vigent, s'ha seguit, a més, a mitges. D'una banda, ordenava inventari a les glaceres i fer un seguiment, que és la part que s'ha fet, però s'ha fet també una mica d'aquesta manera. Amb aquesta vessant s'han obtingut aquestes dades que us dàvem, però hi ha entitats conservacionistes que denuncien la tradicional manca de recursos financers i mitjans humans per poder fer aquestes feines, aquestes tasques, i les dificultats habituals que pateixen les mesures de protecció mediambiental. Això, l'inventari, s'ha més o menys fet, però d'altra banda no s'han posat en marxa polítiques efectives per evitar el progressiu decreixement de les glaceres, que era una altra part d'aquesta llei que està encara vigent i que és la part de la normativa mediambiental que normalment sol fallar.
1: El que ha de fer és lluitar contra el canvi climàtic, evidentment, això és així. I a quins interessos respon la desprotecció que ara, entra en vigor?
0: La nova normativa cerca fomentar els projectes miners en àrees. Hi ha projectes miners a tota mena de sòls, però en aquest cas els facilitaria en àrees pròximes a les glaceres, el que es coneix com els entorns periglaciars. El govern de Milei defensa que aquesta modificació és necessària, que cal donar impuls a la mineria pel desenvolupament econòmic del país, etc. No? Clar, és un sector molt dinàmic i, clar, dona molts de sous.
1: I molt destructor, també.
0: Exacte.
1: Bé, un interès del sector miner que no es les 9 a l'Argentina, més.
0: No, perquè no estem parlant d'un sector que no existeixi, si vulgui instal·lar, sinó que no tenim dades absolutes de projectes miners en zones que siguin glaciars o periglaciars a l'Argentina, però ja consten moltes concessions ja d'explotació. Ja el 2016, estem parlant de fa 10 anys, un informe del govern admetia que hi havia 44 projectes miners, d'un total de 77. 44 de 77 es situaven en entorns periglaciars. I el desenvolupament de la mineria des de llavors, fa 10 anys, ha crescut molt en aquest país. Només els darrers dos anys els projectes han passat de ser de 160 a 311. S'han duplicat i estem parlant de xifres ja més importants. Hi ha exemples. Hi ha l'exemple de la mina d'or i d'argent de Veladero, a la província de San Juan, que està operativa, tot i que està situada en una zona periglaciar. Hi ha altres exemples. Hi ha el jaciment d'or, argent i coure a José María, també a la província de San Juan, el de Mara, d'argent, coure i també or, a la província de Catamarca, i tots ells en entorns que són periglaciars, no en altres entorns que potser també causen segurament altres problemes, però no afecten directament a les glaceres. Hi ha altres projectes també incipients molt preocupants, com és que a la zona de Malargüe, la província de Mendoza, allí 34 projectes miners van rebre llum verda el novembre passat, i en breu es pensa es podrien avalar 27 més. Només es van rebutjar dos per estar justament sobre els glaciars. Una barbaritat permetre tots aquests projectes miners en els entorns i només salvaguardar dos perquè estan ja directament a sobre de glaciars.
1: Ja. Bé, ens queden un parell de minuts. Encara podem parlar d'una llei espanyola sobre el desaprofitament alimentari, no?, que també tenies previst.
0: Sí, sí, perquè aquest mes d'abril entra en vigor una part important de la llei que es va aprovar ara fa un any, l'abril del 2025. Hi havia una part de les obligacions generals d'aquesta normativa que es diferia un any i que, per tant, ara ja toca complir. Estem parlant de que els agents de la cadena alimentària, excepte que són microempreses o petites explotacions agràries, han de tenir un pla de prevenció pel desaprofitament alimentari i establir acords de donació d'excedents a entitats socials, entre d'altres punts.
1: Bé, és terrible i per molts motius que després del cost de produir-los en llancem una bona part dels aliments, clar.
0: Sí, de fet, segons la FAO, és un terç dels aliments que es produeixen pel consum humà es perd, es malbarata al llarg de la cadena alimentària. És un cost econòmic, és un cost social, també diríem que moral, i això té uns impactes
1: important.
0: Té uns impactes ecològics brutals, evidents. Estem invertint energia, estem invertint sol, es calcula que en termes d'emissions associades als gasos d'efecte hivernacle, aquest malbaratament d'aliments representa un 10% del total. I això implica molta degradació de terrenys, de consum d'aigua dolça, desaprofitament de fertilitzants, llavors, energia, recursos, un desastre.
1: I també ho diré, i massacrar animals per res. Clar,
0: exacte.
1: Un terç
0: sí,
1: dels aliments que es produeixen per a consum humà es perd. Vull dir, és que és fortíssim.
0: Clar, és que has d'alimentar animals perquè creixin, perquè estiguin disponibles, comprar-los, i llavors, potser no el llences sencer, però si llences un percentatge. De fet, estàvem parlant d'empreses del sector alimentari, agrícola, ramader, etc. Però no tenim dades absolutes, però a Espanya es calcula que el 40% del que és el desaprofitament alimentari correspon a les nostres llars, ja no empreses, nosaltres mateixos, a casa nostra. Moltes vegades no som conscients d'aquest propi desaprofitament que fem, no? Per això la importància d'aquesta llei i de, sobretot d'anar prenent consciència de que no podem oblidar-nos del que podem fer tots a casa nostra. Allò de que aquí no es llença res, no? Ho hem sentit tots alguna vegada. A mi m'han educat amb el no has passat una guerra i no has menjat pa negre.
1: Vaja.
0: Sí. I... Sí.
1: Hauran de tornar-ho a dir, no?
0: Quan ho tens present, o sigui, clar, o sigui, és això, el plat es deixa net i no es llença res. Això és una realitat. Hi ha consells més, això són frases que tots hem sentit, etc. Uh-huh. Hi ha un recurs a internet, al yonodesperdicio.org, on hi ha consells, et donen receptes per aprofitar les sobres d'algun plat que hagis pogut fer, etc. Llavors, sempre hi ha coses a descobrir en aquest sentit.
1: yonodesperdicio.org, us ho apuntam. Encara tenim un minutet. En un minutet encara em vols contar alguna cosa?
0: En un minutet, molt breument, comentar que enguany, el 12 d'agost d'enguany, justament per l'eclipsi, entra en vigor una sèrie de mesures encaminades a reduir la producció de plàstics per generar menys residus d'aquest tipus, fomentar reciclatge, la reutilització, i en relació a aquesta norma va encaminada també aquesta reducció de plàstics a fer desaparèixer aquestes ampolletes de xampú i de gels dels hotels,
1: que
0: hi ha molts establiments ja estan substituint per ampolles que són ja més grans, que són més fàcilment reciclables,
1: i recargables,
0: etcètera.
1: A més.
0: I això serà una normativa que s'anirà aplicant progressivament a partir, com dèiem, de l'eclipsi, però que, sobretot a partir del 2030, sí que ja serà absolut.
1: Molt bé, idò, ja en parlarem més. Idò, acabam aquí. Gràcies, Dani. Molt bona nit.
0: Molt bé, bona nit.
1: Avui me n'anirem udolant a sa lluna. En Paula Morgantis, a la Màquines, i en Dani Manau i jo tornem la pròxima setmana. Molt bona nit i cuidau el planeta. Me n'anam en sa cançó Bark at the Moon, d'en Ozzy Osbourne.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. La Policia Nacional investiga un home a Palma denunciat per agressió sexual per tocaments a les seves dues filles menors d'edat. Va ser detingut per interrogar-lo sobre aquests fets posats en coneixement dels agents per la seva exparella i mare de les nines. L'investigat hauria aprofitat que les dues adolescents dormien en el mateix habitatge que ell per tocar-los els pits i també masturbar-se mentre estaven en la mateixa habitació. Per això, atribueix igualment la policia al detingut els presumptes delictes d'exhibicionisme i corrupció de menors. Recordem que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears i que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals. La setmana de major pressió humana a les Balears és habitualment entre el 9 i el 13 d'agost, és a dir, aquests dies, segons apunta l'Observatori Socioambiental de Menorca. L'any passat es va arribar al rècord històric en aquesta illa de 212.600 persones, comptant residents, treballadors temporals i turistes. Enguany, de moment, s'han superat cada mes les dades històriques registrades, com exposa Sònia Estradeques, tècnic de l'Opsam.
2: El 2026, fins al mes de juny, cada mes s'ha superat el 2025. Essent que el 2025 va ser el rècord històric de pressió humana mensual damunt de l'illa.
1: Una xifra que enguany es podria superar amb escreix, segons les previsions, perquè coincidirà amb l'eclipsi de sol de dimecres que ve, dia que s'espera una gran afluència de persones a les Balears en ser un dels punts d'observació del fenomen complet. I pel que fa als incendis forestals a la península, en aquests moments el més complicat és el de niebla a Huelva. Les flames han recorregut fins a 8.000 hectàrees, tot i que la xifra cremada és inferior perquè han quedat illes d'arbres intactes. Fins al moment hi ha 6 municipis afectats, són d'haver 500 persones evacuades. Ho ha confirmat Antonio Sanz, conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia, fa uns minuts, després de la reunió del CECOPI, que també ha explicat les dificultats que ha generat l'incendi.
3: Llegó ayer incluso a tener focos secundarios con saltos de cepaves que alcanzaban los 3,5 km, lo cual provoca una extensión rápida del incendio, un avance rápido del incendio que, unido a los continuos cambios de viento, sinceramente es difícil encontrar una situación como la que hemos vivido en este incendio, en el que en un mismo día se pueden producir 4, 5 y hasta 6 cambios de viento.
1: I actualitzem ara la informació esportiva amb els resultats de Moto2. Toni Tenerife, bon dia.
4: Bon dia. Fa uns minuts ha acabat la cursa Moto2 corresponent al Gran Premi de Gran Bretanya amb el triomf del xec Philippe Salac pel que fa a Ethan Guevara, que sortia des de la pole position. Després d'una espectacular sessió de qualificació, finalment ha fet 5è a la línia d'arribada i retalla mínimament la diferència de punts respecte a Manu González, líder de categoria. Recordem que a les dues arranca MotoGP en Joan Mir, que sortirà des de la 21a posició.
1: I més notícies en internacional. L'Iran no veu possibilitat de reprendre les negociacions de pau fins que Washington posi fi a les violacions del tractat d'entesa signat fa un mes. El ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, ha confirmat que mantenen contacte amb els mediadors nord-americans, però sense cap avanç. I acabam amb un apunt del temps. En aquesta hora ja s'han activat els avisos per altes temperatures, a nivell taronja a l'interior i sud de Mallorca i groc a la resta de l'arxipèlag, amb màximes que fregaran els 40 graus. També emergències de l'U2 manté les alertes i reitera el missatge de precaució a la població per evitar cops de calor. Es recomana mantenir-se hidratat, evitar l'esforç físic a les hores de més insolació. És tot de moment. Actualitzarem la informació a migdia, a les dues de l'informatiu migdia, amb José Luis Galindo. Ara, emblemàtics.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
1: Salutacions. Vos donem la benvinguda a l'edició 101 del nostre espai, aquí, a IB3 Ràdio. Ja som a la recta final d'aquesta aventura radiofònica anomenada, efectivament, emblemàtics. El darrer dissabte d'agost posarem el punt i final a aquest doble exercici tan apassionant com alliçonador, el de conèixer a fons els establiments emblemàtics de Can Nostra i el de poder compartir les històries amb vosaltres, amb l'audiència del programa. Com de costum, coneixerem en detall la història de dos nous negocis comercials. De quins dos parlem en concret, Xavi?
2: Hola, Toni. Exactament. Després del programa especial de la setmana passada, tornem a l'estructura habitual i avui el primer establiment que coneixerem serà Can Corretja de Pollença.
3: El que més m'agrada és crear, saps? Perquè faig feina i no fer granera, per exemple, pues, sí, me poso a fer granera, me poso a posar anses a l'escenari, però el que més m'agrada és quan tenen lliure que puc crear un instrument nou, per exemple. Però ja té la carta de constructor d'instruments. La carta d'artesà com a constructor d'instruments. De granera no la tenc. Som el darrer granera de Mallorca i encara no té la carta.
2: I després, a la segona part del programa, visitarem Estrella de Sabates de Palma per saber-ne tots els detalls i també tots els secrets.
4: Fixa que quan hi ha una boda, quan van a les banquetes, generalment moltes de senyors el primer que fan és llevar-se les sabates. I ja s'ha posat de moda ara que no vi com unes perdanyes d'això de jute, perquè altres se poden després. Però això ha passat sempre, no és un invent d'ara.
2: I d'això, graneres i sabates, perquè sempre farà falta granar i caminar.
1: Exactament, Xavi. I nosaltres, parlant de caminar, ens posam ja en marxa. Emblemàtics, benvinguts, començam. En Xavi Oliver treballa individualment els retrats i després els comparteix amb l'audiència d'emblemàtics. Aquest, per exemple, és el que ha preparat sobre Can Corretja.
2: Hi ha oficis que gairebé han desaparegut, però que encara sobreviuen gràcies a persones que viuen per conservar-los. Fer una granera a mà no és només unir canyes i garbelló, és mantenir viu un coneixement que durant dècades va formar part de la vida quotidiana de Mallorca. Quan les cases es netejaven amb eines fetes artesanalment i els materials sortien directament de la natura, aquests mestres eren imprescindibles. Avui, aquell llegat continua viu a Can Corretja, a Pollença, l'únic negoci de les Balears dedicat a l'elaboració artesanal de graneres.

0: Quantas cosas barrería.
1: Els orígens de Can Corretja remunten als voltants de l'any 1940, plena postguerra espanyola. Aquells anys estaven marcats per l'escassetat i els objectes quotidians es fabricaven amb els recursos que oferia el territori. Europa començava una dècada marcada per la Segona Guerra Mundial, mentre que a Mallorca els oficis artesans continuaven sent fonamentals per a l'economia local. En aquell context, el padrí d'en Juanjo Sardà va iniciar un negoci que arribaria a donar feina a diversos mestres artesans. Els infants pelaven canyes en sortir de l'escola, les dones preparaven els manats de garbaó i els homes acabaven de muntar les graneres. Avui és Juanjo Sardà, tercera generació de la família, qui manté viu aquest ofici, que va aprendre de son pare i d'espadrí. Així continua elaborant graneres de manera artesanal, mentre que Juanjo ha sabut donar una nova vida a les canyes sobrants, transformant-les en reclams per a ocells, juguetes o instruments musicals. Encara avui va a cercar les canyes a Salbufera i es garbaó a la muntanya, treballant amb les mateixes eines que empraven els seus avantpassats. Un exemple de com la tradició pot reinventar-se sense perdre l'essència, mantenint viu un dels oficis més singulars de Mallorca.

0: Can Corretja és un establiment emblemàtic de Pollença i molt, molt singular. Tant que, de fet, és l'últim negoci de les illes dedicat a la fabricació artesanal de graneres. El caràcter històric li ve també per la ubicació, al carrer del Pont Romà del municipi. En el seu local, en Juanjo Sardà fa feina cada dia seguint les lliçons de pare i padrí i també, quan es pot, innovant.
1: Com a empresa va començar el meu avi, fa el meu predí, l'any 1940, després de la guerra va començar a fer graneres, i va continuar, ell va fer graneres tota la vida, saps? Fins que va morir tota la vida a fer graneres.
2: Només graneres.
1: Només graneres. I mon pare també, però després ja fa, en el 90, me varen diversificar i varen començar a fer gambaners, no? Per, amb una xarxa de amb un fil d'alambre i una xarxa i manes de canya.
0: Uh-huh. Explica'ls que, per aquells que no ho sapiguem, què són els gambaners.
1: Un gambaner ve un salabre, un cazamariposas, no? És... Nosaltres deien gambaner, perquè fa gambes. Uh-huh. I van començar fent-ne l'any 90 o por ahí, perquè me van demanar d'una tenda, perquè tenien canyes, a veure si podien fer-los. I van començar per una tenda, i van començar fent-ne 2.000, 7.000, i cada any vam anar més, fins que van arribar a fer 60.000 cada any.
0: 60.000 anuals?
1: Sí, sí. I veníem a tots els majoristes de Mallorca. Saps? Fins que... I feien graneres i gambaners. Graneres i salabres. I veníem tots els majoristes, fins que van venir xinos i van arrasar en els preus i van anar baixant producció fins que va quedar zero.
0: Amb el teu padrí, tu hi vas conviure, vas tenir oportunitat de conèixer?
1: Sí, vaig fer feina amb ell. Sí, vaig començar a fer feina en el taller en 14 anys o per ahí, i fèiem feina plegats.
0: Anàvem a...
1: No, que la meva predina. I també anàvem a replegar material, anàvem a tallar ventall a la muntanya, a tallar canyes, a la bufera...
0: I en altres temps, eh?
1: Sí, sí. No, i ara encara amb un pare també he anat, i ara hi segueix que anant, ara he d'anar pel meu compte, però encara estem a lo mateix. El nom de la família, és un àpat familiar, i tenim cosins, hi ha molt de corretges, a part de Pollença també n'hi ha, i a Pollença... I som, és una poda familiar. De des del 97 o 8 un poc antes vàrem comprar el solar i després vàrem fer la tenda. Uh-huh. I des d'aquesta època vàrem venir.
0: Quins consells ha rebut en Juanjo de son pare i també del padrí?
1: Fer les coses ben fetes i que si, per exemple, una granera no t'agrada quan està acabada, pues no posa-la a la dotzena. No estic content amb una peça mal feta d'entregar-la per vendre. Això és algo important que vaig aprendre.
0: En Juanjo ens parla ara del procés d'elaboració de les graneres de Can Corretja i també de tot l'estoc de productes que la clientela pot trobar-hi.
1: Primer, recol·lectar el material. No? I clar, de pensar en tenir per tot l'any. Després, per exemple, el ventall s'ha de secar, que ara l'estiu s'ha acabat, en una setmana està sec, sap? Però l'hivern, a vegades he anat a tallar l'hivern perquè no tenia material i l'hivern tarda 2 o 3 mesos a enxugar. Després les canyes també tarden, quan que les talles a l'hivern, tarden 3-4 mesos a aixugar. Després els atallem a mida, d'un metro o 10, per ahí. Pelar-les, s'han de pelar amb un guinevet. Després a l'aventall se fa un manat, se fan manats. Després se munta la granera amb fil d'alambre. Després damunt se li posa corda, s'ha d'escatzar i pentinar. Te passa per les mans 7 o 8 vegades, una granera.
0: I aquest procés el pots fer en un sol dia o ho vas estructurant al llarg de diferents
1: dies? Són processos en sèrie. Uh-huh. Per exemple, quan pel canyes tot el dia o tot el matí i pel 200-300 canyes. Després, quan faig manats i en faig 50 o 60, vaig fent. I després, quan me poso a muntar, ja és l'endemà, i me poso a muntar, posar fil d'alambre, pum, pum, em faig totes les que he preparades, després posar la corda, i les faig totes, però així en sèrie. Primer fil d'alambre, després corda, després pentinar, després escatzar. I de tot passant totes, una altra vegada per les mans d'una en una. Eh?
0: Sí, molt de mètode, un treball en cadena, diria.
1: Sí, seria un treball en cadena, però d'un tot sol. Perquè antigament, això era l'empresa era això, no? A casa meva predina hi havia 3 dones que feien feina, més mon pare i meu predí, el meu padrino, més el loc que anàvem a ajudar a pelar canyes i tal, no? I clar, cada un tenia el seu rol. Els al·lots pelaven canyes. Quan al·lots de 12, 14 anys, quan venien d'escola, pelaven canyes i m'ho donaven 100 pessetes. I era una feina que no havia de fer un mestre. Perquè les hores de mestre pelant canyes... Que...
3: Perds el pes,
1: saps? Clar, jo he de fer tot. He de pelar les canyes, he de fer homenats, que els feia les dones, he de fer muntar la granera. El mestre també muntava granera. I ara he de fer tot el procés i, clar, t'enreda molt i són moltes hores per treure... A la millor, per fer 30 graneres, estic 2 dies. Ventall de productes, començant per la bàsica, que és la granera, no? Tenim granera fina, granera gruixada, si és per granar enrajolat o per granar de fora, no? Després hi ha granera de nin, o de nina, més petitetes, sí. Mm-hmm. Per fer graneres per ximenea, graneres per emblanquinar, graneta d'emblanquinar, que ja no s'emblanquina, però l'empleen per esquitar els pitxapreders, o per ximenea també s'emplea. Mm-hmm. Després també feim esterenyinadors, que són per llevar les teranyines, i ramassos per al fons. Saps? Com una granera un poc més llarga per rentar el fons, uh-huh, per fer-lo anar. Tot això són modelos de granera.
3: Que
1: sí, mai tenc tot. Saps? Sempre em falta alguna cosa. Després de les senalles, pues faig, jo compro la base, que la senalla feta, i jo li faig diferents modelos, amb borde de pell, ansa llarga, ansa curta, o quatre anses, curta i llarga, amb cremallera, sense cremallera, ansa bandolera... Després hi ha 7 medides diferents, de molt petitona fins a la grossa per la platja.
3: 7
1: medides. I després molta varietat de teles, que els hi poses una cremallera, amb teles de llengos, teles de ratxes, teles mallorquines, i de colors, i de flors, i infinit. O sigui, la combinació és infinita, entre colors i mides i modelos, és impossible tenir-ho tot. I faig moltes feines per encàrrec, perquè allà volen... M'agradaria aquesta amb aquesta tela i l'ansa cruzada, bandolera. Uh-huh. Ah, vale. Amb el cul de pell.
3: Sí, vale. Customitzada.
1: Sí, la faig així com me la demanen. Uh-huh. Després també me duen moltes senalles per arreglar, saps? Així, senalles velles que li tenen carinyo, uh-huh, i s'ha romput una ansa i me duen a canviar les anses, s'ha fet un forat i li posa un parxe de pell.
3: I potser té 10 o 15 o
1: 20
3: anys.
1: Sí, o 20 anys, sí. I els tarinyinadors també me n'han duit per arreglar un tarinyinador de més de 20 anys, que era de l'Iglesi, i el millor el va fer mon pare, el meu predí, saps, segur. I me l'han duit per arreglar-lo perquè ja tenia el ventall molt vell, i l'he canviat les palmes i ha quedat nou, saps? Perquè la canya aguanta 20 anys i més.
3: O sigui, ja n'hi ha per una llarga temporada,
1: sí, sí,
3: a l'església de Pollença.
1: I després l'altra faceta, l'altre producte, són els instruments de canya. Ja faig reclam d'ànnera, reclam de mèl·lera, sabalí, colloc, que és un instrument de l'Amazones, després faig unes castanyetes de canya, cazú en castanyeta, baldufes que siulen, la guitarra, una guitarra que és una guitarra hawaiana, un estil guitar, per tocar amb slide, que se fa amb una carabassa seca, una canya de bambú i pell de cabra.
0: En Juanjo fa feina tot sol, però no té temps per avorrir-se.
1: Ara mateix estic tot sol. I clar, i són tres tallers diferents, perquè faig les graneres, després les senalles, els hi poso anses i cremalleres també, i faig modelos diferents, amb bordes de pell i tal. I és un altre taller. I després tenc el taller d'instruments, que també faig instrument de canya.
3: A part de ser músic,
1: ja en parlarem. A part de ser músic. I clar, són tres tallers que quan he de fer una cosa he reconegut tot l'altre. Ara, per exemple, estava preparant per fer senalles i he hagut de reconar que ahir vaig estar fent graneres, reconar el taller de la granera per treure les senalles, saps?
3: Tres tallers diferents, tots dins Pollença.
1: Sí, dins el mateix taller.
3: Tres en un dia.
1: Sí.
3: D'acord. I l'ús bé aquest caràcter polifacètic d'haver de distribuir el temps?
1: Sí, home, don preferències, no? Per exemple, ara a l'estiu estic a les senalles i tenc molt de pedidors de graneres, però no tenc temps de fer-les, perquè tenc diverses tendes que m'obren senalles i seguim fent pedidos i vaig fent el que puc. Quan tenc un dia lliure, faig graneres. Saps, instruments, però el principal són les senalles, ara mateix.
3: I ho tens marcat a l'agenda, dilluns fer tal cosa i dimarts tal altra?
1: Vaig improvisant segons les comandes i tal, a vegades... Has de passar davant una altra cosa perquè és més urgent, total, i vas improvisant.
3: I a banda del taller, evidentment, també s'han de vendre productes. En aquest sentit, tens algun ajudant o tu mateix, Juanjo, t'ho fas tu sol?
1: Vaig tot sol. Vaig anar al mercat els diumenges, al mercat de Pollença. Han de fer uns 6 mercats setmanals amb mon pare.
3: Sí,
1: anàvem a Solla, Llucmajor, Andratx, Alcudi, Sineu, bé, i després vàrem canviar, vàrem anar després a part de Pollença, després vàrem canviar Alcudi per Pollença, i fires també s'han fetes totes, i, bueno, vàrem tenir uns anys de fires i mercats, que també fèiem això. I no teníem temps de produir, havíem de produir el cap vespre quan anàvem, i era una matada. Ara he reduït la fórmula, que m'he quedat tot sol, faig un mercat setmanal, i entre setmanes estic a la meva tenda, i tenc el taller de la mateixa tenda, i faig feina per altres tendes. Faig senar, granera, el que m'acomanen, per altres tendes. I ja a dia faig un poc el jornal, perquè quan vas a fer mercat, qualque dia ven sense vendre res.
3: Sí, ha passat això?
1: Sí, sí, a l'estiu i tot, saps? I te'n vas a l'altre punt de Mallorca i el que faig 100 euros no vas tampoc a gastos, saps? I no has produït, a més. Has perdut el matí, no has produït i has venut poc i el cap vespre has de fer el que no has fet tot el matí. I, claro, així he trobat una fórmula molt més senzilla i gimen a tot ves, però al final d'any a cap igual o...
3: I més tranquil.
1: I més tranquil.
3: De fet, dèiem que fas feina sol, però pròpiament potser ens podem corregir perquè veig que tens dos animalets aquí que són d'allò més fidel.
1: Sí, sí, tinc dos cosets que em fan companyia.
3: Ah, ja fa anys que els tens per aquí?
1: Sí, aquest ja en té de 7, aquest petit, de 7 anys. Sí, sí.
3: Sí, o sigui, ells són testimonis silenciosos de la teva feina diària.
1: Saben fer graneres.
3: Sí, saben, t'ajuda fins i tot. I a l'estiu no hi pot faltar el ventilador de torn,
1: suposo. Sí, dos ventiladors he de tenir.
3: Perquè varia molt la feina que fas a l'estiu o a l'hivern o per un igual vas funcionant de la mateixa manera?
1: Sí, vaig funcionant igual, però a l'hivern té més temps per fer graneres. I després també a l'hivern vaig a tallar les canyes. Per gener i febrer vaig a la bufera a tallar canyes i a tallar per tot l'any.
3: S'ha de demanar un permís especial?
1: No, vaig a una finca d'un amic. Una finca que té, donen el torrent i tenen canyes i li feina cada any i bé, tenen diversos trossos, un seu i un de la predina i tal, i un any faig un post, un any faig l'altre, i en dos anys tornen a créixer i les tontear. Sobretot perquè fins la matèria prima l'he de recolectar. No és com un fuster que pot comprar fusta o un ferrer que pot comprar ferro i se pot fer feina. Jo, si amb aquest sense material, no tinc com comprendre. He de recolectar per tot l'any. Les canyes a l'hivern i ara a l'estiu estic tallant el garbelló, el ventall, eh? I també vaig tallar on me deixen, a jardins, a qualque finca, tal, i vaig emmagatzemant per l'hivern.
3: O sigui, els teus amics veïnats, contents perquè fas nets els jardins o els horts o les finques que tinguin, i tu content perquè tens
1: material. Tens material, depèn de la meva història. No? Un pelar canya seria sí. Perquè la granera, diguem, no?, és... l'artesania més marginal, diguem. S'ha de fer granera, perquè, clar, si un ferrer, per exemple, una barrera de ferro pot cobrar bé, o un fuster, un moble, o tal, o segons quines artesanies, no se poden cobrar. Però una granera és el més marginal. I encara pelar canyes és el més baix, ja ha dit l'artesania, saps?
3: Però
1: necessari, saps? S'han de pelar, saps?
3: Clar que sí.
1: Però seria el més marginal, pelar canya. El que més m'agrada... és crear, saps? Perquè faig feina i no fer graneres, per exemple, pues, sí, me poso a fer graneres o me poso a posar anses a l'escenari, però el que més m'agrada és quan tenen lliure que puc crear un instrument nou, per exemple, perquè jo tinc la carta de constructor d'instruments, la carta d'artesà com a constructor d'instruments, de granera no la tinc. Som el darrer granerer de Mallorca i encara no té la carta.
3: Clar, perquè granerers, el que tu dius, ets el darrer realment o em deu
1: acabar
3: sí.
1: Molt fons? No queda ningú.
3: El darrer.
1: Mon pare té la carta de mestre artesà, però jo no me l'he tret encara. Me fa presa la burocràcia.
3: Ja.
1: I me la vaig treure com a constructor d'instruments i faig reclams d'ocells, reclam d'ànera, faig una guitarreta amb una carabassa i una canya, també.
3: Quina meravella.
1: En pell de cabra. I això és el que més m'agrada, poder crear un instrument nou i que soni i investigar i per a perdre un dia en fer algo que no trauré un duro d'això, però...
3: Sí,
1: la satisfacció personal.
3: I la part que no t'agrada tant, o la part més...
1: Tot la burocràcia. La burocràcia i papeleo i tal. Tu que no gestor, i gestor m'ho fa tot. Li dic, ja m'avisaràs quan t'he venit a firmar.
0: Parlant de la clientela, quin perfil té? Hi ha hagut alguna comanda extravagant, per cert?
1: Tens 50% estrangers i 50% mallorquins. I està molt bé perquè els estrangers, quan descobreixen la meva tenda, quan tornen, venen amb amics per mostrar-los-hi, perquè els encanta per mostrar un lloc autèntic.
3: Com si fos un museu.
1: Sí, sí. I els mallorquins cerquen l'autenticitat i la feina feta a mà, el tracte personal, i quan algo s'espanya me duen allò, un ansa, un forà, qualsevol cosa. Me duen coses, hasta una guarnició de cavall, m'han dut per arreglar.
3: Sí,
1: sí, i el que sigui, pensen en jo i jo miro si puc fer algo. Sí. Perquè a part d'això, pues, tenc màquina de cosir, tenc remetxadora, tenc una troqueladora, tenc màquines per tallar pell, i me puc defensar un poquet amb la pell, també. Paga el que han de pagar, saps? Normalment, aquí a Pollença no me demanen descompte en el mercat, però al Cudi el varen deixar ja cansats de que cada client m'ho demanava descompte.
3: Ah, sí?
1: Sí, sí. Són estrangers, sobretot turistes, que són d'hotel de Polsereta, i a cada venda t'han demanat descompte. Però no és perquè trobin cap, perquè a la guia li diuen que han demanat descompte.
3: Com si fos a Turquia, dic.
1: Sí, sí. I te fan tornar, te fan enrabiar, saps? Te fan engefar... Sí, això té un preu, ja està. Però per un euro, te demanava un euro i tot, i que no, te'n llevo un euro, saps? I Pollença, molt pocs, des que feim mercat aquí, molt poc m'han demanat descompte. I els explico i ho entenen. Fins ara encomanar unes pedres, és una pedra que la té aquí per aguantar la porta, és una pedra amb una base de pell, davant li faig un rollo de pell, i cordat amb una corda per amunt, amb una ansa, i és per aguantar la porta. No? I me van encomanar per un xalet, me'n van encomanar 14.
3: Ah, sí?
1: Però la pedra és com una pilota de futbito.
3: Sí, que bo.
1: I vaig anar a cercar pedra, porai, i tal, i els vaig fer, i se'ls en van endur. Van quedar molt bé.
3: També funciones molt per encàrrec, pel que entens.
1: Sí, aviam m'acomanen coses molt rares o tal, i mira el que puc fer. Ara, per exemple, m'han encomanat una granereta per un moble de ferro per ximenea, i han de ser una que va posta, que va passada, ja s'ha una medida especial, i m'acomanen coses...
3: De tot tipus.
1: Sí. Un pic va venir un influencer, que no sé qui era, una estrangera, i m'ha fet una publicació i la va penjar a la seva pàgina, la va compartir amb jo, i va tenir 20.000 visites, o tal, va ser una borrada, saps? I però no sé qui ni per què és tan influencer.
3: El cas és que va fer promoció.
1: Sí, m'ha fet promoció.
0: Un d'aquests clients de tota la vida és Miquel Llobeta, exregidor de comerç de Pollença i bon amic de la família.
4: Feu predir, ja feia graneres, son pare, en Pep, també fa graneres, o va fer graneres, i ara en Juanjo ha llegat un relleu d'aquesta tenda tan emblemàtica i tan especial que tenim a Pollença, de vora Pont Romà, que s'hi pot trobar des de graneretes per emblanquinar o per la xumanaia, a més d'un ampli desplegament de sanaes, unes sanaes molt guapes, molt ben arreglades per en Juanjo, que serveixen per bolso i per anar a comprar a les botigues o no supermercats. També Juanjo ha innovat alguns elements de música en canya. Uns fan un típic fabiol, però també és veritat que hi ha un altre tipus d'articles d'aparatos que emeten uns sons molt agradables.
0: Per tota la trajectòria i singularitat, Can Corretja és indubtablement un establiment emblemàtic. Un
1: reconeixement a la trajectòria de la meva família, no? I clar, que fa 80 anys o més que estem amb això. I jo, per jo és com una responsabilitat que continuï. El dolent és que ja no tens relevo, saps?
3: No hi ha fills.
1: No hi ha fills. me queden 20 anys o 25 per jubilar-me, i a menys si surt algú, mentrestant, que vulgui aprendre l'ofici.
0: En Juanjo ens conta una anècdota viscuda en el negoci familiar.
1: Una que me'n record, que el meu pare anava a Estellens a tallar a Ventall, a Carballó. S'anaven d'aquí a Estellens, i estaven allà 15 dies.
3: Ah, sí?
1: Sí, sí, anaven allà i se quedaven, perquè s'anaven, era un dia de camí per arribar, i després se quedaven allà, i menjaven, s'enduien arròs, i s'enduien per fer menjar allà, i feien feina el dematí des de molt pres fins a les 11 o això, fins que feia sol fort. Després començaven a preparar el dinar, després siesta, i després de cap vespre t'anaven a fer feina dues o tres hores més. No? Però per evitar les hores de calor ho feien així. I una anècdota és que en aquesta finca on varen anar, els tallens entraven contrabando per aquí. I l'amo de la finca li va dir al meu predí si li deixava els homes per pujar els paquets.
3: Ah, sí.
1: Saps? I els homes, a les hores que no feien feina, tenien palmes, al vespre, no sé quan, varen pujar tots els paquets de la costa cap a la casa i tal, i va fer un favor a l'amo, i l'amo no li va voler cobrar el ventall, al meu predí. Li va regalar, perquè tu quan agafaves una finca feies un trato i pagaves de pactant per tot el ventall de la finca, no?
3: Clar.
1: I l'amo li va regalar el ventall.
0: Dèiem que en Juanjo li agrada innovar dins de la feina, i no només són paraules.
1: Ara mateix pues, tinc dos grupos, un de flamenc i un altre que han tret nou, i amb un modem de xambanà i l'altre tramuntana jitsi. Estem fent bastant de concerts amb aquests dos grupos, i és algo paral·lelo que me dona molta satisfacció, no? Perquè fa més de 30 anys que estic en la música i tal, i ara he arribat a trobar un equilibri, a treure-li un profit, i per a seguir fent la meva feina i disfrutar de la música, no?
0: És això tan guapo que ens dus? Això és una guitarra.
1: Sí.
0: Feta de?
1: De carabassa, canya i pell de cabra. Toca carabassa de Villafranca, canya de la Bufera de Sa Pobla i cabra de Tramuntana.
3: Caram, quina bona.
1: Tot és quilòmetre zero.
3: Carai, que bo. I és instrumental o hi ha la teva veu, també?
1: No, aquesta és instrumental. Té vari noms, la cançó. Segons el lloc on la toc, li pos, saps? Sí, quan... Sí. El que té que al ser el parxe de pell, perquè les cordes van apoyades damunt el parxe, i transmet la vibració, no? I el ser de pell, pues, té moviment. I més en la calor...
3: Clar.
1: Ja li direm tramuntana blues. Ah,
3: vamos
1: a
3: ver.

0: TV3 Ràdio és esport. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 95 céntimos el kilo. El cordero balear al corte a 15,99 euros el kilo. La dorada 400-600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros el kilo. Y los croissants de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
0: Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
3: En Xavi Oliver, ben vestit i, esclar, ben calçat, ens ha preparat aquest retrat sobre estarelles sabates.
4: Les sabates expliquen moltes coses d'una època. Han canviat les modes, els materials i les tendències, però hi ha una cosa que continua sent imprescindible. Trobar un calçat que combini qualitat, comoditat i un bon assessorament. Per això les sabateries tradicionals han estat molt més que un lloc on comprar. Han estat comerços de confiança, on cada client era atès de manera personal. Al centre de Palma, aquesta manera d'entendre l'ofici continuava viva, a Estarella et Sabates. People say she's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking. La història d'aquest establiment comença l'any 1937, en plena Guerra Civil Espanyola. Mentre el país vivia un dels moments més difícils de la seva història, el negoci obria les portes al carrer Jaume II. Aquell mateix any tenia lloc el bombardeig de Guernica, immortalitzat després per Pablo Picasso, en una de les obres més universals de la història de l'art. Europa també augmentava la tensió que acabaria desembocant en la Segona Guerra Mundial. I enmig de tot això, d'aquell context tan convuls, una petita sabateria iniciava un camí que arribaria fins als nostres dies. L'any 1973 el negoci va passar a mans de la família Palou i des de mitjans dels anys 70, Miquel Riera ha estat vinculat a la botiga, primer ajudant la seva dona Catalina i la seva cunyada Maria Neus i després al capdavant de l'establiment. Especialitzada inicialment en calçat d'homo, la botiga va ampliar la seva oferta fins a convertir-se en una referència, també per al calçat femení, especialment a les talles grans. Tot i la reforma integral del local l'any 2008, Sabates Estarelles continua apostant pel tracte personalitzat. El calçat de fabricació nacional i una combinació entre comerç tradicional i presència a xarxes socials. Un exemple de com un negoci familiar pot continuar caminant amb pas ferm després de més de 80 anys.

0: Miquel Riera és un venedor i comerciant vocacional que viu amb passió la seva feina. Malgrat superar els 80 anys, cada dia acudeix puntualment a les botigues de la seva propietat perquè, com diu ell mateix, no entendria la vida sense el tracte i les converses amb la clientela. Ell mateix ens comença parlant de l'origen d'Estarelles Sabates.
1: Nosaltres estem aquí no d'aquella època, sinó un poc més enrere. Nosaltres ho vam traspassar en el que era el dueño d'aquest comerç, que era un Sebastià Estarelles. Però, vamos, nosaltres fa des de 1975 o 76 que estem aquí. Bueno, com tots els comerç que hi ha al carrer de Palma, no, ni més ni menys, en aquell temps eren millors que ara, però, bueno, millors, eren diferents, saps? I s'havia de luchar d'una altra manera, perquè el públic també no era el mateix que ara, i mos hem d'adaptar perquè és que comandes el públic.
2: Això sí. I clar, el 75 aproximadament decidiu que fas negoci. Jo no sé per què vos vareu interessar per aquest negoci, i què tenia?
1: Bueno, perquè era una zona que era una tenda atractiva, és que el carrer és bo, saps el que t'havien que dir? I clar, nosaltres estàvem en una posició de por, així com ara no m'interessaria, però en aquell temps sí que m'interessava, i entonces va haver la possibilitat. I com totes les coses, hi ha hagut moments més bons, hi ha hagut moments més dolents, hi ha hagut moments que has de patir, hi ha hagut moments que... Però, vamos, és el comerç, saps? No hi ha res que duri 100 anys, ni lo bon ni lo dolent. Molt diferent. Era gent d'aquí tot, i era com era el comerç de tota Palma, però és que Palma no és aquí, és tot Palma que ha canviat.
2: I el carrer Jaume II era un carrer pròsper, hi havia gent...
1: Bueno, és un carrer encara dins lo que cabe, pues tenim una associació que té bastant d'associats i tot això pues dona força un poquet, dona, com te diria jo, una sensació d'unió, de fer feina en conjunt, saps el que t'ho haig de dir? Tantes les hores de poder demanar coses a l'Ajuntament o això, si tenen qualcú que t'ho respalda i tot això, pues tenen més força, perquè no és un, són un conjunt de tendes, un conjunt de botigues que té una certa... Bueno, té més influència. Si gent no ve pal. No se pot aparcar. En fi, hi ha moltes dificultats. I entonces això no mos beneficia gens a res a nosaltres.
2: Clar, abans molta gent venia de part forana a comprar palmes, exclusivament sabates, venia a comprar...
1: Però venia gent, jo què sé, d'Escoll d'en Rabassa, del Molinar, de Sant Ferriol, de Sant Jordi, de Rafal, de tots aquests rodadors que hi ha a dins un terme de 20 quilòmetres, venien a Palma que fes les compres. I, claro, és un potencial molt gros. Aquest potencial ara no el tenim. Se suple un poc en el turisme, però el turisme de cada any és més flac, saps? Ara menja molt de gelat, però, bueno... Hi ha moments, hi ha dies bons i dies que no ho són tant, però, vamos, és el que tenim i és el que hem de luchar. El meu dona era una forofa de set sabates. Sí. I ell estava aquí.
2: I tu eres aquí des del principi, amb ella?
1: Bueno, sí. Però ella és més veterana que jo.
2: I quant d'any fa que estàs darrere esteu l'ell, atenent, despatxant?
1: Jo, des de l'any 70. Això és una droga, saps? I quan s'agrada, pues, vas aprenent i vas aportant coses i tens discussions, però tens discussions per millorar i per anar endavant, saps el que t'ho ven que dir? I després t'has de moure. I has d'anar per la península, i has d'anar a cercar per aquí i per allà, i nosaltres, pues, allà on hi havia sabata nostra, hi anàvem. I miraves, i de vegades acertaves, de vegades no acertaves tant, de vegades feies una bona compra, saps, i tot això. Però això, jugar, poc. El que passa és que tu compres perquè la gent te diu el que vol, no és que tu t'inventis res, ojo. Tu només has de saber què tal el que la gent te demana. I generalment és el que fa tothom, no som especials, ni som cap Messi ni res, som gent normal i corrents. Ens varen fer, però anàvem endarrere per el de fer, i hi va haver una època que se va donar les circumstàncies a favor i la varen aprofitar. Per fer-la més actual, més a les exigències que hi ha. Antes les tendes tenien una porta, ara les tendes són obertes.
2: Sí.
1: I entonces això te varia.

0: dia tu quan fas, quan te'n vas a l'arbui que te'n vas, reflexiones un poc i penses això, m'he equivocat aquí o m'he equivocat aquí de sa, o no havia d'haver comprat això. Per què? Perquè després de fer les compres, després la gent diu, és el jutge que te diu, has acertat o no. I sempre has d'aprendre perquè no ho acertes tot.
1: Però en tots aquests anys heu pres bones decisions comercials, intues.
0: Suposo que alguna empresa, perquè si no, no estaríem aquí.
2: Jo ara farà 16 anys que estic en aquesta tenda.
1: Déu-n'hi-do, has vist molt de canvi, també.
2: He vist molt de canvi, molta
1: cosa. Un Covid, una crisi...
2: Sí, tot això.
1: I el client com ha canviat?
2: Bueno, jo crec que el client... A més, els que tenim, que ve sempre, aquest segueix siguent el mateix, el bon client. Però el turisme que ve, pues és pot dolent, la veritat. No és el turisme que quan jo vaig començar a fer feina, que era un turisme boníssim, molt gastava molt de dobbers, i ara pues, van a lo més barato, encara te demanen descompte, i és molt dolent, sí.
1: I, men, quan ve qualcú, ara farem com una escenificació, ve qualcú i te demana una sabata, com la guies, aquesta persona?
2: Bueno, jo intent pues, oferir... Bueno, primer, el que me demana és el primer que li oferesc, perquè si el client li ha llamat l'atenció amb una sabata, pues, és el primer que li has d'oferir. Però damunt, llavors, el que jo veig despeu, pues, ja l'encamin a el que li pot anar bé. Perquè a vegades el que te demanen no és el que va bé, és el que tu veus llavors que va bé. És l'experiència que tenim nosaltres com a dependentes que pues, saben el que pot anar bé o el que no pot anar bé. Això.
1: I després que, per exemple, els turistes, en funció de la nacionalitat, vol un tipus de sabata o un altre, o això no...?
2: Bueno, el turisme bo, pues, vol una sabata bona. Com sigui hispanites que tenim, que són superbones, aquestes sí. Però, bueno, el turisme que ve, ja te puc dir jo que si pot comprar 29, no te gastarà 39 euros. O si pot gastar 20 euros, no vol gastar més.
1: I de fa 16 anys que ets aquí, en aquest establiment, a la sabateria Estarelles, sou com una petita família, o no?
2: És una família, la veritat. Amb les companyeres superbé, bueno, han acatat una passada i molt bé, molt bé, molt bé, sí.
1: Ara raïm perquè en Cati és allà però no vol xerrar.
2: No, en Cati no vol xerrar. També, bueno, tenim un jefe que també és molt bon jefe. No mos poden queixar d'ell per res, eh?
1: Amb això és molt important, també.
2: És molt important, la veritat. La feina és molt important, companyers i el jefe.
1: Amén, què diu el senyor Riera?
2: Això és vera.
1: Amén.
2: Amén, he de fer un inciso.
1: Digues.
2: Perquè jo vaig tenir una bona mestra, que va ser la meva jefa, que, bueno, estic superorgullosa que m'ensenyàs ella, una passada, perquè vaig aprendre molt, però moltíssim. I després també vaig tenir una companyera que, per desgràcia...
1: Però, perdona, aquesta mestra qui era?
2: La meva jefa, na Maria, que era la dueña. I la veritat que me va ensenyar, bueno... Vaig aprendre, jo venia d'un món totalment diferent de sabates i la veritat que vaig aprendre moltíssim, moltíssim, moltíssim. Estic supercontenta i després una companya que ja, per desgràcia, no la tenim, que també sabia molt. I després he anat aprenent darrere la meva companyera, na Cati, que també ja duia temps aquí. I la veritat que he posat un poquet d'interès. També vaig estar un temps amb el meu jefe i també he après moltes coses d'ell, perquè també és un bon mestre. I la veritat que som com som, les dues... Gràcies al jefe que tenim, t'ho puc assegurar, que, bueno, és una passada el nostre jefe.
1: I d'enhorabona perquè està molt bé, molt, molt agombolada, satisfeta.
2: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Que mos duri molt d'anys el jefe, la veritat.
1: Això és molt important.
2: És molt important.
3: Les talles grans són un fet diferencial en el calçat d'Estarelles Sabates i la clientela ho sap valorar i aprofitar com toca.
0: Per la necessitat de la gent que venia. Venien gent i duien sabates d'home. I venien gent i duien deportiu perquè no trobaven les sabates. I, clar, quan tu veus això, pues, tu dius, aquí hi ha qualque cosa que fer. Entonces tu te mous i vas cercant. Els fabricants són un poc, com te diria jo, som un poc escèptics en això, perquè, clar, començar a fer formes noves, tot això d'aquí, pues, te varia molt la producció. Perquè és que t'ho varia tot, saps? Per fer una sabata normal, les maneres de muntar, hi ha unes formes que té una dentadura. Quan fas una talla grossa has de canviar-se'ls. Has de canviar-se'ls les formes perquè no la poden que fan. Saps? Hi ha tota una sèrie de factors que influeixen.
1: I a Palma, a Mallorca, hi ha moltes dones amb el peu de 45.
0: Sí, mira, tot això d'aquí són talles grosses.
1: Són sabates guapes, eh?
0: Bueno, procurant que ho siguin.
1: És per tenir preciós, és per l'estiu.
0: Sí, claro.

0: I per tant, la resposta ha estat bona. És a dir, una decisió que van deieu, prenien decisió, de vegades encertaven, de vegades no, i en aquesta sí que vareu encertar, perquè la gent ho sap.
1: Bueno, sí, però és que els han d'acertar totes, si vols... No, no, basta. No te pot posar medalles, després sap que t'acaben d'aviat. No, no, no.
0: Pesen molt.
1: Oh?
0: Les medalles pesen molt.
1: Pesen, que no te pot mantenir. Nosaltres teníem clients nostres d'aquí, de Palma, que llavors en aquell temps la gent tenia els clients que eren fidels a tu. Cada setmana, cada temporada que necessitaven sabates venien. Aquesta gent segueix tenint qualque cosa encara, perquè gràcies a Déu procuram quan fem una venda aconseguir que el client quedi content i torni, pensi en nosaltres quan necessita. Però llavors era com una rutina, la gent veníem aquí, jo n'hi ha molt que me diuen, no te jubilis, que no sé on t'hem d'anar. Però d'aquí cada dia n'hi ha menys, perquè ja o bé per internet o per les distintes plataformes que hi ha per fer compres, sobretot la gent jove és la que més mos falla. Perquè aquesta gent ja té una altra manera de fer les compres. Però vamos, hi ha menjar per tothom també, eh? No a tothom li va bé això.
0: Això és vera, però clar, vosaltres teniu famílies de Palma o de d'arreu que venien aquí, les mares, les filles, els pares, els fills...
1: Tots, jo hi duien altres. I ara encara ara passa qualque cosa, saps? Però costa més. Ara, per exemple, aquí, nosaltres de dona tenim talles des dels 42 fins als 45. Això no hi ha molt de puestos que hi sigui. Entonces, aquests són clients fidels perquè no poden anar amb altres de bandes. Però, vamos, això és un reglón dins del negoci. Hi ha aquesta necessitat perquè el peu creix, hi ha aquesta necessitat i un que té un 43 no li pot donar un 41, que és el número que fan les talles de dona. Entonces, nosaltres hem adaptat això i hi ha cases pues, que també assumeixen aquests riscos i han anat a fer coses per la gent que té el peu gros. I, bueno, nosaltres aquí són tres persones que despatxem, que despatxen. Entonces, aquesta gent... una gran superfície per quan té 3 dependents té 2.000 metres quadrats de nosaltres a tractar amb la gent. El que passa és que la gent antes se deixava aconsellar més, saps el que també hem de dir? Ara en tenim, ojo, però ja la gent és més real, si té les seves idees, les seves coses...
0: Ah, clar, i això és molt interessant, el canvi, com canvies el comportament del consumidor. Abans deixaven, dius, assessorar, i ara però és que ho tenen tot clar.
1: No, te deien, unes sabates, perquè els val, per això i per això, doncs pues, tu li anaves mostrant. El client sempre comanda, no és tu que, però li expliques les coses i després ell tria. També depèn del client, perquè el client, si és una persona indecisa, doncs pues, mostra-li dos per ell, però si n'hi mostres tres, ja se'n va, ja te fuig. Dir que també hi ha la part psicològica de cada persona, però el que tu li has de demostrar que el que tu vol fer és cobrir les seves necessitats. Que els vol per de novia perquè tens un vestit d'aquest color i aquest, però hi ha diferents ofertes i diferent color i diferent... Ara tu trigues que més t'agrada. Jo sé que li dàs, responc. Que la forma te vagi bé, tu que ho has de decidir, perquè moltes de vegades la gent compra unes sabates i no són perquè el color i el bolso van igual i tot això d'aquí. Però fixa que quan hi ha una boda, quan van en el banquet, generalment moltes de senyors el primer que fan és llevar-se les sabates. I ja s'ha posat de moda ara que no vi compren unes perdanyes d'això de jute perquè els se posin després. Però això ha passat sempre, no és un invent d'ara. Sí.
2: Com veu el relleu familiar en el negoci en Miquel? I què ens diu del petit comerç? Ell mateix valora també el món digital i els millors i els pitjors moments viscuts en el negoci.
1: No ho sé, és petit que, és que tota la part d'aquesta d'informàtic i tot això la du ell. Perquè jo no sé, no estic en condició per fer-ho.
0: Encara no sabeu què passarà, però amb Estrelles.
1: Bueno, jo suposo que seguirem. No ho sé. Jo, del moment, estic aquí. Això se'n cuida el meu fill. Jo no en tenc ni idea, però vamos, ell sí.
0: Bé, però funciona molt bé, per el que he llegit.
1: Funciona, sí, tenim unes... Bueno, no tenim cap millor d'això, però nosaltres estem provant les novedats i de cada dia, pues, tenim més. Que mos segueixen, ja és qualque cosa. Hi ha hagut diversos, perquè nosaltres vam tenir un moment molt dolent, que era quan... quan eres tenc hi havia suares que havien d'avaluar la pesseta. I se deia que la pesseta se devaluaria un 30, un 40%. Entonces, en aquell temps, el turisme, que era una part molt important, perquè els francesos venien aquí i nosaltres teníem sabates que valien 2 o 3.000 pessetes i ells, un franc, tornaven quan anaven 20 pessetes, era regalat. I aquesta gent esperava, perquè la gent llavors venia per una setmana o per 15 dies, no és com ara que venen. Entonces esperava i al darrer compraven al final de l'aeroport. Va ser un parell de dies que varen passar pillor perquè era quan nosaltres teníem Paco de les lletres, xat. Però vamos, se va solventar, tampoc no. Però te preocupes.
0: Home, tenir un negoci, imagina que també deus això. I passava pena.
1: Bueno, pena, sí, pena em passa sempre. Però, bueno, si és patidor, saps? Però és que mai estàs content. Quan fas 10, dius, ja s'han pogut fer 15. Quan fas 15, si ja s'han tingut sort, és dir, sempre has d'anar pensant en... Jo amb la dona, per exemple, no deien mai els dos bes que havíem fet, sempre deien, quant de parells has venut? Perquè el que interessava era vendre parells, els dos bes és la conseqüència. I nosaltres comptàvem parells, els dos bes no els comptàvem. No els comptàvem, els comptàvem, però era la conseqüència del parell que havies venut.
0: És a dir, creus que mai no heu acabat d'estar satisfet o sí?
1: Bueno, això va per èpoques. Per èpoques que les coses venen com a més tortes, com a més... No sé. I el millor és que tu, un moment donat, no has acertat tampoc en les compres. T'has equivocat. I quan t'equivoques, tu ho pagues. Així com quan t'acertes també ho pagues, no ho cobres. Quan t'equivoques, pues, hi ha algun moment que has tingut tan inculcat unes idees, després s'ha girat la truita, jo què sé, hi havia una temporada que totes les manoletines havien de ser de cuero, i això era per servir el mes d'abril. I en el mes de febrer va sortir els metal·litzats i va haver de girar tota la truita. De que te serveix anar a Milà i anar a totes aquestes fires i tot això d'aquí. Hombre, ja fas idees, però no sempre són bones, oh. Perquè qualque vegada se gira la truita i tu, els anys bons, varen ser per tot el comerç, no per nosaltres, perquè no som ni més vius ni més beneits, no ens poden posar medalles, saps? Els moments bons, pues jo des del 70 fins al 2000 i pots, eren anys que ara, a partir del 2010, quan han tingut més de caiguda, però també és debut a la obertura de grans superfícies i tot això d'aquí. Perquè antes només n'hi havia una o dues, però ara ja n'hi ha 40-10. I entonces tot això, pues, te mengen clients. Venen sabates també aquesta gent, i claro, si els venen ells, els deixes de vendre tu. Però vamos, tenim articles diferents, però com que avui en dia els dos bes no s'obren, pues la gent cerca moltes preu. I, claro, jo puc donar un preu, però sempre hi ha d'haver una qualitat que justifiqui aquest preu. No se tracta de vendre barat, o se va vendre barat a dins les possibilitats de vendre una qualitat. Nosaltres tenim un límit i tenim un topes i no podem, ja no podem baixar això d'aquí, perquè després ja has d'entrar a dins la competència dels asiàtics, i els asiàtics mos donen, mos guanyen per goleada.
2: Finalment, en Miquel valora la importància del segell emblemàtic.
1: No el que te donen, no el que has fet, és el que te queda per fer, el que interessa, saps? Això és una cosa... Són les circumstàncies que t'han duit estar a l'emblemàtic, però no pots viure de rentes. No pots estar... Si som emblemàtics, ja està, aquest. És campió, no ets campió de res. Tu el que has de fer, és bueno, gràcies a Déu que ho he pogut fer. Pues hem de seguir 80 anys més a fer les coses. Si no, no serveix de res. No pot viure de... No pot viure de record ni de... Les coses cada dia, cada dia, cada dia.
3: IB3 Ràdio és... Participació.
4: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Com molts emblemàtics, el nostre programa des de la setmana passada també és centenari. Avui, per tant, hem completat l'edició 101, i això vol dir que ens en quedaran 3 més fins a completar el darrer dissabte d'agost aquesta aventura radiofònica. Gràcies a la feina de tot un equip de professionals que el fan possible. En Xavi Oliver, les tasques de producció, de retrat i d'entrevistes. En Lluís Fortesa, el control de so. En Joan Trias, a l'assessoria musical. Napoloni Hugueta, documentació. També la nostra gratitud per l'assessorament de les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional ADR del Govern. I gràcies també, sens dubte, a vosaltres, a l'audiència, per seguir-nos fidelment cada setmana. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Vos deixem per acabar amb la cançó titulada Quality Shoe, de Mark Knopfler.

0: face them up.
1: Són les dues.
2: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
1: Bon dia. Tot i que a Balears ens trobam per damunt de la mitjana estatal, el cert és que les xifres indiquen una reducció en el nombre de divorcis. A les Illes hi ha 177 divorcis per cada 100.000 habitants, un 12% manco que fa pràcticament una dècada. Al darrere d'aquesta reducció hi ha diversos factors, però als advocats de família els preocupa que un d'ells sigui la dificultat per trobar un altre habitatge. Expliquen que en ocasions les relacions desgastades, tòxiques o fins i tot perilloses es mantenen perquè no és possible accedir a un altre immoble. L'actualitat, a més, reforça aquest temor. Precisament a Pontevedra ha estat detingut per violència de gènere un home que convivia amb la víctima perquè no tenia on anar. Tenim més dades relatives als divorcis a les Illes, les comentat tot d'una, ara però altres temes en titulars. Localitzat sense vida un ciclista de 49 anys a Ciutadella que romania en parador desconegut des d'ahir hora baixa. Laura Benrey, bon dia.
3: Bon dia. Ha estat trobat molt a prop de la depuradora de Calamblanes. L'home va deixar el grup amb el qual havia sortit a rodar perquè no es trobava bé.
1: La policia investiga un home a Palma denunciat per agressió sexual per tocaments a les seves dues filles menors d'edat.
3: El detingut aprofitava que les adolescents dormien per presumptament fer-li tocaments. La mare, exparella de l'investigat, va denunciar els fets en tenir coneixement.
1: A Menorca s'enregistren entre avui i el 13 d'agost, el pic màxim de pressió humana segons l'Observatori Socioambiental de l'illa.
3: Tot i que fins passades unes setmanes no hi haurà noves xifres, la realitat és que enguany s'han superat cada mes tots els registres de pressió humana respecte de l'any passat. Una situació que preocupa els experts per la falta d'aigua, l'excés de residus i l'elevat consum energètic.
1: Les poblacions de taurons del Mediterrani s'han reduït entre un 96 i un 99% en els darrers 60 anys.
3: L'associació SharkMed alerta que la davallada en la població de taurons podria arribar a provocar de manera indirecta l'extinció d'altres espècies.
1: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
4: Bon dia. El Real Mallorca tanca la preparació de pretemporada amb empat Tau davant l'Ederberg alemany gràcies al gol marcat a la segona part per Antonio Sánchez. Ara el segon objectiu del club, a més de la Lliga, és el fitxatge del davanter aragonès Adrián Lisso. I ahir es va tancar la 44a edició de la Copa del Rei amb èxit per partida doble pel que fa a la representació balear amb el segon de Balearia Team a la classe Women's Cup i de Nadir a la classe Club Swan 42.
1: I en relació amb el temps, atenció, perquè ens trobam en avís taronja a l'interior i sud de Mallorca per altes temperatures i l'avís és groc a la resta de l'arxipèlag. Xesca Cifra, bon dia.
5: Bon dia. Tornem a tenir una situació meteorològica dominada per l'estabilitat i també per la temperatura molt elevada. Avui cap vespre esperàvem el cel gairebé destapat, molt pocs nívols, qualque nivolalt que ha d'arribar des del ponent, però serà poca cosa, i temperatures encara molt altes. Ara ja arribam a 39 graus a punts del ponent de Mallorca i també tenim màximes en torn dels 37-36 graus a Menorca, al ponent d'Eivissa, i a Formentera ara ja hem arribat als 34 graus. Esperàvem, per tant, una hora baixa de temperatura elevada. També durant aquesta pròxima nit i matinada les temperatures davallaran ben poc. Tornarem a tenir nit tòrrida amb mínimes que no davallen dels 25 graus gairebé a tot l'arxipèlag. Només a punts de l'interior de Mallorca davallaran dels 25. El vent, avui cap vespre, continuarà bufant de component est, afluixarà a punts d'Eivissa i a Formentera i també al Canal de Mallorca, però en aquests redols encara tindrem algun sector amb maror, amb ones al voltant d'un metre d'altura. A la resta, però, vent molt més variable, una mica d'embat i la situació marítima dominada per mar arrissada i marejol. Demà el cel tornarà a estar destapat, temperatures sense canvis, semblants a les d'avui, per tant, tornarem a fregar els 40 graus en alguns sectors de Mallorca i els 37 a Menorca i a les Pitiuses. Arribaran alguns núvols alts i el vent ja serà més fluix.
1: Gràcies, Xesca. Són les 2:04. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Començam.
2: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: L'any passat, prop de 2.200 persones es varen divorciar a les Balears, segons les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Una xifra que mostra una certa tendència a la baixa en els darrers anys, tal com està passant a la resta d'Espanya. Això sí, Balears continua situant-se per damunt la mitjana estatal amb una taxa de 177 divorcis per cada 100.000 habitants, en comparació amb els 164 estatals. Val a dir també que ens trobam en fora, a les Balears, dels 226 de 2017.
3: Pel que fa a la conflictivitat dels divorcis, un dels motius que actualment genera més tensió és l'habitatge, per mort de la crisi que es viu. D'un habitatge comú es passa a tenir la necessitat de dos, una situació que obliga a prendre mesures que dificulten el procés de separació. Així ho explica Maria Antònia Mateu, membre de l'Associació Espanyola d'Advocats de Família.
0: Hi ha persones que pacten viure plegat un any, dos anys, en previsió de que en aquest termini hi haurà una situació X que els hi permetrà. El que passa és que són situacions molt, molt, molt complicades. Mantenir una convivència no desitjada és molt feixuc, però més de feixuc pejoratiu. No sol ajudar a una cordial relació entre els progenitors.
3: En el cas dels divorcis amb fills, cada vegada és més freqüent la custòdia compartida, que representa gairebé el 59% dels casos. Som la quarta comunitat autònoma amb una xifra més alta. Margalida Serra és psicòloga especialitzada en separacions.
6: Els jutjats sabeu de cada vegada sobre les custòdies compartides a nens de menor edat. Abans era bastant improbable que a nens de 6 anys els donés custòdia compartida. Se començava a plantejar a partir d'aquesta edat, 6, 7 anys, començava a plantejar. Ara hi ha custòdies compartides a nens de 2 anys, 3 anys... Abans d'això era impensable, perquè també els progenitors ara tenen molt més interès que abans en tenir una custòdia compartida. Abans el com ho donava més per cert, que la custòdia era de sa mare, i supos que era un status quo que s'havia normalitzat.
3: Un divorci és sempre una experiència vital que du aparellada un dol, i per això els experts recomanen estar preparats psicològicament.
6: Tot i que el divorci està molt memoritzat dins la nostra societat, crec que ens falta molta educació a nivell de divorci. Preparació emocional i mental, perquè un divorci sempre implica una divisió de sa casa, una divisió de sa economia, divisió de nens, inclús a vegades amics, la nostra vida canvia. Sempre hi ha un dol, sempre hi ha una pèrdua, i a vegades no estem preparats per aquest dol. Aquest canvi implica que surti aquesta fase que sempre ve de ràbia, frustració, i si no estem preparats per gestionar-la i entendre-la com una part del procés, és quan se generen aquests litigis tan grans i fa molt de mal.
3: En l'actualitat, el 80% dels divorcis són de mutu acord i de mitjana es produeixen després de 13 anys de casats.
1: Precisament, la manca d'alternatives amb habitatge poden agreujar els conflictes de parella. És el que ha passat a Pontevedra, un home ha estat detingut per un presumpte delicte de violència de gènere després d'una discussió a l'habitatge familiar.
3: La dona va denunciar amenaces, insults i agressions físiques prèvies, entre elles que l'home l'hauria agafada pel coll. Ell, per part seva, va reconèixer als agents la mala convivència, però va assegurar que no podia canviar de domicili per dificultats econòmiques.
2: Informatiu migdia.
1: Avui de matí el dispositiu de cerca del ciclista desaparegut ahir a Ciutadella, mentre feia una volta amb un grup d'amics, ha trobat el seu cos sense vida a la zona de Torre del Ram. Tenia 49 anys i tot apunta a que la mort va ser per indisposició després d'haver-se separat del grup. Blai Barber.
7: Al voltant de les 9 del matí d'avui ha estat un amic que l'ha trobat a un punt entre l'hipòdrom i la depuradora de Calamblanes. Tot un gran dispositiu dels serveis d'emergències l'estava cercant des de les 8 del vespre. El ciclista que ha perdut la vida tenia 49 anys i havia sortit amb grup ahir matí per fer una ruta en bicicleta entre el pont d'en Gil i sa Falconera, per on passa el camí de cavalls. Segons la Policia Nacional, en un moment es va separar de la resta de companys i apunten des de la Policia Nacional que no es trobava bé. En avançar els companys, no va tornar al domicili, per això es va anunciar la desaparició. La Policia Nacional apunta a una mort súbita, però encara s'haurà d'esperar a l'autòpsia. Escoltam ara el sergent Joan Roca, caporal del Parc de Bombers de Ciutadella.
8: Avui matí hem retirat la recerca i s'ha decidit passar la zona que es va fer ahir vespre i ampliar amb un altre anexa. I s'ha trobat repassant la d'ahir vespre. En aquella zona de l'hipòdrom de la Torre del Ram hi ha una depuradora i estava allà, la zona de prop de la depuradora. Molts d'amics han col·laborat, també s'ha de remarcar, gran part o quasi tots els seus companys del grup ciclista han participat tant es vespre com es matí a la recerca, i de fet ha estat un d'ells que l'ha trobat.
1: Gràcies, Blai. La policia investiga un home a Palma denunciat per agressió sexual per tocaments a les seves dues filles menors d'edat. Va ser detingut per interrogar-lo sobre els fets posats en coneixement dels agents per la seva exparella i mare de les nines.
3: L'investigat hauria aprofitat que les dues adolescents dormien en el mateix habitatge que ell per tocar els pits a una d'elles mentre dormien, així com per masturbar-se mentre estaven en la mateixa habitació. L'altra filla va dir que també li havia tocat els pits en una altra ocasió. La denunciant va explicar que les filles s'havien despertat i n'havien estat testimoni. Per això atribueix igualment la policia al detingut als presumptes delictes d'exhibicionisme i corrupció de menors.
1: La policia local de Palma en aquest cas investiga un home de 66 anys per haver gravat presumptament d'amagat una jove de 20 anys al tren d'Inca sense el seu consentiment. Un altre passatger que viatjava al mateix vagó va advertir l'atleta que va aconseguir fotografiar el presumpte autor abans de demanar ajuda en arribar a l'estació.
3: El vigilant de seguretat de l'estació intermodal de la plaça d'Espanya va retenir l'home que hauria reconegut els fets davant els agents de la unitat d'intervenció immediata. La policia ha tramitat la denúncia.
1: L'Ajuntament de Sant Josep ha interposat 29 denúncies i ha realitzat 65 decomisos en la seva lluita contra la venda ambulant. Tot i aquest esforç, els venedors ambulants continuen sent una presència habitual a les platges més turístiques, com és el cas de Set Salines. Ens ho conta David Ventura.
9: Són una presència tan tòpica com l'arena, el mar o les gandules. La venda ambulant és un element del paisatge de la platja de Set Salines i ofereixen de tot: pareos, parasols, ulleres de sol, begudes o pentinats. I la majoria dels banyistes s'han acostumat a la seva presència.
10: No me molesta para nada, no. Trabajan y lo veo bien, mientras no hagan daño a nadie, no tengo ningún problema que estén ahí.
11: Els africans en cauen molt bé. El rotllo que porten i tal, penso que li donen certa alegria a la gent, saps? I sap greu veure'ls així sense medis i treballant dur per treure els quatre calés.
9: Però la compra dels seus serveis no sol ser satisfactòria.
12: Y al final, la verdad, como las salinas hace mucho sol, pues les hemos comprado una sombrilla, pero vamos, nos han cobrado como 5 euros más de lo que vale en la tienda.
13: Pero pequeñísima, como para una persona, que no cabemos, de bajita y todo, y medio rota.
9: Enguany, els compradors s'exposen a multes de fins a 750 euros, una novetat que encara ningú coneix.
14: Desconocía que me pudieran multar por comprar, ya le digo. Este año no he comprado nada.
10: No tenía ni idea, la verdad que no.
9: Per aquest motiu, l'Ajuntament no ha sancionat encara cap comprador, perquè, assegura, s'està encara en una fase d'informació ciutadana. De moment, però, s'han interposat 29 denúncies a venedors i s'han fet 65 decomisos.
1: Dues i 12 minuts. Segons l'Observatori Socioambiental de Menorca, sempre entre el 9 i el 13 d'agost, és a dir, aquests dies, es produeix el pic de pressió humana sobre l'illa. Durant aquest any 2026, de moment, fins al mes de juny, ja s'han superat cada mes les dades de pressió humana de l'any anterior. Blai Barber.
7: L'Observatori Socioambiental de Menorca, des del 1996, suma i resta cada dia les persones que entren i surten respectivament de l'illa a través de l'aeroport i dels ports a les dades de població resident a l'illa, que també es van actualitzant. Escoltam a Sònia Estradé, tècnica de l'OPSAM.
15: Aquesta pressió humana de la que estem parlant no només són turistes, estem parlant de residents i visitants, treballadors temporals. La pressió humana té en compte tothom, no només turistes. Està augmentant molt el nombre de residents cada any. Som més gent que vivim aquí.
7: Tradicionalment, entre el 9 i el 13 d'agost, sempre s'arriba al pic de pressió humana a Menorca. L'any passat es va arribar al rècord històric de 212.600 persones. D'aquest 2026, l'OPSAM té dades actualitzades fins al mes de juny.
15: El 2026, fins al mes de juny, cada mes s'ha superat el 2025. Assent que el 2025 va ser el rècord històric de pressió humana mensual damunt de l'illa.
7: La pressió humana, explica l'OPSAM, afecta recursos naturals de l'illa com l'aigua, però també la gestió de residus o les qüestions energètiques.
15: Menorca és una illa, tenim un territori limitat i, per tant, el tope l'hem de fixar nosaltres. Està clar que ja estem superant el límit de molts dels recursos naturals.
7: Ja són diversos els municipis de l'illa que han decretat mesures per reduir el consum d'aigua per la situació de les reserves hídriques.
1: I la Guàrdia Civil té preparat un ampli dispositiu de cara al proper dimecres, al dia de l'eclipsi. Més de 24.000 efectius a tot l'estat estaran fent feina per terra, mar i aire per reforçar la seguretat, la mobilitat i la protecció del medi ambient.
3: Pel que fa a les Balears, es desplegaran pràcticament totes les seves especialitats. Trànsit, servei marítim, Seprona, GEAS, el servei de detecció de drons Pegasus, el servei aeri i les unitats de reserva i seguretat. Així ho ha explicat Mari Carmen Moyà, portaveu de la Guàrdia Civil a les Balears, al programa La Gran Vida.
16: Trabajamos sobre tres pilares fundamentales. El primero va a ser la seguridad vial. Se van a tener que tomar medidas de vigilancia, ordenación y regulación del tráfico. En segundo lugar, la seguridad del territorio para intentar minimizar lo máximo posible el riesgo de incendio y sobre todo garantizar la seguridad ciudadana, ¿no?, de todos los que vamos a disfrutar de este acontecimiento. Y en tercer lugar, pues nuestra seguridad en el mar, ¿no?, ya que sabemos que muchas personas van a optar por embarcaciones para disfrutar de este acontecimiento desde el mar.
3: Pel que fa al trànsit a les carreteres, es preveu que s'acumulin molts cotxes en punts determinats. Per això, la Benemèrita recomana consultar les pàgines del govern abans d'iniciar el desplaçament per corroborar les limitacions d'accés. També, això sí, demana prudència per evitar incendis.
16: Nos gustaría también hacer hincapié en que las personas estacionen sus vehículos únicamente en las zonas habilitadas para ello, porque si estacionamos el vehículo en una zona de vegetación seca, el propio sobrecalentamiento del vehículo pues puede ser el inicio de un incendio, ¿no? Así que también hacer mucho hincapié, ¿no?, en esos estacionamientos, que no es estacionar solo ahí, sino es mirar por el medio, sí.
1: Una crida a la prudència i la precaució feta en el marc del risc extrem d'incendi forestal que afecta les Balears i també a bona part de l'Estat. De fet, enguany s'han registrat 40 focs, quan l'any anterior, en aquestes dates, foren una quinzena. A hores d'ara, el més complicat és el de Niebla, a Huelva, que ja ha cremat un perímetre de 8.000 hectàrees.
3: Afecta 6 municipis i unes 500 persones continuen evacuades i no està previst que puguin tornar a casa seva aquesta jornada. Un incendi complicat perquè el vent i l'orografia han dificultat les feines d'extinció. Amb tot, Antonio Sanz, el conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia, s'ha mostrat més optimista avui a la roda de premsa posterior a la reunió del CECOPI.
17: Ahora tenemos cierta esperanza de poder ya ganarle terreno al incendio. Hasta ahora hemos estado defendiéndonos del incendio. Ahora intentamos seguir defendiéndonos del incendio, pero con perspectiva de haber consolidado perímetro. Y la idea final es poder perimetrar y consolidar ya todo el terreno, todo lo que es el perímetro del incendio, que repito, es muy elevado. Hablamos de 8.000 hectáreas recorridas.
3: I a Castelló es manté el nivell 2 de perillositat de l'incendi de Tírig, que compta amb 300 efectius terrestres i aèris, als quals s'han sumat efectius de la Unitat Militar d'Emergències. El foc afecta unes 400 hectàrees de terreny forestal i es manté el confinament de la població de Catí, amb poc més de 700 veïns i decretat a Hora Baixa. Avui, Hora Baixa es reuneix de nou al CECOPI per analitzar l'evolució de l'incendi.
1: Més coses. Les poblacions de taurons del Mediterrani s'han reduït entre un 96 i un 99% en els darrers 60 anys, segons els experts, que alerten que la seva situació és la més crítica de tot el món. A les Balears, l'associació SharkMed ha posat en marxa un estudi pioner per conèixer millor les poblacions de taurons que viuen a les profunditats de la mar, espècies poc conegudes i difícils d'observar.
3: Per fer-ho, els científics utilitzen un sistema innovador de càmeres amb esca que poden operar fins a 500 metres de profunditat i permeten així identificar els exemplars sense necessitat de pescar-los. Ho explica el president de SharkMed, Agustí Torres.
18: Veient les imatges podem veure quin tipus de taurons tenim, si són mascles, femelles, si mostren ferides. La importància d'aquests sistemes ve donada pel fet de que n'hi ha tan pocs que si les volem estudiar en el seu medi natural podem passar molt de dies a la mà sense trobar-ne ni un.
3: A més, la davallada en la població de taurons podria arribar a provocar de manera indirecta també l'extinció d'altres espècies.
18: Quan hi ha una epidèmia, una malaltia contagiosa, i un animal se posa malalt, un depredador se'l menja ràpidament. I això evita que aquell animal en contagiï molts altres. En canvi, quan no hi ha depredador, un animal malalt sobreviu i mentre va contagiant a molts altres. I això pot fer que una espècie sencera desaparegui.
3: Per contribuir a la preservació dels taurons a les Balears, SharkMed anima la ciutadania a perdre'ls la por, reduir el consum de productes derivats d'aquests animals i adoptar pràctiques més respectuoses amb el medi ambient.
2: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: Després d'un matí dedicat a les famílies, a Eivissa continua celebrant les Festes de la Terra amb un programa carregat de música per avui hora baixa, amb el primer Dona Fest com a principal novetat d'enguany. Ens ho conta Alberto Ferrer.
1: Serà a les 7 del vespre al Parc Reina Sofia amb un cartell exclusivament femení i amb un repertori de música afrollatina i electrònica. Per aquesta primera edició s'ha comptat amb les DJ Miss Martínez, Tania Moon i les cançons de l'eivissenca Jessica Ross, que animaran la trobada fins que pugin a l'escenari les germanes Eli i Gigi Rojas. Sara Barbado és la regidora d'Infància i Igualtat de Vila.
2: Una jornada muy especial para visibilizar el talento femenino de la isla. 5 DJs estarán al plato, todo mujeres, Miss Martínez, Tania Moon, Jessica Ross, Eli y Gigi Rojas, y además tendrá un vídeo muy especial que podremos visualizar de Billions, donde habrá un mensaje muy esperanzador. Os esperamos.
1: A les 9 i mitja, els Miss Melòmens tenen una cita a l'església de Santo Domingo de Dalvila, on actua l'Orquestra Simfònica Pitiusa. Si el que vos agrada és l'aventura, on heu d'estar és a Soto, on a les 7 i mitja es dona el tret de sortida a una cursa d'orientació, una disciplina que combina estratègia i natura per acabar refrescant-se a la platja.

0: I les festes de Sant Llorenç de l'Alló ja s'atraquen, seran el proper cap de setmana, però avui arriba un dels actes previs més importants i l'origen històric realment de la festa de Sant Llorenç.
1: A les 5 del capvespre, des de l'església de Santa Eulària, partiran els caixers cap a l'ermita rural de Vinixems. Allà tindrà lloc el replec de cavalls i exhibicions equestres amb l'acompanyament musical de la banda juvenil de l'Alló. Al Fosquet es farà ja la davallada en comitiva dels caixers i amb la imatge de Sant Llorenç cap al poble. Acabats aquests actes, els cavallers passaran per la plaça Constitució acompanyant la imatge i tindrà lloc la convidada de la caixera Batlessa a participar a les festes majors de Sant Llorenç de la setmana vinent.
0: I l'Encontre de Joves Poetes celebra enguany la seva 25a edició, un esdeveniment que se celebra anualment a Formentera i que reuneix a poetes tant novells com veterans d'arreu dels territoris de parla catalana. L'objectiu és crear xarxa i posar en valor la llengua. Regina Mallans.
2: Isabel García Canet, valenciana.
3: Som els vestigis de la llavor, l'arrel que crema la terra eixorca que sempre veu allà on hi ha aigua, sol, horta, llum. Som el seu fruit.
2: N'Abril Riu, de Catalunya.
4: Sota la lluna plena, com un anell d'or. Juntes ens hem casat amb les mans del destí.
2: I el formenterer Esteve Portes...
5: És mentre el rierol trascola la fuaca quan surten els caragols a respirar la vida.
2: Són alguns dels protagonistes de l'Encontre de Joves Poetes que se celebra cada any a Formentera.
4: Fer xarxa també, que és molt important entre artistes.
3: Us he conegut a elles i les llegiré i les seguiré.
5: És una llengua que s'ha de transmetre a les noves generacions i donar-li tota la importància que té, i perquè realment són les nostres arrels.
2: Un esdeveniment ja consolidat que enguany arriba a la seva 25a edició i que reuneix tant a poetes que comencen com aquells que ja porten diverses publicacions a les espatlles. La poetessa Maria Teresa Ferrer ha organitzat durant molts anys aquesta trobada.
6: Produeix molta satisfacció. Es veure com alguns d'aquests poetes que varen venir als inicis, avui en dia són grans poetes, són poetes reconeguts i que varen tenir un poc als inicis amb aquest acte.
2: L'objectiu és fer valdre la cultura i riquesa lingüística dels diferents territoris.
0: 2:23, petita pausa i els esports.
7: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
8: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
9: Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
10: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
11: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
7: Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
12: Salutacions, temps pels esports. El Real Mallorca va tancar ahir la pretemporada imbatut, i tot gràcies al gol d'Antonio Sánchez, qui igualava el 0-1 d'error obtingut 4 minuts abans. L'expulsió del central francès Juan Moro al minut 11 va condicionar molt el que era el darrer assaig de pretemporada. Al final, empat a 1 al marcador i valoracions per part de dos jugadors que queden del Mallorca de la passada temporada, Manu Morlanes y Mateo Morey. Al sentim.
13: Sí, muy feliz. El que me conoce sabe que deseaba que llegara este día. El Mallorca forma parte de mí, de mi familia. Cuando llegué hace 3 años y medio, pues no imaginaba, ¿no?, que pudiera sentirme tan a gusto en un sitio como este. La gente solo me ha transmitido cariño en todo el tiempo que llevo. Y también tengo cierta responsabilidad interna, ¿no?, por lo que sucedió el año pasado. Y mi cabeza solo está pensando en devolver al Mallorca en primera división.
14: De dins crec que són molt bones, crec que després de lo que va passar l'any passat se necessitava un canvi. El míster ha estat capaç de portar el seu granet d'arena i crec que l'equip ha agafat i ha captat l'idea molt bé des del principi i crec que mos hem fet molt forts com a grup. Inclús avui, un partit de pretemporada que mos expulsen un jugador en els primers minuts, crec que això també mos ajudarà, mos farà forts com a equip i bueno, crec que en el final acabam una pretemporada molt completa i preparadíssims per afrontar tot l'hora.
12: Ara ja toca pensar en la Lliga, que recordem arranca dissabte, aquí ve la 9 i mitja, són molts davant el Real Valladolid, un partit on hi serà Manu Morlanes, que ahir, abans del partit, va fer oficial el club la seva renovació fins a l'any 2031. Ara toca esperar com acaba la negociació entre Real Saragossa i Mallorca pel jugador Adi Alonso, que en principi sembla que ja està d'acord amb el Mallorca, amb les condicions pel seu trasbàs al conjunt mallorquinista. L'Eudivisa va superar la Societat Esportiva per 1-0, un partit corresponent a les Festes de la Terra. Un solitari gol d'Ander Joldi, minut 3 de la segona part, permet als Blau i Cels tancar aquest segon assaig de temporada en triomf, però molta feina encara per fer. Sentim el tècnic l'UD, Raúl Llona.
15: En general, pues eso, muy contento del esfuerzo del equipo, del trabajo, y bueno, intentando mecanizar pues esas situaciones que esos comportamientos que estamos buscando trabajar toda la pretemporada para tener esas sensaciones positivas de cara al comienzo de la temporada de Liga.
12: Per altra banda, afegir que l'UD ja té dos reforços de luts de tots dos amb els 30 anys complits, però cridats a marcar diferències en la categoria. El mitjà punt esquerrà, José Carlos Lazo, es trenca bé de l'Albacete, i el davanter centre és de la Cultural Leonesa, Manu Bustos. Competir, recuperar la categoria, aquest és el propòsit del Balears Futbol Club. L'equip que prepara Miqui Mallàs ha renovat el gruix de la passada temporada i, a més, han arribat al club tres futbolistes per marcar diferències. Escoltam a la portera Blanca Noguera.
16: Molt il·lusionada per la temporada, moltes ganes ja que comenci la Lliga, de poder demostrar el nivell que tenim i, és veritat, que moltes ganes de començar la Lliga.
12: Ahir va posar el punt i final la 44 edició de la Copa del Rei de Bala amb èxit per partida doble pel que fa a la representació balear amb els triomfs de Valeria Tín, de Maria Bové a la classe Women's Cup i de Nadir de Pedro Baquer a la classe Club Swan 42. El sentim a tots.
17: Un altre any supercontentes de poder guanyar una regata en el nostre club, que sempre sentim molt l'apoyo per part de tothom, de Manu, d'en Pedro, de Hugo, de Navivi, de tothom que organitza la regata, de les nostres famílies.
18: M'ho ha costat moltíssim. Tenen en compte que la regata d'avui ha hagut un moment que anàvem penúltims, eh? I és la tercera copa que guanyem, o sigui que estem molt satisfets. Segons la meva tripulació, ha estat la més lluitada de totes.
12: I recordar que demà es presenta la 31a edició de la regata Illes Balears Clàssiques, disputat de l'11 al 15 d'agost a la Badia de Palma. En motociclisme, 5a plaça al Gran Premi de Gran Bretanya, motociclisme París-Angevin, en aquest moment es disputa de les dues en MotoGP. En Joan Mir, que recorden, ha sortit des de la 21a posició. Segons perquè siguin les dues i mitja, fins aquí els esports.

Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

El cançoner popular i tradicional de les Illes, revisat amb soltura, amb elegància, per aquestes 8 joves artistes, cantants i compositores de Mallorca, és a dir, pitxorines. Com a tema de portada per començar Òrbita 3, acabam d'escoltar la ciutat de Nàpols, revisada per pitxorines amb arrel i essència mediterrània. Encarregades d'arrencar el viatge per al món musical que t'oferim a IB3 Ràdio durant el cap de setmana. Començam així a orbitar la galàxia musical d'aquest llarg recorregut sonor on les cançons són les protagonistes que sonaran i punxaré fins arribant al punt horari de les 9. Davant del micròfon, Tito Fuster. Pitxorines actuen avui a Campanet Mallorca, a la plaça de Son Bordoi. L'actuació prevista a les 9:30 del vespre. Arriba, na Dolores, es llarga i prima.

0: Són les mallorquines Pitxorines i aquesta Pere Gallarí, el seu darrer àlbum, que a més ha comptat amb la col·laboració, entre d'altres, de la catalana Judit Nederman. Pitxorines continuen presentant aquest, el seu darrer treball discogràfic, Sa Falda Girada. Concerts de presentació avui mateix, com abans s'apuntava, a Campanet Mallorca a partir de les 9:30 del vespre. I aquest proper divendres, dia 14, actuaran a la colònia de Sant Pere, també a Mallorca. Ja cap a finals d'aquest mes d'agost, dia 25, l'ocasió serà a Montuïri.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: I un altre dels temes d'aquest àlbum, Sa Falda Girada, el segon llarg de Pitxorines, un clàssicàs de la música popular de Mallorca. Tira-li cosetes, amb la col·laboració de Miquela Lladó. Tira-li cosetes.

0: en òrbita.
1: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
2: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
3: Som en Julià Cornell, d'Ànim of Barrec.
4: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
5: Què tal, oients d'Òrbita 3, el que em fa vida negra?
0: La música illenca.
4: Aquí, a Òrbita 3.
3: Aquí, a Òrbita 3.
0: En Tita Fuster, Òrbita 3. I de 3 Ràdio és humor.
6: En el corazón de Palma, en la calle de San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275.
7: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
8: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
9: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen en descoll.
10: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
11: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
10: Sí, sí, sí.
8: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
9: Ets ambidestre?
12: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: La música illenca a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
13: Ses òrbites en sincronia.
0: Òrbita 3 en Tita Fuster.

0: Seguim punxant i gaudint del so de les illes en aquests primers 30 minuts d'Òrbita 3, la coctelera musical de la ràdio pública que t'oferim durant el cap de setmana. La valldemossina Júlia Colom, cantant i compositora, presentarà les noves cançons del seu darrer treball, Paradís, aquest proper dimecres, dia 12, en el claustre de Mahó, a Menorca.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: La seva música uneix la tradició oral de les tonades de Mallorca amb sons moderns i contemporanis del pop, jazz i electrònica. Aquest proper dimecres, Júlia Colom, en el claustre de Mahó. Acabam d'escoltar T'he cercat i donant pas en aquesta Sa Madonna, amb la col·laboració de Tarta Relena.

La música d'arrel tradicional i popular de les illes, sobretot de Mallorca, que es mescla amb els ritmes i sons contemporanis. És Júlia Colom, la cantautora mallorquina, actuarà aquest proper dimecres, dia 12, en el claustre d'Amó. Amb aquesta cançó titulada Sa nit i es dia, arribam al punt horari de les 3. Després del butlletí informatiu, seguim orbitant. Gràcies per ser a l'altra banda, aquí, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia, notícia de portada del nostre informatiu d'avui. Baixa lleugerament la xifra de divorcis a les Illes, que no obstant això continua estant per damunt de la mitjana estatal amb una taxa de 177 divorcis per cada 100.000 habitants. Concretament, l'any passat es divorciaren prop de 2.200 persones a les Balears, segons l'Institut Nacional d'Estadística. En l'actualitat, el 80% d'aquests divorcis són de mutu acord i de mitjana es produeixen després de 13 anys de casats. Pel que fa a la separació de facto, la falta d'alternativa per anar a viure fora de l'habitatge conjugal continua sent un obstacle. Maria Antònia Mateu, membre de l'Associació Espanyola d'Advocats de Família.
2: Hi ha persones que pacten viure plegat un any, dos anys, en previsió de que en aquest termini hi haurà una situació X que els hi permetrà. El que passa és que són situacions molt, molt, molt complicades. Mantenir una convivència no desitjada és molt feixuc, però més de feixuc pejoratiu. No sol ajudar a una cordial relació entre els progenitors.
1: En el cas dels divorcis amb fills, cada vegada és més freqüent la custòdia compartida. El 59% dels casos som la quarta comunitat autònoma amb una xifra més alta en aquest sentit. I la Conselleria d'Educació assumirà el curs que ve la gestió directa d'escoletes, centres i aules de 0 a 3 anys vinculats a Escola Sapollensa, la colònia de Sant Pere Artà, Sant Carrió, a Sant Llorenç, d'Escardassà i a Eivissa, i també a Palma, a Sant Damet o Sant Givert, Rei Jaume I, Gènova i la Soledat. Pel que fa a l'escoleta, suposa 1.600 places i ja són 32 els centres per a la primera infància en nòmina del govern, un fet que permet garantir la gratuïtat d'aquest primer cicle. I avui de matí el dispositiu de cerca del ciclista desaparegut a Icat Vespre Ciutadella, mentre feia una volta amb un grup d'amics, ha trobat el seu cos sense vida a la zona de Torre del Ram. Tenia 49 anys i tot apunta a que la mort va ser per indisposició després d'haver-se separat de la grup. Joan Roca, caporal de guàrdia del Parc de Bombers de Menorca a Ciutadella.
3: Avui matí hem retirat la recerca i s'ha decidit passar la zona que es va fer ahir vespre i ampliar amb un altre annexa. I s'ha trobat repassant la d'ahir vespre. En aquella zona de l'hipòdrom de la Torre del Ram hi ha una depuradora i estava allà, la zona de prop de la depuradora. Molts d'amics han col·laborat, això també s'ha de remarcar, gran part o quasi tots els seus companys del grup ciclista han participat tant es vespre com es matí a la recerca i de fet ha estat un d'ells que l'ha trobat.
1: I pel que fa als incendis forestals a la península, en aquest moment el més complicat és el de Niebla, a Huelva. Les flames han recorregut fins 8.000 hectàrees, tot i que la xifra cremada és inferior perquè han quedat illes d'arbres intactes. Hi ha 6 municipis afectats i prop de 500 persones evacuades. Antonio Sanz, conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia.
4: Llegó ayer incluso a tener focos secundarios con saltos de ese PVCO que alcanzaban los 3,5 km, lo cual provoca una extensión rápida del incendio, un avance rápido del incendio que unido a los continuos cambios de viento, sinceramente es difícil encontrar una situación como la que hemos vivido en este incendio, en el que en un mismo día se pueden producir 4, 5 y hasta 6 cambios de viento.
1: I acabarem amb esports, amb motociclisme concretament. Fa uns minuts s'ha acabat la prova reina del Campionat del Món de Motociclisme, de MotoGP. El pilot palmesà Joan Mir no ha pogut acabar, de fet ha caigut en la quarta volta i el triomf ha estat pel pilot també espanyol Raúl Fernández. I en Moto2, millors notícies, tot i que no com s'esperava. Finalment, Izan Guevara, que havia sortit en la primera posició, ha acabat 5, això sí, per davant del líder del Mundial, de Manuel González. Per tant, li serveix aquest resultat per retallar una mica les distàncies, els punts en la classificació global. Fins aquí les notícies de les 3 del capvespre d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 4. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?

0: Així sona el projecte musical Blau Salvatge, un octet multicultural liderat per el vibrafonista mallorquí Joan Pérez Villegas. El seu so mescla jazz, música clàssica, contemporània i folklòrica. Blau Salvatge encata en la sessió de migdiada d'aquest diumenge 9 d'agost. Gràcies per estar, per entrar en Òrbita 3, seleccionant els continguts, les mescles i comentaris a càrrec de Tito Fuster en aquesta franja horària entre les 3 i les 4, aprofitant per punxar referències musicals del món del jazz en totes les seves variants i fusions. Sonen Blau Salvatge per anunciar la seva actuació demà dilluns a partir de les 10 del vespre en el Parc Can Cirera Prim, a Sa Pobla, Mallorca. És una de les actuacions que s'emmarca en el Festival Mallorca Jazz a Sa Pobla, que enguany celebra la seva 32a edició. Va arrencar el passat mes de juliol i es durà a terme fins dia 20 d'aquest mateix mes d'agost. Demà, actuant en el Mallorca Jazz a Sa Pobla, Blau Salvatge.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: Si vols estar ben informada i informat dels concerts i festivals que tenen lloc a les illes i fora de la nostra comunitat, punxam en els seus protagonistes quan orbitam durant el cap de setmana. I ara, si estàs en òrbita des de Menorca i t'agrada el jazz, et pot interessar aquesta actuació que tindrà lloc avui mateix en el claustre de Maó. Actuaran Gustav Landgren Trio.

Estàvem escoltant les delicadeses musicals signades per Gustav Landgren en format trio. És un dels guitarristes de jazz més destacats del programa musical actual de Suècia, considerat un autèntic especialista en el món de la interpretació. Nascut a Estocolm l'any 1980, tot i ser molt jove i, a més, començant la seva carrera de molt petit, només amb 12 anys, s'ha fet un nom en el programa musical d'Europa. Avui, oportunitat de gaudir de la seva música de Gustav Landgren en format trio en el claustre d'Amor a Menorca. Escoltam Minor Swing.

0: És la música del guitarrista Gustav Landgren, que avui en format trio actua en el claustre de Mo a Menorca, un dels guitarristes del món del jazz europeu més respectats. Es toca fer ara una pausa, una aturada, i tot d'una tornem a entrar en òrbita.
1: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. IB3 Ràdios, diversitat.
2: Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no fondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
3: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
1: Dissabte i diumenge, Òrbita 3 amb Tito Fuster.

Molt bones, som en Marco Mezquida, músic, compositor, improvisador, menorquí, i sempre estic en òrbita, volant, orbitant, donant voltes, fent volar capes, pensaments i ses alegries. Així que espero que no deixeu d'orbitar. Molta vida, amics.

el sempre fantàstic pianista i compositor menorquí Marco Mezquida. Fantàstica oportunitat per gaudir de la seva música en directe, tot i que té una agenda molt atapeïda viatjant per tota Europa, França, Portugal, Itàlia, també amb molts concerts per tota la península i a les Illes Canàries, i a la seva estimada illa de Menorca actuarà aquesta propera setmana. Si Orbites des de Menorca actua dijous, dia 13, a l'esdeveniment Solo, a l'Institut d'Estudis Menorquins a Mo. Hem escoltat dues peces del seu darrer treball discogràfic Tàctil, Wolves Hope, i fa uns instants Brújula, i una més per il·lustrar i anunciar aquest concert que tindrà lloc aquest proper dijous a Mo. Aquest tema du per títol Constantin, Marco Mezquida.

0: Òrbita 3. Òrbita 3. Òrbita 3. Amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversió.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
5: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
10: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
11: Som una ràdio.
10: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
12: Aquest programa de ràdio legendari.
13: És un facto.
0: Òrbita 3.

delícies del jazz que sonen a les sessions que anomenam de migdiada en aquesta franja horària entre les 3 i les 4. Jazz en totes les seves variants i fusions. Tot just acabam d'escoltar Jean Toussaint Quartet, una formació liderada per el prestigiós saxofonista tenor Jean Toussaint, antic membre dels llegendaris Art Blakey and the Jazz Messengers, un combo que combina la gran tradició del bop nord-americà amb un so contemporani i enèrgic. Senyor Toussaint, col·laborant habitualment amb destacats músics de l'escena del jazz europeu. Oportunitat d'or amb majúscules per veure Jean Toussaint Quartet serà el proper diumenge, dia 16 d'agost, d'aquí una setmana, en el claustre d'Amor a Menorca. Acabam d'escoltar Samba do Aribau. I per completar aquesta selecció de migdiada i arribar en el butlletí informatiu de les 4, escoltarem com a peça de contraportada New Blues Groove. Només queda afegir i agrair-te que estiguis, que entris en òrbita. Després de la pausa per la informació, recorda que seguim punxant la banda sonora d'aquest 9 d'agost fins arribant al punt horari de les 9 davant del micròfon Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. La compravenda d'embarcacions d'esbarjo continua creixent a les illes de la mà de l'augment del comprador local en detriment de l'estranger, concretament, sobretot, de l'Alemanya. Les darreres dades per aquest estiu són del 20% del creixement, el percentatge més alt de l'Estat, i el que més es ven són barques de prop de 8 metres d'eslora. El canvi en la normativa del lloguer de barques per l'any que ve ha fet que enguany moltes empreses venguin la seva flota per renovar-la, explica Jaume Baquer, que és el president de l'Associació d'Empreses Nàutiques de les Balears.
2: L'any que ve, les embarcacions a forta titulació no se podran alquilar i les empreses ara ja estan preparant l'oferta per embarcacions ja una miqueta més completes, una miqueta més grans.
1: I les illes continuen estant per damunt de la mitjana estatal en divorcis amb una taxa de 177 per cada 100.000 habitants. Això malgrat la lleugera baixada de la xifra que l'any passat va ser de 2.200 persones divorciades a la comunitat, segons l'Institut Nacional d'Estadística. En l'actualitat, el 80% dels divorcis són de mutu acord i de mitjana es produeixen després de 13 anys de casats. La falta d'alternativa per anar a viure fora de l'habitatge conjugal continua sent un important obstacle. Maria Antònia Mateu, membre de l'Associació Espanyola d'Advocats de Família.
3: Hi ha persones que paten viure plegats un any, dos anys, en previsió de que, en aquest termini hi haurà una situació X que els hi permetrà. El que passa que són situacions molt, molt, molt complicades. Mantenir una convivència no desitjada és molt feixuc, però més de feixuc pejoratiu. No sol ajudar a una cordial relació entre els progenitors.
1: I Més per Mallorca ha demanat accés a tots els expedients tramitats aquesta legislatura a la Direcció General de Costes. La petició deriva de la notícia del cessament de la darrera directora general en aquest àmbit, i la formació ecosobiranista vol que el govern expliqui ara els motius d'aquest cessament i que garanteixi que les decisions que s'han pres durant el mandat s'han pres exclusivament, diu, d'acord amb criteris tècnics i legals. Maria Ramon, diputada de Més per Mallorca.
4: El que està passant a Costes és molt greu i el govern ha de donar explicacions. No basta en cessar una directora general i mirar cap a una altra banda. Volem saber si hi ha hagut pressió en polítiques o empresarials i si totes les concessions s'han tramitat en criteris tècnics i legals. Per això han demanat tots els expedients d'aquesta legislatura. El litoral és patrimoni de tothom, no un negoci ni el servei d'interessos particulars. I si hi ha hagut irregularitats, exigiran responsabilitats fins al final.
1: I avui de matí el dispositiu de cerca del ciclista desaparegut ahir a Ciutadella mentre feia una volta amb un grup d'amics ha trobat el seu cos sense vida a la zona de Torre del Ram. El tenia 49 anys i tot apunta que la mort va ser per indisposició després d'haver-se separat del grup. Joan Roca, caporal de guàrdia al Parc de Bombers de Menorca, Ciutadella.
5: Avui matí hem reactivat la recerca i s'ha decidit passar la zona que es va fer ahir vespre i ampliar amb un altre annexa. I s'ha trobat repassant la d'ahir vespre. En aquella zona de l'hipòdrom de la Torre del Ram hi ha una depuradora i estava allà, la zona de prop de la depuradora. Molts d'amics han col·laborat, això també s'ha de remarcar. Gran part o quasi tots els seus companys del grup ciclista han participat tant es vespre com es matí en la recerca i de fet ha estat un d'ells que l'ha trobat.
1: I acabarem amb esports. En aquests moments, la menorquina Gemma Triay disputa amb la seva companya d'equip del Fibre a la final de Londres del circuit professional de pàdel. És la quarta final consecutiva que disputa la palista a la Ioranca i en aquests moments el resultat és de 6 jocs a 5 en el primer set per la parella en rival. D'altra banda, en motociclisme, el pilot palmesà Joan Mir ha caigut en la quarta volta del Gran Premi de MotoGP que ha guanyat a Gran Bretanya Raúl Fernández, mentre que en Moto2 Ethan Guevara ha acabat 5, això sí, per davant del líder del Mundial, Manuel González, que li permet retallar mínimament la diferència de punts entre el primer i el segon classificat. Fins aquí les notícies de les 4 del capvespre d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública. En una hora ara continueu amb Tito Fuster i Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

0: L'òrbita sonora del planeta Terra.
1: Ya quedó. Ah, se acabó. Bueno, nada, ya. Entonces ya nos vamos. Óyeme, cachita.
2: Les músiques del món sonen a Òrbita 3, un ventall de músiques possibles que t'oferim durant el cap de setmana aquí a la sintonia de la ràdio autonòmica. Presentant les cançons, la selecció de continguts i dibuixant aquest mapa musical, Tito Fuster davant el micròfon. El nostre recorregut per l'òrbita sonora del planeta Terra ens ha duit a recordar la llegendària cantant cubana Omara Portuondo, nascuda a l'Havana, Cuba, l'any 1930, coneguda com a la novia del Filín. La diva també de Bonavista Social Club, destacant per una veu única, interpretant jazz llatí, boleros i el son cubano. La peça que acabam d'escoltar, Drume Negrita, tot un clàssic i, a més, amb la col·laboració del baixista camerunès Richard Bona. És el títol de portada per seguir navegant per al món musical i aquesta propera franja horària farem aquest recorregut per les músiques del món. I ara una altra exquisita col·laboració i feina conjunta, l'esmentada Omara Portuondo i Maria Betinha, el ritme del Brasil mesclat amb el son cubano del Carib.

0: Seguim fent una postal sonora en aquestes grans divas de les músiques del món. Després d'haver escoltat el son cubano d'Omara Portuondo, amb la col·laboració de la brasileira Maria Betinha, han donat pas a Cesària Évora, 1941-2011. Enguany es celebra el 85è aniversari del seu naixement i 15 anys de la seva pèrdua.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: La famosa cantant de Cap Verd, Àfrica, coneguda mundialment com la diva dels peus descalços per actuar sempre sense calçat en solidaritat amb la pobresa del seu país. Sangui de Beiruna, una de les seves peces més populars, i també ho és aquesta soda.

0: Les postals sonores d'Òrbita 3 fent un recorregut per les músiques del planeta Terra. Cesària Évora, que enguany recordàvem el 85è aniversari del seu naixement, l'any 1941, i en fa 15 ja de la seva, malauradament, pèrdua, el 2011. La cantant africana, ambaixadora mundial de la Morna, un gènere musical tradicional ple de melancolia i nostàlgia, molt similar al fado portuguès i que també ens recorda en el blues més melancòlic. La diva dels peus descalços, Cesària Évora, que vam d'escoltar Serpentina. Moment ara de fer una pausa, una aturada i seguim el nostre recorregut planetari.
1: Azumala, azumala, io.
2: Òrbita, òrbita 3.
1: Azumala.
2: L'òrbita sonora.
1: Azumala, azumala, io.
2: Divetres Ràdio.
1: Azumala.
2: Amb Tito Fuster.
1: I babanambe firimang, assisi.
2: Divetres Ràdio és entreteniment.
3: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
4: Calor?
5: Moscars?
4: Gelats que s'adarfan massa ràpid?
6: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
5: Com les ganes de passar-ho bé.
4: I les converses que enganxen.
5: Les riades.
4: La bona companyia.
6: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
7: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
8: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
9: Dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

Així sona el flamenco chill de La Mari de Chambao, que celebra 25 anys de trajectòria. I ho ha fet llançant un disc amb 25 grans col·laboracions, fent un repàs de les seves cançons més emblemàtiques. Chambao 25 aniversario. Com ella mateixa ho presenta, tot un homenatge al seu públic, la seva història i a totes les persones que han format part del camí musical de l'artista durant aquest quart de segle. Acabam d'escoltar aquesta adaptació de Hoy puede ser un gran día amb la col·laboració de Joan Manuel Serrat. Un altre dels títols més populars de Chambao, Ahí estás tú. En aquest cas, hi col·labora Alejandro Sanz.

0: Chambao i els Estopa interpretant Poquito a Poco, un altre classicàs del repertori de la Mari de Chambao, que celebra 25 anys de música, de discos, de trajectòria. Un gran homenatge a la seva carrera amb 25 col·laboracions. A més, també han participat Ricky Martin, Bebe, Pablo Alborán, Rosana, Kiko Veneno, Rosario Flores, Miguel Poveda, El Canijo de Jerez, Muchachito, Bombo Infierno... En definitiva, un bon elenc de músics i artistes. La influència i el sabor flamenc amb aquest segell que va crear fa molts anys el flamenco chill.
1: Òrbita 3. Un viatge musical en Tita Fuster. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio.
0: I ara el ritme africà de Manu Dibango.

0: Aquesta cançó du per títol Electric Africa, a l'inconfusible Manu Dibango, llegendari saxofonista, vocalista i compositor que malauradament es va deixar fa uns anys, el 2020, artista camerunès considerat un dels pioners del afrojazz, aquest pont vital entre la música tradicional africana, el funk i el jazz occidental. Un compositor creant fusions úniques com ara els ritmes tradicionals del Camerun, conegut com a Makossa amb jazz, que veu del reggae caribeny, el disco i l'esmentat funky. A més de saxofonista, tocava molta maestria el vibràfon. I després d'haver escoltat el senyor Dibango, ens toca fer ara una aturada i tot d'una tema de contraportada per completar aquesta postal sonora que hem fet un recorregut per les músiques del món.
1: Oh! Yeah. Òrbita Trans. La coctelera sonora d'IP3 Ràdio.
2: 1, 2, 3, 4.
1: En Tito Fuster.
2: No!
1: IP3 Ràdio és música.
3: IP3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
4: Josep, com
5: Hola.
4: Estàs?
5: Molt malament, fa molta calor. És a dir, fa,
4: fes calor, posa'ns aire.
5: No, no, ara estic bé aquí.
4: Fa calor psicològic.
5: No ho sé, jo.
6: Sí,
5: Però quan hi ha vacances?
4: Com quan hi ha vacances?
5: Nosaltres?
4: Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
5: Xiu-xiu és tot l'estiu.
4: Sí.
5: Ah, que bé.
4: Servei públic.
5: Servei públic total.
7: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Òrbita 3. El mosaic sonor del cap de setmana. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?
0: Tema de contraportada per arribar al punt horari de les 5 i completar aquesta sessió carregada de world music, el so del planeta Terra ben representat en aquest jardí musical que sona durant el cap de setmana a IB3 Ràdio. Recorda que després de la informació seguirem orbitant, punxant la banda sonora de l'estiu, fins arribant al punt horari de les 9. Serà un autèntic ple compartir cançons i continguts amb tu. Arribem a les 5 amb 7 Seconds, te'n recordes? Cançó emblemàtica, llançada en format duet l'any 1994. El cantant africà Yozu Ondur i la sueca Nene Cherry. Un tema combinant elements del pop, la música africana i el trip-hop amb un missatge antiracista i d'unitat. Després de la informació, seguim. Gràcies per ser a l'altra banda.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia, us ho hem contat avui a l'informatiu. Baixa lleugerament la xifra de divorcis a les illes, que no obstant això, continua estant per damunt de la mitjana estatal, amb una taxa de 177 per cada 100.000 habitants. Concretament, l'any passat es divorciaren prop de 2.200 persones a les Balears, segons l'Institut Nacional d'Estadística. En l'actualitat, el 80% dels divorcis són de mutu acord i de mitjana es produeixen després de 13 anys de casats. La falta d'alternatives per anar a viure fora de l'habitatge conjugal quan ja s'ha acabat la relació continua sent un obstacle. Maria Antònia Mateu, membre de l'Associació Espanyola d'Advocats de Família.
2: Hi ha persones que pacten viure plegats un any, dos anys, en previsió de que en aquest termini hi haurà una situació X que els hi permetrà. A vegades són situacions molt, molt, molt complicades. Mantenir una convivència no desitjada és molt feixuc, però més de feixuc pejoratiu. No sol ajudar a una cordial relació entre els progenitors.
1: En el cas dels divorcis amb fills, cada vegada és més freqüent la custòdia compartida. El 59% dels casos és així. Som la quarta comunitat autònoma amb una xifra més alta en aquest sentit. I educació, la Conselleria d'Educació assumirà el curs que ve la gestió directa d'escola de centres i aules de 0 a 3 anys vinculats a escoles a Pollença, la Colònia Sant Pere, a Artà, Sant Carrió, a Sant Llorenç d'Escardassà i a Eivissa, també. A més, a Palma ho farà, a Son d'Ameto, a Son Givert, en el cas del centre Rei Jaume I, també, i a Gènova i la Soledat. Pel que fa a les places, són 1.600 places i sumen 32 centres per a la primera infància en nòmina del govern, un fet que permet garantir la gratuïtat, recordem, d'aquest primer cicle. I l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia ha interposat, segons ha informat avui, 29 denúncies i ha realitzat 65 decomisos de productes per venda ambulant. Tot i aquestes forces, els venedors continuen sent una presència habitual a les platges més turístiques del municipi, com ara a la de Set Salines. La majoria dels banyistes s'han acostumat a la seva presència i n'adquireixen alguns productes, tot i que no sempre la transacció és satisfactòria. Enguany, els compradors s'exposen, a més, a multes de fins a 700 euros. Per aquest motiu, l'Ajuntament, perquè encara poca gent ho sap, en això no ha sancionat encara cap comprador.
3: Y al final, la verdad, como las salinas hace mucho sol, pues les hemos comprado una sombrilla, pero vamos, nos han cobrado como 5 euros más de lo que vale en la tienda.
4: Pero pequeñísima, como para una persona, que no cabemos, de bajita y todo, y medio rota.
5: Desconocía que me pudieran multar por comprar, ya le digo. Este año no he comprado nada.
6: No tenía ni idea, la verdad que no.
1: Acabaran recordant que a la península, per la informació estatal, continuen incendis actius forestals. El que més preocupa continua sent el de niebla a Huelva, on ja hi ha 8.000 hectàrees de perímetre afectades i 6 municipis amb prop de mig milenar de persones evacuades. També hi ha incendis a Castelló, continua sent el que més preocupa allà, el de Tírix. I també les bones notícies és que s'han controlat els de Múrcia i també s'ha estabilitzat els de Galícia. I acabarem amb informació esportiva per informar que fa uns minuts la parella de pàdel que forma la menorquina a la Llorenca Gemma Triar i l'argentina Delfi Brea, que són les número 1 del món, de fet, han perdut la final del torneig de Londres del circuit mundial professional femení contra la parella formada per Martina Calvo i Clàudia Fernández. I també una darrera hora esportiva, en aquest cas del futbol de Real Mallorca, una notícia que ja era pública però que s'ha confirmat oficialment: el portuguès Samu Costa deixa el club per jugar traspassat al Nassar de l'Aràbia Saudita. Fins aquí les notícies de les 5 del capvespre per Divetres Ràdio. Més informació a l'emissora pública en una hora. Us deixem amb la música d'Òrbita 3. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tita Fuster. Estàs en òrbita?

un autèntic himne de la dècada dels anys 80. L'èxit més sonat dels noruecs, Aha, aquesta Take On Me, que l'hem escoltada revisada de la mà d'Annie Besuit, amb la calidesa que caracteritza aquesta autora. Així encetam una nova sessió d'Òrbita 3. Seguim agitant la coctelera sonora de l'estiu. Orbitarem fins arribant al punt horari de les 9. Serà un autèntic plaer compartir cançons i continguts amb tu, davant de micròfon, Tito Fuster. I aquesta propera selecció et propòs un bon sortit de cançons clàssiques, històriques com aquesta, que escoltarem en forma de cover, i també d'aquests singles inolvidables que han passat a la història i tant ens agrada recordar quan orbitam. Com ara I Will Survive, versionada per el trio britànic The Pupini Sisters. Un toc de swing, ànima jazz i melodies poperes. Així sona aquest...

La suggerent I Will Survive, tot un himne de la disco music que va popularitzar Gloria Gaynor. I acabam d'escoltar la versió del combo californià de Cake i la seva característica mescla de pop rock. Seguim amb perles musicals. Ara arriba l'original Where the Streets Have No Name, on els carrers no tenen nom. Temàs dels irlandesos U2, que enguany celebren 50 anys de carrera. Començaven la seva aventura musical i discogràfica cap allà l'any 1976.

0: La reciclada Where the Streets Have No Name de la mà del duet de Tecnopop Pet Shop Boys, versionant U2, el combo irlandès liderat per Bono i The Edge celebrant enguany el seu 50 aniversari. Moment de fer una pausa, una aturada i tot d'una seguim punxant aquests vinils, aquestes cançons que fan gran la història de la música. Ho feim des de l'estudi número 3 d'aquesta casa, aquí a Palma, els estudis centrals de la ràdio pública, on activam el satèl·lit sonor per orbitar la galàxia musical durant l'estiu, durant el cap de setmana. Pots orbitar mitjançant les freqüències d'IB3 Ràdio en cobertura balear i també per la xarxa a través de la nostra pàgina ib3radio.com o per la nostra aplicació per dispositius mòbils. Allà on te trobis, espero que disfrutant de l'estiu i gràcies per orbitar.
1: Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Estàs en òrbita? IB3 Ràdio és cultura.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
1: El cap de setmana. Òrbita 3. Amb Tito Fuster.

0: La romàntica i popera Loveful, la famosa cançó que signava la banda sueca de Cardigans el mes d'agost de tot just fa 30 anys, el 1996.
1: Cites històriques a Òrbita 3.
0: La cançó més exitosa de la seva carrera i del seu tercer àlbum, Fresh Band on the Moon. I del 1996, 30 anys enrere, tornem a l'actualitat. Fa un parell d'anys, la vocalista Olivia va fer aquesta suggerent i calmada versió.

0: Una d'aquestes cançons que no pot faltar en una bona festa d'estiu, recordant temassos del pop i del rock, com ara aquesta I'll Be There For You, el tema central, recordaràs, de la popular sèrie de televisió nord-americana Friends. El grup es va fer mundialment conegut per aquest fet i són The Rembrandts. I fa uns minuts escoltàvem un altre exitàs, Crush, de la mà de Primitives.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: Seguim recordant temes del cançoner popular, com ara Runaway Train, una de les balades del rock alternatiu més icòniques dels anys 90, arribant en el mercat discogràfic a principis de l'estiu de 1993. Són la banda nord-americana Soul Asylum.

0: els vinils d'Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. Òrbita 3.
1: IB3 Ràdios. Música.
2: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
0: Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster.

0: Tot un delicatessen musical de l'era daurada del Britpop dels anys 90, signada per els germans Gallagher, els de Manchester, Oasis, que l'any passat varen protagonitzar aquesta sonada i multimilionària reunió de retorn. Tot indica que el proper 2027 Oasis seguiran oferint concerts i una nova gira per l'any que ve. Mitjans britànics i pistes donades per al propi Liam apunten a un nou tour per Reino Unit i Europa.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3.
0: I d'Oasis a una altra banda britànica. Arriben les bones vibracions de Kings.

0: Fa molts anys ja ho cantaven els britànics Keane, Everybody's Changing, la lletra d'aquesta cançó que parla de la sensació de quedar-se enrere mentre tot el que t'envolta està canviant i ens veiem forçats a les pressions del món adult.
1: Clàssics a Òrbita 3.
0: I completem aquesta selecció eclèctica carregada de temassos amb Carreteres Infinites de Sidoni. Amb ells arribam al punt horari de les 6. Després del butlletí informatiu, seguim orbitant. Gràcies per ser a l'altra banda, punxant des de la cabina Tito Fuster. Oh.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, començam amb informació estatal que ens arriba de la península perquè a darrera hora de l'incendi de Tigris, a la província de Castelló. Acabam de saber que els veïnats de la localitat de Catí, que estaven confinats des d'ahir, han rebut el missatge "és alert" perquè evacuïn el poble. El foc va començar divendres, recordem, sembla que per mort d'un llamp. En aquesta hora continua també l'incendi actiu, l'incendi de Niebla a Huelva, que ha recorregut ja un perímetre de 8.000 hectàrees i té evacuat mig milenar de persones. Els bombers tenien previst provocar els anomenats incendis tècnics per evitar l'avanç de les flames i consolidar el perímetre. A Galícia, els focs a Baltar, a Ourense i Rodeiro, a Pontevedra, han estat estabilitzats després de cremar 160 hectàrees, i el de Moratalla, a Múrcia, ja està controlat. El cas és que enguany ja hi ha hagut 40 grans incendis forestals a Espanya, 25 més que l'any passat. En aquestes dates han cremat prop de 200.000 hectàrees a les illes i a tota Espanya, amb un mapa de molt de risc d'incendi a bona part del territori. Les autoritats insisteixen a cridar a extremar la precaució, especialment en vista de l'eclipse d'aquesta setmana. Com ja ho va fer fa uns dies, el conseller del Medi Natural de les Balears, Joan Simonet, avui ja ha insistit sobre aquesta qüestió la ministra per la transició ecològica, Sara Olsen.
2: Pido precaución porque muchos de esos avistamientos se producen en zonas, áreas naturales, en bosques, y es fundamental que tengamos la máxima precaución. Existe muchísima masa, muchísima vegetación que está seca.
1: Canviem d'assumpte perquè la compra-venda d'embarcacions d'esbarjo continua creixent a les illes i ho fa, a més, de la mà de l'augment del compra de local en detriment de l'alemany, que acostumava a tenir el protagonisme. Les darreres dades per aquest estiu són d'un 20% de creixement, el percentatge més alt de l'Estat, i el que més es ven, per cert, són barques de prop de 8 metres d'eslora. El canvi en la normativa del lloguer de barques, en vistes a l'any que ve, ha fet que enguany moltes empreses venguin la seva flota per renovar-la, expliquen des de l'Associació d'Empreses Nàutiques de les Balears. El seu president, Jaume Baquer, insisteix a més en que mantenir un 12% de gravamen sobre el preu per la matriculació de vaixells en el cas de propietaris estrangers fet que s'atribueix a la davallada d'aquests entre els compradors no surt a compte econòmicament.
3: Tot aquest IVA que ingressaríem de serventes que se deixen de fer perquè els clients compren el barc o uns altres països, cobriríem molta diferència, aquest 10%, aquest 12%, i sortiríem tot guanyant, i les matriculacions dels barcos dels clients estrangers se farien a Espanya, i si va, se recaudaria a Espanya.
1: I més per Mallorca, ha demanat accés a tots els expedients tramitats aquesta legislatura per la Direcció General de Costes. La petició deriva de la notícia del cessament de la darrera directora general en aquest àmbit. La formació vol que el govern expliqui els motius d'aquest cessament i garanteixi que les decisions preses s'han pres exclusivament d'acord amb criteris tècnics i legals. Maria Ramon, diputada de Més per Mallorca.
4: El que està passant a Costes és molt greu i el govern ha de donar explicacions. No basta en cessar una directora general i mirar cap a una altra banda. Volem saber si hi ha hagut pressió política o empresarials i si totes les concessions s'han tramitat en criteris tècnics i legals. Per això han demanat tots els expedients d'aquesta legislatura. El litoral és patrimoni de tothom, no un negoci ni el servei d'interessos particulars, i si hi ha hagut irregularitats, exigiran responsabilitats fins al final.
1: I acabarem amb un apunt internacional perquè Israel ha rebutjat aquest diumenge el darrer pla de pau per Gaza presentat pels Estats Units. El desarmament d'Hamas, que el grup palestí condiciona, recordem, a la retirada de tropes israelianes de la franja, continua sent el punt de bloqueig, ha dit el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que volen, en paraules seves, un desarmament real i no fictici. Fins aquí les notícies de les 6 del capvespre d'IB3 Ràdio. Més informació en una hora. Continueu amb Òrbita 3.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'Ivetres Ràdio amb Tito Fuster.

0: Mr. Rod Stewart, gracias.
1: Segur has reconegut a l'instant aquesta Magui Despierta. És la traducció i l'adaptació al castellà dels murcians M-Clan, del clàssic de Rod Stewart. Títol de portada que torna a obrir aquest aparador musical que t'oferim a IB3 Ràdio durant el cap de setmana. Seguim musicalitzant aquest estiu 2026. Seleccionant els continguts, mescles i comentaris a càrrec de Tito Fuster. Hem encetat així una sessió d'actualitat. Farem un repàs a l'agenda de concerts per aquest mes d'agost. M-Clan celebren el seu 30è aniversari. Carlos Tarque i companyia actuaran en el Parc Municipal Sa Torre de Felanitx en el marc de les festes de Sant Agustí. L'actuació dels M-Clan juntament amb Celtas Cortos prevista per al proper dissabte 22 d'aquest mateix mes. Hi arriba una altra adaptació, en aquest cas, Llamando a la Tierra.

Llamando a la Tierra. Són Carlos Tarque, Ricardo Rupiérrez i companyia, és a dir, els de Múrcia M-Clan, que s'han tornat a reunir per celebrar el seu 30 aniversari. Una gira que fa un recorregut per les principals ciutats de la península i també farà aturada a les illes, concretament a Mallorca, aquest proper 22 d'agost a Felanitx. La cançó original és Serenade de Steve Miller Band, un tema que publicaven originalment tot just fa 50 anys, el 1976. Aquesta, l'adaptació al castellà dels M-Clan, convertits en una banda experta versionant temes clàssics del rock and roll. I també en el marc de les festes de Sant Agustí, el mateix dissabte 22 d'agost, pujaran sobre l'escenari, a banda de M-Clan, Celtas Cortos. Els de Valladolid, en el seu cas, celebren 40 anys contando cuentos.

0: Gracias, buenas noches. Ahí os quedáis con los Celtas, que son muchos.
1: El veteraníssim roquer Rosendo col·laborant amb Celtas Cortos i aquesta Tranquilo Majete en directe, un dels clàssics del grup de Valladolid que celebra 40 anys d'història amb aquesta gira d'aniversari que farà aturada a Mallorca en el Parc Municipal Sa Torre de Felanitx el proper dissabte 22 d'agost. Un espectacle que comptarà amb una nova escenografia per retre homenatge a 4 dècades de música, carretera i emocions compartides.
2: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
1: Escolta'm ara un altre clàssic de Celtas Cortos, 20 d'abril, amb la col·laboració de Fito i Fittipaldis i Izal.

0: Òrbita 3. Òrbita 3. La coctelera sonora amb Tito Fuster. IB3 Ràdio és diversió.
1: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
0: Òrbita 3. Un viatge musical

Clar que sí, són Pemi Fortuny i companyia, és a dir, el rock and roll de Lax'n'Busto, que han recuperat en el seu cantant de sempre un dels fundadors de la banda catalana, reivindicant les coses nostres que també són molt bones, Miami Beach. Cançó que no pot faltar en el seu directe, també emmarcat a les festes de Sant Agustí, en aquest cas el proper diumenge 23 d'agost. Per tant, si t'agrada Lax'n'Busto, marca la data al calendari, perquè serà una nit única després de 20 anys de la darrera actuació, que va ser l'agost de 2006 amb el carismàtic Pemi Fortuny en el mateix escenari. Un altre clàssic de Lax'n'Busto que no pot faltar el proper 23 d'aquest mateix mes d'agost a Felanitx, Llença't.

Hola, som en Guillem Cerdà, baixista de Fora del Sembrat i actualment de Suassi i Los Brindis. Volia felicitar d'una manera molt efusiva aquest 20 anys memorables d'Òrbita 3, capitaneat per el gran Tito Fuster, i esperant poder gaudir 20 anys o 30 anys més de la seva aportació radiofònica. Així que una abraçada forta i per molt d'any més.

0: Una de les cançons més sonades i estimades del repertori dels mallorquins Fora de Sembrat, que estan fent reunions puntuals aquest estiu 2026. Guillem Cerdà, Pep Suassi i companyia pujaran sobre l'escenari de Felanitx el proper diumenge 23 d'agost, el mateix dia que també actuaran els catalans Laxambusto, que escoltàvem fa uns minuts.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: Un autèntic luxe que tu estiguis en òrbita. Si vols estar ben informada i informat dels concerts, festivals d'aquí, de les Illes i fora de les Balears, durant el cap de setmana les comentam i punxam en els seus protagonistes. Laxambusto i Fora de Sembrat actuant a les festes de Sant Agustí a Felanitx el proper dia 23. Fem ara una pausa, una aturada, i a la tornada Coquemalla, que actuarà durant dues nits a Ciutadella de Menorca.
1: Un viatge musical en Tito Fuster. Òrbita 3. IB3 Ràdios, diversitat.
2: Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
1: Òrbita 3. Un viatge musical en Tito Fuster.
3: Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza. Y no puedo más. No puedo más. Deberías estar cansado de tus manos, de tu pelo.

0: El bo de Coquemaya, un lazo rojo, un agujero, amb la col·laboració de Casey O, el madrileny que celebra poc més de 40 anys de trajectòria, que es diu Aviat. Apunta bé, actuarà durant dos dies en el Teatre del Casino a Ciutadella de Menorca, dies 24 i 25 d'aquest mateix mes.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3.
0: I dos concerts més a la vista, també en el Teatre del Casino a Ciutadella. En aquest cas, demà dilluns i aquest proper dimarts. I seran la Lut Big Band.
2: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor.

0: La festa assegurada amb la Lute Big Band, que actuaran demà dilluns i el proper dimarts en el Teatre del Casino a Ciutadella de Menorca. Concerts que organitza el Jazzba.
1: Les notícies musicals a Òrbita 3.
0: I completem aquesta sessió d'actualitat amb un altre punt pel que fa a l'agenda de concerts per aquesta propera setmana. Si Òrbites des d'Eivissa, continua el cicle d'estiu Dorado Live Shows. Aquest proper dijous actuarà Rufus T. Farfly. Amb ell arribam en el punt horari de les 7 del capvespre. Després del butlletí informatiu, no deixis d'orbitar perquè seguirem punxant la banda sonora d'aquest diumenge de l'estiu fins arribant al punt horari de les 9. Gràcies per orbitar. Davant del micròfon, Tito Fuster. És Rufus T. Farfly actuant a Eivissa aquest proper dijous.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia. Un accident de trànsit entre vehicles a la sortida de la via de cintura de Palma cap a l'autopista per la incorporació a l'autopista de Llevant està provocant en aquests moments retencions de la circulació pels conductors que circulen en sentit aeroport. Repetim, un accident a la corba de sortida de la via de cintura per incorporació a l'autopista de Llevant que està provocant retencions circulatòries importants en el sentit mà, en el sentit cap a l'aeroport de la via de cintura Palmesana des d'aproximadament a la transició amb el carrer Aragó. I d'altra banda, la Conselleria d'Agricultura i el Medi Natural ha fet públic fa un quart d'hora que hi ha un incendi agrícola. S'està treballant ja l'extinció d'aquest incendi agrícola de petites dimensions al terme municipal mallorquí de Llubí i informa de l'actuació en aquest foc de dos mitjans aeris, dos camions autobombes, a més de 18 bombers forestals de l'Ivanat i dos agents de medi ambient. Continuem parlant d'incendis, en aquest cas, però, per actualitzar la informació de focs més greus que hi ha a la península en aquest moment actius. La darrera hora passa pel de les Navas de Sant Antoni o Segòvia, que va començar ahir, i pel qual avui cap vespre s'ha elevat al màxim el nivell de risc i, conseqüentment, per risc per poblacions s'ha evacuat dos pobles. També s'ha evacuat avui cap vespre, però s'ha donat l'ordre d'evacuació a través de missatge S-Alert a Castelló, al poble de Catí, el que estava més pròxim a l'incendi de Tigis, un dels tres focs a la comunitat castellonenca, el que presenta pitjor evolució. I el que més terreny forestal té afectat, a un perímetre de 8.000 hectàrees, el de Niebla Huelva, continua havent-hi mig milionar de persones desallotjades amb 6 municipis afectats. Més coses. El 80% dels divorcis són de mutu acord. És una de les dades que es desprenen de les darreres xifres de l'Institut Nacional d'Estadística que indiquen que a les Illes, amb 177 per cada 100.000 habitants, continuem estant per damunt de la mitjana de l'Estat quant al trencament de relacions. No obstant això, es constata un lleuger decreixement respecte dels darrers anys. Maria Antònia Mateu, que és membre de l'Associació Espanyola d'Advocats de Família, explica que una de les principals dificultats en els processos de divorci té a veure justament en trobar un lloc on viure per separat de l'exparella.
2: Hi ha persones que pacten viure plegat un any, dos anys, en previsió de que en aquest termini hi haurà una situació X que els hi permetrà. El que passa és que són situacions molt, molt, molt complicades. Mantenir una convivència no desitjada és molt feixuc, però més de feixuc pejoratiu. No sol ajudar a una cordial relació entre els progenitors.
1: I l'hoteler mallorquí Gabriel Escarré, una de les veus de referència del sector turístic a Espanya, s'ha pronunciat avui públicament sobre l'establiment dels controls aleatoris sobre viatgers de tercers països arribats a Espanya des d'Itàlia. En una publicació a les xarxes socials ha criticat aquesta decisió en plena temporada turística que diu és sumament perjudicial per Espanya. Avui, per cert, s'ha publicat oficialment el butlletí oficial de l'Estat aquesta ordre de control per part del Ministeri de l'Interior. Recordem que en resposta a l'establiment al seu torn per part d'Itàlia del tancament de l'espai de lliure circulació europeu de persones per passatgers que arribin a la península itàlica des de l'Estat espanyol, això per l'entrada de migrants a Ceuta, en qualsevol cas, aquest dissabte hi ha hagut 199 controls als 7 aeroports espanyols afectats. S'havia dit que les Balears i les Canàries també farien part d'aquests controls, però fins pel que el sabem a IB3 Ràdio de la Policia Nacional a les Illes Balears, de moment no s'ha rebut cap ordre, cap notificació per dur a terme aquests controls. Fins aquí les notícies de les 7 del capvespre d'IB3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 8. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en Òrbita?

0: La sucosa mescla de soul i funk electrònic signada per JK, és a dir, el britànic Jamiroquai. Segur recordes Virtual Insanity, la cançó més popular que publicava l'estiu, l'agost de 1996. Fa 30 anys, aquest single va causar autèntica sensació. Va ser el segon senzill i la cançó més popular del seu tercer àlbum d'estudi, Traveling Without Moving, editat l'esmentat 96.
1: Els vinils d'Òrbita 3.
0: A més, el vídeo també va ser molt exitós. La cançó aconseguia èxit mundial, arribant en el número 1 de les llistes de molts països d'Europa. Una peça que parla d'un futur en què la tecnologia i el consumisme avancen molt ràpid i comencen a dominar la vida de les persones, mostrant una societat cada vegada més dependent d'allò que és virtual, del que és superficial i dels avançaments tecnològics, mentre es descuiden els problemes reals, com ara el medi ambient, les relacions humanes i la forma en què vivim. Ja era tot un visionari Jamiroquai, encarregat d'encetar aquesta nova sessió del Collage Musical de la Ràdio Pública. Seguim en Òrbita 3, ho farem fins arribant al punt horari de les 9 d'avui diumenge. Seleccionats els continguts, mescles i comentaris a càrrec de Tito Fuster. I un altre dels exitassos d'aquest disc de Jamiroquai, la ballable Cosmic Girl.

0: Així sona el funky còsmic, el ballable electrofunk de Jamiroquai, recordant el disc que publicava l'agost, l'estiu de fa 30 anys, el 1996, Traveling Without Moving. Ens toca fer ara una pausa i en la tornada arribarà l'acid jazz, el deep funk dels britànics The New Master Sounds, que actuen aquesta propera setmana a Menorca.
1: Òrbita 3, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio. En Tito Fuster. Estàs en òrbita. IP3 Ràdio és entreteniment.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Josep, com
4: Hola.
3: Estàs?
4: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
3: Fes calor, posa'ns aire.
4: No, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològic.
4: No ho sé, jo.
5: Sí, psicològic.
4: Quan hi ha vacances?
3: Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu.
3: Sí.
4: Ah, que bé.
3: Servei públic.
4: Servei públic total.
1: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: One, two, three, make it fun!
1: Clàssics, tendències musicals... Òrbita 3, en Tito Fuster. Estàs en òrbita?

Si ara mateix orbites des de Menorca i t'agrada el ritme d'aquesta All We Can Do, un so aferradís que convida a ballar mesclant disco music, soul jazz clàssic, boogaloo, pinzellades del funky més còsmic i recordant la millor versió de l'acid jazz britànic. Són la banda anglesa de New Master Sounds, grup que lidera Eddie Roberts. Avalen la seva carrera discogràfica dues dècades d'activitat. El combo de Leeds actuaran a Menorca en el claustre aquest proper divendres dia 14.

Són el combo de Leeds, Anglaterra, The New Master Sound. Grup reconegut mundialment com una banda clau a l'escena del New Funk, revivint la millor música negra dels anys 60 i 70, amb una visió actual, amb arrels del soul, jazz, funk, rock i pop. Les cançons de New Master Sounds perfectes per ballar una nit d'estiu. El grup estarà actuant aquest proper divendres, dia 14, en el claustre d'Amo, a Menorca.

0: Prudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
1: Dissabte i diumenge, Òrbita 3. Un viatge musical amb Tito Fuster. Estàs en òrbita?

0: el grandíssim Alpha Blondie, tot un referent de la música africana, versionant el clàssic de Led Zeppelin, Hola Lotta Love, en clau reggae. Blondie estarà actuant en el festival Rototom Sunsplash, que es du a terme, com és habitual, a Benicàssim. Arrencarà el proper 16 d'agost fins dia 22.
1: L'agenda de concerts i festivals a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
0: I ara la seva versió d'un altre clàssic que passa per als filtres de la música reggae. I Wish You Were Here, temàs original dels Pink Floyd.

el de Costa de Marfil, Alpha Blondie, tot un referent de la música reggae feta a Àfrica. Cantant i compositor que en el seu dia també va col·laborar amb els Wailers de Bob Marley. Alpha Blondie, que actualment té 73 anys, actuarà a Benicàssim en el Rototom Sunsplash, aquest macrofestival dedicat a la música jamaicana, al reggae i a la world music. Amb ell arribam al punt horari de les 8. Després de la informació, seguirem orbitant, punxant la banda sonora d'aquest diumenge 9 d'agost. Serà ja en sessió per ambientar la posta de sol fins a arribar en el punt horari de les 9. Gràcies per ser a l'altra banda del receptor. Davant de micròfon, Tito Fuster, un gustàs.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 8.
1: Bon vespre. Un incident de trànsit amb una autocaravana implicada ha provocat a la darrera hora una important retenció circulatòria a la via de cintura de Palma en sentit aeroport i des d'aproximadament l'altura de la intersecció amb el carrer Aragó. El vehicle ha quedat creuat sobre el seu carril de circulació just en la corba de sortida cap a l'autopista de Llevant. Al mateix punt ha quedat, a més, atascat un autobús del TIP. El vehicle accidentat està carregat per un camió en grua fa poc més de mitja hora, però, no obstant això, un segon accident més lleu fa que, a hores d'ara, la circulació no s'hagi normalitzat del tot. I recordem que avui cap vespre també ha hagut un petit incendi a fora vila, a Llubí, ha cremat un tros de camp de Rostoi. En tot, hi han intervingut dos mitjans aeris, dos camions autobomba i de 8 bombers, a més de 2 agents de medi ambient, segons la conselleria d'aquest departament. A la península, la situació quant a incendis forestals continua sent complicada. La del major dels incendis, el de Huelva, que manté mig milenar de vehicles desallotjats de Caseva, s'ha sumat a les darreres hores la dels focs a Tigis, a Castelló, que ha obligat a evacuar els veïnats de Catí, i també la situació del de les Navars de Sant Antonio, Segòvia, que també ha fet evacuar dos pobles. Enguany hi ha hagut 40 grans incendis forestals a Espanya, 25 més que l'any passat en aquestes dates. Han cremat prop de 200.000 hectàrees. Preocupa ara que pot passar amb la sortida massiva de gent per veure l'eclipse aquesta setmana. Sara Olsen, ministra per la transició ecològica.
2: Pido precaución porque muchos de esos avistamientos se producen en zonas, áreas naturales, en bosques, y es fundamental que tengamos la máxima precaución. Existe muchísima masa, muchísima vegetación que está seca.
1: Quant a la prevenció d'incendis forestals, hi ha bones notícies a les Illes. Avui hem sabut que hi haurà 1 milió d'euros addicionals per l'Ivanat, que han de permetre poder obrir nous tallafocs, gestionar l'arbrat caigut per desastres naturals o també recuperar cultius, entre d'altres accions. El doble s'arribaran, ha informat la Conselleria d'Agricultura, del Fons de Garantia Agrària, el FOGAIBA. I en educació, la conselleria assumirà el curs que ve la gestió directa d'escoletes, centres i aules de 0 a 3 anys vinculats a escoles també, i serà en els nuclis de població i municipis de Pollença, la colònia de Sant Pere, Artà, Sant Carrió, Sant Llorenç i a Eivissa. A més, també a Palma, en el cas dels barris de Sant Demeto, Sant Givert, Gènova i la Soledat, a més de l'escola Rei Jaume I. En el cas d'Eivissa, parlam dels centres educatius de Can Cantó i Blanca Dona, de la ciutat d'Eivissa. En total, 1.600 places, 32 centres, diu ja la conselleria, que estan en nòmina del govern, un fet que permet garantir la gratuïtat d'aquest primer cicle. I en internacional, Israel ha rebutjat aquest diumenge el darrer pla de pau per Gaza presentat pels Estats Units. El desarmament de Hamas que el grup palestí condiciona, recordem, la retirada de tropes israelianes de la franja, continua sent el punt de blocatge. Ho ha fet públic en una reunió del seu gabinet de govern el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Ha dit Netanyahu que volen un desarmament en real i no fictici, en paraules seves. I acabarem amb les temperatures màximes d'avui, d'acord amb l'Agència Estatal de Meteorologia, en què de mitjana han estat 5 graus per damunt del que és històricament normal. Concretament, 39,8 graus s'han registrat a l'aeroport de Sant Bonet, a Marratxí, 37,4 es Mercadal i 36,9 a Sant Antoni de Portmany. Amb aquesta informació tancam el butlletí de notícies de les 8 del capvespre. Més informació d'aquí a una hora. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Estàs en òrbita. En òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

Tot un clàssic de la música disco passada per als filtres de l'electrònica i les manipulacions com a bon productor Underbeat, el projecte del català David Nicolau. Aquesta ACNUF es va fer ben popular ja fa un bon grapat d'anys. En format sessió, fins arribant al punt horari de les 9, ambientaré aquest moment suau i càlid del dia, la posta de sol. Gaudirem d'aquest fenomen en clàssics com ara, recordant Everything But The Girl. Gràcies per orbitar.

0: El segell musical que ens arriba des d'Itàlia, electrojazz, elegant i ballable, de la mà de Mario Biondi, remesclant un dels títols populars del seu repertori, Rio de Janeiro Blue, aquesta mescladissa de new jazz en tocs i ritme brasiler. Moment de fer una pausa, una aturada, i tot d'una seguim ambientant la posta de sol fins a arribar a les 9.
1: Òrbita 3. L'òrbita sonora d'IB3 Ràdio. Dissabte i diumenge, en Tito Fuster. IB3 Ràdio és actualitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. I que també ho... Torna la Lluna en Vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
2: Oh! Yeah! Òrbita 3. La coctelera sonora d'IB3 Ràdio.
3: Uno, dos, tres, cuatro.
2: En Tito

0: Òrbita 3. L'òrbita sonora amb Tito Fuster.
1: Put your hands together one time. I want you to get together.
0: IB3 Ràdio és música. Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
2: Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
3: Disfruta un eclipse seguro. Infórmate sobre las restricciones en la Serra de Tramuntana, playas y otros lugares de las cuatro islas. Si lo ves desde casa o alojamiento, evita desplazamientos, no acampes sin autorización y no enciendas fuego. En el mar, respeta el aforo de la embarcación y no zondees sobre Posidonia ni en canales de navegación. Prepara gafas homologadas y vigila a los más pequeños. Hay mucho que proteger. Más información en eclipsisegur.cai.es. Govern de les Illes Balears.
0: Òrbita 3, el mosaic sonor d'IB3 Ràdio, en Tito Fuster.
4: Tema de contraportada per completar el viatge musical que t'oferim a IB3 Ràdio cada cap de setmana. Completarà aquesta sessió de posta de sol el projecte Raw Soul Orchestra, amb la col·laboració de la gran vocalista i compositora Buica. Cançó amb ànima negra, amb essència soulera i molt de groove. El proper dissabte tornarem a activar el satèl·lit sonor per orbitar la galàxia musical. Gràcies per ser a l'altra banda. Adeu, salut i bon estiu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. El Parlament, amb la mediació del seu equip de lletrats, ha cursat sol·licitud al Tribunal Constitucional perquè aixequi la suspensió de la derogació de la llei de memòria democràtica. El document argumenta que les víctimes no queden desprotegides i que no hi ha perjudicis que justifiquin aquesta suspensió. El document de la cambra sosté, a més, que les exhumacions continuen garantides per la llei estatal i per la llei autonòmica de fosses. La derogació aprovada al març amb els vots del Partit Popular i Vox de la llei de memòria democràtica va quedar, recordem, suspès el juliol quan el Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el recurs presentat pel govern central. I a la península, la situació quant a incendis forestals continua sent a hores d'ara complicada. La del major dels incendis, el de Huelva, que manté mig milenar de veïnats desallotjats de Caseva, s'ha sumat a les darreres hores la situació dels focs a Tigis, a Castelló, que ha obligat a evacuar els veïnats de Catí, i també la situació de les Navas de Sant Antonio, a Segòvia, que també ha fet evacuar dos pobles. Ara escoltarem Juan Carlos Valderrama, que és conseller d'Emergències de la Generalitat Valenciana, i Antonio Rodrigo, que és el director tècnic del punt de comandament avançat d'aquest incendi de Castelló.
2: Ha sido una evacuación preventiva, había mucho humo. Estamos pensando si un aviso de confinamiento con unas medidas claras a nivel sanitario, pero como ha habido un salto en un momento determinado, se ha decidido evacuar como una medida preventiva.
3: Esta noche tenemos una buena previsión, tenemos una humedad relativa del 90% y eso nos hará poder trabajar muy bien porque el combustible absorberá mucha humedad y ralentizará el incendio. La sensación que tenemos es muy buena, quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos, vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos.
1: Quant a la prevenció d'incendis forestals, avui hem sabut que hi haurà a les Illes 1 milió d'euros addicionals per l'Ibenat, que han de permetre obrir tallafocs, gestionar arbrat caigut per desastres naturals i recuperar, entre d'altres, accions cultius. Això, els doblers arriben, ha informat la Conselleria d'Agricultura, del Fons de Garantia Agrària, el FOGAIBA. I el govern espanyol ha anunciat aquest cap de setmana que passat l'estiu durà el Consell de Govern una llei de famílies acollidores. Txira Rego, ministra de Joventut.
4: La idea es que la ley facilite y reconozca el papel y el rol de las familias de acogida y genere mecanismos más eficientes y acorte los plazos y facilite todo lo que tiene que ver con acogida y con adopción.
1: Declaració de la ministra per sumar a Europa Press en una entrevista en què també ha avançat, per cert, una altra qüestió, que s'està negociant amb el Partit Socialista que la llei de joventut, que també es va al dur aprovació en poques setmanes, inclogui la rebaixa de la llei legal pel dret al vot fins als 16 anys. I en internacional, Israel ha rebutjat aquest diumenge el darrer pla de pau per Gaza presentat pels Estats Units. El desarmament total de Hamas que el grup palestí condiciona a la retirada de tropes israelianes de la franja continua sent el punt de bloqueig insalvable. Ho ha fet públic en una reunió del seu gabinet de govern el primer ministre israelí Benjamin Netanyahu. I acabarem amb el repàs de temperatures màximes d'avui, en què de mitjana hem estat 5 graus per damunt del que és històricament normal. Així hem tingut de màxima 39,8 graus a Mallorca, a l'aeroport de Sant Bonet, a Marratxí, a Menorca 37,4 a Es Mercadal, i pel que fa a les Pitiuses, de màxima 36,9 graus centígrads a Sant Antoni de Portmany. Amb aquesta informació tancam el butlletí horari de les 9 del vespre. En queda un en aquesta jornada de diumenge, serà a les 10 de la nit. Fins després.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Aquí comença un programa carregat d'informació útil, curiositat, bocins d'història, música de tot vent. Benvinguts a Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.

0: La generació alfa són els nascuts a partir del 2010 i que fan servir expressions tipus tum-tum-tum saur.
1: Consultant base de dades.
0: Si no saps què significa, cap problema, tenies la resposta.
1: Preparat l'àudio seleccionat.
0: I l'equip de xiu-xiu, també.
1: Play.
2: Jordi, abans de res, tu avui molt vens a explicar un concepte que volem que quedi clar per si el necessitem a sa vida.
3: Exacte, doncs vinc a explicar un concepte per entendre un poc millor en els infants d'avui en dia, sa generació alfa, que li deim.
2: Sa generació alfa, qui són?
3: Són els que, són els que tenen edat nascudes del 2010, diria, 2010-2011 fins ara, és a dir, entre 0 i 14-15 anys, més o manco. I abans de començar, vos he de fer un petit test per saber què tal anau dels conceptes d'aquesta generació.
2: Fatal, ja t'ho dic.
3: Per tant, què significa tum, tum, tum, sahur?
4: Aquesta la sé.
3: És una expressió tradicional d'Indonèsia. És només una combinació absurda de sons que no signifiquen res o és el nom d'un tronc amb un bat de béisbol.
2: Jo diria que és només una combinació absurda de sons i no significa absolutament res.
4: No és el nom d'un tronc, és el nom d'estronc amb un bat de béisbol.
3: Efectivament, és el nom d'un tronc amb un bat de béisbol.
2: Tum-tum-tum-saur.
3: Tum-tum-tum-saur. I ara entrarem un poc més en això, però avui vos duc això, una de les tendències més populars de 2025, i tot que ja està un poc passat de moda, o sigui, no està en el seu punt àlgid ara mateix, segueix sent molt conegut i de lo més popular entre els joves. Així que xerrarem dels brain rots italians. Sono

0: A veure...
1: De què xerrem, Jordi?
0: Brain rots italians.
1: No estic entenent res.
0: Ara entrarà, mira.
2: En el moment d'ahir, tun-tun-tun-tun-tun, sahur i brain rot italians.
1: Sí. No, ja.
0: Exacte.
1: Que no són nou mateix.
0: A veure, anirem pas a pas.
1: Pas
0: a pas perquè mos entengui tot balears.
2: Exacte.
0: Els brain rots italians són imatges fetes amb intel·ligència artificial, amb IA, que solen representar un personatge incoherent o surrealista.
1: Un personatge.
0: Un personatge. Per exemple, un tauró que du sabates, un cocodril avió, o un tassó de cafè que és un ninja.
2: Caputxina ballarina.
0: Exacte. O també hi ha un elefant cactus. Sí, és això. És una intel·ligència artificial que ha fet una imatge que combina dues coses que no tenen res a veure. Fins aquí bé.
1: Sí, aquí arriba. En la nostra imaginació aquí arriba.
0: Vale, idò. Aquesta imatge, a més, li afegeixen una veu per damunt, també generada amb intel·ligència artificial, que diu el nom del personatge amb accent italià.
1: Ah, d'acord.
0: Que és un nom ridícul i surrealista. Per exemple, el tauró amb sabates seria...
3: Tralalero, tralala.
0: Tralalero, tralala. El cocodril avió seria...
4: Bombardiro crocodilo.
0: O el tassó de cafè ninja seria...
3: Capu, capu, caputxino assassino.
0: Caputxino assassino, no?
1: D'acord. Això se suposa assassino. Que fa gràcia.
0: Això se suposa que... Això, sí, ara entrarem amb això, perquè se varen crear el 2023, però el 2025 varen explotar completament. Uh-huh. Una cosa tan simple que s'ha tornat un fenomen de masses absolut, i qualsevol infant i adolescent sap que és això. La paraula brain rot se tradueix literalment com a podridura cerebral.
2: No m'estranya.
0: És a dir, fa referència que en el fet de passar hores i hores mirant TikToks fins que tens el cervell completament fos. I arriba un punt on qualsevol tonteria te crides atenció i te fa gràcia. Incloses aquests brain rots, no? Aquestes podridures cerebrals.
2: Sí, perquè és un bon doi, aquest.
0: És un bon doi.
1: La veritat és que sí. Però entenc que enganxi.
0: Ara entrarem, però sí, té els seus motius. Però d'on neix exactament aquesta tendència? Ara ho descobrirem. Resulta que a principis de 2025 un usuari de TikTok va publicar una imatge generada per IA d'un tauró amb sabates esportives de marca. La imatge se va quedar allà i no va tenir repercussió. Uns dies més tard, un altre usuari va recuperar i va afegir un àudio amb veu italiana que deia tralalero tralala, i finalment un tercer usuari va agafar el vídeo del segon i ho va republicar. I el seu vídeo va acumular 17 milions de reproduccions, és a dir, va robar aquest contingut i va agafar un munt de visites i se va fer viral. I com passa sempre a xarxes socials, a partir d'aquí se va començar a copiar i repetir aquesta...
1: En diferents personatges i diferents noms italians.
0: Efectivament.
1: I tothom, darrere.
2: Però un segon, Inés, tu realment no saps què és això, si no ho has vist mai.
1: Te promet?
2: No m'ho crec.
1: Que no.
2: I venien pels Reis, a les tendes.
1: Però tu t'apareix que jo pels Reis m'he passejat per tendes? Que no tens fills? Ni nebots.
2: Però qual que regalat ho has fet?
0: No, segur
1: no
0: que...
1: a generació alfa, que és el que mos explica en Jordi avui.
0: Segur que si la gent ho cerca, li sonarà. Qualque fotografia, qualque imatge, segur que vos sona.
1: Bé, i que han de cercar brain rots.
0: Brain rot. O
1: Brain rot.
2: Jo això ho sé perquè la meva cosina, petita, tot el dia estem amb això.
1: Idò, i vos, ensenyava... jo no tinc cap cosí petit ja. Idò. Tots són grans. I madurs, no anant d'aquestes coses.
2: Te perds aquestes coses
0: perquè...
2: Desconnectes del món dels alfes.
0: És un fenomen molt gros i que fins i tot hem començat a fer llistes oficials de qui són els brain rots oficials i els que serveixen i els que no. Han fet llistes de classificació que voten els usuaris i tot és un pot surrealista, però aquí està sa gràcia.
1: Com per triar és millor. Trien el millor,
0: a lo millor qualcú en fa un però no acaba d'agradar, per tant, no el consideren com un brain rot oficial.
1: I el preferit qui és? S'ídol és el tauró.
0: Clar, el tauró és original.
1: D'acord.
0: Sí, seria xulo.
1: Que passa, de que rius?
2: S'ídol.
0: Sí,
2: no ho sé.
0: Estaria entre en Tum Tum Sahur i entre l'Alero són com els dos un poc
1: qui
0: més.
1: Qui és en Tum Tum Sahur?
2: El garrot.
0: És que m'ho he explicat en el principi, però...
1: Perquè... Ara he agafat-lo del principi.
0: Per què se suposa que tot això és graciós per els gelots?
1: A veure. Aquí sap on jo vull estar. Oh,
0: eh. A veure, per internet, els creadors de contingut i divulgadors expliquen que aquest tipus d'humor funciona precisament perquè no exigeix ni atenció ni esforç. Mm. És a dir, no és un acudit que s'hagi de captar. Només és repetició, so i sorpresa tot el temps.
1: Però és que no n'hi ha un acudit?
0: No res. Però clar, amb el cervell saturat, sí, amb tanta informació, és el que millor entra.
1: És a dir, avui en dia no se posa una sèrie per desconnectar, perquè és massa llarg, se posen un tauró en sabates que diu tralarero, tralala.
0: Exacte, i clar, tu tens el cervell tan saturat que al final arribes en això i ja te'n rius i te fa gràcia.
1: Clar, més, tu has arribat a riure, Jordi.
0: Jo no he arribat a riure, però jo no soc generació alfa.
2: A veure, però arriba un punt que és una cosa tan... un doi tan gros que pots pensar, com és possible que això sigui tan famós?
1: Tu has rigut, tu,
2: No t'ho diré que no. Perquè, bé, és igual. Són històries, no s'entén. No s'entén, no té ni cap ni peus.
0: No té ni cap ni peus.
2: És un mode absurd total.
0: Sí, està molt relacionat amb la alliberació de dopamina que reforça el comportament aquest de seguir mirant i mirar vídeos d'això. I per això molts adolescents reconeixen que encara que no entenen exactament el que veuen, no poden deixar de mirar en entrar a l'alero. O sigui, se queden enganxats. I al final és això el que resumeix un poc l'humor de la generació alfa, que és sense sentit absolut. O sigui, com menys lògica té, més graciós és. I clar, dins un món ple d'algoritmes, informació constant i saturació, l'humor se torna cada vegada més caòtic, més ràpid i més accessible per tothom. O sigui, qualsevol persona pot entendre un brain rot perquè en realitat no hi ha res a entendre. Uh-huh. I això és precisament l'essència de tot aquest món. Nina es fa una cara de...
2: Però és que no, això és superinteressant, perquè és un mode absurd, s'ha cultivat moltíssims d'anys, però d'altres maneres. Per exemple, en Quim Monzó, he rigut moltíssim a un llibre, per exemple, que és El millor dels mons, que són històries, són contes curts de l'absurd, que jo m'aixapava amb aquell llibre. I això també...
1: Bé, sí, veure, és absurd.
2: No se pot comparar entre l'Ara de l'Alam amb Quim Monzó, però...
1: Oh, per favor.
2: També és una cosa semblant, que no té ni cap ni peus i t'expliquen aquestes coses.
0: Sí,
2: i...
0: sí, sí. En aquest cas, és ja absurd i és... s'ha absurduït en extrem. És caos, és caòtic.
2: És un tauró en sabates, que nom tralalero tralala en italià. I se baralla amb un tuntun sahur. És a dir, això no tot s'entén gaire, però no té ni cap ni peus.
1: Però, ho has explicat molt bé, Jordi. Això té moll el cervell, te'l torna moll, ja està. Però més fins a quin punt s'ha fet famós això? Perquè, és a dir, jo no ho coneixia. Segurament qualcú que mos estigui escoltant, vosaltres direu que no, però tampoc ho coneixia. De fet, 971-13-9900, si acabeu de descobrir aquest concepte i voleu opinar-ne, tralarelo tralara, o ho coneixíeu, 971-13-9900, per opinar sobre... Fèiem equip en nosaltres, per favor. Doneu-me suport amb això, perquè jo vull saber... No ho coneixia, els meus companys se n'han fotut de joc.
2: No, mai.
0: No, però és veritat que el millor és una cosa que no t'has fixat perquè no sabies el que era en el teu dia a dia, però que si ara has cercat, has vist les imatges, no deixaràs de veure. Això passa, no? Que descobreixes alguna cosa i ja no deixes de veure per tot.
1: És tan famós.
0: Sí, és tan famós que... si ho heu cercat, ho començareu a veure per tot. Camisetes, figuretes, clauers... menjar temàtic, fundes de mòbil, o sigui, aquests personatges són superfamosos. Fins i tot aquest gener, a Palma s'ha fet un espectacle en el Trull Teatre, que era un espectacle teatral on aquests personatges viuen una aventura, ballen cançons famoses d'internet i interactuen amb el públic. És a dir, hi ha un espectacle que fa una gira per Espanya de gent disfressada d'aquests personatges i balla i fa un poc el show i tal. Clar, també té una explicació, això, de que hi hagi tant de merchandising i tal, i és que com aquests personatges estan generats amb intel·ligència artificial, no tenen un dret d'autor clar. Això vol dir que qualsevol persona pot utilitzar aquestes figures i comercialitzar-les. Però, en el fons, el que ven no és només els personatges, sinó la broma aquesta compartida de jo també entenc aquesta tonteria i fas un pot de comunitat amb els altres, tot i que tampoc l'entenguis, perquè, com hem dit, no hi ha res a entendre. I és això,
1: sí,
0: és un
1: no,
0: poc...
1: Sí, no, ja ho pot ben dir, que no ha res a entendre.
0: És un poc aquesta participació global que ha fet que siguin un fenomen cultural espectacular. I per acabar, vos he preparat un petit joc on jo vos posaré un parell d'àudios de brain rots italians i m'heu de dir si és un brain rot real famós o un nom que m'he inventat jo i que he agafat i que he fet que ja digui. Per tant, anem amb el primer.
4: La vaca Saturno Saturnita.
1: Això t'ho has inventat.
2: Aquesta existeix.
1: La vaca Saturno Saturnita.
0: La vaca Saturno Saturnita.
1: No. Uf, quin dolç, com m'està agradant aquest joc.
0: Aquest existeix, la vaca Saturno Saturnita existeix i és una vaca amb... vaca Saturn, literalment.
2: És possible que cada
1: vegada...
2: Una vaca
1: en forma de planeta.
0: Sí, bueno, no, la vaca té com un collar que són els Saturn, no?
1: Els anells.
0: Els anells de Saturn.
1: Molt bé. Vinga.
2: Un altre, va.
0: Vinga, següent.
4: Cavallino Camarino.
1: Ah, que m'agrada.
2: Què crec que no existeix?
0: Aquest...
1: Hauria d'existir.
0: No existeix, Cavallino...
1: El podem fer nosaltres, o ja arriben tard?
2: No,
0: el podem fer, se pot fer, el que ara te l'han d'acceptar, no?
1: Uf,
0: els usuaris te l'han d'acceptar. Vinga, anàvem al tercer.
4: Xuxiuelo Picarello.
1: Oh!
0: Xuxiuelo Picarello, què?
2: Com seria Xuxiuelo Picarello? Seria només que nosaltres tres?
0: Seria un micròfon...
1: No vull ni pensar. Un micròfon amb auriculars...
0: I, no sé, en Xuxiuelo Picarello, a més de tenir un punt Picarello.
1: Un picarol.
0: No? Un picarol, un micròfon amb un picarol, per exemple. Vinga, següent.
4: Lirili Larila.
1: Espero que no existeixi.
2: No existeix.
0: Aquest existeix i és un elefant cactus.
2: Bueno, jo crec que la ràdio pública mereix bastant més que això que estan dient.
1: Hosti,
2: ara.
1: Absolutament. Mai havia estat tan d'acord amb
2: tu. No, però
1: poden
2: justificar dient que, és a dir, gran part de la població, els usuaris de TikTok, de Reels i Instagram, és la generació alfa, és a dir, entén tot aquell llenguatge i el Jordi divulga perquè la gent que no ho entengui ho pugui entendre.
1: Nosaltres estàvem fent aquí servei públic perquè sigueu conscient que aquest món se'n va a la merda.
2: Era un en Jordi és transportador de...
0: Sí.
2: El traductor.
0: Vos puc assegurar que si qualsevol lot menor de 14 anys està jugant en això, els ha clavat tots i ho sap perfectament quin existeixen i quin no. I anàvem a penúltim.
4: Ballerina Caputxina.
1: Aquest sí, l'has dit, m'ha perdut.
0: Aquest l'ha dit en Xavi abans. Sí, aquest existeix. Aquest seria un poc la parella d'en Caputxino Assassino, no?
1: Ah, però...
0: Jo ho supos, no ho sé, però té pinta.
1: Vinga, és darrer.
0: Vinga, anem a darrer.
4: Tortuguita Rapidita.
2: No.
1: M'agrada, però.
2: Com te n'imagines, Tortuguita?
1: Una tortugueta amb esportives.
0: I, no, aquest Tortuguita Rapidita l'he tret jo, perquè m'ha fet gràcia el nom.
2: Molt bé, Jordi, entres perfectament. És a dir, que la ràdio ha de fidelitzar públic jove. Per tant, molt bé,
1: està molt bé, perquè jo vos promet que no sabia que això era tan gros. Ara ho entenc, però no ho accepto.
4: Fins de l'arxiu.
5: IB3 Ràdio és patrimoni.
6: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
7: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
5: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
8: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
5: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
9: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
10: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
5: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Equip de guàrdia, Pep Díaz.
11: Tornem a la rutina i a no trobar aparcament.
12: Inici de recerca d'àudio.
11: Per sort, hi ha una aplicació que mos pot facilitar aquesta tasca.
12: Àudio localitzat.
11: Ho sabem gràcies en el programa El Dia Mallorca.
12: Inici de reproducció.

0: No ho entén, no ho entén. Cada dia lo mateix, diu en Changuito. És que és cert, en Tomeu Penya de... Ja m'han fotut, és cert. Però és que podria arribar la solució si tots mos instal·làvem aquesta aplicació que acaba de crear un mallorquí. Perquè és un problema quotidià, no només a Palma. Sé que en sóc xerra de Palma, però hi ha problemes d'aparcament a tot Mallorca. I si no, és que estigui lliure de problemes d'aparcament, que aixequi sa mà, perquè són molt pocs els municipis que tenen aparcament a dojo. Se diu l'aplicació Double. És la idea d'un grup de joves i és propostes connectant els usuaris quan deixem una plaça lliure en sos que l'estan cercant. Jaume Garcia, impulsor de Double, com estàs? Benvingut. Ho he dit bé, se diu Double?
1: Molt bon dia, Jaume, què tal? Sí, Double, nosaltres li deim Double, D-O-O-B-L.
0: Sí. Clar, a tu s'idea te va venir precisament a Barcelona, on també és un bon problema per aparcar. Tu estudiaves enginyeria de sistemes aeroespacials, per tant, estan parlant amb qualcú que en sap d'aquestes coses, i vos passava el mateix, que moltes nits, què vos passava? Que sortíeu i... Conta-m'ho tu.
1: I correcte. Doncs pues mira, tot sorgeix això de passar dies i dies amb els amics que volíem fer qualsevol tipus de pla i el que ens trobàvem és que acabàvem fent entre 10, 15, 20 minuts de voltes per trobar aparcament, no? De quina és una mica la necessitat de voler-li posar una solució que després d'any i mig de desenvolupament pues, l'acabàvem presentant en forma d'aplicació i aquí estem.
0: Per cert, feis feina, no sé si feis cloud working, si feis feina en xarxa, perquè feis feina des de Màlaga, és a dir, feis feina teletreball, no?
1: Sí, correctament. Ara aquí pues, se coordina en remot entre Màlaga i Barcelona, efectivament, que és com estem desenvolupant tot el producte.
0: I el funcionament és molt senzill. Conta-mos-ho tu. Nosaltres, quan aparcam, què hem de fer en l'aplicació?
1: Pues correctament. A través de l'aplicació nosaltres el que hem fet ha estat dissenyar un sistema de software que el que detecta és quan els nostres usuaris han aparcat. En aquest moment, l'aplicació el que fa és enviar una notificació convidant a l'usuari a realitzar una publicació. D'acord? Aquesta publicació se configura una sèrie de dades molt bàsiques, com podria ser el tipus de zona o l'hora aproximada de sortida, i passa a publicar. En aquest moment apareix un pin dintre del mapa, d'acord, de silla, com podria ser un mapa de Google Maps. Llavors, tots aquests usuaris que tenen interès de cercar aparcament a una zona, l'únic que han de fer és cercar la zona d'interès i veuran el mapa en les diferents publicacions. D'acord? En aquest moment, tindran la capacitat de connectar amb les persones que han realitzat aquesta publicació per fer des d'un caire d'intercanvi d'informació poder derivar a connectar aquests dos usuaris.
0: Clar. Saps si et serà... com més gent se descarregui l'aplicació, perquè no, sense aplicació no.
1: Exacte.
0: És a dir, l'èxit serà que se faci molta publicitat i que tothom el conegui, que tothom el se vulgui de ballar l'aplicació, no?
1: És un format d'aplicació que, com molt bé dius, funciona amb una xarxa, no? Quan més usuaris actius tenim, més publicacions derivam i més capacitat de connectar la gent. Llavors, sí, és una aplicació destinada a donar-li bou perquè, com molt bé dius, és un problema que experimentem tots a Mallorca, ja no únicament a Palma, sinó a tota l'illa, i el que necessita és usuaris actius per poder connectar-los.
0: I també hi ha com un xat intern, és a dir, jo puc xerrar en sóc que li deixaré l'aparcament com em vaig.
1: Efectivament. Nosaltres, com bé explicat abans, aquestes publicacions que apareixen en el mapa, nosaltres les veurem inicialment amb una sèrie de dades restringides. Es diu, veurem un pin en el mapa amb l'hora aproximada de sortida i res més. A partir d'aquí, el que permet l'aplicació és connectar amb l'usuari. Enviem una sol·licitud a aquella persona que ha fet la publicació i ella tindrà la capacitat d'acceptar l'usuari per poder passar en aquest estat de connexió, on tindrem un xat, com bé dius, per coordinar, i també les típiques indicacions fins a arribar al lloc que podrien trobar en una ruta de Google Maps.
0: Clar, vosaltres també deixeu clar que no entregueu cap dret sobre la plaça, simplement informes si quan t'arribes te l'han fotut de mala sort, no? És a dir, tampoc...
1: Efectivament, nosaltres residim en el punt de que és una aplicació col·laborativa i d'informació, d'acord? Això és un punt clau per nosaltres i deixar molt remarcat, però precisament pensam que en la coordinació i la col·laboració ciutadana són capaços d'exercir com a intermediari per poder connectar amb aquesta gent per resoldre la problemàtica.
0: Clar, jo el que et volia demanar sobre aquestes mònades virtuals, que clar, tota aplicació ha de tenir un poquet de bait, no? Perquè sigui més atractiva. Hi ha com a mònades virtuals per completar reptes, per connectar amb altres conductors, és a dir, és un poquet... L'heu fet també que sigui un poquet entretenguda, que no sigui simplement un pim-pam, no?
1: Han volgut, com molt bé dius, han volgut donar també un estímul, un incentiu per l'usuari, perquè entenen que aquell que cerca plaça té un interès directe, trobar on aparcar, però aquell que la deixa o se'n va o posa aquella informació per tots els altres ciutadans, també el volem incentivar d'alguna forma. El que fem és un sistema de puntuació interna que se mou a través de mònades i que després tenen molt de sentit de dins d'un apartat de tenda que tenim, on promocionem diferents comerços locals que posen tant ofertes com descomptes a les seves tendes. És a dir, a través d'aquestes mònades el que podríem fer és accedir a aquestes ofertes i promocions exclusives que tenim de dins de l'aplicació. I després també tenim una sèrie de reptes i competicions que estimulen a l'usuari a publicar, a connectar amb altres usuaris i a poc a poc van guanyant aquestes mònades i punts d'experiències.
0: I vosaltres, sou joves, crec que tu tens 25 anys com a molt, crec que del 2001, ja teniu molta experiència en el sector tecnològic, és a dir, no és el primer que feis.
1: No, exacte, correctament. L'equip compta amb experiència de dins del sector tecnològic, amb anys en col·laboració amb diferents empreses i també en desenvolupament de projectes d'estil startup. Llavors, bé, podríem dir que sí, és un equip jove, però amb una experiència darrere que té un bagatge bastant bo.
0: Ara està en fase beta, és a dir, s'està provant, el que també es coneix com a etapa de validació, és el moment en què crec que teniu 250 usuaris que l'estan provant perquè vosaltres pugueu arreglar tots els bugs i tots els problemes que...
1: Ara mateix, i arrel de també aquesta setmana, podem dir que són 1.500 usuaris ja.
0: 1.500? Bé, 1.501, perquè jo ara en sortir d'aquí m'he deixat el mòbil a la redacció i però el me baixaré perquè està disponible ja amb Android i iOS. És a dir, la podem provar, com a mínim.
1: La podem provar.
0: Aquests 1.500 usuaris, perdona, d'on són? De Mallorca, de Màlaga, de Barcelona, Màlaga, sí. De tota Espanya, ho sabeu?
1: No, principalment ara han distribuït els usuaris tant a Màlaga com a Mallorca. Òbviament, a Mallorca tenim molta més presència arrel de la darrera setmana. Podríem dir que gran part d'aquests 1.500 usuaris ja comencen a estar distribuïts per Mallorca i aquests dies ja nosaltres estem experimentant pues, com els usuaris que se les descarreguen van fent publicacions, van provant l'aplicació. També han rebut molt de feedback positiu, gent que li venen idees i no les comenten i bé, estem molt agraïts per tot això perquè precisament, com dius, estem en un moment de validació, fase beta, seguim millorant el producte, però tot això és el que ens aporta per poder millorar encara més.
0: De fet, quan tingueu la versió definitiva, la presentareu a Mallorca i a Màlaga. I clar, m'ha agradat molt una frase que dius que si aconseguiu que cada conductor redueixi malament, sigui uns minuts, els temps que fa voltes, hi ha un impacte positiu en el trànsit, en les emissions de CO2 i també de l'estrès, tot això... Són molt de minuts, són moltes emissions i són molt de nervis. Si això tots mos davallem l'aplicació Dovble, que s'escriu D-O-O-B-L, clar, ja hi ha 1.500 persones provant-la. Això pot tenir un efecte molt important. És ben igual que quan vas a un aparcament públic d'aquest subterrani, que veus els llumets allà on estan lliures. I això ha estat una gran ajuda. I això vendrà a ser el mateix però en el carrer i en el mòbil, no?
1: Efectivament. Sí, com ben dius, no únicament fem un impacte damunt de les emissions CO2 intentant reduir-les, sinó també aquesta sostenibilitat enfocada a nosaltres. És a dir, a reduir aquest estrès diari que al final suposa donar voltes i voltes cada dia per trobar on aparcar. No? Nosaltres pensàvem que això ha de deixar de ser així i venim a dur una proposta damunt de la taula que pensant que tindrà molt d'èxit.
0: i de Jaume Garcia, impulsor d'Avel. Una darrera pregunta. Tu fas feina com a analista de dades a una aerolínia. Deus tenir molta feina aquests dies, no?
1: Sí, sí, aquests dies són complicats.
0: Mare de Déu, jo només de veure Fly Radar, ja amb aquest no se'ls ulls enlluernats per veure com s'està desviant tot el trànsit aeri. I clar, els analistes de dades a les aerolínies també tenim un paper molt important en aquest moment de repatriacions d'avions, d'avions que a altres aerolínies per poder repatriar gent, i vosaltres també comptau molt. A vosaltres no se vos veu, però estau allà darrere, i per partida doble, enhorabona per la teva feina del dia a dia i per impulsar Doubles, que s'escriu D-O-O-B-L. Hi ha 1.500 persones que l'estan provant, la mos podeu davallar per trobar aparcament, que a veure si Déu mos senti, a veure si això ja fa dolenta la cançó que ara acabarem d'escoltar, que no dolenta, però que ja no estigui de moda, amb el permís d'en Joan Montaner Changuito. Jaume, enhorabona, estarem en contacte. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: No faltava d'altre.
2: IB3 Ràdio és història. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
3: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
4: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
5: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toca en Andrés Coll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
7: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestre.
8: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
2: Equip de guàrdia, Pep Díaz.
9: Has sentit xerrar mai de ses creus de terme?
10: Així és per l'ansió.
9: Si no és així, te recomanem que no te perdis ni mitja de l'entrevista feta entre avui i demà a Rosa Planes.
10: Play.
11: El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça, de nit s'hi aplega tothom.

0: Per al programa d'avui hem escollit la paraula terme, que és la fita que assenyala els límits d'una extensió, com també la porció de territori limitada, especialment la sotmesa a l'autoritat d'un ajuntament.
1: La carta de la independència que els ha cedit l'Ajuntament de Sineu als lloritans els ha servit per commemorar una data històrica. Fa 100 anys, Lloret es va independitzar administrativament de la vila de Sineu.
2: Per molt motiu per nosaltres, perquè 100 anys d'independència, jo no ho havia viscut mai, i la veritat és que me fa molta il·lusió.
3: Hi ha molt d'esperit lloretà i és un dia memorable avui, eh?
4: Per nosaltres és un dia important, perquè, vulguis o no, sempre ser independent és molt important.
5: La voluntat d'independència per part de Llorito respecte de Sineu la podem ja intuir a partir del segle XVIII. I enmig de

0: En 2025, quatre municipis de Mallorca varen commemorar els 100 anys de la seva independència. Varen ser Lloret de Vistalegre, Mancor de la Vall, Ses Salines i Consell. D'aquest darrer municipi de Consell en parlàrem amb en Ramon Miquel Vaques Company, professor d'Història, i és un exemple del que va passar aquell any.
1: Bé, bàsicament, l'inici de Consell vendria a ser ja en època romana, perquè era un punt d'enclavament de connexió entre Palma, l'antiga ciutat de Palma, i la ciutat de Palència, d'Alcúdia. I ja d'aquest moment, bé, d'aquest moment no, sinó posterior, ja s'han trobat, d'època paleocristiana, dues làpides i dos sarcòfags a la possessió de Maynou, que Maynou ve a ser el nucli original de població a Consell. El que ve a ser el topònim, n'hi ha que diuen que ve de l'època romana, de Concilium, i l'altre és del domini musulmà, que era una alqueria coneguda com Conxell o Cutxell, és a dir, un poquet anterior a la conquesta catalana.

I en la conquesta catalana, i posteriorment amb el llibre del repartiment del rei en Jaume a l'any 1232, l'alqueria de Consell, que era l'alqueria musulmana, està dins el districte de Cana Rossa, i tot aquest districte de Cana Rossa és venut, donat a les Montcada, la família de Montcada, que eren vescomtes de Bearn, i després passa en el bisbat de Barcelona, i més tard el bisbe Berenguer de Palau, que era bisbe de Barcelona, el cedeix a altres pobladors catalans que havien, o descendents que havien ajudat a la conquesta. I ja amb ordenacions del rei Jaume II, l'any 1300, passa a la categoria de lloc, perquè a l'Aró se li dona el títol de vila, mentre que Consell només rep la categoria de lloc, és a dir, en dependència administrativa de l'Aró, que era la vila. I se'l reconeix com un petit nucli de cases. En el segle VII s'havia constituït un oratori. Després, en el segle XVIII, passa a aquest oratori que estava dedicat a Nostra Senyora la Visitació, passa en el tit a Vicaria in Capite, i el 1913 passa a parròquia. És a dir, ja tenim un procés, diguem, religiós en l'Església, que passa d'oratori a la parròquia, a principis del segle XX, i després també, ja durant el segle XIX, en la construcció de l'Estat Liberal, ja hi comença a haver moviments municipalistes. Per exemple, en el trienni liberal ja se sap que hi va haver certs moviments, diguem, de segregació municipal. No se sap si se va aconseguir o no la independència, i sí que se sap, però, que hi va haver ja, se va traçar el que és la partió de terme en el camí de Reigues. Entre l'Aró i Consell se fa en aquest camí de Reiguer, però no se sap si s'oficialitza o no s'oficialitza, perquè després hi ha una restauració de l'absolutisme i, per tant, tot això queda en stand-by, bàsicament, no? I no se recupera fins a final del segle XIX i principis del XX. Sí que és vera que, com que s'estableix que els nou municipis han de tenir més de 1.000 habitants, sí que se sap que a principis del segle XX Consell ja té més de 1.000 habitants. I, clar, ja hi ha tot un moviment associatiu en el poble, a principis del segle XX, diversos sindicats. Se crea també el primer club de futbol, que l'any 1908, que és el Joventut Mariana, i després se converteix en CD Consell. I, a més, els habitants s'han de desplaçar per tots els processos administratius a l'Aró. Clar, ja hi ha aquesta dificultat afegida, i tot això fa que Antoni Barceló García de Paredes, que era un personatge important dins lo que és la vila de Consell, juntament amb amb un dels mestres, que seria Bartomeu Ordines, que després serà el futur primer batle, promouen tot aquest procés de segregació municipal. No deixis...

0: Les creus de terme durant segles han donat la benvinguda als caminants. Encara en queden en el paisatge de les illes, però segurament han perdut la seva funció, que no la seva bellesa. En xerram tot d'una en Rosa Planes. Ella és investigadora, historiadora i membre de la Junta de Govern de l'entitat Arca.
1: No deixis de caminar avançant aquí i allà, dins teu parla.
0: Rosa Planes, escriptora, filòloga, membre de l'entitat Arca. Com estàs? Benvinguda entre avui i demà.
2: Hola, benvinguda a tu, a la conversació que comencem.
0: Molt bé, i de moltes ganes. Mira, avui hem triat la paraula terme com a eix conductor d'aquest programa, paraula polisèmica, que vol dir, entre altres coses, fita. I m'imagino que aquesta definició té molt a veure amb les creus de terme. Com explicam que són les creus de terme per qui no les té ara mateix en el cap?
2: Efectivament, la paraula terme el que vol dir és que està marcant un espai. Són divisòries, són símbols d'una divisòria. I també la creu de terme també podia indicar, a part d'aquests espais, camins cap a centres importants. Terme és una funció senyalitzadora. És com avui en dia, quan posam un rètol a una botiga o se posa un rètol a la carretera, és la mateixa funció. Per tant, és aquesta indicació de que estàs en camí o que estàs entrant-te o que arribam a qualque lloc.
0: Val. Important a una època determinada, no? Marcar. Ara entram en el terme o a la zona d'establiments o de campos.
2: Exacte.
0: O de Lluc Major, no? I aquesta funció que feien, diries que s'ha mantingut en certa forma? Segueixen marcant aquests límits, aquesta entrada, o ara són més bé elements patrimonials, entre cometes, decoratius?
2: Bé, jo crec que avui en dia aquesta funció l'han perduda, tret de creus molt assenyalades, com pugui ser la creu de Lluc, o creus que estan a un santuari reconegut, però les que estaven a carreteres, camins, aquestes evidentment han perdut el seu antic significat. Però algunes, aquestes creus, eren d'origen antiquíssim, perquè les creus també no tan sols senyalaven això, sinó que a vegades estaven a cruïlles de camins, a cruïlles d'espais que no eren espais de ningú. I això

0: Per tant, també les poden situar en el seu origen fora del cristianisme, no? No tenen necessàriament un origen cristià, que podríem pensar aquí, no?, amb aquestes creus.
1: Sí, són a vegades llocs pagans, com tu dius, que s'han cristianitzat. O sigui, el lloc és el mateix, hi havia, a lo millor, allà un altre tipus de culte, i el cristianisme moltes vegades el que ha fet és substituir per la creu, substitueix a lo millor una pedra, una làpida, un monòlit, algun senyal de tipus màgic que ha estat substituït per la creu que cristianitza.
0: Perfecte. I quines destacaries de les que estan dempeu que te criïn l'atenció per seu valor, per la seva importància, per qui on estan?
1: Sí, mira, encara sortosament en queden algunes. Bartomeu Ferrà, per exemple, a final del segle XIX, que va ser el primer que va fer un intent d'inventari de totes les creus de Mallorca, i els va estudiar, i com en aquella època encara no hi havia la fotografia com hi ha avui, els va dibuixar. Ell va dir que la creu, clar, era una qüestió, conservar-les era una qüestió de patrimoni, de patrimoni artístic, perquè són artístiques, la majoria, perquè estan esculpides, i també de patrimoni històric, i també de camins, perquè el que hem dit abans, assenyalaven camins, antics camins. Avui en dia en queden. Per exemple, me referiré, si t'assembla, a unes quantes de Palma. Per exemple, a la parròquia de Sant Eulari, a la plaça hi havia una creu. Per què hi havia una creu? Perquè la plaça de Sant Eulari era un antic cementeri. Quan se va eliminar el cementeri i se va fer la plaça, se va agafar la creu i se va posar en el cantó del carrer Morell. Encara avui, si alçam el cap, quan anem cap en direcció al carrer Morell, veurem que hi ha una creu. I aquesta creu, com dic, estava a la plaça. Això també és interessant de saber, que moltes vegades hi ha hagut... les creus s'han mogut. S'han mogut d'on eren originalment. A la porta del camp, en el final de les avingudes, tenim també una creu bastant interessant. Aquesta és relativament moderna, de l'any 1864, però aquesta creu segurament substituïa una creu més antiga, que també passava. O sigui, la més antiga, per el que fos, que ja se desfeia i se substituïa per una altra. També tenim la famosa creu del Virrei, que està a les avingudes, de vora la plaça d'Espanya, que és de l'any 1645 i que rememora la caiguda del virrei, que va morir per una... se va precipitar per la murada i se va matar, anava a cavall i va caure per la murada, i se va fer aquesta creu commemorativa. La creu ara està en el lloc que tampoc no estava, vull dir, s'ha mogut un parell de vegades, però estava entre el que era la porta pintada i la porta de Sant Antoni. Per tant, no se sap exactament el punt, però estava a la murada. Quan segons les avingudes substitueixen el que era la murada i l'han col·locada ja més o menys per on estava. Després també tenim, per exemple, Sant Magí, que és Santa Catalina, també hi ha una creu, però aquesta creu també era de cementeri, perquè tots els cementeris catòlics, si tu coneixes alguns de Mallorca, veureu que hi ha una creu, perquè la creu se solia posar en el centre del cementeri. Si desapareixia el cementeri parroquial, que abans d'enterrar en els cementeris municipals la gent s'enterrava a les parròquies, quan se tancaven aquests cementeris o deixaven de funcionar, agafaven la creu i la deixaven per la zona. Després n'hi ha moltes de desaparegudes, perquè, per exemple, la

que anaven al convent de Jesús, hi havia una creu, perquè la creu indicava el camí, com que estava extramurs, és a dir, estava fora del que era el centre circuit per la muralla, aquest convent, evidentment, tenia un camí, i aquest camí estava assenyalat, com a mínim, per una creu. També el camí d'establiments, també tenia una creu, el camí de Vall de Mosa, que tenia a la bifurcació en el convent de la Real, hi havia una creu, una creu que duia en el camí de la Real, una creu que també s'ha mogut, que no està ni... estava bastant... estava situada a una altra banda, a més tenia una grada, i era, en fi, quan se va fer el projecte de Sant Espasa, aquesta creu se va moure del seu lloc original. Després tenim la creu de Chorrigo, camí del Gaire, a la carretera d'Inca també n'hi havia, a la carretera de Manacor, a la cruïlla de camins entre Llucmajor i Portitxol, després a Randa. O sigui, la creu era molt habitual fins en el segle XIX, en què els plans urbanístics comencen a modificar les estructures antigues i les creus, desgraciadament, pateixen també aquesta reconversió falsament modernista que se carrega a vegades els passats, història i sa art.

0: Perquè tenim totes aquestes creus que, per lo que dius, més o manco segle XVI-XVII, no? 15, 16, 17, 18, sí. Més o manco ens estàvem moguent per tots aquests segles. Que, per cert, han fet consulta en el Consell de Mallorca sobre quin era el grau de protecció d'aquestes creus que encara existeixen i ens han dit textualment que estan totes inventariades, que estan totes declarades bé d'interès cultural i que, a més, estan dins els catàlegs municipals gaudint de la màxima protecció. Això és el que ens han dit des de Departament de Cultura del Consell de Mallorca. I, Rosa, continuem xerrant, però ja han d'anar acabant. Diries que aquestes creus també posen de rellevància l'ofici dels artesans de la pedra?
1: Clar que sí. Això sí és importantíssim. Aquí, a Mallorca, és una cosa que també, per desgràcia, s'ha perdut. Aquí hi havia uns artesans de la pedra extraordinaris. Hi havia una pedra boníssima, la pedra de Gueldens, la pedra de Santanyí, la pedra de Porre... En fi, hi havia una pedra molt bona que se treballava molt bé. Hi havia uns picapedrers, però no un picapedrer sense... gent d'ofici, que treballava molt bé la pedra i que eren verdaders artistes. Tot això, com dic, s'ha anat perdent i avui, tant de bo, encara existeixen els que fan les parets seques, que això també és una forma, una forma d'artesania artística, sí. I que tot això que s'ha perdut, però que ha existit i que, a més, reconeguda no tan sols perquè ho digui jo o perquè ho digui algú, sinó a nivell, fins i tot, a nivell internacional, sí. Que s'ha conegut la pedra de Mallorca i el treball dels artesans de la pedra mallorquins.
0: Totalment. Idò, ara, cada vegada que passeu per una creu de terme, o si hi passeu habitualment i no hi paràveu atenció, ara ho heu de fer. Després de totes aquestes explicacions que mos ha donat na Rosa Planas, filòloga, escriptora, investigadora i membre de la Junta de Govern de l'entitat Arca. Moltíssimes gràcies, Rosa. Avui la paraula terme mos ha duit fins a aquesta figura que enteníem que també hem de posar en valor des de la ràdio pública. Gràcies, Rosa.
1: Amb molt de gust i gràcies a vosaltres.
2: Fins aquí l'equip de guàrdia d'avui.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Començam amb informació del trànsit, perquè en aquesta hora, per la informació de què disposa Metrànsit, lenta a l'autopista de Llevant en sentit Palma, concretament entre l'altura de Ses Fontanelles i la de Can Pastilla. Més coses. El Parlament, amb la mediació del seu equip de lletrats, ha cursat, segons ha fet saber avui, sol·licitud al Tribunal Constitucional perquè aixequi la suspensió de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica. El document argumenta que les víctimes no queden desprotegides i que no hi ha perjudici que justifiquin la mesura. El document de la Cambra sosté, a més, que les exhumacions continuen garantides per la llei estatal i per la llei autonòmica de fosses. La derogació, aprovada al març, amb els vots, recordem, del Partit Popular i Vox, va quedar suspesa després al juliol, el mes passat, quan el Constitucional va admetre a tràmit el recurs del govern central. En aquestes darreres hores del diumenge estan pendents de la situació per incendis forestals a la península. El major incendi és el de Niebla a Huelva, que manté mig milenar de veïnats desallotjats de casa seva. En aquesta situació crítica, més o manco, s'ha sumat les darreres hores també la del foc a Tigis, a Castelló, que ha obligat a evacuar els veïnats de Catí, tot i que en aquest cas la situació meteorològica sembla ser favorable en les pròximes hores per l'estabilització dels fronts actius. També la situació preocupa a les Navas de Sant Antonio, Segòvia. Allà s'ha hagut d'evacuar dos pobles. Ara escoltarem Juan Carlos Valderramas, el conseller d'Emergències de la Generalitat de València, i Antonio Rodrigo, que és el director tècnic del punt de comandament avançat d'aquest incendi de Tigis a Castelló, en declaracions de fa unes hores avui cap vespre.
2: Ha sido una evacuación preventiva, había mucho humo. Estamos pensando si un aviso de confinamiento con unas medidas claras a nivel sanitario, pero como ha habido un salto en un momento determinado, se ha decidido evacuar como una medida preventiva.
3: Esta noche tenemos una buena previsión, tenemos una humedad relativa del 90% y eso nos hará poder trabajar muy bien porque el combustible absorberá mucha humedad y ralentizará el incendio. La sensación que tenemos es muy buena, quiero decir que el incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos, vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos.
1: Per cert, quant als incendis, recordeu que aquest dilluns a les Illes continuarem tenint una situació de risc extrem d'incendi de foc a tota Menorca, també a tota Mallorca i a la meitat oriental de l'illa d'Eivissa, mentre que a la resta d'aquesta illa d'Eivissa i a Formentera el risc serà molt alt. I finalment, dir també quant als incendis forestals i a la seva prevenció concretament, que avui hem sabut que hi haurà 1 milió d'euros addicionals per tasques d'il·luminat en neteja de focs o gestió forestal del Prat, a més d'habilitació de faixes forestals gràcies a uns dobles que arribaran en aquest cas del Fons de Garantia Agrària, el Fogaiba. I sota el lema "Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendeix", milers de persones s'han concentrat aquest diumenge vespre a la ciutat autònoma per denunciar una situació que consideren insostenible.
4: Entendé que tenemos voz, ¿no?, como todos los españoles, que al final estamos todos un poco hartos de que se le utilice como moneda de cambio.
5: Una vez más, la gente de Ceuta está dando muestra de la empatía que sentimos si vemos a alguien que lo está pasando mal.
6: Pues saquen otra vez al ejército a la calle para devolver los que quedan aquí, porque quedan muchísimos.
7: Aquí todos los ceutíes estamos defendiendo la territorialidad de España, porque todos tenemos a Ceuta en el corazón y Ceuta no se merece lo que le está pasando.
1: No hi ha temps per res més, tot just per recordar per qui pugui gaudir-ne, que demà la mà bufarà el vent de sud i sud-est, amb una mica de moro, per tant, al sud tant de les Pitiuses com de Mallorca. Fins aquí les notícies de les 10 de la nit d'IV3 Ràdio, les del darrer butlletí horari de la jornada. La informació, però, tornarà demà a les 6 del matí. Bona nit.
0: Més informació a ivetresnoticies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
8: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'aire. L'escultor Lluís Castaldo ha estat un dels més grans ceramistes que han sortit de les Illes. Alumne avantatjat de Josep Llorenç Artigas, a través del qual va entrar en tractes amb Joan Miró i altres dels grans artistes de l'època, la seva ha estat una vida entregada al taller i la manipulació d'una matèria, el fang, que té alguna cosa de primitiu i atàvic. Nascut a Sóller el 1936, mai va conèixer el seu pare, un desertor italià que fugia de Mussolini. Així i tot, va tenir una infància feliç i una vida afortunada que ha compartit des de sempre amb la seva dona, Bel, i que ara s'acosta als 90 anys de llargària. Avui els repassarem al seu costat. Estau escoltant Aire, a IB3 Ràdio, vos parla Joan Cabot, començam. I ho feim aquest cop sense presentacions ni res, visitant el taller de Lluís Castaldo amb ell, que ens mostra el seu espai de feina, una antiga fàbrica de guix que va convertir en casa seva.
9: Jo, en principi, anava per Belles Arts. Vaig fer els estudis a l'Escola Superior de Belles Arts i quan vaig acabar, al cap de 6 anys o 7 de Barcelona, jo havia fet exposicions a Sóller, pronosticava un cert interès per la gent que ho veia i vaig treure una beca de la Diputació per anar a estudiar a Barcelona. En aquell moment hi havia 4 de beques, una per Palma, una per Menorca i una per Eivissa i una altra que no sé per què era. Bé, el fet és que me'n vaig anar a Barcelona, vaig fer Belles Arts i a partir d'aquell moment vaig descobrir la ceràmica. Se donava de qualque manera una casualitat i era que en Miró i en Artigas els havien encomanat un mural per la UNESCO i realment jo havia fet Belles Arts però no m'havia dedicat mai a lo que era l'obra mural, saps? I vaig tenir la sort de poder tenir una certa relació amb un íntim amic d'en Miró, que era en Artigas, i me va descobrir la ceràmica. És a dir, que a partir d'aquí, jo, la meva vida va canviar completament, és a dir, en una direcció on s'altra. Te dic això perquè he trobat una finalitat de la vida molt important. I com vaig descobrir la ceràmica, era molt difícil perquè hi havia pocs, ni llibres, ni informació, ni sobretot per la ceràmica que jo volia fer d'alta temperatura. Vaig haver de començar a espigolar de per aquí i per allà i a poc pues, ja vaig venir amb una idea formal de que la ceràmica era el que a mi m'agradava i m'interessava. Vaig tenir la sort en aquells moments de que uns arquitectes, com era d'Antoni García Ruiz i d'en Pep Ferragut, també varen coincidir en que ells els agradava i varen fer murals, per inclús en Ferragut en té un a dins el pati de casa seva. A poc, me vaig desplaçar d'idea i vaig descobrir, com he dit, la ceràmica i tot el que podia representar de tradició en funció de lo que ella podia donar. És a dir, no era una ceràmica, no pretenia jo fer una ceràmica ni popular, que ja hi ha gent que va fer molt més bé que jo les ceràmiques tradicionals, sinó més bé dins la línia que en Llorenç Artigas a París havia obert el camí, que era parescut a el que va fer en Brancucci en l'escultura centrar tot l'interès de l'obra en la forma i la matèria. El que implicava rebassar-li tota l'anècdota tradicional que venia d'anys de renaixement, de que els gerros havien d'estar decorats i havien d'estar enriquits amb tot allò. I ell va arribar a una simplicitat tan grossa com en Brancucci en l'escultura, en Gargallo en les formes. Vull dir que s'ha de veure d'una altra manera que no és la tradicional, no?
10: I així tot lliga com amb una, amb una, amb una cosa com molt atàvica, com molt antiga que duim els humans de dins, perquè...
9: Bueno, això
10: va ser... Com que treballar el fang és una cosa...
9: Això va ser la segona part meva. Dir, jo no sempre he cuidat comprendre el sentit de les coses. No? I quan me vaig entrar dins aquest nou món que implicava conèixer els principis de la ceràmica, per dir-te, per acostar-te un poc, pues, vaig entendre que inclús els arqueòlegs no havien entès bé què representava la ceràmica per la humanitat. I vaig fer tota una tesis que se va presentar a la universitat sobre just aquest tema, és a dir, per què l'home comença a allunyar-se de lo que del mandat diví, de la naturalesa, i comença a fer qualque cosa que supera inclús la mateixa naturalesa. És a dir, que varen ser dels primers signes de la condició humana que l'alliberà del mandat diví, diríem. És a dir, bueno, per lo tant, estava en funció d'entendre què era o què implicava la ceràmica dins dins el sentit de l'evolució humana, però. Ho dic perquè veies que...
10: Que vos ha tret el tema i que l'heu investigat a fons.
9: Clar, vaig fer... A part de la feina que feia, pues, estudiava el procés de l'evolució, de quan trobaren els primers símptomes de que l'home feia qualque cosa, 30.000 anys antes de Jesucrist, no? Que això només ho feien les dones, perquè només ho feien les dones, i... Es diu que pintures són com un brusquer o un exagerat, però m'agrada anar a l'arrel de les coses. Per això te deia que el fang, els xinos, l'heredaven 300 anys que havíem preparat el seu rede per dins, perquè sabien que en els anys se millorava. No?
10: És a dir, m'heu dit que el fang, que a més el guardaven per deixar-lo podrir.
9: Sí, era un procés com el vi, perquè el vi és més bo quan s'ha fet baix d'unes condicions especials. Hi ha moltes coses que els temps els milloren, perquè era més plàstic, les formes ho veien més aviat, més bé, i perquè se tractava, ja t'ho dic, d'una matèria que s'havia mesclat, s'havia preparat, i se tractava després de donar-li un sentit, una forma, com un violinista que a base de molts ensajos i de molta dedicació durant anys fa un concert meravellós que només això és la peça de ceràmica que jo volia fer, igual que música o amb poesia.
10: I m'ho mostrava el taller.
9: Bé, jo t'explico un poc.
10: Sí, explica'm.
9: Perquè, bueno, veus... aquest tipus de fang, el mesclava aquí dins unes piques. Veus? Aquí tenia les piques i anava fent la mescla. Degut a que a Mallorca no hi ha els elements apropiats per poder fer alta temperatura, a 1.400 graus.
10: I d'on el dueu?
9: Bueno, d'Aragó, de Galícia, qualcun arribava de la Índia perquè ja eren materials molt, molt especials. I
10: canvia molt.
9: Clar. Que...
10: M'heu dit que el test d'aquí, a partir de certes temperatures,
9: se fon. Sí. Ara, una olla de pòrtol o una gerra, si l'haguessin de coure dins un forn a 1.100...
10: No,
9: ara aquí... Tenim...
10: No passa res.
9: A 1.100 ja... tornaria un cagaferro. Se fondria i un vidriat, saps? Mm-hmm. És a dir que és per això ho havia de preparar, que era una terra que aquí no...
10: I quin és el resultat d'aquesta terra més...?
9: Bueno, això ja entra dins... diríem, dins el virtuosisme de purar una forma. És com un poeta, o un poeta filòsof, perquè han de ser les dues coses, que conjuga aquelles paraules amb un sentit. Això és igual en la ceràmica. Bé, ho dic perquè en realitat la meva obra està basada damunt les formes i en les textures. No? En les textures. Fetes el torn, aquí, assegut en aquesta roda. I això, situar-se, anar per Pòrtol, a veure 20.000 vegades quan fan les olles o quan fan les...
10: M'heu dit que sempre heu empleat el mateix torn. Sempre l'heu
9: fet servir. Sí, el torn, no?
10: Només en teniu un.
9: No actua per ell mateix, sinó li peca una putada, que diuen, sí. A Mallorca, a Solla, Margalida, no me facis putada dins l'entrada. Ho sabies?
10: Ah, no. Però clar...
9: Perquè vosaltres deis putades.
10: Nosaltres deim putades.
9: Llavors, són putades a Solla.
10: Sí. Em pegau moltes, em feis moltes de putades a Solla.
9: No me deixen fer sacullo, però això entre nosaltres...
10: I aquí vas?
9: Bé, ho dic perquè ja... això ja, aquí hi havia els fons, sí. Això era la ximeneu, i... però, vamos, no era, perquè veies que no era una cosa que se pugui improvisar. Jo de vegades venen alumnes i se meravellen del puesto que tinc perquè ells volen fer ceràmica. I
10: no tenen espai.
9: Ni els esmalts, tot és sobre prefabricat i bé, tot això està bé, per si l'il·lusió que els dona fer qualque cosa, però fer ceràmica és molt més seriós i molt més profund.
10: Jo he pegat una ullada a l'espai i m'he quedat enamorat. M'ha encantat l'espai, aquesta mescla d'elements industrials i...
9: Bé, perquè és inevitable comptar amb aquestes coses, no se pot fer. Però bé, hi ha molta de gent, jo vaig ser molt d'anys professor de l'Escola d'Art i Oficis, i els alumnes estaven molt il·lusionats, i qualcun ha seguit, i qualcun ho va hagut de deixar, perquè no...
10: Deu ser difícil, no?, avui en dia, guanyar-se la vida fent...
9: Sí. Bé, però el que t'anava dient és que aquestes ceràmiques tenen un llenguatge i cada textura, després si baixem a baix, cada textura és una creació del vernís.
10: Mm-hmm.
9: Tot això implica d'això. Per això pues, implica en que has de conèixer les reaccions que farà dins el foc, dins el forn, que això és un capítol a part de tot això. I clar, has d'anar controlant el que puguis, perquè no tot es controlava dins. Precisament aquí has fet de l'emoció del treball. De
10: la feina, i aquí hi ha la màgia, no? També? Clar. De la sorpresa, d'allò inesperat.
9: Clar.
10: Em fa molta gràcia això que dèieu despullar la ceràmica, de l'anècdota. En el vostre cas, a vegades se manifesta amb aquests forats
9: que, sí, és una,
10: d'alguna manera, inutilitzen la ceràmica per al seu objecte primer.
9: Clar. No,
10: és a dir, gerros que no poden contenir aigua perquè...
9: Sí, sí, ja, però així tot, el gerro, la forma de gerro, té una història, té un llenguatge, té una comunicació que té... Per exemple, mira, ara aquest. En su xap que hi faig, com a jeta no servia per res.
10: Per les preciades.
9: No? Però aquest xap li obri l'interior també te fa que puguis compaginar l'interior amb l'exterior. És a dir, és una...
10: Veus una cosa que en teoria t'estaria vedada, que escaparia a la teva...
9: Clar.
10: A la teva vista.
9: Sí.
10: És un joc.
9: Sí, i el que té, ara ja no, perquè no puc, que 90 anys, però la il·lusió d'obrir el forn en la inquietud de que no saps bé el que hi trobaràs de dins, és una al·licia per la vida.
10: Clar, deu ser molt divertit anar fent experiments, com sí. Ser un nin tota la vida.
9: Sí, bueno, és un al·licient que no és una monotonia, és un estímul, és una curiositat, és una... Perquè quan el procés, amb aquest estudi que he fet, hi ha un llibre, te'l mostraré, d'un... No eren científics, perquè en aquell moment era el mateix temps d'en Leonardo da Vinci i d'aquesta gent que va escriure un llibre sobre la ceràmica, sobre la maiòlica. Hi ha un punt que coincideix exactament en el que va fer en Miró la primera vegada que vàrem coure unes peces dins els fons de Nartigues, que Nartigues anava acabat d'haver fet una cuita, sempre de que Déu faci més que nosaltres. I això que no era molt creient, però... Ara aquest llibre que tens del Renaixement és una recopilació i hi ha exactament les mateixes paraules. És a dir, que aquella gent, a pesar dels seus coneixements, sempre... I en Miró escriu en Artigues dies després d'haver fet la primera fornada, espera que els angelets... No parla les paraules de Nardigues. És a dir, que Nardigues eren unes paraules sagrades, misterioses, que no podies acabar una fornada que no digués aquesta... que Déu faci més que nosaltres. I en Miró, que no estava encara molt avasat a les fornades de Nardigues, se degué estranyar de sentir-lo...
10: Serrada de Déu.
9: I diu, ets angelets... Li diu, els angelets mos hauran ajudat a fer sa fornada. Això és l'essència de sa vida.
8: Escoltàvem l'escultor Lluís Castaldo, nascut a Sóller el 1936. En uns segons toca parlar de la seva biografia. Estau escoltant Aire a IB3 Ràdio. Fem una breu pausa i continuem.

0: IB3 Ràdio és Dial.
1: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
2: Hola de nou, som en Joan Cabot. Això és Aire i avui estem escoltant el testimoni de l'escultor Lluís Castaldo, nascut a Sóller l'any 1936 i un dels ceramistes més importants de les illes, si no el més important. Fa uns segons visitàvem amb ell el seu taller, ara conversam amb ell al seu despatx, on repassam la seva biografia.
3: Bueno, jo he tingut una història un poc particular. Jo vaig néixer 1936 i ma mare havia estat a Molusa i va tornar a Solla, que va ser el moment que jo vaig néixer. Però no vaig conèixer mon pare. Fins que un dia va passar tota la meva vida sense tenir cap relació ni cap idea de qui era mon pare. I un dia sa neta, gràcies al professor, que diu a sa classe que facin un arbre genealògic, i ella, que com tots els lot d'avui, que són molt espavilats, va començar a cruzar noms i cercar. I quan arriba a casa seva, li diu a sa mare: mamà, i el papà té germans? Què vol dir, té germans? Si havia desaparegut, si havia mort a piscina, va resultar, és un poc llarg, el tema, no, perquè veus que he fet tota la vida sense tenir pare o sense conèixer que tenia un pare, que sabia que tenia un pare, perquè normal, això no em porta.
4: Això no falla.
3: Sí, però ma mare pensava que havia desaparegut a Vicinio i va resultar que efectivament pensaven que havia desaparegut a Vicínia, perquè en aquell moment era un jove que l'havien enviat a Vicínia. Però resulta, després de que vàrem entrar en contacte amb aquesta família de Roma i vàrem estar, perquè ells sabien que son pare havia comanat un fill i tal, va resultar que havia desertat i va estar 15 anys o 10 completament amagat, perquè estem de Mussolini, li hauria costat la vida. Per tant, té una justificació que no aparegués, però vamos, me vaig crear sense pare.
4: És a dir, teniu sang italiana per part de pare.
3: Per sí.
4: I la vostra mare?
3: Era de Sóller.
4: Era de Sóller.
3: Sóllerica.
4: I mai vos va contar com
3: se va conèixer? No ho sabia. Sí, bueno, no. Eren temes que no parlaven. Jo ja evitava parlar del que havia estat. El havia conegut a Molusa i havia estat molt enamorada d'ell i sempre el va esperar. Qui és? Que ella sempre el va esperar.
4: Sempre va esperar que...
3: Sempre va esperar, perquè veia que no, que a través del cònsul i a través de les ambaixades i a través de tots els sistemes no el trobàvem. I clar, no el podien trobar, perquè ell procurava que està sense sense identitat.
4: Una dona embarassada...
3: Era molt difícil. En aquell temps era molt difícil sobreviure. A veure, per tothom, però encara més per una dona.
4: A més, va encertar l'any de ple, 1936.
3: Sí. És a dir que...
4: Així tot duis el seu cognom, Castaldo.
3: El Castaldo, París. És que sí.
4: Sou Lluís Castaldo, jo,
3: no,
4: París.
3: No. Sí, hi havia una família que després van tenir en contacte a Nàpols, eren de Nàpols i tal, però... Però no hi va haver cap relació, perquè després aquí hi va haver el franquisme i les comunicacions de tota Europa no eren normals i era un mes dels conflictes que hi va haver a Europa, que va caure dins la desgràcia. Dins la desgràcia jo vaig ser sempre feliç i content. No vaig tenir mai... Era moment durs, perquè els temps eren durs. Però per a tothom.
4: Com va ser la vostra infància, a Solla?
3: Alegre. Jo, ben aviat, vaig saber el que volia ser i vaig haver de lluitar per aconseguir-ho. Feia feina de camareret a un puesto que se deia la botigueta i era un centre cultural molt... La botiga de senyors, en aquell moment era un centre cultural. Aquí on compareixien en Ventós, en Castellanes, en Salià, en Mir, en Rossinyol, tota aquesta gent. I això em va despertar una vocació temprana que jo... veia que podria ser el meu... Creia, no. Estava convençut. Ho vaig preparar en dibuix per ingressar a l'Escola de Belles Arts a Barcelona. I...
4: Se vos donava bé des de...
3: Sí. Sí, sabeu que el que jo feia agradava molt. I vaig tenir sort per ingressar a l'Escola de Belles Arts en aquell temps, ja t'ho dic, només donaven 4 beques entre Mallorca, Eivissa i Menorca, i no sé quina més. Però hi havia molt beques.
4: I va anar a becats.
3: Ah. Sí, això va ser un dels meus pesars, que per continuar la beca havia de dur tot sobresalientes. Perquè la me renovassin cada any. No.
4: I
3: això és un dels pesats, però...
4: Perquè vos obligava a...
3: No, era una obligació, que si no notes de sobresalientes no la me renovaven un altre any.
4: Parlàvem un poc de la família i de la vostra mare i de com era Solla quan vos éreu petits.
3: Sí. Bueno, era molt... Era molt pobre, els meus predins eren pobres, gent pobra, fanera, neta, honrada. I com era necessari i obligatòria, però no era ni fabricant, ni empresari, perquè ja hi començaven a haver gent que tenia un fuster, un ferrer, tot això, tota aquesta gent, pues, a poc s'anaven situant, però era molt difícil, molt.
4: I com és que la vostra mare va partir a fora? Era bastant habitual?
3: Sí, això és una de les coses que jo... No, sí, però no era molt habitual.
4: Una dona tota sola.
3: Una dona jove. Jove. Ara sí que és més...
4: És vera, ara que ho deies, solien partir els homes, primer.
3: Sí. I que se casàs també amb... Perquè estava casada per l'Iglesi. Varen venir, bueno, se va casar aquí, per l'Iglesi, però no era... En aquell moment, els matrimonis... els proporcionava, si no el rector, l'econòm de l'Iglesi, saps?
4: parlau-me un poc de la vostra formació. On vareu anar a escola? Perquè eren escoles religioses, eminentment.
3: No, sí, jo on vaig anar a Barcelona, vaig poder entrar a Belles Arts, perquè era una cosa distinta del sistema, però jo sumar, restar, multiplicar i dividir, i era tot el que... Tot el bagatge que du.
4: No vareu anar molt a escola? No hi vareu anar
3: clar, molt? Jo a les 13 anys me posaren a fer feina a la botiga.
4: Com era de caràcter la vostra mare?
3: Mira, jo vaig tenir molta de sort en la família, els predins i ma mare. M'estimava molt i mai varen tenir un no, que jo recordi, el no podria ser quan jo volia anar a estudiar a Barcelona o a Palma, o no. Me donaven llibertat per poder fer el que... No, jo amb aquest aspecte vaig ser molt feliç. Me vaig sentir respaldat i no vaig sentir mai una brega, ni una discussió familiar, per això o per allò. Eren pobres, però passa res, no passa res.
4: Per tant, vos va pegar...
3: Ser ric és una altra cosa per nosaltres, comprens? Ser ric és una obra d'art, contemplar. Llegir un poeta, sentir un concert, un amic t'obri altres portes que tu no tenies previstes, però que són coses positives, saps?
4: Us va pesar, no va tingut pare, us va pesar en algun moment, però va marcar.
3: No. Em va alegrar molt quan els meus fills anaren a Roma a conèixer aquesta família d'Itàlia, que ells havien pogut avaluar el comportament de lo que jo dic el sujeto. No ho dic mon pare perquè no ho va ser mai, però el sujeto. I li varen dir aquesta família, quan varen saber que jo havia viscut, m'havia situat, era qualcú, que havia tingut molta de sort, perquè ells avaluaven l'actuació del sujeto amb una altra família i sabeu que no era... No havia estat molt...
4: No, no havia anat tan bé.
3: No.
4: Com va ser el xoc per un jove de Solla arribar a Barcelona i començar a estudiar Belles Arts? Devia ser un món completament diferent,
3: completament,
4: moralment, políticament.
3: Barcelona era una altra cosa, però clar, ben aviat un de nosaltres, les motivacions se dirigeixen cap a certs sectors, musical, poètics... Va ser, en part, la formació que jo vaig rebre, conferències i exposicions, en aquells moments se discutia si en Picasso i en Miró eren comunistes, encara no podies parlar d'aquesta gent en normalitat, saps?
4: Vos intuïeu de cap a on volíeu anar o no va ser fins llavors que vareu participar aquesta exposició que vareu descobrir que aquell era la data que volíeu seguir?
3: Sí, bueno, jo crec que m'ho va fer descobrir la feina. Si no haguera fet feina a la botigueta, no m'haguera despertat, haguera estat impossible. I en canvi allà era un centre que venien de Puerto Rico, venien de Cuba, venien d'Argentina, venien de França, de mitja Europa, tenien experiències que eren... Era gent que havia hagut de lluitar i que s'havien fet una situació econòmica. I penso que és allà on vaig descobrir realment el que podia... Perquè, de fet, era així. Jo, els primers anys, anava alternant uns mesos de feina i la formació a l'Escola d'Arts i Oficis, que havia de dibuixar, i m'estava molt d'arquitectes d'aquella generació, mos trobàvem allà, ells havien d'aprendre de dibuixar, perquè si no els suspenien a tots, no arribaven a entrar, que els suspenien.
4: Sí,
3: i va ser això, era una... Mallorca no té res que veure amb el que era, amb el que va ser en aquells moments. No.
4: Clar, fins i tot un poble com Solla, que tenia, que era relativament...
3: Solla encara...
4: Cosmopolita, fins i tot, diria.
3: Bueno, no, vamos, va ser cosmopolita fins l'any 50, o un poc antes, que... perquè aquí ja venien tota aquesta gent, els catalans que havien anat a París i tenien experiències i vivències molt, molt curioses, però després venien aquells que havien partit feia 50 anys antes i s'havien enriquit a Cuba, a Puerto Rico, a Venezuela, a tots aquests puestos que... I hi havia un ferment que jo crec que no se trobava molt de llocs de Mallorca, el ferment que hi havia aquí. Bé, basta veure el modernisme, les cases que havien fet i els jardins que hi havia... I... Era, això a Mallorca no sabeu, no. Més que la ruralia, el camp, i clar, hi havia un ambient ja poètic, musical, i això era poca cosa, però bastava per encendre foc.
4: Com va ser el vostre retorn a Silla?
3: Bueno, jo vaig tornar molt il·lusionat, perquè vaig poder aconseguir aquí... aquí era una fàbrica de guix i la vaig poder arreglar per acondicionar, per fer ceràmica, i inclús vaig emplear el mateix forn de guix que hi havia per fer les primeres ceràmiques, en què dic, de costar, m'ha costat molt la vida, però no me n'he donat com perquè estava il·lusionat. No. Comprens? No.
4: Clar, de què costa arrencar?
3: Hombre, clar. No, la meva família no me podia ajudar a demanar crèdits, ni molt menys. No, a poc a poc, però a poc a poc i amb feina. Jo va arribar un moment que no distingia res de festes en tot l'any, no em feia, no feia vacació, no va existir. El dissabte i diumenge... Bé, llavors el dissabte era dissabte i el diumenge no en parlem. Però jo no ho vaig fer mai.
4: Ho has posat molt, dins i fora de Silla...
3: Sí.
4: Què és el que vos ha fet especial il·lusió d'allò que heu aconseguit com a artista?
3: Les amistats que he tingut. he tingut una sèrie d'amics, de gent que tenien una visió del món i de ses coses, que això m'ha ajudat molt. Això ha estat la meva riquesa espiritual que m'ha conformat. No?
4: I també heu tingut alumnes, també heu donat classes, que això també heu...
3: També he tingut alumnes, molts, perquè fa molt d'anys jo vaig donar, no sé, si 30 o 40 anys. Després me varen venir a cercar per donar classes a Arts i Oficis. La primera vegada me varen venir a cercar. I vaig dir, ho provaré. I el que després vaig haver de fer oposició, però bé, per això no era cap problema. A Madrid, no aquí. Clar. No he estat massa... la meva vida l'he compaginat amb la meva dona. I ella ha estat partícip de tot el que han cregut que podíem fer junts. Sap que t'ho vull dir? I això, viatges, amistats, tot això és molt més... És més fàcil quan... És més fàcil, no?
4: Abans jo penso... anava a demanar... Clar, per una vida com la vostra, pot ser molt difícil trobar companys de viatge.
3: Sí.
4: No? Perquè aquesta vida sacrificada...

0: quan m'ho batia ara, no? Perquè eren nens i quan jo estava a la botigueta que anava a cercar llet, ell granava a les carrers de la Lluna o una tenda que hi havia, i jo per mi era que un moment ja m'ho fa... Tota la vida hem viscut junts, i si hi ha una cosa que m'ho preocupa és que se'n vagi un antes que l'altre. És una sort.
1: Clar, la meva sensació és que, malgrat aquest, en teoria, condicionant negatiu d'entrada, sí, vareu tenir una infància molt feliç i heu tingut una vida... Sí. Sí. Que estàveu bastant connotats.
0: Sí, no. El que... He tingut molt bons amics des dels professors que vaig tenir quan estava a nivell més baix de... No he estat mai... Per ventura és perquè he tingut sort a desenvolupar el que hi havia en jo de...
1: Hi ha d'haver una relació gairebé íntima entre vos i ses obres, quan ens manipulau en ses mans.
0: Clar,
1: perquè,
0: total.
1: A més... És,
0: total. Sí, s'obre i tu forma part quasi d'un mateix. No. Qualsevol de les meves obres ja sap que és un castell, no. I no ho dic en l'aspecte venidós, però... Des del primer moment, des que prepara la terra, la condició, la faix forma, i després... Perquè la ceràmica, el que té per jo i que té... És que... És tot un conjunt de coses que se van sumant. I clar, si tu tens una estimació, en primer lloc, per d'estimar, en segon lloc, és de dedicar. I en tercer lloc, has de tenir sort. També és important dins la vida, això. També has de tenir sort.
1: Sí, no va gens malament mai.
0: La vida és llarga i... Jo, des que vaig fer una exposició, la primera exposició que vaig fer a Can Costa, a les Galeries Costa, tu no els has vist mai.
1: Mai.
0: A les Galeries Costa. Des carrer Conquistador, hi havia les galeries allà, i vaig rebre una targeteta d'en Camilo José Cela, que me deia que quan tingués temps que passàs per casa seva. Comprens? En aquells moments que l'home ja va intuir a través de l'exposició que jo havia fet i de les coses que jo havia dit en el diari que hi havia una afinitat amb ell, saps? I així, pues, surten relacions que t'enriqueixen.
1: En el final, vau tenir relació amb en Cela, amb en Miró...
0: També en Miró. Jo tenia les portes obertes de Miró quan... Comprens? I he viscut coses i anècdotes i que són històriques, comprens? És així, és una sort.
1: Heu estat practicant d'un art, la ceràmica,

0: que sovint no té prestigi, que tenen altres suports
1: Sí,
0: artístics.
1: això
0: Això
1: és
0: és un
1: així,
0: fet.
1: però...
0: Però a la vegada també heu contribuït com a prestigiar-lo i demostrar que hi ha un llenguatge possible
1: Clar,
0: a través de la ceràmica que va més enllà
1: Sí.
0: d'allò popular.
1: Sí, bueno, no és exactament això, perquè seria molt pretensiós. L'artesà és una persona molt valuosa i molt interessant i que fa unes coses molt necessàries, però també un arriba a acceptar que la societat té unes... s'equivoca de vegades. I que si un moment té unes preferències per damunt de moltes altres coses, és així. No importa li donis més voltes. És així.
0: I així
1: Lo
0: tot.
1: important és que tu facis el que realment penses que te motiva i hi creus. Això és lo important.
0: I ho heu fet.
1: Jo ho he fet sense cap dubte.
2: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Lluís Castaldo i a la seva dona Bel pel seu temps i amabilitat, i moltíssimes gràcies a Rosa Maria Colom, que va ser qui ens va proposar aquesta entrevista. Si voleu fer el mateix, vos recordam que sempre estem cercant personatges interessants. Així que si teniu alguna idea o suggeriment, ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.rg/carta. La música que fa servir habitualment és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Ciro, Marisa Anderson and Jim White, Oren Ambarchi, Johan Berlin i Andreas Berlin i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer, a la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, Sergio Rigo davant de l'ordenador, Òscar Amores a la part visual, Irene Font, que està de vacances, i en Miguel Soler en els control tècnics, vos donant la benvinguda a l'edició 670 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.

0: Bon vespre, Borja Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xemà.
0: Diumenge 9 d'agost de 2026. Aquesta setmana hi ha un eclipsi, eh? Ho dic per si hi ha qualcú que no ho sabia, i evidentment ho deia de bromes, però sí que, com ja és habitual, a Font de Misteris, mirarem de fugir de l'actualitat, eh? Així que anem a intentar a no fer cap al·lusió ni en aquest ni en els propers programes, i ja, si un cas, més endavant, mirarem de tornar a parlar amb el doctor Oliver i tot això, però és que, clar, sempre tothom parlant del mateix vol que et digui, és una mica un rotllo, no sé si esteu d'acord, no ho hauríem, a lo millor, haver comentat abans d'entrar a l'estudi, però crec que...
1: Però si a més ho varen comentar en el seu moment també a la televisió, en profusió i en detall, i crec que ja està tot dit. Sí.
0: Idò ho deixem així. Així que anem a lo nostre cinta sumari i començam.
2: Començarem aquest programa 670 de Font de Misteris coneguent la figura de Llorenç Fa. Gràcies a ell i la seva correspondència, podem saber com era el dia a dia d'un estudiant de medicina en el segle XVII i com, per exemple, era la seva relació amb l'astrologia. Mos traslladarem a Espont d'Órbigo, en el camí de Santiago, on l'any 1434 el cavaller lleonès Suero de Quiñones va protagonitzar el legendari Paso Honroso. Com va ser aquest episodi? Coneixerem també un parell de detalls més sobre els tornejos i justes, com varen fer les darreres setmanes, i si dona temps també abordarem el tema de les darreres bruixes de Galícia. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com, fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris, i també a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris ib3. I per escoltar-nos en directe a més de la FM i en el sistema d'A+, ho podeu fer a ib3.org i a l'app d'ib3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre, en el vostre abast, teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors de la ràdio, així com també tots els programes d'ib3 Televisió en el servei a la carta d'ib3, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web, fontdemisteris.com.

0: I com és habitual, començam amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diverso, somos espipelles, situacions històriques que mos ajuden a conèixer més la nostra pròpia història. Així que, quan vulguis.
1: Idò, entre 1635 i 1637, un jove mallorquí que estudiava Medicina a la Universitat de València van escrivint cartes a casa seva. Se deia Llorenç Fa, i gràcies a aquella correspondència avui podem saber com era el dia a dia d'un estudiant de Medicina del segle XVII. El coneixerem en aquest Món Diversos a partir del que conta Antoni Contreras en un article del butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. Aquestes cartes ja les havia publicades Estanislau de Kotzka-Aguiló l'any 1905. Hi trobam el que estudiava, esclar, també, però també el que li passava pel cap, les seves curiositats, les seves preocupacions, i entre totes destaca una que avui mos pot sorprendre, l'astrologia. Llorenç Fa hi dedicava temps i esforç, i no per afició. Era una assignatura més dins la seva formació de metge. Per un metge d'aquell temps, l'astrologia era una eina de feina. La idea venia d'enrere. Des de l'antiguitat clàssica se creia que els astres influïen directament sobre el cos humà i sobre les malalties. Hi havia una figura que ho resumia tot, l'homo astrologicus. Cada part del cos estava governada per un planeta o per un signe del zodiac. D'aquí que un metge hagués de consultar el cel abans de decidir un tractament o triar el dia d'una operació. Tot aquest saber procedia de Ptolomeu i del món hel·lenístic. Els autors àrabs el varen recuperar i més endavant va entrar a les universitats cristianes, on l'astrologia formava part de l'anomenada Scientia Judicorium. Amb el temps se va anar separant de l'astronomia. Una calculava els moviments dels astres i l'altra els interpretava. Ara bé, l'Església mirava tot això en recel. Després del Concili de Trento se va condemnar l'astrologia judiciària, la que pretenia endevinar el futur de cada persona perquè es considerava que anava contra el lliure albedrí. La mateixa normativa, però, ens permetia l'ús en medicina i també en feines pràctiques com l'agricultura o la navegació. Amb aquesta ambigüitat s'entén el panorama del segle XVII. Molts de metges la seguien practicant a normalitat mentre la Inquisició en perseguia d'altres. Llorenç Fa se va formar enmig de tot això. A les cartes sortien les classes d'astrologia, fins i tot el nom d'un professor, en Vicente Vázquez. Pel que més crida l'atenció és l'interès personal de l'estudiant. Volia aprendre a fer nativitats, horòscops calculats a partir de la posició dels astres en el moment de néixer. Segons la doctrina de l'època, una carta celeste ben feta permetia llegir-hi la salut d'una persona, el seu caràcter i fins i tot la fortuna que l'esperava. I aquí trobam un detall curiós, perquè en Fa escriu a son pare i li demana la data i les hores exactes del seu naixement i també la del seu germà. Ho necessitava perquè el zodiac es mou molt de pressa, no? I una petita variació de l'hora podia capgirar tota la interpretació. Calcular un horòscop exigia una precisió extrema i conèixer bé les coordenades celestes. Per a ell, l'astrologia era una tècnica que s'havia de saber aplicar en les mans. Per fer aquests càlculs necessitava efemèrides, unes taules astronòmiques que donaven la posició dels planetes dia a dia. Fa se queixa a les cartes de no tenir-ne cap. Aquestes taules, com les que publicava en Kepler o Giovanni Antonio Magini, eren imprescindibles per aixecar un horòscop sense haver de passar la nit mirant el cel. I que fossin tan males de trobar a la universitat pot ser té a veure amb la pressió inquisitorial sobre aquest tipus de llibres. Les cartes d'en Llorenç Fa, per tant, confirmen que en ple segle XVII l'astrologia encara formava part d'aquesta pràctica mèdica i dels estudis universitaris, per molt que la doctrina oficial de les mirés també en reull, i els metges d'aquell temps les feien servir per entendre el cos i la malaltia dins una visió del món on el cel i la terra anaven lligats. Que vos pareix?

Has dit que del que estudiava aquell jove, en Llorenç feia aquest, mos pot sorprendre el fet de que estudiés astrologia. I ens has explicat que aquella astrologia es va separar. Podria ser el que a dia d'avui diferenciam entre astronomia i l'actual astrologia, que en aquell temps es deia, se coneixia com astrologia judiciària, i servia per interpretar el destí de les persones, el seu caràcter, el seu futur. I un exemple és això que has dit d'aquest que demanava son pare les dades del seu naixement per fer una mena del que a dia d'avui coneixem com a carta astral. Fa segles d'això i va ser aquí.

També has dit que la religió ho va tractar d'aturar, perquè trobaven que anava en contra de les seves creences. Si bé, si ho analitzem, pot ser que no tant. I és que, de tot el que has contat, molt interessant, però m'he quedat amb això de l'astrologia judiciària, perquè crec que és un concepte molt senzill, sí, però que es pot complicar molt i que, bé, crec que és molt interessant.

Estem aquest de tractar de pronosticar el futur, ha estat una constant que es perd en l'antiguitat. Basta veure, per exemple, els egipcis, que ells també ja els hi venia d'enrere, però ells amb els zodíacs, els romans amb els àugurs, diversos sistemes per tractar de saber el que ens havia de venir, ja fos mitjançant l'estudi de les constel·lacions, o també per coses més curioses, com el vol de les aus, o fins i tot, ara que dic això de les aus, i de fins i tot els romans pronosticaven el que havia de succeir en funció de com menjaven les aus. Si menjaven molt de gra, era senyal que venia qualque cosa bona, i si no menjaven, era mala senyal. Això creien, que dit jo. Pot ser que simplement no tinguessin fam, no ho sé.

Però es veu que no va servir de molt perquè va seguir tenint importància i seguint protagonisme a la vida dels europeus. I bé, així arribam a la baixa edat mitjana, on era no tan sols pràctica habitual, és que fins i tot els poderosos es feien acompanyar dels seus astròlegs, bruixots, endevinadors, que bé que mitjançant aquest estudi dels astres deien por a sabre la influència que exercien damunt dels éssers vius i va anar agafant força fins al punt que has comentat tu, Sergio, que fins i tot va ser assignatura obligatòria. He vist que el rei Carles V de França fins i tot va crear una escola d'astrologia. O fins i tot, i jo crec que més sorprenent, 200 anys després, l'any 1538, els estatuts de la Universitat de Salamanca promovien l'estudi d'aquest tipus d'astrologia que es dedicava a conèixer el destí i a tractar de sabre el que mos podia dur al futur. O també, per exemple, el rei Felip II, conegut com el Prudent, que tenia feta la seva carta astral, que també la consultava constantment, o autors i també persones tan famoses, ara que he citat Salamanca, com en Fray Luis de León, aquell de Como decíamos ayer, que, per cert, sembla que mai no ho va dir com a tal, però que ell era un gran humanista, teòleg, i també era estudiant d'astrologia judiciària. Així era d'important, però no només per als cristians, perquè també ho era pels musulmans. Allà està, per exemple, el cas de Nazulema, l'endivinadora, la mare de Nalí, de la Palomera, aquell musulmà de Mallorca, que va anar a explicar-li al rei en Jaume I els senyals que sa mare tenia i que suposadament varen influir en que el propi rei Jaume prengués més força, no?, a l'hora de conquerir Mallorca. I ella deia que era pels senyals que veia.

0: I si parlant de senyals i de musulmans, tenim el famós poema que mos ho feien aprendre a l'escola. Jo crec que ara ja no ho sé, però aquells versos tan coneguts on precisament mos parla d'això, diuen: Abenamar, moro de la morería, el día que tú naciste, grandes señales había, estaba la mar en calma, la luna estaba crecida, moro que en tal signo nace, no debe decir mentira. Sergio Rigo, encara s'aprèn això?
1: No. Ja a la meva època ja no m'ho va tocar aprendre.
0: Ja no te va tocar.
1: O sigui, imagina que les pròximes generacions tampoc.
0: Bueno, igual canvien, no? Però jo que som de CGB, sí que mos ho feien aprendre.
2: Jo és el primer poema que vaig aprendre.
0: Ah, mira, us que bé. Bé, aquest forma part del romance vell, a s'anònimes del segle XIV, però mos deixa clar que eren la senyal del cel. És a dir, tenim un altre cas. Ara bé, una altra cosa és, evidentment, que endivinéssim.

Però, clar, és que sempre hi ha qui endivina. Crec que va ser Voltaire el que va fer una reflexió bàsica, però massa oblidada. Si un endivinador diu que un resultat o el futur de qualcú, el que sigui, serà blanc, i un altre diu que negre, clar, un dels dos s'endivinarà. I això sempre podrà alimentar o fins i tot reconfirmar la creença.

Però, clar, això topava en l'Església Catòlica. Eh? Anava en contra del conegut com a lliure albir. O potser simplement era tractar d'evitar que un altre digués que tenia poders. I per això la Inquisició també actuava, com per exemple a un religiós sevillà, en Gregorio Chamizo, que es veu que aquest, a part de dir coses favorables dels luterans, va cometre el delicte d'utilitzar l'endivinació, motiu pel qual va ser desterrat a les Índies. I jo aquest cas el tenc recollit perquè li haurien aplicat el que es coneixia com a clàusula de quebrantamiento. I què volia dir això? Que si no ho complia, segle XVI, això d'anar-se'n desterrat a les Índies, i de, si no ho complia, seria enviat a galeres.

I és que la vegada que tornava a agafar força això d'aquest tipus d'endevinació, direm que mitjançant els estels, l'Església Catòlica ho volia evitar. Per això en el Concili de Trent es va dictaminar la seva prohibició i la bula del Papa Gregori XV ho deixava bastant clar, perquè la regla deia, ho he tret d'un llibre de Simonònic, evidentment, diu: se prohíben todos los escritos sobre las ciencias ocultas que sirven para la invocación del demonio y todos los escritos de astrología judiciaria que pretenden dar a conocer lo que depende de la libertad del hombre y de la fortuna. Pero no se prohíben los escritos de astrología natural que se fundan en la observación de los astros y están al servicio de las actividades humanas. I això, segons Sant Gregori XV, i abans d'ell, un altre papa, en cinquè, que, bé, aquest deia que qui fes ús de la màgia, de l'endivinació, dels sortilegis i d'aquest tipus d'astrologia judiciària, i del que s'aniria o bé a la presó, o bé a la picota, o directament mort.

0: Seguim a Font de Misteris, sintonia d'Ivetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca mos podeu trobar en el 88.6 de la freqüència modulada. I ara també reprenem, en aquest cas, on ho deixàrem la setmana passada. Vam estar parlant de justes, de torneig, i vàrem explicar com eren realment des d'aquí, els de les nostres illes, en base en els testimonis i les cròniques de l'època. I també es va comentar com, per exemple, Nostradamus arriba a ser el que és, bé, gràcies a un fet succeït a un torneig, i mos varen quedar en que tu volies parlar de la figura, de la persona de Suero Quiñones. Així que, quan vulguis, Borja Rigo.
1: I doncs sí, hi ha un indret legendari, entre molt d'altres, en el camí de Santiago, és el pont d'Órbigo, sobre el riu homònim, i que serveix d'entrada a l'Hospital d'Órbigo. El Paso Honroso, com és conegut, mos fa retrocedir en els temps fins a l'any 1434. Tan famosa va ser la seva història en qüestió que, fins i tot, en Cervantes la recull en boca del seu Quixot. Resulta que aquell any, que era de jubileu a Santiago, don Suero de Quiñones, cavaller lleonès i veterà de la Guerra de Granada, va decidir honrar a la dama de la qual està enamorat, na Leonor de Tovar. El vot, de lo més curiós, consistia en dur cada dijous una pesada anella de ferro en el coll fins a quedar alliberat de tal càrrega. La manera de fer-ho era sobreviure a lo que se coneixia com a Paso Honroso d'Armes, és a dir, un combat d'un contra un a cavall i en llances. I a continuació, pelegrinar fins a Compostela. Però per dur a terme aquest cavalleresc repte, primer havia d'aconseguir el permís del rei, en aquell temps Joan II de Castella. Per aconseguir aquesta règia autorització, i de fa partir d'on Suero de Bes amb altres cavallers, nou en concret, fins al castell de la Mota a Valladolid. Allà se va entrevistar amb el monarca, davant setenta mirada de sa reina, doña Maria, es condestable de Castella, es príncep hereu don Enrique i es mestre de sort de Santiago, i un assortiment variat de nobles que ho assoraven tot en gran curiositat. L'acord va quedar tancat de la següent manera. Don Suero de Quiñones i els seus nou companys se posarien a un extrem de Pont d'Órbigo, a la part que dona el pol, naturalment, i així provarien d'impedir el pas a qualsevol cavaller que ho intentàs rentant-lo, el nostre protagonista, a un duel o un combat singular. Aquesta prova havia de durar tot un mes, des de 15 dies abans fins a 15 dies després de la festivitat de Sant Jaume Apòstol, és a dir, el 25 de juliol.

Lo que és fascinant d'aquesta història és que des de dia 10 de juliol, moment en què van començar les lluites, fins a 9 d'agost, és a dir, com avui, dia en què se donen per acabades, hi va haver combats cada dia salvat a citat dia de Sant Jaume. A més, durant cada un dels matins se van celebrar una solemne missa en aquell lloc i després van tenir lloc grans festins on no podien faltar les viandes i els bons vins. Però girem els ulls cap a l'assumpte dels duels. En els 30 combats disputats, Don Suero de Quiñones va sortir clar vencedor a tots. Només va ser ferit lleu en el darrer d'ells. Per la seva banda, els seus contrincants tampoc no van sortir realment del tot malparats, llevat d'un. L'excepció va córrer càrrec d'Esbert de Claramunt, provenent de terres catalanes, i que va afinar el dia 6 d'agost. La causa va ser que la llança de Don Suero li va entrar per un ull, travessant-li el cervell. Així, una vegada acabat el ja torneig, tota la comitiva va partir cap a Compostela. A la catedral hi van depositar l'anella que havia duit en el coll Don Suero de Quiñones, així com una cinta de color blau que duia escrita la següent frase. Si no vos plau correspondrem, en veritat no hi ha joia per mi.

A dia d'avui, tant Sanella com Sa Cinta se conserven encara a la catedral de Santiago, la primera en el reliquari de Sant Jaume Apòstol, l'altra a la capella de les relíquies, penja d'escoll d'una escultura de Sant Jaume el Menor. Naturalment, és fàcil endevinar que en sopars dels segles la gesta cavalleresca s'ha tornat una gran festa. Aquesta, celebrada des de l'any 1997, té lloc el primer cap de setmana del mes de juny. Són les anomenades Justas del Paso Honroso, que ja més han adquirit la declaració d'interès turístic regional.

que així per tractar de... Has dit això de dia 9 d'agost, com és avui, aquestes casualitats, no? I de per tancar una mica tot cercle, has dit que... Bueno, per començar, aquest que se va morir dia 9 d'agost va morir perquè li va entrar una estella a l'ull, que és el que li va passar a Enric II, que va fer famós en Nostradamus. Exactament el mateix, que li va entrar una estella dins aquella gavidó que deia aquella quarteta de Nostradamus. Però aquest Suero de Quiñones surt en el Quixot, on també, clar que sí, es parla d'aquest tipus d'endivinació a la que jo feia referència, la influència directa dels astres a la vida de les persones. Vaja, quines coses.

I ara a un altre tema. Bé, no, està relacionat també. Vaig dir, quan parlava de tot allò de Nàpols, del rei Alfonso el Magnànim, vaig dir que no se m'havia d'oblidar contar una cosa, i no se m'ha oblidat, és que tampoc no mos va donar temps, però ho volia contar perquè crec que és brutal. Vaig parlar del que es va fer a la part del seu regne de la península Ibèrica en el seu honor, i no sé si recordeu que fa unes setmanes també vàrem veure que ell, el rei Alfons el Magnànim, va establir la seva cort a Nàpols. I me vaig demanar que si a Barcelona es va fer tot allò en el seu honor, totes aquelles festes, i més sense tenir d'obvés per fer-ho, bé, pa i circ, ja ho vaig dir. Però si a les terres del seu regne es va fer tot allò, què no es degué fer a la cort, a Nàpols? I efectivament crec que també va ser gros. A Terres Balears és vera que no ho he mirat, també era rei d'aquí, però a Nàpols, mireu això. Bé, primer va fer uns tornejos, com és de Barcelona. Era un any abans, 1423, però també això és ple de simbolisme, però també és una exageració. Està estret d'un treball de la UNED, d'en Francesc Ors, i diu... Estàvem parlant de tornejos, si vos en recordeu, i de justa. Diu, en el desfile previo a dicho torneo participó una construcción que, aún a día de hoy, resulta sorprendente. Aún a día de hoy es el año 2020. Según las crónicas, por las calles de Nápoles desfiló una estructura con ruedas que constaba de un gran elefante que transportaba un castillo en su parte superior cargado de ángeles que cantaban y tocaban diversos instrumentos. A los pies de dicho elefante desfilaban una serie de personajes vestidos a la manera de turcos. Brutal, no me puc imaginar.

Bé, com sempre, no? Tot el que hi pot haver al darrere d'un detallet de la nostra història, perquè tot això venia perquè jo el que volia dir l'altre dia, quan en Sergio mos va contar en la seva secció de Mondiversos el cas d'una justa determinada entre dos nobles, i jo volia parlar simplement de la frase rompre una llança, rompre una llança en favor de qualcú, que era precisament pel fet dels torneigs. I suposadament, per exemple, el comte Berenguer hauria romput una llança per defensar en aquella dona, l'emperatriu aquella que volien cremar viva sent innocent, i que ella, a una justa, rompent la llança damunt de l'adversari, va evitar aquell crim, que la cremassin viva. No? Així, doncs, quan un diu que romp una llança en favor de qualcú, és precisament una manera de referir-se en aquests combats, que ja ho vàrem veure, sovint eren violents.

sovint violents i inclús que podria haver resultat molt més transcendents si hauria estat així com contaré, perquè resulta que hi ha la teoria que diu que les famoses, bé, ara no tan famoses, però antigament famoses i venerades relíquies de Santa Pixaris, de Santa Pràxedis, que a dia d'avui encara són en el Palau de l'Almudaina, illa de Mallorca, a la capella de Santa Anna, que, per cert, té molta més veneració Santa Pixaris que la pròpia titular de la capella, Santa Anna. I després allò, en part, ens ho explica ben clarament en el seu Històries de l'Almudaina, i explica el motiu era perquè na Santa Pixaris era molt més efectiva a l'hora de fer miracles. A més, aquí eren les seves relíquies, màgiques relíquies, diria jo, que perquè a part de testimonis que diuen que sortia sang de les seves restes, a més també te podries curar si bevies aigua que havia estat també en contacte amb les seves restes. Però el que jo volia comentar era el com, el per què es diu que varen arribar aquí aquestes relíquies. I de... Bé, suposadament varen ser un regal que li varen fer a qualcú i que varen esdevenir en el que va ser el primer patronatge oficial d'aquell nou, podríem dir, regne de Mallorca com a tal. I mos ho explica el pare Llompart.

És a dir, que et suposa que aquelles màgiques o miraculoses relíquies arribaren a Mallorca com a agraïment del rei de França, Felip VI, de França, clar, evidentment, no Felip VI, l'actual d'Espanya, i d'agraïment del rei de França a Jaume III de Mallorca, que era el seu nebot, perquè hauria estat el rei de Mallorca qui s'hauria enfrontat de veres en el rei d'Escòcia, Eduard I, en un torneig. És curiós, perquè, a més, no feia tant que França havia prohibit en el regne de Mallorca que celebrés justes i torneigs a les seves terres, les terres del regne de Mallorca, que eren a l'actual sud de França. Però sí, aquesta seria una altra història.

0: efectivament, crec que ses, a dia d'avui les relíquies de la Santa Pixari no són les més conegudes. Ja. És veritat que t'han citat qualque vegada i que tenen una història molt simpàtica, com has apuntat, però no. De fet, per aventura m'equivoc, però crec que tampoc en el seu moment no eren les més populars de totes. És a dir, per aquest miracle que feien de curar els mals bevent aigües o quals s'havien remullat, crec que mai va haver grans coes en el carrer per tastar això.
1: Vaig a vostè sabre, perquè si el pare Joan Part parla de que tenien més devoció a ser de Santa Pixaris, no m'estranyaria, no m'estranyaria. A més, han vist com era de crèdula sa població en general, no? Amb això que hem estat...
0: Ara, vos imagineu aquestes coades que se formen davant la seu per l'espectacle del Vull de Llum? Però per rebre aquest boure d'ossos de santa...
2: Aquesta temporada l'havia citat poques vegades, el Vull de Llum, sí, amb Borja. Encara, no sabia com colar-ho.
1: El que jo ara estava pensant, no té res que veure, però això que he contat avui ho havia d'haver contat la setmana passada i m'ha cridat l'atenció perquè que hagi coincidit que avui dia 9 d'agost lo d'en Bensuero de Quiñones és molt curiós. Però que en el mateix relat del pare Joan Part surti en Carlemany i en Carles V de França, que jo havia citat en lo de sa endivinació, això sí que no m'ho esperava de cap manera.

0: I ara jo crec que ja poden deixar les justes i tot això, però has parlat també d'en Suero de Quiñones, que bé, que va estar allà a Galícia fent de les seves, i volies anar a Galícia, però ara per un altre tema.
1: I doncs sí, ara, si voleu, anem amb una història ben fosca. Una altra història d'aquestes que, sense cap dubte, deixen un regust, pens, realment amarg. Per recordar-la, mostres de dan fins a Ourense, com has dit a Galícia. Concretament, fins a una casa, un emplaçament que va ser conegut en el seu moment amb un apel·latiu més que curiós. De la casa de les nines, saber. Si retrocedim fins als anys 80 del passat segle XX, mos trobam que aquell lloc havia adquirit una notable fama. Fins allà hi anaven nombroses persones, mogudes per una curiositat certament morbosa, per un interès, per veure i conèixer de primera mà les gents que hi vivien. I qui eren? L'història comença una mica més enrere, amb el matrimoni entre Andrés, natural de la vila de Dacón, i Rita, veïna de Omato. D'allò, de la relació, varen venir en el món dues filles, anomenades Aurora i Nieves, respectivament. Va passar gairebé tot d'una, que el pare va morir a Sant Jove i la família va quedar assumida a la misèria i la desgràcia, a Sant Rita s'obligada a encarregar-se de tot com bonament va a porar. Les germanes, per distintes i a vegades poc agradables circumstàncies que van viure durant la seva infantesa, mai no se van arribar a alfabetitzar. I això, a la llarga, es va fer desconfiar cada vegada més de tot i també de tothom. De fet, amb els pas dels temps varen posseir terres i herències, el manco de nom, ja que mai no varen arribar a signar res. Pensaven que qualsevol document podia constituir un engany. S'ha d'afegir que en moltes ocasions aquella gent que anava a veure-les i que citava fa un moment no tenien un altre propòsit que fer befa i burla de les dones. Com a mostra de com vivien, de fora de la societat, encara en ple segle XX, ha sabut que durant bona part de la seva vida ni tan sols varen arribar a figurar a cap registre oficial. Són conegudes simplement com les Rites, per la seva mare, naturalment. Malgrat això, una de les germanes, Aurora, que per lo que sembla era molt hermosa, se va arribar a casar. Si bé el matrimoni no va durar gaire, ja que la parella acusava diferències insalvables. I això, per lo que sabeu, va marcar un moment notablement crític. El seu aïllament va ser encara major. Varen començar a sortir de la seva casa, gairebé podríem dir una fortalesa, només de nit, només les vespres. Així evitaven qualsevol contacte innecessari amb la resta dels seus veïns. A més, els pocs que les veien varen començar a dir que les dones havien començat a fer una casta de rituals. En ells hi usaven espelmes i herbes. També s'escoltaven sons desconcertants provinent tant de l'interior del domicili com dels voltants. I, naturalment, la paraula bruixeria va començar a ser pronunciada. Com ho recorda el digital La Regió, se va dedicar també a la recollida de ferralla, variada, en la qual, fins i tot, tapiaven les finestres i portes de la seva casa a fi d'augmentar encara més la seva privacitat. Una d'elles va arribar fins i tot a perdre la vista, fruit de l'edat o de qualque malaltia, de manera que l'altra se va convertir en la seva guia en aquell petit món de penombra. Un altre petit tast de l'existència paral·lela que duen, que és certament esgarrifós. A la mort de sa mare, varen conviure amb el cadàver de sa mateixa dins sa casa. No un dia ni dos, sinó

de les germanes eren només un relat ocasional, qualque vegada se'ls havia demanar caritat a qualque poble veí, o bé gairebé una rondalla, si voleu, per espantar els més petits. Arribant d'aquesta manera en el 14 de novembre de 1996. Aquell dia se va produir un espantós incendi en el domicili de les suposades bruixes. Un foc que va arrasar en tot i que gairebé en total i absoluta seguretat varen provocar elles mateixes. Això va fer que aquesta situació, ja de per si compromesa en la que vivien, se tornés absolutament extrema. D'entrada, és veritat, van acceptar l'ajuda popular que els va arribar, però ràpidament varen perdre tot interès en ella. Encara que ho intentessin, ni les autoritats ni els veïns varen aconseguir convèncer-les de lo contrari. Finalment, se va haver d'actuar per força. Varen ser duites en primer terme a l'hospital per passar després a un asil o Carballino. En ell els varen estar fins que varen fer el seu darrer alò. Varen morir les dues a l'any 1999, pràcticament en el mateix temps. Ja després de la seva mort, les seves terres se van disputar per la construcció d'una carretera. Sabeu què va passar? Que varen tornar a aparèixer un caramull de creus blanques, encara visibles a dia d'avui.

Jo la veritat és que quan havia vist les escaletes, les darreres bruixes de Galícia, havia pensat, no ho sé, com on aniríem a temps pretèrits i a època de l'Inquisició i tot això. No m'esperava una d'aquestes històries dels anys 90 com sovint, quan cercam a les hemeroteques, podem trobar on darrere sol haver una part tràgica. Després està aquesta part més curiosa que dius que segueixen apareguent aquestes creus blanques a qualque indret d'una carretera. Vull pensar que és qualcú que les està posant, no? com la llegenda de la Rosa en el cementiri de Campanet. Però sí que te deixa cert un regust no massa agradable, no?, quan estan proper en el temps aquestes històries, perquè al cap i a la fi no fa més que 30 anys.

0: TV3 Ràdio és història.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
3: Tèntol!
4: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
6: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
7: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
5: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

Idem, arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I bé, tots hem escoltat i fins i tot hem dit qualque vegada que si els més petits de sa casa, bé, i també dels més al·lots, que són uns addictes a ses pantalles, que si allò de l'escroll infinit, aquesta cosa de poder començar a passar històries i històries...

com si estiguéssim hipnotitzats, no? O també es diu allò de que els algoritmes de les xarxes socials, les que siguin, que estan fetes per tal de com si diguéssim una mica segrestar, no?, la nostra capacitat bé, per empadalar-nos o fer que no ens adonem de la realitat. I sempre deim de lo perillós que és això en mans, com deia, dels més petits. I és cert que normalment et sol culpar a les multinacionals tecnològiques. Però fa unes setmanes, un informe mèdic ha dit el que pot ser, podrien dir, que és una realitat incòmoda i també una obvietat. I és que, clar, resulta que el major culpable de l'addicció infantil a les pantalles no és, per exemple, TikTok. Són els mateixos progenitors. Clar, és una evidència en la que no solen pensar, però crec que té tota la lògica del món, que si ho pensem no fa falta massa estudis per arribar a aquesta conclusió. Anem a sopar fora, amb els fills, i clar, un vol sopar tranquil i en lloc de xerrar, interactuar i estar pendent dels menuts, els hi donem el mòbil i au, que s'entretenguin. Però el pitjor no és això, el pitjor és l'exemple. Com li hem de dir, quan ja és un adolescent, que deixi el mòbil si li hem estat encasquetant tota sa vida, i a més morveu a nosaltres, responem missatges, o veiem va i vostè sabre el que, mentre s'estem dinant, o pitjor, mirant bajanades, sense fer-li cas, quan tal vegada mos vol contar qualque cosa, o jugar una estona, o simplement estar plegat, estar junts. Clar, i si l'addicció dels fills no és més que el reflex de sa nostra pròpia, no sé com dir-li, hiperpantallitis, eh? És a dir, exigim una desconnexió en els joves que pot ser amb estar nosaltres el que els hi hem aplicat, una desconnexió de la que nosaltres, els adults, són totalment incapaços d'aplicar-nos. El resum és que és cert que els algoritmes de les xarxes socials i semblants són ferets, però encara més greus són quan hi ha al darrere la imitació, perquè els fills sovint no fan el que els hi deien que facin, fan exactament el que mos veuen fer. Així, idò, utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i Vetres Ràdio, pot ser el que haurien de fer és deixar davant una mica els telèfons, posar-los en modo avió més sovint, o muts, posar-los dins un calaix i no estar tan pendent de coses que realment no són tan importants. I ara, a més, aprofitar l'estiu en el que els menuts tenen vacances i pot ser alguns tenen més temps, i d'això, gaudiu, sortiu, jugau. I, a més, sap que passa d'aviat el temps. De totes maneres, com una mica d'esperança, quan jo era petit, mos deien que de tant de jugar en els videojocs això mos duria problemes quan seríem majors, quan seríem grans. I la veritat és que unes dècades després no mos sembla. O sí, vagi vostè a saber. Però si una cosa te'n pot llevar a l'altra. I ja sabeu allà de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, en aquest cas una que va ser publicada fa de bé 50 anys, és d'en Joan Brossa, es titula La Porta Real i diu: jo no vull perdre contacte amb la terra, la relació a la gent que m'envolta. Si els homes s'estimen ells mateixos com a Déu, l'egoisme separa els homes els uns dels altres. Aquest trit destí és compartit per tothom i tothom es mor de pena. Els poetes inventen mons fantàstics damunt la terra. Jurjó ripa fastiguetjar. Són com escales argentades protegides per un cristall. Ser de generacions senceres, educades en la indiferència. Els arbustos recolzen en sabates damunt la terra i no poden treure alguna regla que jo, de feta, la llei feta la trampa. No, jo no vull perdre contacte amb la terra, la relació amb la gent que envolta i amb tot el gènere humà en general. I dins tot això que volia transmetre tenim aquesta meravellosa cançó d'en Yusuf, d'en Cat Stevens, Father and Son, pare i fi. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.

0: Vinga, doncs, continuem aquí a La Gran Vida perquè són les 9:20 des de matí i ara és moment de fer una volteta, una volteta per Can Picafort, que estan de festes.
1: De 9 a 12, viu La Gran Vida.

0: I doncs sí, Can Picafort, ja estem més dins les seves festes de la Mare de Déu d'Agost i unes festes que fins a dia 16 omplen els carrers i places de música, tradició, esports, activitats per a totes les edats. Un programa ben complet que enguany, a més, coincideix, com fins ara hem xerrat, amb un esdeveniment únic, és l'eclipsi total dia 12 d'agost. Hi ha moltíssimes activitats, com dèiem, per tots, i jo sé que ahir n'hi ha que els hi va tocar estar fins tard. És el cas del seu regidor de festes, Jaume Picó, bon dia.
1: Bon dia, com estem?
0: Bueno, Jaume, t'han fet aixecar-te prest avui, eh?
1: Bueno, tot sigui això.
0: Tot sigui això. Clar, vos havíeu d'aixecar perquè deveu tenir qualque activitat d'aquí no res, no? També? Vull dir que no atureu a Can Picafort.
1: Sí. Ara, amb una horeta, tenim el castell d'Arena, a la platja, i, per tant, m'hi toca ser, per preparar-ho.
0: Bueno, ahir vespre, oi, cap vespre, més ben dit, vau tenir el Batucafort, després el Correfoc, i després un concert en la banda de música de Santa Margalida. Vull dir que no quedau curts, ja que vos hi posau fer qualque cosa grossa, no?
1: Sí, bueno, a veure, Can Picafort, jo crec que el secret de les festes és que són unes festes per tothom. Clar. Hi ha actes per tot tipus d'edats i són denses, les festes, són llargues.
0: Són llargues.
1: Per tant, no tenim temps de poder-nos.
0: Bueno, aquesta setmana comencen moltes activitats. El dilluns, per exemple, hi ha sessió de taller de DJs, el dimarts feix el sopar a la fresca, el dimecres l'eclipsi solar, que xerràvem amb la Guàrdia Civil. Ja teniu clar d'on se pot veure des de Can Picafort, això, o no?
1: Sí, bé, hem estat estudiant una mica el joc, perquè ja no només és que se pugui veure, sinó que també tenen disponibilitat de muntar un poc exacte de la forma més còmoda i millor possible. I, bueno, per ara el sol se deixa veure des d'allà on ho muntam. Ara veurem el dia que toca.
0: Ah, veurem si, que dia 12 no mor fa, que no s'hi ningú li, eh? Ja veurem.
1: Exacte.
0: Bé, a Can Picafort, per qui mos escolten de qualsevol punt de les nostres illes i qui no ho sàpiga, que crec que deu ser poca gent, si hi ha una cosa important són els patos de Can Picafort. Mem, quan han de venir a veure aquesta festa vostra dels patos de Can Picafort?
1: Bueno, el pato és una festa que se fa des de fa a prop de 100 anys, quasi. I això ho fem dia 15, dia de la Mare de Déu d'Agost. I la veritat que és una festa, a part de tradicional, molt guapa de veure, perquè així m'ho hi trobam moltes famílies, pares amb nens, i a prop d'unes 2.000, 3.000 persones.
0: Bueno, per qui no ho sàpiguen, hi ha diferents barques que mollen unes ànneres, en aquest cas, ara de fa bastant d'anys ja, són de plàstic, d'aquestes típiques de jugueta que dèiem, i tenen un número, i amb aquest número tenen un sorteig, entres un sorteig que després se fa, no és vera?
1: Correcte.
0: Bueno, la qüestió no és això, la qüestió és que tu t'has de tirar la mà. Menys si agafes una de les àneres, tens sort en tota la gent que vols agafar-la. Vull dir, no per ahir fàcil, però no ves, eh? Vull dir, no... Han d'anar una bona estona, hi ha pares i fills, com tu dius. També molta gent d'esport, en aquest cas de Can Picafort, que surten les barques també a formar part de la festa, no?
1: Sí, la veritat és que fàcil no ves, perquè si tira tanta de gent que de cada vegada és més complicat.
0: Clar.
1: Però, bueno, la veritat és que a Can Picafort tenim la sort que tots els negocis de la zona i no de la zona sempre col·laboren, molt ajuden i hi ha un grapat de premis.
0: Bueno, i prèvia en aquesta festa vostra d'Espatos, el divendres 14, començau bé, ja començau en Socorro Bars. Flower. Es passa carrer Flower Power. I després la festa Flower Power Can Picafornia. És a dir, aquí hem de cercar el millor look, no? Flower Power per venir a festa.
1: Correcte. Jo sempre dic, qui no sigui capaç d'ambientar-se dins la festa, És millor ja que no ho provi.
0: Que ho deixi anar, eh? Que ho deixi anar.
1: Da.
0: Bueno, i això serà aquest proper divendres, dia 14 d'agost, quan dèiem un correbars flower, que començarà a partir de les 6 d'escap vespre, i després la festa ja serà de cara a les 8 i mitja. Això dels correbars, exactament, és anar de bar en bar i fer un poquet de xerana, no?
1: Sí, això és algo que m'he implantat enguany, és una novetat de les festes, i es allargar un poc més el que és la Flower Power, sí. Perquè donem un poc encara més de renda a la gent per Clar. Disfrutar i per estar bé. Fèiem 4 bars de dins el poble, el Granero, el Poque de THB, el Nusa Dua i la Santa, que des d'aquí li mando un agraïment fort per voler col·laborar amb nosaltres. I duim una xaranga, allà on ambientam un poc l'estada, que és una estada de 20-30 minuts a cada bar, i anam seguint el recorregut fins a arribar allà on comencen les carrosses d'Espassacarrer Flower Power, i ja estarem preparats per sortir.
0: I ja, i vinga, i llavors ja enganxant fins al vespre, no és vera?
1: Correcte.
0: Això va bé, i doncs ja ho sabeu, si aneu a Can Picafort no vos avorrireu, eh? No vos avorrireu perquè, si deus, mira, jo és que dia 14 no hi puc anar, perquè una cosa o una altra, dia 15, també teniu l'oportunitat d'anar a la tradicional la mollada d'Anneres, però després he vist quin el programa posa, de 7:30, After Patos. És que, clar, no vos basta una cosa que allargava un poc més que això de After Patos.
1: Bueno, After Patos és com una post-festa de la mollada d'Anneres.
0: Sí.
1: Allà on podam un poquet de música a la plaça Marina i ambientam un poc el que és cap vespre antes de començar els focs.
0: Els focs, que també...
1: I des d'aquí volia agrair... Sí, des d'aquí volia agrair a en Toni, Toni Gilabert de Mari Paz, que sempre col·labora amb nosaltres, i, bueno, donen-li les gràcies.
0: Bueno, molta gent que col·labora, entenc, perquè aquestes festes se puguin dur a terme, gent que participa a l'organització, que a vegades no se veu, però per poder fer aquestes coses sempre hi ha d'haver gent que implicada, no?, amb les festes. Una altra cosa important d'aquestes festes, i jo els he viscut des de diferents anys, és el Gran Castell de Focs i aquest piro musical que és diferent, o és especial, és de Can Picafort, no? És un castell de focs com a molt de pobles, perquè vosaltres ho feis a la mà.
1: Exacte, sí, és una cosa que s'ha fent des de fa molt d'anys. És una tradició ja aquí a Can Picafort, i la veritat és que si no són els millors de Mallorca, de 20 segons.
0: Però s'hi fan, eh? Però s'hi fan.
1: Sí.
0: Molt bé. Idò, ja ho sabeu que si voleu anar i gaudir d'aquestes festes de la Mare de Déu d'agost a Can Picafort, vos hi esperen, hi ha multitud d'activitats, podeu consultar el programa Ajuntament de Santa Margalida.net i, com dèiem, hi ha activitats per a tots i no hi ha opció d'equivocar-se, de dir no hem pensat en fer això o l'altre. Res, Jaume, moltes gràcies per acompanyar-nos, bones festes i ja mos hi veurem, qualque cosa vendrem.
1: Vinga, allà t'espero i estàs convidat a un veure's.
0: Vinga, així m'agrada. Gràcies, que vagi bé.
1: Venga, adiós. Un saludo. Adiós.

0: Vinga, doncs, no vormogueu perquè d'aquí no retornam uns consells publicitaris i continuam a la gran vida.
1: De 9 a 12, viu la gran vida.
2: IB3 Ràdio és memòria. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
3: Josep, com estàs?
4: Molt malament, fa molta calor.
3: És a dir, fes calor, posa'ns aire.
4: No, no, ara estic bé aquí.
3: Fa calor psicològic.
4: No ho sé jo.
5: Sí,
4: psicològic. Quan hi ha vacances?
3: Quan hi ha vacances?
4: Nosaltres?
3: Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
4: Xiu-xiu és tot l'estiu.
3: Sí.
4: Ah, que bé.
3: Servei públic.
4: Servei públic total.
1: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Fins a les 12, escolta la gran vida.
0: Idò, això mateix, fins a les 12 podreu escoltar la gran vida. Ara, però, és moment de contar-vos tot allò que passa, tot allò que ha passat aquesta setmana en els successos a les Illes Balears a través del seu delegat de OK Diario Baleares, en Julio Bastida. Julio, bon dia, com estàs?
6: Què tal? Bon dia a tots, com estàs?
0: Ja ho veus aquí, bon diumenge d'agost, en tu.
6: Molta calor.
0: Molta calor. I què passa, que hi ha gent que cau de molt amunt, no sabia que hi havia finques tan altes a Palma.
6: Crec que és un dels edificis més alts que hi ha a ciutat.
0: L'edifici Madrid, no, eh?
6: Sí, de la plaça Madrid. La gent ha d'ubicar, està per allà de vora Lluís Sitjà, l'antic Lluís Sitjà. I resulta pues, que hi ha un edifici de 12 plantes i des de la terrassa va caure una persona. S'està investigant les causes per les que va caure aquesta persona. No se descarta absolutament res. Ho està duent el grup d'homicidis de la Policia Nacional. Però el problema no és que va caure, sinó és a on i damunt qui. És la gran qüestió. I és que resulta que això va passar de ben les 3 de l'hora baixa. Hi havia dos joves que havien acabat de fer feina, un jove de 22 i un altre de 29 anys, que havien acabat de fer feina aquell dia, i se'n varen seure Manuel de los Herreros, Francisco Manuel de los Herreros, allà pues, va seure a fer un cafè, a una terrassa, una terrasseta, molt a prop de on abans era Lluís Sitjà, a la plaça Madrid. Resulta que estan allà asseguts, tranquil·lament, i d'un moment a l'altre, de forma sobtada, els hi va caure aquesta persona, del pis número 12, els hi va caure damunt. O sigui, aquesta persona va caure, va passar per un arbre, va suavitzar un poc sa caiguda, i va caure damunt ells. Quin va ser les conseqüències? Que la persona que va caure està greu, perquè, evidentment, és una caiguda...
0: És que 12 pisos són molts.
6: 12 pisos, però el que està pitjor és un dels joves que està allà assegut fent el cafè tranquil·lament. I aquests dos joves estan greus, ara se troben a l'hospital de Son Espases, i no se tem per la seva vida, però imagina't tu que estàs fent un
0: cafè,
6: i te cau una persona damunt.
0: Bueno, clar, i la caiguda és caiguda. Vull dir, no se sap res més. En principi, per ara, és una caiguda.
6: De moment és una caiguda. S'està mirant si ha estat voluntària o involuntàriament. En aquest cas, o pot ser un intent de suïcidi, o pot ser que esté fent qualque cosa allà i va caure. Com que no hi ha testimonis, perquè en aquell moment no n'hi ha, és el que s'està investigant. Per tant, sempre... Pues, deixem ja, això que sigui la policia qui ho decides.
0: Ja és que aquest jove no s'havia de morir perquè de 12 pisos se diu aviat, eh? Vull dir que, mare meva. No només tenim aquesta història, sinó que n'hi ha una altra que també me va sorprendre moltíssim, i és aquesta de que secuestren una perrita durante 48 hores en Palma i després li exigen un rescate de 950 euros per tornar-li. És a dir, jo això ja és que és colmo dels colmos.
6: Això ha passat a la barriada de Can Pastilla, molt a prop del Coi, i hem de dir que la història és un chihuahua de petit que val 950 euros. Li van robar a aquesta dona aquest chihuahua i acte seguit va rebre una telefonada dels segrestadors que li deien que tenien segrestat el seu ca.
0: Però mare meva.
6: I que havien de pagar aquests dopes. Després va sortir una altra telefonada d'una persona que deia que era intermediària, que eren aquestes senyores, que deien que eren intermediàries, que elles podrien pagar aquests dopes, que l'entregarien, un desastre. A ser propietari, tot d'una, va anar a la Policia Nacional, va denunciar els fets, va dir, m'estan extorsionant, és que ho tenen aquestes persones i m'han telefonat des d'aquest número de telèfon i me demanen 950 euros. La Policia Nacional va fer una... va xerrar amb aquesta dona, li va dir, queda amb elles i no te presentaràs tu, mos presentaran nosaltres. Va cridar, aquestes segrestadores, per dir-ho de certa manera, poden dir que no eren molt intel·ligents, van quedar a una cafeteria, quan la propietària va identificar el ca, va dir, sí, és el meu ca, va sortir la Policia Nacional i les va detenir, a les dues. Eren dues dones. I ara volen detenir a una altra, que és l'home d'una d'elles, que és el que ho va fer, el que va materialitzar els segrets.
0: Va anar... però en quin moment se'ls hi ocor veure aquesta senyora en el seu canet i pensar, ara els sequestrarem i li demanarem tot bé. Vull dir, és que no, ja és que se ment, no sé, és una cosa molt loca.
6: Jo vull fer una crida a la gent, que la gent sàpiga que això que pareix que és una beneitura, perquè pareix que és una beneitura, implica penes de presó importants. O sigui, no és només maltractament animal, és un allanamiento de morada, perquè has entrat a una casa, és un robatori amb força, que t'has robat un animal, a més, després de fer un xantatge. O sigui, comences a sumar delictes i te'n vas a 10 anys de presó. O sigui,
0: però aquesta gent no està lliure, entenc.
6: Ara sí, estan llibertat en càrrecs, però s'enfrontaran quan li demanin. Ja veuràs com aquesta gent acabarà a presó.
0: Ai, Déu meu. Bé, la qüestió és que la senyora té el seu canet, no?
6: Té el canet. El chihuahua ja està a casa seva.
0: Bé, normal. Segurament aquesta dona el cuida i l'estima moltíssim, no com aquest horror de finca a Eivissa, on hi ha cans morts i un altre que, pobret, estava ja...
6: Sí, bé, són espodencos, el que nosaltres considerem escà i vicenc,
0: sí,
6: que hem de dir que són animals protegits, són animals que són molt difícils de trobar. Nosaltres aquí a Mallorca no els hi tenim, però sí que a Eivissa és un ca molt estimat. Si en que m'ho estigui escoltant des de l'illa d'Eivissa, pues ho sap, que els hi tenen molta estima i que són molt difícils de tenir, costen molt d'obbes i, a més, de trobar, i és... o sigui, que són molt complicats.
0: És una raça
6: complicat.
0: Protegida.
6: Sí, és una raça protegida.
0: Raça autòctona d'Eivissa.
6: Una veïnada va cridar en el xaprona a la Guàrdia Civil i ell li va dir, tenc un veïnat que té uns animals que estan molt malament. Aquest podencos, aquest ca eivissenc, està molt malament. Va anar a xaprona a la Guàrdia Civil, des de fora va veure que hi havia un que estava mort, i els altres quatre estaven desnutrits, estaven fatal.
0: Mare.
6: Però fatal. No tenien aigua, no tenien menjar, s'estaven morint de fam. Què va passar? Varen intentar cedir, no hi havia ningú. Clar, això s'ha de demanar un ordre judicial. Però abans de fer tot això, en l'Ajuntament de crec que era Sant Jordi, varen cridar, varen trobar el propietari, i el propietari va anar cap allà, i va obrir voluntàriament. Varen agafar els cans, se'ls varen dur a una canera, i automàticament va quedar imputat per un delicte de maltractament animal.
0: És que, per favor...
6: I ara aquests animals ja se troben bé, estan protegits per una protectora d'animal d'Eivissa, i aquest home, pues, evidentment, està imputat d'un delicte de maltractament animal que tindrà conseqüències importants, inclús podria anar a presó, perquè un animal és un animal. Hem de fer una diferenciació, evidentment, entre animal i persones, però els animals se'ls ha de cuidar i no se pot maltratar mai a un animal, i això ha de caure tot després de ser llei contra ell.
0: Si no podeu tenir animals o no els podeu guardar o el que sigui, primer de tot no els heu de tenir, i segona, si els teniu, els cuideu quan toca, perquè en el final és una responsabilitat i són uns éssers vius que a més que els cans ho donen tot per les
6: correcte.
0: Persones.
6: I a més, ser un ca protegit, un ca d'un gran valor, si no ho vols, pues ho dones.
0: No, és que segurament hi haurà gent que ho voldrà.
6: Evidentment. Vull
0: dir, que li donarà una millor vida, però bueno. Bé, hi ha gent per tot. També un altre cas, i de fet fem aquesta i una altra, és que un centre sanitari de salut de Palma s'han penjat pancartes a favor de Palestina, s'ha repassat la bandera d'Espanya. Què té que veure tot això amb un centre sanitari?
6: I què té que veure en successos? I ara t'ho explicaré. És molt fàcil. Centre de salut de Son Gotleu. Resulta que sembla que el personal sanitari va penjar en els passadissos i a la recepció banderes pro-palestines. Van venir uns pacients, van fer protestes i se van queixar que allò era un centre de salut i que no havia d'haver cap proclama política, etc etc. Un altre va venir i va dir, bueno, si hi ha aquests pro-palestinos, jo vull porar la bandera d'Espanya. La van porar, la van rebessar, un desastre. O sigui, aquí, per què està això aquí a successos? Perquè això que pareix un doi, perquè és un doi que, primer, no hauria d'haver cap tipus de programes polítiques a cap banda de salut, perquè
5: públic.
6: Un centre de salut és un centre de salut i ja està, ho estan fent malament. És d'una banda i és dels altres. O sigui, aquí no se tracta de fer política. Tots ho fan malament perquè, evidentment, un centre de salut és per anar a curar-te i ja està. Pues tot això pot acabar ara amb un delicte d'odi, perquè s'ha denunciat, ara la Policia Nacional haurà d'intervenir, i clar, quan ja apareixen proclames per palestines, l'altre de que m'has rebessat la bandera i tal, tot això ara se durant el judici, se farà una investigació, se judicialitzarà i això pot acabar amb un delicte d'odi. Per tant, una cosa que és un doi, de penjar quatre coses ara a un centre que no toca, pot acabar a un jutjat asseguts en els banquets.
0: Déu meu. Bueno, i un altre que també... vaja, quin altre. L'han trobat grebant a dones en el tren, no?
6: Correcte. A dones no, a joves.
0: A jovenetes.
6: Aquest home té 66 anys, espanyol. Resulta que es trajecta des de Inca fins a Palma, un jove s'atura a Pont d'Inca. I diu, se'n va a una lota i li diu, escolta, t'estan gravant. Abans de partir... Diu, t'estan gravant, és aquell senyor. I aquella lota, que té 20 anys, se preocupa. Diu, hòstia, i per què m'estan gravant jo?
0: Clar.
6: El jove se'n va, aquesta lota no fa res, s'asseu, té por, evidentment, i veu que realment l'estan gravant, que aquest home l'està gravant. Ella fa una foto d'aquest home, dissimuladament, però no diu res, perquè com que no l'havien dit res, clar, ella no diu res. I tot d'una que arriba a Palma, se'n va corrent cap al vigilant de seguretat de Trevisa, que havia a l'estació intermodal, i li conta el que li ha passat. Automàticament, tu saps que l'estació intermodal ara té una comissaria de la policia local de Palma.
0: Sí, just a dalt.
6: Que hi ha els ulls, els ocells, i bueno, la unitat d'èlit de la policia estan allà. El vigilant crida la policia local, va a una unitat d'intervenció immediata, i agafen aquest home. Tenien la foto, i se'n van a per ell. Li demanen què ha fet, que li entregui el mòbil, i voluntàriament ho entrega. I diu que li sap molt greu, que no ho havia fet mai, però que no havia pogut evitar fent-li vídeos i fotos en aquesta nina perquè era molt guapa.
0: Déu meu.
6: Varen comprovar que realment la galeria tenien un munt de fotos i aquest home ha quedat imputat per un delicte d'abusos sexuals.
0: Ai, Déu meu, hem d'anar més viu que una centella. Julio, moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més.
6: Fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve.
6: Demà les temperatures.
0: No. Veuràs l'eclipsi.
6: Ja em bafa.
0: Ja em bafa, almenys hi passa ja.
6: Ja em bafa, lo de l'eclipsi, ja està bé.
0: Almenys hi passa ja l'eclipsi.
6: Ja
0: bueno,
6: està bé.
0: Gràcies, que vagi bé, Julio.
6: Adéu.
1: Els caps de setmana viu la gran vida. IB3 Ràdios, formació.
7: Podem gravar, idò.
0: Dale play.
7: Raül Valls, com estàs?
0: Molt bé, Joan Mimàs.
7: Aquí fent un programa...
0: La gran vida.
7: Passant tantes coses.
0: Cada dissabte i cada diumenge.
7: A partir de les 9.
0: Tu als a les 9.
7: No, i no t'obram.
0: Aquí, a IB3 Ràdio.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
0: Saps què t'ho vull dir?
7: Sí.
1: En Joan Mimàs i Raül Valls.
2: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: A IB3 Ràdio, la gran vida.
0: I Idò, això són les 9:52 minuts, quasi 53, i continuem en directe en aquesta casa Ivetres Ràdio. La gran vida per contar-vos tot allò que passa. Ara en passam dels successos de tota aquesta setmana i tornam a les fires i festes que hi ha arreu de les illes. Vos ho dèiem al principi del programa. S'està celebrant a molt de punts les festes de la Mare de Déu d'Agost. Abans xerràvem de Can Picafort, a Mallorca, i ara anem fins a un poble d'Esplà, de Mallorca. És concretament Sencelles. Allà també ja estan de festa. Varen començar el passat divendres 31 de juliol, és a dir, ja duen més d'una setmana de festes, però avui, aquest diumenge 9, hi ha ja molta festa, molt de trull, perquè comença una de les neofestes més esperades de Mallorca. És l'Embàlat. Pregó, xeremiers, garbatjadors, joc, mobilets, dinar de fideus de roter, recollida de bales i continuar sa festa. Això és el que es viurà durant el dia d'avui en aquest municipi de Mallorca. Començarà a partir de les 12 del migdia i, bueno, és una festa, com dèiem, esperada no només per tota la gent de Sencelles, sinó també de tota sa contrada. Per això volem saludar en es balla d'aquest municipi de Mallorca, Joan Carles Ver. Bon dia, com anam?
5: Bon dia, Raül, bon dia.
0: Bueno, Joan Carles, estau de festa, estau de trull, de revetlla. Què suposen aquests dies per la gent de Sencelles?
5: Bé, les festes en general, potser sabeu que són dates molt esperades. Són dates per retrobar molt amb els amics, amb els familiars, per sortir al carrer i per disfrutar de la companyia de tots, sortir aquesta rutina que tenim durant la resta de l'any i passar gust de l'estiu, tot i que passar gust d'aquest estiu en aquesta colorada no passant gaire, però bé, sí, el manco intentant passar gust de divertir-nos.
0: Exacte. Bueno, hi ha que dir que en aquesta festa de Sencelles ja, són moltes edicions ja de Sant Balat, que moltes festes varen sorgir, deu fer 15 o 16 anys, no?, que ja se fa el manco, o no sé si més.
5: Bueno, la nostra, de fet, bueno, aquest terme, aquest neologisme de neofesta, sí, no està bé, però per la nostra, qual que diurà de deixar de ser d'educació?
0: Ja serà tradició, no?
5: Sí, ja tenim 20 anys. L'any 2007 se'n va fer la primera edició. Se'n compleixen. I va ser un moment de canvi Sencelles, de canvi polític també, i d'una efervescència social i una sèrie de novetats en aquell moment que es van impulsar, i una d'elles és aquesta, que amb el temps s'ha convertit en una festa, en una neofesta, si tant, si vols com entenc.
0: Clar, els 20 anys ja fan que lo de neo ja no sigui tant.
5: Sí, sí. Amb una festa prou coneguda i prou arrelada com perquè, diguem que, bueno, és acte gran protagonista de les festes d'estiu de Sencelles.
0: Bueno, aquestes festes d'estiu de Sencelles, com dèiem, tot això començarà a partir de les 12, i hi ha una cosa que per tota la gent de fora també, ja no només les bales de paia o tot el trull de la festa, sinó aquests jocs en so mobilet, no? Que vosaltres heu hagut d'adaptar també a que molta gent pogués recuperar el mobilet de la predina, d'estio, que poguessin arreglar i que pogués funcionar, passar ITVs, tot aquest remenat que vos ha costat, però que l'heu aconseguit, no?
5: Sí, heu de pensar que bueno, era un tema certament delicat. Aquí hi havia una qüestió de responsabilitats en cas d'accidents, que feia que, bueno, fos una qüestió que s'havia de resoldre sí o sí, perquè si no, la festa, vull dir, no se podria celebrar sense tenir els propis vehicles mobilets assegurats. I perquè se'l poguessin assegurar, evidentment, havien de passar les ITVs, etcètera, etcètera. Partint d'una situació que, en bon principi, no, sembla que no passa res, un dia trec el mobilet, vaig a fer dues voltes, et desperdí, en que sigui fora paper, però això ha d'assumir un risc des de l'Ajuntament. No podríem ni deixar que assumissin els joves del poble, ni assumir-los l'Ajuntament subsidiàriament. No hi ha cap asseguradora de responsabilitat civil que t'asseguri aquest tipus d'activitats, perquè se sobreentén que els propis vehicles han d'estar assegurats. Llavors, això ens va dur una sèrie d'anys de transició, però avui en dia, vull dir, poden dir ben tranquils i ben segurs que tots els vehicles que surten en el corresponent dorsal, tenen acreditada, pues, a tenir CTV passada i poder disposar d'aquesta assegurança.
0: Bueno, aquests jocs de mobilets venen a ses corregudes de cintes o aquests jocs que s'hi fan, però en lloc d'anar damunt una bicicleta, si va damunt un mobilet, que ve a ser una bicicleta amb motor, però vaja, hi ha bicicletes, sí, d'aquestes elèctriques que fan més via que mobilets.
5: I referent a això, evidentment, que encara hi pot haver qualque mobilitat que no tinguis papers, aquesta gent estan obligats a anar a peu fins a la plaça, com que la plaça és un recinte tancat, diguéssim, la caracterització de responsabilitats canvia. El que no se podia permetre era mobilitat circulant sense tenir, diguéssim, els papers en regla. A partir d'aquí, evidentment, si qualcú ho fa sense tenir els permisos, la responsabilitat és exclusivament seva.
0: Clar que sí. Bueno, Sencelles és un poble de Mallorca que també conserva i potencia les seves tradicions, la cultura popular, i el dissabte dia 15, que serà el dia de la Mare de Déu d'agost, hi haurà a Cercavila de Xeremiers, la Colla de Gegants, de Caparrots de Sencelles, l'Ofici, el Refresc Popular, les Corregudes de Joies i també la verbena, no? Com dic, aquests dies molta gent de Sencelles que potser no hi pugui viure o visqui fora o joves que estudien a fora o tot això, són dies de retrobar.

0: tots els elements de l'Ajuntament que hi posen els cossos d'ànima, i totes les comissions de festes i tots els voluntaris i associacions
1: clar que
0: participen.
1: Clar que sí, clar que sí. Idò, moltíssimes gràcies, Batla, i bones festes.
0: Igualment, esteu ben convidats, vosaltres, evidentment, l'equip i tots els meus equips.
1: Gràcies, que vagi bé. Adéu.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. La Gran Vida, amb Juan Mimàs i Raül Valls.
1: Idò, això mateix, són les 10 i 4 minuts i continuem en directe aquí a La Gran Vida. Ja sabeu que a la Ràdio Pública de les Illes Balears vos contam tot allò que passa arreu de les nostres illes. Actualitat, informació i també entreteniment. No sé on sereu vosaltres, on no, si aneu a la platja, si teniu un dinar familiar amb amics, si són les festes del vostre poble, barriada. La qüestió és que volem saber què feis, on aneu, qualsevol dubte que tingueu. I per això tenim un WhatsApp, escoltau.
0: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Idò, aquest és el nostre WhatsApp i en aquesta segona hora de programa anirem fins a Escorca. També farem una passejada per Mallorca i, atenció, entrarem ni més ni manco que a dins Mar i Vent. Sí, ens han convidat a la recepció reial a Mar i Vent. Parlarem amb una persona que ja fa uns anys que és convidada d'aquesta recepció dels Reis Felip i Letícia en aquest Palau de Mar i Vent de Palma i volem saber amb quins són aquests detalls, aquestes xafarderies que passen a Palau. També anirem amb el llot dels famosos, sí, perquè aquests dies, i per mort de la Copa del Rei de Vela, és a Palma un dels llots utilitzats per més famosos arreu de totes les Illes Balears. Xerrarem amb el seu propietari, mos contarà quins són aquests famosos que actuen i que participen d'aquest estiu, diguéssim, a damunt aquests Lutze, o aquests Rolls Royce, diguéssim, de la mà. La qüestió és que, a més d'això, també parlarem de Mallorca, terra d'honor, i és que grans artistes a nivell internacional han rebut aquesta primera edició dels Premis Mallorca, terra d'honor. Entre ells, Norma Duval i, bueno, amb diferents ambaixadors de l'illa de Mallorca. Què farem? Serà xerrar-ne de com ha estat aquesta gala d'entregues i, tot, sobretot, quina repercussió a nivell mediàtica ha tingut aquesta festa. I, com sempre, acabarem amb del rebost al plat, en Maribel Quirós, anirem fins a l'Esport de Solla, per contar-vos una recepta d'estiu que sempre molt venen bé per si tenim convidats a casa o aquests dies d'estiu que fa calor i a vegades no sabem ben bé què cuinar. Bé, idò, això serà en aquesta segona hora, perquè després arriba la tercera hora amb l'Entre tu i jo, que avui vos he donat només una pista, i és que és d'esport d'andratx. I vos puc dir que sa mare té un bar que s'ha fet molt popular a través de les xarxes socials gràcies a el personatge que avui ens visita. Només vos puc dir això. Haureu d'esperar un poc més per donar-vos alguna pista més, però no en xerrem més i comencem aquesta segona hora de La Gran Vida.
0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Idò, com vos deia, avui posam rumb cap a un dels municipis més espectaculars i singulars de Mallorca. És Escorca, a plena serra de tramuntana, entre muntanyes, torrents i una costa privilegiada. Trobam indrets tan emblemàtics com Lluc, Sa Calobre, o el torrent de Pareix, o Cala Tuent. Idò, aquest cap de setmana, Sa Calobre i Tuent celebren les seves festes de Sant Llorenç, amb un programa que combina la tradició, la cultura, la música i, sobretot, la trobada entre els veïnats. Vermutà, de sopar, truc, música, actes religiosos i que fan honor en el patró d'aquest punt de Mallorca. Per això anem a saludar el seu bal, Antoni Solivelles. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Bueno, jo ho deia, és un municipi privilegiat, el vostre, el d'Escorca, no només per tot el vostre paisatge, tot el vostre terme municipal, sinó també perquè teniu llocs espectaculars i que, a més, també, com no, fan les seves festes patronals, les seves festes tradicionals d'estiu. Conta-m'ho, que esteu fent aquests dies a Tuent i a Sa Calobre.
2: Sí, bueno, són unes festes molt estimades per veïnats, per estudiantins i escalobrins, perquè són uns dies de trobada, no? Uh-huh. De trobada de veïnats. N'hi ha que viuen part de l'any aquí, n'hi ha que estan més en l'estiu, N'hi ha que van i venen, i pues aquests dies més o manco hi sales pràcticament tothom, i són uns dies que realment pues són de germanor, de trobar-nos els veïnats, de fer aquests diferents actes culturals, que com hem fet, ahir van fer pues, una passejada recordant un poc història dels racons de la Calabra, de la feina duríssima que feia aquesta gent que vivia a dins aquest entorn, que havia de venir amb una vista i per camins de muntanya o per la mà, dels traficants que hi havia en aquell temps,
1: els contrabandistes,
2: és a dir, ha estat una trobada i una excursió entre veïnats per recordar un poquet tota aquesta història nostra, que en el final sempre ens pues, acompanya, no? I clar, després pues, hem anat fent diferents actes, com un petit campionat de truc, una trobada i una vermutada, i un sopar i un poquet de música.
1: Oh, de rebel·la, que sempre va bé.
2: Sí, exacte.
1: Adeu, i és que, clar, moltes vegades no ho pensam avui en dia, perquè és com molt més fàcil accedir a qualsevol lloc, però municipis com el vostre, en aquest cas a Escorca, i en aquests indrets com Cala Tuent, per exemple, clar, molta de la gent que hi vivia en aquell moment, potser no viatjaven o no visitaven Palma amb anys, o no tenien un accés fàcil a altres llocs o racons de Mallorca, no? Ara és molt, molt diferent, i de fet teniu molta afluència de gent. Ara, per exemple, avui que n'han xerrat de l'eclipsi, no? Dia 12, sou un privilegiats per la vostra posició, però també això suposa una feina extra de la gent que vendrà, no? A veure-ho en el vostre terme municipal.
2: Sí, sí. Sense cap dubte s'ha fet una gran feina per posar en marxa un desplegament important per part del govern per intentar que hi hagi una mica de control, perquè es veia que tots mos agradaria estar en un lloc privilegiat per Borreró, però l'afluència de gent i la seguretat de les persones és el primer, no? I jo, des del primer moment, vaig estar demanant que les carreteres s'han de limitar.
1: Clar.
2: Perquè realment suposaria un perill de seguretat per tothom, no? És a dir, no poden quedar bloquejades les carreteres davant qualsevol incidència d'emergències que hi pogués haver. Estem en una temporada de com s'ha comentat, d'alt risc d'incendi.
1: Exacte.
2: I hi ha d'haver la possibilitat de poder circular, perquè, clar, són molts punts que se podria veure l'eclipse, i no pot ser que serien per s'aturir qualsevol lloc i pot ser bloquegin les carreteres, i, per tant, la seguretat de les persones és el primer.
1: És el
2: no?
1: primer.
2: I és i amb això que, en el que s'ha fet feina principalment, i en el que nosaltres també intentem contribuir de la nostra petita contribució municipal.
1: Clar.
2: I el poc personal que tenim, que hi hagi una mica d'ordre, no?
1: Clar que sí. Bueno, idò, esperant que arribi aquest eclipsi, avui, a partir de les 7, teniu la missa del patró de Sant Llorenç, la ermita de Sant Llorenç, el refresc, i després una actuació musical, no? I aquest fi de festes.
2: Sí, sí, sí. Avui fem aquesta trobada oficial, que ha estat, diguem, més oficial d'aquestes festes, a l'ermita de Sant Llorenç, que és l'ermita que està entre Cala Tuent i la Calabra. Uh-huh. I se va posar allà un lloc al mig dels dos punts, dels dos nuclis. No?
1: Clar.
2: I un temps, que aquestes curiositats, que un temps és de la Calabra se sent a la part de la Vigna i és de
1: la
2: Tuent a la part d'esquerra, no?
1: Està
2: són
1: bé.
2: Són curiositats dels pobles històriques que a vegades tenim... Pues mira, i ara el guapo és que tots formem família, no?
1: Que
2: clar tots
1: que
2: estem junts allà i que recordem un poc la nostra història, el nostre fill germanó i fill poble, que és un poble molt, segur que molt estimat arreu de Mallorca, sense cap dubte, però també molt estimat per la gent que hi viu i que està normalment, i que mos trobam amb aquestes festes pues, de tant en tant i feim poble, no?
1: Feim poble, que això és important.
2: Som poquets, però estimem molt el nostre poble.
1: Bueno, potser sou menys població, però dels més grossos en extensió, eh? Vull dir que no
2: sí,
1: pot ser tot,
2: sí,
1: no pot
2: sí.
1: ser tot.
2: Sí, sí, i dels més visitats.
1: Exacte, dels més visitats, clar que sí. Idò, Balla d'Escorca, moltíssimes gràcies per acompanyar-vos i bones festes.
2: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Que adéu.

0: aquí a La Gran Vida, en directe, ja ho sabeu, a IB3 en ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Són les 10 i 32 minuts i abans vos parlàvem, bueno, hem xerrat dels Reis que són a Mallorca. Ahir, per cert, els varen trobar aquí, molt a prop d'aquests estudis d'IB3 en ràdio, sopant en família, després d'aquesta entrega de premis dels trofeus de la Copa del Rei de Vela. I Mallorca té molt d'ambaixadors, no només el rei, sinó arreu del món. Persones de cultura, cinema, moda, periodisme o de l'empresa que han mantingut o mantenen un vincle molt especial amb Silla i que han contribuït a projectar una imatge més enllà de les nostres fronteres. Bé, idò, precisament aquesta tasca han nascut els premis Mallorca Terra d'Honor, una nova distinció impulsada pel Consell de Mallorca i la Fundació Mallorca Turisme. Una primera edició que s'ha celebrat a Costa Nord, a Vall de Mossa, amb noms molt coneguts i molt vinculats a la nostra illa, a Mallorca, concretament. Per això tenim a l'altra banda del telèfon en el director insular de turisme, Tomi Ferragut. Bon dia.
1: Molt bon dia, Raül.
0: Bueno, Tomi, ara ho xerraven dels Reis, que evidentment són grans ambaixadors de la nostra illa, però amb aquests premis, Mallorca, Terra d'Honor, hem pogut comprovar que tenim grans ambaixadors i ambaixadores, no?
1: Això mateix, tenim grans ambaixadors i ambaixadores, com tu bé dius, i sobretot són gent que hagin nascut o no hagin nascut a Silla, per la seva feina, per la seva estimació cap a la nostra roqueta, i exerceixen d'aquests ambaixadors, donen una imatge o xerren o projecten aquesta imatge de tant sigui cultura, de feina, d'esforç, de molt de valors que crec que els han de reconèixer. I sobretot crec que les institucions se devien un poc fer aquest reconeixement, sobretot en aquestes persones, que una condició és que no rebin res a canvi. Me refereix, clar, no poden estar, diguéssim, ho fan perquè volen, perquè estimen Silla.
0: Clar, simplement un agraïment en allò que fan ells voluntàriament i que aquesta terra els ha conquerit, no?, de qualque manera, d'una banda o d'una altra, i que, a més, duen molt d'anys amb una relació amb Silla i promocionant gratuïtament, en aquest cas, a Mallorca, no només com a lloc turístic, sinó la cultura, la tradició, no?, i la nostra manera de viure o de ser, no?
1: Això mateix, la nostra manera de ser, la nostra manera de viure, que respecten aquesta manera i, sobretot, conviven amb aquesta manera de ser nostra.
0: Clar. Bueno, noms com Norma Duval, Rosario Nadal, Michael Douglas, Pablo Herroz, molts noms coneguts. També Maria Ángeles Alcázar, Maria Eugenia Yagüe, companyes de molts de programes. Bueno, són molts, no?, que enguany han rebut aquest reconeixement, però que és l'inici, no?, d'aquests reconeixements.
1: Això mateix, han estat 10 aquest any, hi havia una mescla de diferents sectors, empresarials, cultural, periodístic, com bé tu has nombrat, la Maria Àngels, la Maria Eugènia o en Bernardo Paz, un gran fotoperiodista que du més de 35, i com ell se nom, mallorquín de verano. Sí, han estat 10, i que des del Consell i des de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca el que volem és continuar i que tingui una continuïtat i donar aquest reconeixement a aquestes persones que crec que s'ho mereixen. Perquè a vegades no només veiem tota aquella feina que d'altres coses, però no sé que realment ens ajuda a tenir un posicionament a Silla diferent.
0: Clar. Bueno, gent que ha triat aquesta terra per passar les seves vacances, inclús per molts d'ells per viure-hi o passar-hi llargues temporades, i que aquests premis han tancat també una gran o important repercussió mediàtica, no? Perquè les seves figures, en el final, interessen a mitjans de comunicació, no només d'Espanya, sinó a nivell internacional.
1: Totalment. Tu has dit, no només a Europa, sinó han pogut contrastar en el clipping de premsa que tenim fins dia d'avui, que ha sortit quasi arreu del món. No? O sigui, aquesta imatge que han donat, clar, també és molt bona. I més, quan han de valorar aquest nou mercat i aquest nou turisme de qualitat i sobretot aquest binomi cultural que tant en parlam i que tanta feina se fa des de les institucions.
0: Bueno, Tomi, a més de director insular de turisme, tots coneixem la teva carrera professional. Per tant, crec que tens molta tasca a fer i com que sabem que la faràs bé, i no, escolta, massa bé que sigui per molts anys aquests premis, Mallorca, Terra d'Honor, perquè, bueno, a la vista està que ha estat tot un èxit.
1: La veritat que ha estat un èxit i ara ja ens hem de posar a fer feina per la següent edició, clar, entre altres tasques que tenim.
0: Sí, bueno, teniu moltes de tasques, segurament,
1: sí,
0: més enllà dels premis, però bé, el manco que aquesta part maca d'aquests premis i d'aquests reconeixements a totes aquestes personalitats que, a més, han vengut a recollir aquest reconeixement i que, com tu bé deies, promocionen els nostres valors, la nostra manera de ser d'aquesta terra de Mallorca. Tomi Ferragut, director insular de turisme, moltíssimes gràcies per acompanyar-vos.
1: A vosaltres, Raül, una ferrada.
0: Una ferrada, bon que vagi bé. Bon diumenge.

0: De 9 a 12, viu la gran vida. IB3 Ràdio és participació. A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
1: Vinga, idò, és moment d'anar a la nostra cuina. Hem de saber de què dinarem o soparem aquests dies i, com cada setmana, ja sabeu que aquí a la Gran Vida volen fer una recepta perquè tots els que ens esteu escoltant d'arreu de les Balears pugueu prendre nota per si alguna cosa d'aquestes tan nostrades no la sabem. Qui mos du aquestes receptes? La nostra sollerica més estimada, la nostra Maribel Quirós. Bon dia.
2: Bon dia, com estàu?
1: Maribel, jo fos de calor.
2: No me'n parlis, no me'n parlis, perquè, en sèrio...
1: T'anava a dir en Remull...
2: Jo no sé com a ningú li pot agradar.
1: T'anava a dir en Remull, però no. No estic en Remull perquè som aquí a l'estudi. Però tot d'una que surti, m'hi posaré en Remull.
2: Encara has de venir en sa barca?
1: Jo ho trob. Jo ho trob. No, és que, clar, és que hem de cercar. Tenim... saps què passa? Que mos passa l'estiu tan aviat, perquè tenim tantes coses, una agenda tan completeta, si no és una cosa és una altra, i volem fer tantes coses en tan poc temps, que després mos passa l'estiu.
2: Deu ser la teva, que està completeta, perquè la meva...
1: Bueno...
2: Només té una cosa escrita.
1: Bé, però aquesta...
2: Mira, m'estàs contant. La teva vida social, ja està.
1: No, però escolta'm, l'agenda no significa només truï festa. Vull dir, l'agenda també hi va a la feina, ho dic, perquè està completeta.
2: Però que la meva està 14 hores, 12 hores, tot el dia ja mateix, i el meu dia lliure m'ha dit que no se'ns hagi de condicionar i que ni se li ha pres que ningú cridar-me, en sèrio.
1: Això està bé. Això està bé. És que, clar, veina Maribel, la podeu trobar en Esport de Solla, exactament, on te poden trobar, Maribel?
2: Mai restaurant.
1: En el Mai restaurant. Sí. Que diguéssim com a la part final d'Esport de Solla anant cap al moll de pescadors, i d'allà la trobareu. Que, clar, tu en el teu dia a dia, amb els estrangers i tots els visitants i gent que està, diguéssim, de dir bauxa, de vacances. Sí.
2: Que la meva bauxa és ja més tirant a l'hivern. En l'hivern m'ho fureu bona per tot. Això d'en l'estiu, tothom viu, m'ho pare que... Hi ha gent que no viu en l'estiu.
1: Clar, diuen que en l'estiu tot algú que viu, però no totes. Bé, Maribel, posarem data, la trobarem, eh?
2: Bé.
1: Però, clar, no sé si has fet molt de sopar d'estiu o no, per lo que dius, no tens gaire temps, però avui mordus per dinar, per sopar...
2: Mira, és que com que en l'estiu tenc ganes de fer coses i d'obtenir-les, si gent té ganes d'obtenir-les, podríem fer una coca, val?
1: Una coca?
2: I posar les recetes de coca i després la podem... Damunt pot ser de trampó, de verdures, en gatí... Ho entens? Una coqueta.
1: Que bo.
2: Feim la massa de la coca i després m'ho l'enduïm a teia de tot i està freda i m'ho la menjam i està tan bona, la coca de trampó.
1: Clar, és a dir, la base és la coca en trampó de tota la vida o coca amb verdures. No?
2: Sí, se va fer la coca. Sí.
1: Però, clar, llavors ja hi ha l'imaginació de cada un o el que cada un hi vulgui posar, perquè els italians presumeixen de ser pizza, però jo estic segur que és nostre, que ens ho han robat, el que passa que ells són més vius que nosaltres i ho han internacionalitzat, però clar, en el final la coca és una pizza.
2: No. I, a més, una cosa, ara s'ha fet com a més famós en aquest cuiners més sofisticat,
1: sí,
2: que primer enfornen la pasta, sí, i llavors hi fan la coca damunt, perquè sigui més cruixent.
1: Sí.
2: O jo, aquesta no m'agrada tant. O sigui, jo m'agrada quan la faig a mi, per mi.
1: Humida.
2: La pasta humida, sí, amb el tramponet damunt que treu aquell de lloc, es costant, es cruixent, i a mi treu aquell humidat. Saps com a... Aquesta m'agrada jo.
1: Clar, és que...
2: Perquè nosaltres també me'ls de menjo, no te pensassis. Però jo trinxo de sopardina.
1: Clar, perquè enmig, per qui mos està escoltant, deu dir... aquestes coques de trampó, que són més gruixadetes, que enmig queda un poc cruet, perquè, clar, queda el sucat del trampó.
2: Sí.
1: Clar, això és la típica de tota la vida. Llavors, ja més cruixent, ja és més modern, això.
2: Sí. Mm? Nosaltres n'hi un pot antigons.
1: Clar. La predina diria que això està cremat.
2: Sí, està cruixent. Imagina't, per dir-ne, teus coca cruixent i diuen amb això, cos. I, a més, les fan petites, redones, individual i aquest rol que me donen, cos. No.
1: Clar, clar. Bé, idò, anem a... Bé, jo he de dir que a Consell em fan una molt bona, que és la coca en ceba o de ceba i formatge de cabra.
2: Ah, sí.
1: I un altre d'ubergines, també, que són... Boníssimes, boníssimes, boníssimes. Són un vici.
2: Que podem fer? Feim la pasta.
1: Sí.
2: I llavors ja veiem tot el que hi posem damunt.
1: Vinga, mem. És a dir, anem per lo bàsic i essencial. És a dir, la base de la coca, direm, i llavors ja sabrem de què és aquella coca.
2: Vinga. La coca de la meva predina, que estigui supercontenta, perquè és qui sempre fa, i la pasta de la coca de la predina. Què és? Agafes un tassó. La meva predina que fa un tassó és d'aquest de cafè en llet de tota la vida.
1: Sí.
2: Val, la seva predina agafava aquest tassó. Val?
1: Val.
2: I agafava un tassó d'aigua tova.
1: Un tassó d'aigua tova.
2: Un tassó d'oli. En su mateix tassó. I la farina que se vol. Val. Farina fluixa. I ja està. Tu agafes el tassó d'aigua tova, el tassó d'oli, fiques dins un ribell i vas tirant la farina fluixa que se vol. Quan se'n manxa de terra, un poquet de sal, si vols. Val? Quan se'n manxa de terra, ja tens la pasta feta. No pot ser res més fàcil que això.
1: Però, mem, jo ara m'has deixat un poc. No és tan fàcil, eh? Mem, torna-ho a repetir, això.
2: Mem, agafes un ribell.
1: Sí.
2: Agafes un tassó d'aigua tova. Tova. Val?
1: Sí.
2: I llavors, dins el mateix tassó, la mateixa mesura, hi fiques un tassó d'oli. Si no, si l'oli d'oliva te puja molt, em fiques meitat de girassol i meitat d'oliva.
1: Val.
2: O un d'oliva d'aquest fluix, més fluixa, saps? Uh-huh. Perquè si te puja, no. I agafes, ho fiques dins el ribell i vas tirant farina fluixa.
1: Sí.
2: De la farina aquella mallorquina, que és la vermó.
1: Ah, t'anava a dir, quin color? La vermó o la blava? La vermó. Val, molt bé.
2: Sí. I li vas tirant farina i vas, saps, amassant així. I quan ja te queda aquesta boia, saps que quan fiques el dit dins la massa no se t'aferra res,
1: sí.
2: Ja la tenim feta.
1: Ah. Pensava era com més complicat, ara que vol que t'ho digui.
2: No, la pots fer. La faràs i et penjaràs una foto.
1: Jo ho trob. Hauré de fer-ho en això. Ara que seran les festes de Consell, ara ho faré.
2: Vale.
1: I llavors,
2: què fa? Una llauna?
1: Sí.
2: D'aquelles que tenen pues, aquelles ruetes en els costats.
1: Sí,
2: costats,
1: una llauna vella de tota la vida. Si és si negre, millor.
2: Sí. I li posava un poquet d'oli, si un cas, o un poquet de farina així per damunt, saps? Ja està. I anem pillant la nostra pasteta i la feim gruixada que ens agradi. Val? Hi ha gent que li queda més gruixada, hi ha gent que li queda més prima. Això ja va en el gust del consumidor.
1: Sí.
2: Quan la passeu a casa vostra. Perfecte. I llavors ja damunt que hi podem posar. Un trampó, ara, que sent de trampó de domàtigues, que mon pare té aquestes domàtigues, que està tan content amb elles, que fa concurs de domàtigues en la meva tia, menys qui la té més grossa que domàtigues. Sí, d'així. Així m'ho passant d'estiu, menys qui té la domàtiga més grossa. Després tenim les xabotes aquestes blanques, que també en té de sembrar, de mon pare.
1: Ah.
2: I preves. Aquest sí que han de ser mallorquins, aquest preves, eh?
1: Per fer el trampó, sí, ha de ser d'aquest preves mallorquí.
2: Sí, aquell prevot. Aquell prevot dolç, allò, i que no.
1: Jo m'aclar perquè és el color verd més claret.
2: Sí, és claret. El verdot fort, ni aquell gruixadot, no.
1: No, això són italians o no sé de bon.
2: I ho té en petitó, jo m'agrada ben petitó, val? I ho trempam. Oli i sal.
1: I t'anava a dir, per tero, perquè clar... El trampó, jo sempre dic que és una cosa que el senyor Roig, d'aquest supermercat tan famós, hauria de, no sé, vendre ja fet. Saps què te vull dir? Per la presa de tea.
2: Jo, si m'he de menjar el trampó, si m'he de fer un trampó,
1: sí.
2: Jo m'agrada tea. Se seva superfineta juliana, saps? Així,
1: sí.
2: Juliana, saps com és Juliana,
1: sí,
2: no?
1: Sí.
2: Va, superpetitó. I la domàtica ja es preu superpetit. Però, pues, la coca de trampó... M'agrada tear-ho a daus.
1: Clar.
2: Brunuat.
1: Clar, quadrades petits. Però,
2: sí.
1: Jo el que t'he dit, per tear-ho en això, els del forn, jo sé que té un aparato que posen les coses allà i fan crac-crac i ja queda fet.
2: Bé, pot comprar una, tampoc no val tant. Això fa crac-crac i que te quedi
1: sí.
2: quatre.
1: Ara ho cercarem. Ara ho cercarem.
2: El més difícil és un bona mandolina, té ara un juliana i com a molt amb una mandolina, però perquè quatre és el més fàcil, crac-crac.
1: Però és que preva, automàtica, en soguina, és una feinada.
2: Bé, però, mira, Raül, si volen bou, hem de fer així, eh?
1: Man, per favor, qualcú que tingui una ferreteria arreu de les illes, si qualcú té un aparato d'aquest de teatre en por, m'ho pot informar per WhatsApp del programa, per favor.
2: Ben, per favor. És a dir... Raül, el del micro li va molt bé ara, teatre en por. Quan, no?
1: És que és una feinada. I llavors, és un, dos, tres, aquí que fa massa petit, que fa gaspatxo. Saps què te vull dir?
2: Sí.
1: No, no va bé. Ha de ser aquesta màquina dels forners o que el senyor Roig mos ho va enguijar, té edat en el súper.
2: Idò,
1: li enviarem
2: un mail.
1: Oi, per cent? Bé, no puc dir marques. Bé, idò, això, ja
2: m'ho entès. No us enganyi, no, perquè encara m'ho enganyi,
1: no, això.
2: Bé, idò, i després el trempà. Però jo hi tinc un xurret de vinagre, perquè ja m'agrada molt de vinagre.
1: Ah, bé, està bé, un poquet.
2: Clar, però hi ha gent que se coca de trempó, i m'ha dit que oli i sal. Jo li poso un pot de vinagre, també, com si fos un trempó. Sí. I retiga, i ho en forn, allà dins del forn, val?
1: Sí.
2: 180, por ahí. I la vaig mirant, que se vagi coguent, val? Que pintura, el que dèiem, que ara les fan massa cruixents i piquen la pasta, però jo també, a vegades, el que he fet és ficar-hi la pasta pinxada amb una forqueta, pintura, 5 minutets, no que quedi jo que fan ara tan cruixent. I després el trempó també no queda tan, saps? Fa més dia coure't la pasta.
1: Val. És a dir, si quan posant la pasta li feim un d'això, que sigui, un piquet en la forqueta, per exemple.
2: I la posam un poquet antes, saps?
1: Sí, ja...
2: I després la tornem a treure i ficam el trempó. No acabar de fer, sinó perquè s'acogui un poc antes.
1: Sí, només que s'acogui un poc. Abans de posar el trempó, perquè clar... I el trempó, és a dir, primer ho fas que li lleves tot el suc, o no?
2: Sí, li lleves el suc. Ni que sempre en queda.
1: Posta, sempre en queda.
2: Però jo no m'agrada tant suc, eh? Jo m'agrada que quedi humida.
1: Val,
2: tot
1: val.
2: Són buts.
1: Sí, no, clar. I d'això és l'opció de fer-ho en trempó. Però tindríem moltes d'altres. Jo t'ho deia que de ceba, perquè és simplement ceba que crec, ara ho dic per dia, però crec que la fan un poc caramelitzada.
2: O, sí.
1: Així com, no ho sé, que està ben feta. I damunt li posen trossos com a rotllos de formatge de cabra.
2: Sí.
1: Això va, és bo o no? Lo següent.
2: I després la pot fer de verdura, val? Que hi pot ficar bledes, espinacs, saps el que t'ho vull dir?
1: Jo que això no m'agrada tant.
2: Ah, jo m'encanta.
1: Sí.
2: Després trossos de domàtica redona i compres gatí. Oh, i fora el gatí.
1: També ha de ser bo,
2: això.
1: Sí, això també ha de ser bo. Clar, clar, pot ser de peix. Llavors n'he vistes que són amb figues.
2: Amb figues tampoc no n'he menjades. Però aquesta de verdura l'has de trempar i has de ficar un pot de preva bo, un pot de preva bord, saps? Vermell, preva vermell.
1: Clar.
2: Sí, pentura un poc quanteta, també. Aquesta és bona. Sí, jo m'agrada amb verdura.
1: Bé.
2: Però ja està, tenint-se de trempó, tenint-se de verdura i tenint-se de ceba com a consell amb formatge.
1: Vinga, doncs. Sí, nostres oients, de qualsevol lloc de les illes, teniu una idea o no heu fet una coca aquest estiu que dius, ai, que hem provat i hem posat allò, perquè a vegades se tracta de fer invents i trobar coses. Que ha estat boníssima, boníssima, per favor, mos enviar un WhatsApp en el WhatsApp del programa i mos deis, ei, mira, si teniu foto, millor que millor. Aquesta és la coca que hem fet nosaltres, l'hem feta d'això a altre. Així que quedam oberts a totes les opcions i veurem menys quina faig per Sant Bartomeu.
2: Vinga.
1: Te va bé.
2: I quan venguis en barca, em dus un tros?
1: Home, clar, és que per venir en barca, lo important d'anar en barca o d'anar a la platja no és anar en barca o anar a la platja, és el que menjarem anant en barca o anant a la platja.
2: I el que veurem.
1: Bé, el que veurem també, però...
2: El vermutó...
1: Clar.
2: Perquè ja fem...
1: Clar. Ara hi ha una cosa, Maribel, que és que ton loco. Tot loco, que és de bo. Un frisante, què hi ha?
2: Oh, my God.
1: Se diu frisante, ja no sé per què, però se diu frisante.
2: Perquè t'ho van molt per Itàlia.
1: No, ho venen aquí, això de per a Bassete. Ho vaig veure, però ho venen aquí, a Mallorca, bé, per tot, vaja.
2: Una vieja i un viejo van per a Bassete.
1: No, ho fabriquen a Bassete perquè vaig dir, això deu ser italià, res, que ho fan...

0: Gràcies, Maribel. Adéu.
1: Adéu.
2: No sé on vaig, no sé què serà de mi. Estic volant tard.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Idò, són les 11 del migdia, bon diumenge, ja sabeu que vos acompanyam en aquesta casa, IB3 Ràdio, La Gran Vida, i sempre dedicam aquesta horeta a conèixer una micona més algun